Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes, la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Fotimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de generació digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda...

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que operaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat.

0: són al·lèrgiques al pol·len. Quin contesta?
1: Són sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies no tenim clar si els agrada massa i la de grup jove sí, perquè són joves. Això ho tenen.
3: Vas de mi que sembleu més joves del que
4: sí,
3: sou.
4: Sí, jo és que jo personalment estic cansada ja de parlar d'això.
1: Sis noies, eh?
5: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
6: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No teniu pas la llengua, que això segurament us ho han dit més d'una vegada.
7: Aneu amb la bandera de Girl Band.
0: Deies Maria, oi?
8: Quedeu com una de Girl Band.
9: Que moles.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
10: Hi ha un no, no i no.
11: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al coll?
12: Hi ha moltes boy bands, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
13: Han venit a escoltar el discurrito.
10: A Catalunya tenim la sort que tenim una boy band i també tenim una girl band, que en aquest cas són les al·lèrgiques al pol·len.
14: Escoltes i cats.

0: Sí.
1: Simplificat.
2: Sí. Desubica't.
3: Sí. Comunica't.
4: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Agustí Serrat. Tot i que de moment no hi ha cap convocatòria oficial, els Mossos d'Esquadra veuen possible que Catalunya també es convoquin a acampades similars a la de la Puerta del Sol de Madrid per reclamar el decret Mari Carmen de l'habitatge. Davant aquest escenari, el cos garanteix que preservarà el dret de concentració i de manifestació, ho ha afirmat la comissària en cap dels Mossos, Sílvia Catà, en una entrevista al programa Vèrtex de TV3.
2: Sí, tenim coneixement de que poden haver aquestes mobilitzacions i la policia està per defensar els drets i les llibertats dels ciutadans, en aquest cas el dret a la concentració i la manifestació d'un col·lectiu que vulgui expressar la seva opinió, el seu disgust o la seva ideologia a la via pública.
1: La nova comissària en cap dels Mossos també ha explicat que el cos treballa amb el govern en un pla transversal per abordar l'augment de la delinqüència juvenil. Segons les darreres dades de la Fiscalia General de l'Estat, els delictes comesos per menors han augmentat un 74%. Més notícies, Carola Gil.
3: El sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns coincidint amb la visita de Pedro Sánchez. A la tarda està prevista una concentració davant del Palau de Congressos de Catalunya, on el president del govern presidirà una entrega de premis i al matí estan convocades quatre accions en diferents punts de la ciutat. Carme Arcarazo és la portaveu del sindicat.
4: I el risc de que dimarts ens intentin colar un decret farsa, un decret que faci quatre coses cosmètiques però que no capgiri la situació, que no garanteixi que no hi ha cap més Mari Carmen. És crucial. Hem de col·lapsar Barcelona.
1: Precisament Pedro Sánchez afirma que treballa contra rellotge per aprovar el decret d'habitatge al Consell de Ministres de dimarts i demana un esforç als socis d'investidura.
5: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre vivienda. Y pido a los grupos parlamentarios que hagamos un último esfuerzo para que sea convalidado en el Parlamento Nacional por Mari Carmen y por los millones de españoles y españolas que sufren la crisis de la vivienda.
1: Suma parteix que calen mesures valentes perquè s'hi juguen la legislatura i Junts està disposat a parar els peus als fons voltor, però exigeix protegir els petits propietaris.
3: La Setmana del Llibre en Català tanca amb 130.000 visitants i un rècord de vendes. Unes xifres que pels organitzadors refermen la fira com un gran aparador del llibre en català. Durant els 10 dies de la fira, les vendes han pujat un 12% i han assolit una facturació de rècord que s'acosta al 1 milió d'euros. L'organització assegura que la setmana és el tercer moment de l'any amb més vendes per al sector, després de Sant Jordi i Nadal.
1: I els castellers d'Esparreguera guanyen el concurs a Torredembarra. Ho han fet després de descarregar el 5 de 7, el 3 de 7 aixecat per sota i el 5 de 7 amb agulla, el primer del seu historial.

0: Taylor Swift ja és l'artista més premiada de la història dels MTV Video Music Awards.
1: Aquesta matinada, la cantant nord-americana ha superat Beyoncé després de rebre el nou guardó a la millor direcció artística, que reconeix la seva feina darrere de les càmeres. A més, Swift també s'ha endut el premi més important de la nit, el de millor videoclip, per The Feat of Ophelia, el que sentim. Durant la gala també ha estrenat el videoclip del seu nou senzill, Patient Zero, que protagonitza al costat dels actors Dakota Johnson i Colin Farrell. Aquesta victòria es converteix en la intèrpret amb més premis acumulats en la història dels Video Music Awards.
0: Als esports, Eric García ha abandonat la concentració de la selecció espanyola de futbol per precaució i ha tornat a Barcelona. El jugador del Barça té unes molèsties que li van impedir disputar l'Anglaterra 2, Espanya 3 a Wembley.
1: A la Lliga Europa de les Nacions, Alemanya 0, Grècia 1, amb el blaugrana Adeyemi jugant 76 minuts i Noruega 1, Portugal 2, amb el també blaugrana Joao Cancelo disputant tot el partit. També han guanyat els Països Baixos de Xavi Hernández per 1-2 a Sèrbia.
0: A la Lliga FD Deportivo Espanyol 1 i la selecció espanyola femenina, amb 5 catalanes a l'equip, s'ha proclamat campiona del Mundial Sub-20 després de guanyar els penals a Corea del Nord.
1: En bàsquet, Girona 84, Múrcia 77, València 100, Lleida 105, Breogán 110, Joventut de Badalona 104.
0: I el Barça jugarà la final del Mundial de Clubs d'handbol contra el Vespre hongarès, entrenat per Xavi Pascual, després de guanyar l'equip anfitrió, els Amalek Egipci, per 39 a 29.
2: Fins aquí les notícies.
3: Molt bon dia, matiners. Agustí Serra, bon dia.
0: Bon dia.
3: Avui comences, bé, ja fa dies que estàs per aquí amb aquest nou horari.
0: Sí.
3: Com el portes?
0: Mira, de moment no m'he dormit, per tant, ja és un èxit.
3: Pateixes pels despertadors? No.
0: No, això no.
3: Vas al revés del món?
0: Exacte.
3: Queden dies, eh?
0: Queden bastants.
3: Si
0: però
3: necessites per fer algun tipus de teràpia...
0: Ja me direu el vostre secret.
3: Ens hi trobaràs cada dia. Benvingut.
0: Molt bé,

0: Vinga, va, bon dia, matiners, que avui és dilluns 28 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que es presenta una setmana inestable, amb força dies de núvols, boires a les serralades i molta humitat. Aquí em posa escrit molta humitat. La temperatura baixarà de dia i puja una mica a les hores nocturnes. Avui arribaran pluges a la costa i al prelitoral ja al matí i migdia. Poden ser fortes i donar alguns aiguats. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Cabrera de Mar el sol sortirà a 3:45 del matí i aquí el dia durarà 11 hores i 54 minuts.
0: Lara García, bon dia, bon dilluns.
2: Molt bon dia, matiners, i bon dilluns. Arrenquem la setmana amb aquesta cita que ens ha deixat l'actriu Maribel Verdú en una entrevista amb El País. I diu així: a vegades miro a la nena que vaig ser amb ganes d'haver-la protegit més.
0: Està bé.
2: Està molt bé la reflexió.
0: Algun dia ens haurem de preguntar què els hi diríem als nostres jos de petits.
2: I tant.
0: Hauríem de parlar-hi bé, Maiol Roger, bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Què li diries al teu jo de petit?
3: Doncs que aquesta ràdio que sona, que et van regalar en 10 anys, algun dia l'acabaràs fent tu.
2: Oh, ai, que maco! Que bonic! Ens faràs
3: plorar. I pentina't millor, això també li diria, però vaja.
0: Passa-t'ho millor, no, perquè tu ja t'ho passes bé.
3: Sí, sí, això sí, això sí que ho tenim, això sí que ho
0: tenim. A partir de les 6 del matí engega el Matí de Catalunya Ràdio.
3: Avui molt pendent de les protestes per habitatge a Barcelona, sí, perquè tenim diverses concentracions entre 7:45 i les 8 del matí. També farem el debat a l'Àgora. Tindrem a Ferran López, que s'estrena com a director general de la policia. Primera entrevista en directe al Matí de Catalunya Ràdio. I després a Laura Escanes, que ens presentarà la travessa VIP.
0: Home, molt interessant que Raquel Sanz i Miqui Núñez van passar aquest dissabte pel col·lapse de TV3. Em van confessar fora de plató que s'ho havien passat bomba i que havien fet molt bon equip tots els VIPs que han participat a la travessa.
3: Ha de ser divertit, això, de la travessa.
0: Sí, estarem molt pendents, que crec que s'estrena dimarts a TV3 i a la plataforma 3CAT. Bé, d'aquí uns moments ampliem també els continguts del Matí de Catalunya Ràdio. Ara per això toca pensar que és dilluns. Sabem que costa i no us preocupeu que empatitzem amb tots vosaltres. Mireu, us proposo fer una teràpia comunitària amb tot un himne que es rebel·la contra aquest dia de la setmana.

0: sabut que el Districte Federal de Washington hauran de decidir en una consulta popular si el foie gras continua als menús dels restaurants o si es converteix en un producte prohibit per motius de benestar animal. Ho votaran al novembre, coincidint amb les eleccions americanes de mig mandat.
1: No hi ha res gratuït als Estats Units.
0: Exacte. Els activistes pels drets als animals doncs, han aconseguit prou signatures perquè els ciutadans decideixin si es prohibeix la venda d'aquest producte elaborat a partir de l'engreix d'ànecs i també d'oques. Els promotors de la consulta denuncien que la producció de foie gras doncs, és cruel amb els animals. A l'altra banda, hi ha els restauradors. Un dels més combatius és el xef Bart Hutchins, que serveix foie gras de totes les maneres. Tartar, patés, salses i fins i tot gelat. Et ve de gust ara mateix el gelat de foie gras? A mi no gaire, eh? Doncs mira, Hutchins adverteix que si es prohibeix aquest producte, després en podrien venir d'altres i que al final doncs, aquest camí acabaria doncs, amb que tots acabaríem menjant nuggets de pollastre. Ell per això doncs, defensa doncs, que es pugui seguir menjant aquest producte. Els activistes, però, recorden que Washington és una de les ciutats dels Estats Units on es consumeix més foie gras. I bé, doncs, tenim la polèmica servida.
1: I tant.
0: Aquest novembre, Washington, el futur del país, compartirà papereta amb el futur del foie gras.
1: Veurem què és el que passa. Gràcies, Carola.
0: Bon dia.
1: I avui el món és un lloc millor pel balanç de la setmana del llibre en català. Andreu Merino.
2: La principal conclusió és que la literatura en la nostra llengua està molt viva. La setmana ha vist passar 130.000 visitants i ha registrat un 12% més de vendes que l'any passat. De fet, els organitzadors asseguren que la d'enguany ha estat la millor edició de la història. A la setmana del llibre en català hi han participat 282 segells editorials de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, la Catalunya Nord i Andorra. A més, s'hi han organitzat més de 350 activitats. Caldrà veure si aquesta bona salut de la literatura en català es consolida de cara a l'any que ve.
1: 5 del matí, 13 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. Comencen les excavacions al mont Ararat per buscar les restes, alerta, de l'Arca de Noè.
3: Sí, un equip d'investigadors ha començat a uns treballs arqueològics en una zona de Turquia, on ja es veu una formació rocosa que des de fa anys doncs, alguns investigadors ho relacionen amb l'Arca de Noè. Han analitzat de moment el terreny amb radars i amb altres tecnologies i asseguren que a sota doncs, hi podrien haver restes. Ara comencen les excavacions per intentar determinar què hi ha realment a sota. De moment, això sí, no hi ha cap prova científica que confirmi que es tractaria de l'Arca de Noè.
1: Imagines que troben l'Arca de Noè?
3: Me moro! Anem cap allà!
1: Anem cap allà!
3: M'encantaríem!
1: Com la trobaran? En quin estat? El cert és que algunes investigacions apunten a que això podria ser així. Per tant, veurem si la troben.
3: Seria fortíssim.
1: Semblaria fortíssim. Bé, els agricultors busquen fórmules a Tàrrega per afavorir el relleu generacional al sector agrari. Ot Serra.
4: L'Associació de Productors Ecològics Bioponent i agents del sector han fet recentment una trobada a Tàrrega per buscar solucions. La dificultat d'accedir a terres, el rendiment de les explotacions, el canvi climàtic i les condicions de treball són sovint pals a les rodes perquè els joves puguin dedicar-se a la pagesia. Natàlia Virgili, tècnica de projectes de Bioponent, obre el debat.
5: Si nosaltres ens hem d'adaptar com a sector a la gent jove que puja o si la gent jove s'ha d'adaptar al model que hi ha. I, bueno, trobar una mica, fer una mica de debat per a veure com aconseguim que tinguem gent jove o relleu, simplement relleu, ja no dic jove, relleu al món agrari.
4: La sessió s'emmarca dins del projecte europeu Testarec i les propostes obtingudes es posaran en comú amb els altres participants del projecte del País Basc i França per poder-les comparar i aplicar aquelles que puguin funcionar millor.
1: Quantes vegades hem parlat amb ramaders al programa, amb pescadors,
3: sí,
1: amb carnissers que reclamen i sobretot alerten que hi hagi aquest relleu generacional, perquè si no, d'aquí uns quants anys ens empenedirem tots plegats. Si esteu buscant casa, o aquí faria un silenci dramàtic...
3: Un blanc.
1: Si esteu buscant casa per comprar, heu de saber que ha sortit a la venda la casa on vivia el personatge interpretat per Hugh Grant a Notting Hill. She always seems so happy. Lara García, com sempre, amb la seva particular banda sonora, he de dir que és una pel·li que no em va agradar, Nothing Hill.
3: No? Ai, a mi m'agrada tant.
1: Sí, sí, li dic a la gent, és una pel·li que no em va agradar.
3: Ostres, a la Marta m'hi encanta, eh?
6: Sí, en fi, aquesta casa és la mítica casa londinenca amb la porta blava que apareix a la pel·lícula, protagonitzada per Hugh Grant i Julia Roberts, surt al mercat per 7,95 milions de lliures.

0: Déu-n'hi-do.
1: Que això són uns 9,25 milions d'euros, perquè
0: sí,
1: ens fem
0: home.
1: Una idea, vale?
0: Traiem la calderilla.
1: Tal com està tot. És on vivia el llibreter William Tucker, el personatge de Hugh Grant, i la propietat va pertanyar al guionista de Notting Hill, en Richard Curtis. Té 3 habitacions i 2 cambres de bany. No és excessivament grossa.
0: És que estava dient 3 habitacions, 2 banys.
1: I de fet, a la pel·lícula tampoc es veu una casa enorme. És una casa d'un llibreter, però és molt mona, s'ha fet molt mítica, i en fi, ara val 10 milions d'euros.
0: Et dic una cosa, tot això, suma-li que hi haurà tota la gent que es va fer fotos davant de la casa, que això hauria de rebaixar una mica el preu, també t'ho dic.
1: Aquest és un dels principals inconvenients, perquè la famosa porta blava aquesta s'ha convertit en un dels escenaris més recordats de la comèdia romàntica, per tant, també dels fans de la comèdia romàntica, i un dels indrets turístics més reconeguts del barri des del 1999, que no paren d'haver-hi turistes fent-se fotos en aquella porta quan es va estrenar la pel·lícula, el 99.
2: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: trobem a faltar. Tal dia com avui, un 28 de setembre del 2002, s'inaugurava una autopista amb el nom de la meravellosa Tina Turner.
1: Passava per la ciutat natal de Nutbush, que la mateixa Turner doncs va fer famosa amb aquest tema que sentim. Nutbush City Limits és la carretera estatal número 19 que passa doncs per un petit poble que es situa al nord-est de Memphis, on Tina Turner va viure fins als 17 anys.

0: Vinga, bon quart de 6 del matí, 3 minuts. Repassem la tele nostra de cada dia. Aquest dissabte va passar pel col·lapse de TV3 Ferran Adrià.
1: Sí, just quan s'ha estrenat Gènesi a TV3, el xef va explicar un dels seus punts més característics, que és, com ja sabem, la seva manera de parlar.
2: La teva cunyada, sí, m'han dit que et va trucar i et va demanar si t'havies doblat tu a la sèrie. Sí. Perquè el Miquel, el lector que fa de Ferran Adrià, ho fa tan bé...
3: I la meva dona, jo estava veient la sèrie, vale, i estava parlant el Miquel, i estava 10 metres, i em diu, què dius? I estava parlant el Miquel, no jo. Estava per fer un treball... Jo me'n recordo del 2004, quan vam sortir al New York Times, a Time, sí. Vaig fer una conferència i hi havia una senyora que era logopeda. Vale, no. I llavors em ve, vale, dius, escolta, si tu vols, jo t'ho puc arreglar i tal. Mira, m'ha anat molt bé, vale? Fins ara no sigui que comenci a parlar, vale? No. I tal. És veritat que ara, amb el xat, estic començant a fer un treball de logopeda. Per què? Perquè com tens que parlar molt clarament perquè el xat t'entengui...
4: Ah,
3: vale, no.
4: Clar, clar. Has de vocalitzar.
3: És fantàstic, vale? Perquè molta gent em diu, hòstia, ara vocalitzes millor. Vale, no. Li dic, és que con el xat...
0: És que està meravellós.
1: Boníssim.
0: He de dir que vaig coincidir amb Ferran Adrià al maquillatge de col·lapse i em va avançar algunes de les coses que passaran a la sèrie, que evidentment jo...
1: Tu calladet.
0: Boqueta tancada. Però hi ha coses que no se saben de la història del Bulli i d'alguns dels seus protagonistes que ens sorprendran molt.
1: Ostres.
0: Aviso ja a tots els seguidors de la sèrie de TV3, perquè dic, home, Ferran, m'estàs fent una mica d'espoiler.
1: I tot és cert, eh?
0: Sí, sí.
1: M'encanta.
0: Hi ha una història en concret del Bulli que se sap molt poc i que es descobrirà gràcies a aquesta sèrie.
1: Que xulo. Tinc moltes ganes de veure-la.
0: Sí, no l'has vist encara.
1: No, fes-ho.
0: Bueno, els dos primers capítols ja els pots mirar avui, perquè és una meravella.
1: Sí, tinc molta feina.
0: Eloi Vila ha tornat a posar en marxa el cotxe de TV3.
1: I qui s'hi va enfilar va ser l'esportista Oriol Cardona.
5: Jo me'n recordo els dies abans dels jocs... que pensava que si no guanyava l'or per mi seria un fracàs, seria una decepció.
6: Sí que et posaves pressió, no? Perquè, clar, l'or...
5: Sí, però al final...
6: És molt difícil. És una persona que guanya l'or.
5: Sí, però, clar, algú l'ha de guanyar. I volia ser jo.
6: Sí, i ho entenc perfectament, però portar-ho, que si no aconsegueixes un fracàs és...
5: També per la història que tinc amb l'esquí de muntanya, és a dir, els últims anys havia estat guanyant els Jocs Mundials i els europeus i realment, després d'haver estat 4 anys a dalt de tot, no haver aconseguit doncs, haver-hi estat a l'any dels Jocs hagués sigut un fracàs i per sort va anar bé.
6: Bueno, esclar, i ara els Jocs el 2030, els Alps 2030,
5: sí.
6: L'objectiu és l'or una altra vegada?
5: Sí, l'objectiu... Jo sempre que competeixo l'objectiu és guanyar.
0: I acabem parlant del sempre estimat Javier Cámara.
1: L'actor va guanyar la Conxa de Plata a la millor interpretació de repartiment al Festival de Sant Sebastià i va passar pels micros de Televisió Espanyola.
7: Ei, sí. Ei, sí. Quieto,
8: sí.
7: Para,
8: vale.
7: ¿Estás?
8: Sí.
7: ¿Estás ready?
8: I'm so ready.
7: ¿Y feliz?
8: Superfeliz. M'acaba de dir un director chino que ha visto todas mis películas en China. Digo, se ve en China, qué maravilla. Estoy
7: Oye,
8: feliz.
7: Pues igual ahí hay una carrera.
8: Bueno, va a ganar un premio maravilloso. Pues lo que sé, que me llame.
7: De festival he oído eso de que reírse es una cosa muy seria.
8: Lo es.
7: Y lo es.
8: Y lo es. Lo es. Y asustarse también. En el pase, en el cursal, la gente se asustaba y se reía. Y nosotros nos mirábamos como asombrados, como diciendo, hemos intentado hacer una película muy seria. Pero bueno, la gente se ríe de las desgracias de los demás.
7: Enhorabuena, Javier Cámara.
8: Carlos, qué gusto siempre verte.
0: 8 minuts, 2:45 del matí. Benvinguts a Catalunya Ràdio. Engeguem la setmana amb tots vosaltres. Des dels matiners i obrim la revista del cor per parlar de Sylvester Stallone, que ha confessat que sobretot la seva obsessió pel físic de Rocky i que això li va provocar bulímia.
1: Sí, l'actor ha explicat que durant la preparació d'aquest personatge va portar el seu cos al límit. Diu que va arribar a tenir només un 2,6% de greix corporal i assegura doncs, que va patir bulímia per aquesta obsessió amb la musculatura. També ha reconegut que va consumir esteroides per aconseguir el físic que volia i l'actor admet ara que aquells entrenaments tan extrems i anys fent escenes de risc doncs, han tingut, evidentment, conseqüències en la seva salut física.
0: I Sharon Stone ha assegurat que el seu exmarit va autoritzar que li fessin una operació cerebral sense el seu consentiment.
1: L'actriu ha explicat al podcast de Mayim Bialik que el seu exmarit, el periodista Phil Bronstein, va autoritzar que li practiquessin una cirurgia d'exploració cerebral mentre ella estava ingressada després de tenir un greu vessament cerebral.
9: No one at the hospital asked me
4: what happened to me. I was not fully examined at the hospital. They let my husband sign.
1: Explica que no estava inconscient del tot i tot i això ningú a l'hospital va preguntar-li què li passava. Directament van fer que el seu marit decidís per ella. Es va aixecar mentre la traslladaven en llitera cap al quiròfan i va aconseguir que aturessin la intervenció. El metge li hauria dit que disposava d'un document signat pel seu marit que donava llum verd de la intervenció i diu que anys més tard altres metges li han dit que era una operació de molt alt risc i totalment innecessària.
0: N'estic dient de la Lara, no del que està explicant Sharon Stone.
1: Fortíssima,
0: eh? Em sembla fortíssim el que ha confessat. I celebro que s'expliquin aquestes coses. Sí, en un moment en què s'han d'explicar les coses com sonen. Mentrestant, volem saber quin so ens ha deixat la ràdio. Andreu Merino.
9: Divendres al matí de Catalunya Ràdio es tornaven a plantejar diversos dilemes i Elisenda Pineda obria la capsa de Pandora. Volem saber què pensa realment de nosaltres la gent del nostre voltant.
10: Si us donessin l'oportunitat de saber què pensa realment la gent que us coneix de veritat, no estic parlant de la gent que us veu per la tele, que us escolta per la ràdio...
11: Però que ens coneix de veritat, què vols dir que ens coneix?
10: Família, amics, cercle íntim.
11: Tu ja saps què pensa de tu?
10: No, no.
11: Jo sé què pensa el Ricard de mi, o no? O no?
9: I al concurs, de vegades, hi ha concursants que es posen creatius.
12: 29 de juny, opció D, 27 d'abril. Temps...
13: 23 de febrer.
12: És una opció que no t'he donat.
11: A veure, repetim-la.
12: Sí.
9: Al suplement, aquest cap de setmana, hem pogut escoltar Pau Gasol, referent per a moltes persones que han jugat a bàsquet i que algun dia han somiat també arribar a la NBA. Ell va tenir l'oportunitat de jugar amb Kobe Bryant, de qui Gasol ja n'ha parlat amb els seus fills.
14: Sí, ho saben, És el seu... consideren el seu tiet. Saben el que ha passat i tinc una relació molt propera amb la Vanessa Bryant i les seves filles de germanor i de família.
15: Els matiners.
0: 5 minuts, arribem a 6:15 del matí. És moment de connectar-nos amb els astres, amb les energies, saber com fluïm aquesta setmana.
1: A veure.
0: I sobretot saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Cristina Borreguero, astrocat.cat, bon dia.
16: Bon dia, matiners. Avui, dilluns 28 de setembre, comencem la setmana amb Mart entrant a Lleó. I això ens pot donar una bona dosi de confiança, empenta i ganes de fer-nos veure. Mart és acció. I Lleó li diu, fes-ho amb passió, amb creativitat i sense amagar-te. Això sí, vigila que aquesta passió no es converteixi en un drama. Aquesta setmana toca atrevir-nos a dir la nostra i no tenir por d'ocupar el lloc que ens pertoca. Bona setmana!
0: Doncs vinga, missatge de la gent d'astrocat.cat per engegar aquest dilluns i també engeguem la setmana felicitant a moltes persones, però aquí li diem anys i anys per molts anys, Lara.
1: Doncs comencem amb una de les veus més potents i sexis de Catalunya.
0: Sí.
1: No és la teva, que també és una d'elles,
0: No, a comparació amb ell, no.
1: Avui fa anys l'actor David Verdaguer, que en fa 43. Ballaríem sempre enganxats a ell. Per molts anys, Sergio Dalma avui arriba als 62.
17: No m'ho puc creure!
1: I acabem felicitant la cantant Pastora Soler, arrenca el dilluns sumant un any més i arribant als 48. I també felicitem a tots els que avui celebreu el vostre aniversari, que tingueu un dia carregat de bons moments.
0: Ja sabeu que cada dia els matiners ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
18: Bon dia, matiners!
19: Manu Guix.
18: Manu Guix a l'aparato.
19: Cantant, compositor i músic en general.
18: Com esteu?
19: El seu cap és com un pentagrama que mai para de compondre.
18: Una cançó que a mi em fa sempre començar el dia amb energia i, sobretot, el que és més important, de bon humor, és una cançó que es diu Rush, de Freak Power, que, bueno, ja ho veureu, és que té una alegria de viure, un ritmillo... Buah, és meravellosa. Espero que tingueu un molt bon dia i apa! A ser feliços, matiners!
15: Els matiners.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dilluns 28 de setembre. Agustí Serrat, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Agustí, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. El sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar Barcelona aquest dilluns, coincidint amb la visita de Pedro Sánchez a la capital catalana.
1: Sí, aquest mateix matí, a 8:15, hi ha convocades 4 accions en diferents punts de la ciutat, a la Meridiana, a la plaça de Sants i als carrers de Tarragona i de Sant Agustí. I a la tarda hi ha prevista una concentració davant del Palau de Congressos de Catalunya, on hi haurà el president espanyol. Carme Arcarazo és la portaveu del sindicat.
2: El risc de que dimarts ens intentin colar un decret farsa. Un decret que faci 4 coses cosmètiques, però que no capgiri la situació, que no garanteixi que no hi ha cap més Mari Carmen. És crucial. Hem de col·lapsar Barcelona.
1: El sindicat exigeix 4 condicions al decret llei d'habitatge: contractes indefinits, la congelació dels preus dels lloguers, la reforma de la llei d'arrendaments urbans i que no es pugui desnonar gent vulnerable sense alternatives d'habitatge digne.
0: Per la seva banda, Sánchez diu que farà el possible perquè la resposta legal als desnonaments s'aprovi en el pròxim Consell de Ministres, que és demà.
1: Ho ha dit en un acte de partit en què ha demanat un esforç als socis de la investidura.
3: Y yo, Mari Carmen, tengo un mensaje para ti. El gobierno está trabajando contrarreloj para llevar el próximo martes el Real Decreto Ley sobre Vivienda.
1: Sumar adverteix que s'hi juga en la legislatura, mentre que Junts s'ha obert el pacte i Esquerra ha reclamat un topall per lloguer d'habitatges turístics i també aturar els desnonaments a vulnerables. Mentrestant, a Madrid, milers de persones han passat la segona nit a la Puerta del Sol per exigir solucions a la crisi de l'habitatge.
0: A Catalunya, de moment, no hi ha cap acampada com les de Madrid, però els Mossos veuen possible que també acabi passant.
1: Sí, diuen que si passa, preservaran el dret de concentració i de manifestació. Ho han afirmat la comissària en cap dels Mossos, Sílvia Catà, en una entrevista al programa Vèrtex de TV3.
4: Sí, tenim coneixement de que poden haver aquestes mobilitzacions i la policia està per defensar els drets i les llibertats dels ciutadans, en aquest cas, el dret a la concentració i la manifestació d'un col·lectiu que vulgui expressar la seva opinió, el seu disgust o la seva ideologia a la via pública.
1: La nova comissària en cap dels Mossos també ha explicat que treballen en un pla transversal per abordar l'augment de la delinqüència juvenil. Segons les dades de la Fiscalia General de l'Estat, els delictes comesos per menors han augmentat un 74%.
0: Més enllà de l'habitatge, un avió de la companyia Delta Airlines, que viatjava entre Barcelona i Boston, ha hagut de fer un aterratge d'emergència a l'aeroport de Porto, a Portugal.
1: Ha passat després de detectar fum a la cabina per causes que encara no se saben. 14 passatgers han rebut assistència mèdica i a 2 homes els han ingressat a urgències per inhalació de fum, tot i que estan estables. L'aparell transportava gairebé 300 passatgers entre la capital catalana i la de Massachusetts. L'incident ha obligat a activar una alerta de nivell 2 en una escala de 1 al 3 i a mobilitzar una 60 de bombers fins a l'aeroport, que han suspès durant una estona a les operacions.
0: Les festes de la Mercè de Barcelona s'han tancat un any més amb el tradicional piromusical.
1: Sí, per primer cop s'ha fet a la platja de la Nova Icària i amb la selecció musical de Josep Montero d'Ocas Grasses, que aquest mes d'octubre s'acomiada amb 4 concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Després de la polèmica per la poca presència de la música en català els últims anys, aquest cop el piromusical ha comptat amb temes de Rosalía, Adrià Puntí, Rita Payés, El Petit de Calaril o Joan Manuel Serrat, a més dels mateixos Ocas Grasses. I també hi ha tingut presència la música internacional amb cançons de Pitbull, Dua Lipa o Coldplay, entre molts altres.
0: I els castellers d'Esparreguera han guanyat el concurs a Torredembarra.
1: Ho han fet després de descarregar el 5 de 7, el 3 de 7 aixecat per sota i el 5 de 7 amb agulla, el primer del seu historial. Han quedat per sobre de la colla castellera de Figueres i dels castellers de Cerdanyola. La plaça del castell de Torredembarra ha estat l'escenari d'aquesta jornada castellera, que ha servit de prèvia de la gran final de la setmana que ve a Tarragona.
0: Agustí, a dormir.
1: Vinga, bona nit.
0: Que vagi bé. 6:45 del matí, 4 minuts, fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
5: Què tal, bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia.
0: Avui amb la crisi de l'habitatge a tot arreu.
5: Sí, El País explica que la ràbia dels joves per la crisi de l'habitatge pren la Puerta del Sol, o acompanya d'una gran foto de portada on veiem milers de persones participant d'aquesta pressió social. En el vessant més polític, però, hi trobem la resta de diaris.
6: L'Ara parla de negociació a contrarrellotge per aprovar el decret. El periòdico relata el pols que lliuren els partits i, finalment, La Vanguardia diu que Sánchez busca in extremis el sí de Junts i Podem. A Madrid, El Mundo assegura que Sánchez busca un decret Frankenstein per enredar els seus socis.
5: També en portada de tota la premsa catalana, fotos espectaculars, ara ho dèiem, del piromusical de la Mercè. En destaquem 2. Piromusical a la platja, llegim el periòdico platòric final de la Mercè a la platja, afegeix La Vanguardia.
6: Altres temes de portada, el diari Ara explica que l'Església catalana es prepara per al relleu imminent de l'arcabisbe Omella i el periòdico que el tancament d'abocadors obligarà a incinerar més residus.
0: I avui els articles d'opinió, reflexions sobre la pressió al carrer perquè el govern espanyol aprovi un nou decret d'habitatge que freni els desnonaments.
6: L'editorial de l'Ara diu que Sánchez se la juga amb el decret Mari Carmen.
5: Exposa que el problema del president espanyol és un cop més conciliar Junts i el PNB amb Sumar i Podem en una mesura que complagui a totes les parts.
6: El director adjunt del periódico, Ferran Boiza, creu que el cas Mari Carmen ha donat vida a Sánchez.
5: Boiza recorda que fins dijous el president estava contra les cordes per Ceuta, però de sobte l'agenda ha canviat i ara Sánchez es compromet a aprovar a contrarrellotge el decret d'habitatge.
6: Ivan Redondo, consultor polític i exdirector de gabinet de la presidència de Pedro Sánchez, escriu a La Vanguardia que l'Esquerra i el PSOE estan malament a Espanya, però que poden guanyar les generals.
5: Assegura que el primer moment clau abans dels comicis serà l'habitatge aquesta setmana al Congrés, ara que hi ha 80 tendes acampades a sol.
6: A El País, el filòsof Diego Garrocho considera que l'acampada a sol és el mateix 15M. Recorda que han passat 15 anys, el temps que Ortega deia que duraven les generacions.
5: Diu que el temps ha passat, però que massa biografies s'han quedat encallades en una precarietat que ha tornat a fer-se insuportable.
6: A El Mundo, Federico Jiménez Los Santos minimitza el problema de l'habitatge i considera que l'esquerra Alibaba ha decidit fer la guerra electoral preventiva contra Ayuso Almeida, els propietaris de pisos i els fons voltor.
5: I assegura, com ja va fer Ayuso, que hi ha tres vegades més desnonaments a Barcelona que a Madrid i que una dona es va suïcidar a l'Hospitalet després que la fessin fora de casa.
0: 6:15 del matí, pràcticament 7 minuts. Sílvia Solanes, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Què tal el cap de setmana?
7: Molt bé.
0: Llarguet?
7: Llarguet.
0: Has disfrutat?
7: Sí, he disfrutat.
0: Fas una cara de relaxada.
7: Ai, sí.
0: Que bé, ho celebro.
7: Sí.
0: Avui et costa arrencar més o no?
7: Pues dilluns, és que a mi els dilluns
0: m'agraden. No, però com que vens de 4 dies...
7: Sí, però escolta, ja tornaria a tenir 4 dies per marxar.
0: Home, t'imagines? Vinga, amb la Sílvia, com sempre, repassem la premsa digital. Què torna a tenir aigua?
7: Doncs mira, la coneguda com a Palangana de Sants a Barcelona és la font ornamental que hi ha a tocar de la plaça de Sants, que recupera l'aigua. Ho veiem a BTV, aquest element portava 3 anys apagat, es va haver de buidar com a mesura d'estalvi per la sequera, però aquest temps d'inactivitat li ha passat factura. Part del cablejat i alguns dels llums LED que formen part de la instal·lació van desaparèixer.
0: Molta atenció, perquè si sou de comprar llaunes de musclos o escopinyes, hi ha canvis.
7: Sí, ara tampoc són grans canvis.
0: No us penseu que ara si compreu musclos us sortirà una escopinya per allà al mig.
7: Aquí està el tema.
0: Veus?
7: Ara hauran d'etiquetar diferent. Hauran d'incloure la denominació comercial que estigui admès a l'Estat per aquest tipus de productes. Hi ha empreses que ja ho fan, però tanca la porta que una llauna porti producte sense que el consumidor sàpiga d'on ve i altres requisits tècnics. Aquí és on anem. Perquè si diu filet, que sigui realment un filet.
0: Val.
7: Si diu escabeig, que sigui escabeig i no quedi lliure d'interpretacions de com ha de ser l'escabeig.
0: Interessant.
7: Sí, us recull un decret llei que llegim a l'Heraldo d'Aragón.
0: Una comarca que sabem que va a l'alça.
7: El Bages incrementa la seva reputació turística fins a màxims històrics. Els turistes posen un 9 sobre 10 en aquesta comarca, en bona part pels recursos que hi posa Montserrat. Segons un estudi de la Diputació, és la puntuació més elevada de la demarcació de Barcelona des del 2020. Per municipis, el que rep més quantitat d'opinions és Monistrol de Montserrat, seguit de Cardona, Manresa i Sant Fruitós de Bages. Ho veiem a Regió 7.
0: I els barcelonins ja no hauran d'anar al Montseny a buscar castanyes.
7: Perquè la castanya de Viladrau ha obert una botiga de castanyes a Barcelona sota el nom de Castanya Viva.
0: Ben pensat, molt ben tirat, això, eh?
7: Clar, dius així, ja no,
0: ja
7: no vinguin.
0: Ja està, clar.
7: És el districte d'Horta-Guinardó, llegim a l'ONU, que vol ser un punt de trobada entre territori, gastronomia, divulgació i producte de proximitat.
0: Doncs vinga, amb castanyes o sense, repassem alguns apunts culturals aquest matí amb la Marta Viana. I per on comencem, Marta?
8: Doncs mira, parlant de la Bola Negra, perquè ha recaptat 1,3 milions d'euros en només un dia, divendres, que recordem que en vam parlar molt perquè és el dia que s'estrenava, doncs bé, aquell dia va reunir 175.000 persones i va superar l'Odissea de Nolan a Espanya. Per tant, superbones xifres. Si no l'heu vist, aneu al cinema, es va anar divendres i meravellosa, t'agradaria molt.
0: He de dir-te que he rebut opinions diverses aquest cap de setmana de la Bola Negra. És a dir, que hi ha hagut gent que m'ha dit és una meravella i hi ha gent que m'ha dit esperava...
8: Sí,
0: que fos una mica millor.
8: Que la tornin a mirar. Jo tinc ganes de tornar-la a veure. Només perquè és que m'ha encantat.
0: Vinga, amb què més?
8: Parlem de Taylor Swift. Hem de parlar d'ella, perquè és l'artista més premiada de la història dels MTV Video Music Awards. Aquesta matinada, la cantant ha superat Beyoncé després de rebre el nou guardó a millor direcció artística. Per tant, també, molt bones notícies per Taylor Swift. Sky, I acabem també amb previsions per avui mateix. La primera és que aquesta nit a la Sala Paral·lel 62 se celebra la gala dels Premis Teatre Barcelona, on el Barquer, que es va poder veure al Teatre Lliure, i Com vaig aprendre a conduir, que es va poder veure en aquest cas a la Sala Beckett, doncs són els muntatges més nominats. Una, aquesta és una de les previsions, i l'altra és Esparreguera.
9: Benvinguts al cim dels matiners.
8: Com volaria. Doncs avui a Esparreguera comença el Festival de Circ Contemporani La Palanca. Això es podrà gaudir fins el dia 4 d'octubre. I a Tàrrega també comença el Galacticat, que és una mostra de cinema fantàstic i de terror. I al Palau de la Música de Barcelona avui també passa això. I a concert inaugural de la temporada de 2026-2027 al Palau de la Música, amb un concert homenatge a Pau Casals a les 7 del vespre.
0: A partir de les 6 del matí, com cada dia, evidentment, de dilluns a divendres, engega una nova edició del Matí de Catalunya Ràdio. Maiol Roger, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: I quin menú tenim per avui?
1: Doncs mira, avui estarem molt pendents de les protestes per l'habitatge, que després de l'acampada a la Porta del Sol arriben a Catalunya. Hi ha diverses accions convocades entre 7:45 i les 8, i serem en directe per veure què hi fan. Després, a l'Àgora ho tractarem amb la Carme Arcarazo, que és portaveu del Sindicat de Llogateres, i el Javier Borón, que és expert en habitatge. Després tindrem la primera entrevista en directe a Ferran López, que és el director general de la policia, el nou trapero, perquè ens entenguem. I tancarem la gola parlant del fenomen de la bola negra, que ara ho sentia comentar-ho. I com que hi ha aquestes opinions discrepants, serà interessant debatre-ho. A partir de 11:15, avancem a l'estudi que han fet sobre Maria Branyes, la supercentenària catalana Manela Esteller, i ho farem amb el Rafa Vilasant Juan. I després, entrevista a Laura Escanes, perquè demà s'estrena a la Travessa VIP.
0: Molt interessant. Tot plegat, com sempre, a partir de les 6 del matí amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol.
1: Fins ara.
0: Fins ara.
10: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
0: Des dels matiners, com sempre, us convidem a regalar teatre perquè, escolta'm, és un regal perfecte. Que ho voleu fer d'una manera fàcil? Doncs només cal que entreu a regalateatre.cat, regalateatre.cat, i feu feliços i felices a les persones que us estimeu. Avui, alerta, comenceu a marcar ja el telèfon perquè sé que us encanta anar al teatre. Des de Regalateatre us conviden a anar a veure avui l'obra El Gran Inquisidor. Amb qui? Doncs amb el meravellós Lluís Omar, al Teatre Goya de Barcelona. És una obra de poder, de consciència, de fe i de llibertat. És un recital escènic amb música en directe. Alerta, perquè només fan 10 úniques funcions, de l'1 a l'11 d'octubre. 93201-7474, 93201-7474. De seguida escoltem els matiners que ja esteu desperts. Tinc l'Eloi Cordomí, per cert, per aquí. Em sembla que sí, Eloi.
11: Aquí present, bon dia.
0: Saps què passa? Que és que el divendres jo, que sóc un accelerat de la vida i que sóc un impacient, vaig dir adéu sense dir qui s'emportava les entrades del divendres de la sala, de la sala Villarroel.
11: Ja, has fotut en l'aire el cap de setmana, molt.
0: Clar, no, em diguis això, tampoc remem a favor. Però escolta'm, teníem el Víctor, la Sandra i la Lourdes, que ens van trucar, que els hi van dir, estigueu alerta al programa de dilluns, que la nostra mà més innocent, que és l'Eloi Cordomí, us dirà si heu guanyat aquestes entrades. Per tant, 1, 2, 3, així de senzill. Eloi.
11: Espera, que tiro el dau d'aquest virtual.
0: Exacte,
11: de tres cares.
0: Vinga.
11: El 3.
0: El 3, doncs vinga, va. La Lourdes, que se'n va veure aquesta fantàstica obra a la sala Villarroel de Barcelona. Queda't aquí, Eloi, perquè de seguida parlo amb tu, que atenga els oients que tinc per aquí, al 93201-7474. Ja. Aquí saludo per aquí. A Miquel. Veure...
12: Miquel Bordes.
0: Miquel, què tal? Com estàs?
12: Molt bé, molt bé, llevat.
0: Ja que hi és molt, no? Aquestes hores del matí. Què estàs fent, Miquel, d'espera aquestes hores?
12: Doncs estic fent un encàrrec per poder agafar les 6 cap a Toulouse.
0: Molt bé, te'n vas cap a Toulouse, ara?
12: Sí, sí, sí.
0: I et puc preguntar hores. Què vas a fer a Toulouse?
12: Vaig a veure dos clients que els he de veure cada setembre.
0: Molt bé, o sigui que et queda una mica de carretera i manta, eh?
12: Sí.
0: A poc a poc amb el cotxe i connectat a la Ràdio Nacional, que nosaltres t'hi acompanyarem, Miquel.
12: Molt bé.
0: Tens el número 1, una abraçada.
12: Gràcies.
0: Que vagi bé el matí, adéu. 93201-7474, qui més tinc per aquí, l'Ara? A veure... Xavi, bon dia.
13: Bon dia.
0: Com estàs, Xavi?
13: Molt bé, i vos?
0: Doncs mira, aquí fent una mica de programa, aixecant el país, que és el que toca.
13: Perfecte.
0: I tu des d'on ens truques, Xavi?
13: Des de Martorell.
0: Des de Martorell. I què fem desperts aquestes hores?
13: Doncs entrar a treballar.
0: I de què treballes?
13: Treballo d'operari en una empresa d'alimentària.
0: Molt bé. Entenc que ens hi estarem fins al migdia treballant?
13: Correcte.
0: Perfecte. Doncs Xavi, tens el número 2. Gràcies per trucar-nos i ànims amb aquest matí.
13: Perfecte, merci.
0: Que vagi molt bé, Xavi, gràcies. Matiners desperts, que comenceu la setmana i teniu ganes de parlar amb tots nosaltres. D'en Xavi, aquí passem. A la Sònia. Sònia, bon dia.
14: Hola, bon dia.
0: I tu des d'on, Sònia?
14: De Barcelona.
0: Des de Barcelona, crec que no és la primera vegada que parlem.
14: No és la primera vegada.
0: Molt bé. Preparada pel dilluns?
14: Preparada. Mira, esmorzant una mica i fent-la també la bossa per anar al gimnàs.
0: Ara te'n vas cap al gimnàs?
14: Sí.
0: Va bé, començar la setmana amb una mica d'esport, eh?
14: Correcte.
0: Clar que sí. Doncs escolta'm, Sònia, número 3 per aquest sorteig.
14: Moltes gràcies.
0: Una abraçada, que vagi bé.
14: Una abraçada, adéu.
0: I acabem aquests matiners parlant amb la Maria Antònia. Maria Antònia, bon dia.
15: Bon dia.
0: Com va el dilluns, Maria Antònia?
15: Doncs mira, aquí, igual que la senyora anterior, esmorzant i preparant per anar a fer rehabilitació.
0: Rehabilitació. Mira, jo també hi he d'anar aquesta setmana. Començo, tu. O sigui que ja tenim una cosa en comú. Ho hauràs de fer a poc a poc? Fa molt temps que estàs fent rehabilitació?
15: N'he fet i parat a l'estiu i ara he de continuar.
0: Molt bé. Doncs escolta'm, nosaltres t'acompanyarem una estona, almenys fins les 6 per despertar-nos plegats, Maria Antònia.
15: Molt bé, gràcies.
0: Una abraçada. Tens el número 4.
15: Gràcies.
0: Que vagi bé, adéu. I torno a tenir per aquí la mà innocent, que és l'Eloi, no? Suposo. Eloi, ara et toca la mà innocent.
11: Que ara has fet quatre cares. He de fer un dau de quatre cares.
0: Ara has de fer un dau de quatre cares.
11: Preparat, eh?
0: Vinga, va.
11: Un, dos i... El número 2.
0: Número 2, el Xavi des de Martorell, que s'emporta aquestes entrades per anar a veure el fantàstic Lluís Omar al teatre amb aquesta obra estupenda. Doncs escolta'm, Eloi, anem pel temps, que comencem la setmana amb canvis.
11: Sí. Ostres, mira, és que és una setmana molt complicada, perquè meteorològicament, aparentment, no passa res, no hi ha cap front, no hi ha cap gran borrasca, no hi ha cap cosa molt estranya, i en canvi els models ens marquen molta pluja. Evidentment, a causa d'aquesta atmosfera tan càlida i d'aquest mar tan calent que tenim, i d'un vent de llevant que es va consolidant durant tota la setmana, que farà que tinguem aquests ruixats. I de moment els ruixats no en tenim ara mateix sobre Catalunya, estan sobre el mar, poden arribar a partir de mig matí en alguns punts de la costa, del prelitoral, i durant la tarda també es van consolidant i poden afectar més trams del litoral, del prelitoral, i arribar també, per exemple, en llocs del centre de Catalunya o del Prepirineu. Llavors, avui baixa la temperatura, 25-28 graus les màximes, quedaran al migdia les més altes, i a partir d'aquest vespre, nit i durant la matinada, les pluges s'estenen i s'intensifiquen en moltes comarques, sobretot també en molts llocs del litoral i prelitoral, i de la Catalunya central, de les comarques de Girona, al nord de Tarragona, del Prepirineu. Entre aquesta nit i demà podem tenir pluges fortes, estem parlant de més de 50 litres, potser en alguns llocs uns 80-90, per tant, patacs importants.
0: Haurem d'esperar doncs aquestes pluges. Per cert, bé el cap de setmana, que no t'ho he preguntat.
11: Sí, molt bé. Mira, ahir vam fer una cosa molt xula.
0: A veure?
11: Vam acompanyar un senyor de 97. Tu coneixes el Taga, la muntanya del Taga?
0: Sí, home, i tant.
11: És una muntanya coneguda, aquí al Ripollès, 2.000 metres d'altura. Doncs hi ha una creu molt emblemàtica i hi ha un senyor de 97 anys, que ara té 97
0: anys. Tens 10 segons, eh?
11: Sí. Una de les persones que va pujar a la muntanya del Taga a muntar aquesta creu.
0: Ah, quina meravella!
11: I vam acompanyar-lo a pujar a rememorar allò.
0: Això està molt bé. Eloi, t'he d'acomiadar, estimat, que tinguis un molt bon dilluns.
11: Vinga, adéu-siau.
0: Que vagi bé, adéu. Seguim amb els matiners. Vinga, va.
10: Benvinguts a la Renaixença del segle XXI.
16: A mi m'agrada fer carn a la brasa, però a mi s'obren una mica tota aquesta gent. No se te pagarà. No veus que aquí se te farà massa d'allò. Són homes que de dilluns a divendres no fan res. I al cap de setmana tenen la necessitat de demostrar que fan... Val més que no facis res com el resto de la setmana.
17: I moltes eines, eh? Moltes eines.
18: Supeio, quins amics tens?
16: Bueno, tenia ja, no els tinc.
18: Ah, tenia.
16: Aquests ja està. Cada amic que ha intentat opinar mentre feia carn a la brasa, l'he despedit.
10: La Renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
19: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT.
10: Els matiners.
8: I el sol sortirà a les 7:43 i aquí el dia...
1: I avui que és cap de setmana, també vocalitzaré bé.
0: I tant! Tal dia com avui, el 25
8: de novembre.
0: Novembre, clar que sí, estem un mes per Nadal.
10: Els matiners. l'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
0: Ai, matiners, recta final del programa d'avui dilluns. Tan, tan, tan. I quan sona aquesta sintonia...
8: Nervis.
0: Nervis, tensió. Concentració. També pels oients que ens esteu escoltant ara mateix, perquè arriba el moment de... La dada, Maria. Maria Fernández Noguera, què tal?
18: Molt bon dia.
0: Cada dia fas cara més de dolenta, quan entres aquí.
8: Estic molt d'acord amb aquesta cara.
18: Està embogint,
0: Tranquil·la, Maria.
18: És molt divertit.
0: Algun dia et farem la dada matiners nosaltres a tu?
18: Ja, i segur que és un fiasco total.
0: Perquè entenguis el que patim cada vegada. Una vegada més, també, per cert, us convidem els oients dels matiners que participeu en directe a la dada Maria, fent el primer cafè del dia i, el més important, despertant les neurones. Maria, què ens has preparat avui amb aquest somriure malèfic?
18: Avui parlarem de llibres.
20: Deixa'm dir en la meva defensa que trobar-te aquí no estava a l'agenda, que tinc més que coll avall.
0: Ui, estàs enamorada?
18: Sí, però no t'explicaré ara, això,
8: Ai! Tenim secció de cor, també,
0: sí,
8: Maria.
0: Sí,
18: aleshores ja t'explico.
0: A veure.
18: Avui us poso aquesta versió de Judith Niederman de la cançó dels Amics de les Arts, citant Mercè Rodoreda, perquè la dada d'avui és sobre la setmana del llibre en català que va acabar ahir. Resulta que aquesta cita literària es va fer per primera vegada el 1983 a l'estació de Sants de Barcelona, amb un format molt més modest que ara, només tenia un sol estant en aquesta estació. I per això, avui us pregunto...
0: Ui, a veure, això pot ser de l'estació, pot ser dels llibres, pot ser de Judith Niederman...
18: No te l'esperes, la pregunta, ja t'ho dic.
0: Pot ser de Mercè Rodoreda...
8: Uah, és que pillarem tant...
18: Quin dia va acabar la setmana del llibre en català del 1983? Té una explicació, aquesta pregunta, Després ho veurem. Quin dia va acabar?
0: 1983.
8: Però, tipus, què? Vols dir un divendres o un dimarts?
18: No, vull dir un dia, per
0: ara
18: exemple, 1 de febrer.
0: Ara ens ho explicarà.
18: I una data.
0: 1983. Jo tenia 2 anys.
8: Jo és que no estava ni com a projecte.
18: Jo tenia un.
0: Quin dia de la setmana o...?
18: Quin dia de data? 1 de febrer, 30 de març...
0: Però... Bé, està bé. A veure, Marta, Lara i jo.
8: Em poses a mi primer perquè pilli jo primer.
0: No. A veure, jo dic 23 de març. No sé, és que és igual, perquè és que no en tinc ni idea.
18: Molt bé.
8: Jo 28 de febrer. I per què a l'hivern? Perquè he pensat, si fa aquesta pregunta, els febrers sempre són aquells mesos raros, no? Que a vegades té un dia...
0: Molt bé. Ben tirat.
8: Jo diré 25 de setembre.
18: Molt bé.
0: També us faig una observació. De tots els dies dels mes hem dit 28, 25 i 23, que també hi ha reines...
8: Bueno.
0: Ai, quins nervis. 28 de febrer, diu Marta Viana... 25 de setembre, diu Lara Garcia, i servidora de vostès, 23 de març. I la dada Maria d'avui dilluns se l'emporta...
18: Marta Viana!
8: I a més, molt ben afinada, 27 de febrer.
21: Nena!
8: Perquè fas cultura.
21: No, però això és una mica estranya, la pregunta.
18: Aviam, molt bé, és perquè si la pregunta ara, sabeu que aquesta setmana és el setembre. Doncs, aleshores, quan es va començar a fer, va ser el febrer. I no va canviar el setembre fins al 2010, coincidint amb el trasllat al Parc de la Ciutadella de Barcelona. I per què es va començar a fer el setembre? Doncs per vincular la Setmana del Llibre en català al començament del curs polític i literari i també que estigués més a prop de la Diada Nacional de Catalunya. Durant molts anys, de fet, es va fer entre febrer i març. No va ser fins al 2010 que passa el setembre.
0: Veus? Doncs mira, hem après una cosa més. Escolta'm, he de dir una cosa. Marta Viana, amb el hi-hi-hi-hi-hu-hu, està començant a escalar posicions,
8: És que, xatos, no us podeu refiar.
0: Perquè ella va fent, no guanyo mai, no sé què.
8: Es fa la tonta.
21: Ara, també us dic que el que jo havia pensat amb el que és realment...
0: Això és igual, Marta, la qüestió és que has guanyat.
8: Però
0: és
8: impressió.
21: Jo me'n vaig contenta. Ja començo bé la setmana.
0: Exactament, és una bona manera de començar. Maria, com sempre, moltes gràcies.
18: A vosaltres.
0: Fins demà.
18: Fins ara.
0: I alerta, perquè arriba una cançó que és pura cafeïna.

0: A Catalunya Ràdio, Els Matiners.
1: Els Matiners.
0: Amb Xavi Canalies.
2: La música del grup alemany Nena i els seus 99 Dread Balloons, una cançó, per cert, protesta antibel·licista del 1983 i que un any més tard sonava per tot el món. Ja ho esteu escoltant, no estem fent el Catalunya a nit des del divendres de la setmana passada i quan pràcticament estem arribant a les 6 del matí. Toca saber quina reflexió va fer l'Agnès Marquès precisament el divendres quan va acabar el Catalunya a nit. Moment de saludar-la. Agnès, molt bon dia.
3: Bon dia, matiners. Divendres me'n vaig anar a casa pensant en el llibre que commemora els 50 anys del Teatre Lliure i que es titula Cor Calent. L'han escrit la Marta Vives, la Marta Orriols i el Magí Camps i recrea la vida d'aquest exèrcit de professionals que no puja mai a l'escenari però que fa possible que la feina al Teatre Lliure brilli sempre tan i tan bé. Els vam entrevistar al Catalunya Nit i ens van explicar la història que s'amaga darrere el títol, aquest Cor Calent, i és una història preciosa. És la història d'un regidor que tots els actors encara recorden i que es deia Manolo i que cuidava molt els actors i abans de sortir a escena els deia piernas frías, corazón caliente. I em sembla que és un esperit fantàstic per superar aquest moment inevitable de cada dilluns a aquesta hora, que és que toca tornar a començar la setmana. Amb un als cors, cor calent. Que vagi bé el dilluns.
2: Ai, veieu que ràpid que passa el temps? Si és que amb un 3 i no res hem acabat el programa d'avui dilluns.
4: Passa volant.
2: Eh que sí? Ah, ens estem aquí desperts, tot la Marta contenta, perquè fa pocs minuts que ha guanyat la de Maria.
4: Jo contenta, jo ja està. Ja tinc la setmana feta.
2: Ja hem fet el dilluns. Ara el que toca és donar-li pas a Ricard Ostrell i tot l'equip del Matí de Catalunya Ràdio, on nosaltres també hi formem. No marxem cap a casa. Lara García, moltíssimes gràcies.
4: A tu, fins demà.
2: Marta Viana, també, moltíssimes gràcies.
4: Adéu, fins demà.
2: I a tots vosaltres, com sempre, matiners, moltes gràcies per ser-hi. Tornarem demà puntuals, com sempre, a partir de les 5 i 5 del matí per fer el primer cafè del dia amb tots vosaltres. Comença l'actualitat ara mateix amb Ricard Ostrell i el Matí de Catalunya Ràdio. Que tingueu un molt bon dilluns. Fins demà, matiners. Que vagi bé.
5: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cap.

0: Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Els experts!
0: Roger Seró.
2: I ara la calidesa d'una de les nostres divas, la Dua Lipi.
0: Sergi Viva.
3: A veure, tots sabeu que vaig dormir pels llocs perquè m'aixeco molt d'hora.
0: Laia Vidal.
4: Tinc el gos en català de bumbu. Però que fa en bas. Sound, sound.
0: Anna Closa.
5: Jo vaig estar la setmana passada un parell de dies fora perquè tenia festa.
0: Laura Grau.
6: És dels oficis amb menys coeficient intel·lectual de
4: Venga.
6: La societat, eh?
0: Mariví Pérez. L'estudiant en pràctiques, que ara no recordem com es diu. Els experts, temporada 15. Aquesta, per fi, sí que és la bona.

0: Alfons Gorina.
1: La sola presència d'Alfons Gorina ja ens posa contents.
2: Així m'agrada, així m'agrada.
1: Bon dia, com estàs?
2: Us enganxo cansats, però il·lusionats.
1: Ara. Això sí, això sí. Però tenim bona cara, no?
2: Sí, sí, sí. Va, no, va. No com jo, amb la pantalla aquesta que poseu aquí davant, que em sembla horrorós, eh? Saps allò
1: de... A veure, els oients han de saber que tenim una pantalla amb la que doncs es veuen les imatges, sobretot de la persona que està asseguda al sofà, i és la que després doncs podem fer muntatges de vídeo.
3: Exacte, o és la Laura, o és l'Alfons, o és la Rita, depèn
1: sí,
3: del dia.
1: Exacte.
2: I com deien a Friends, quan la Mònica era jove, recordeu sí, que la Mònica estava sí, grassa, sí, sí, sí, diu, la càmera engorda, i el Scheller diu, i con quantes càmeres t'enfocava?
1: Exacte.
2: Doncs això és
1: exacte
2: el que veig aquí, saps?
3: Oh, que dolent.
1: Vinga, estrenes de la setmana, atenció, perquè n'hi ha una que es desmarca de les altres.
4: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
1: Estem parlant, òbviament, de La bola negra, amb Guitarrica, De la Fuente, Penélope Cruz, Glenn Close, pel·lícula de Los Javis. Què ens has de dir d'aquesta pel·lícula?
2: Bé, per començar, això, una advertència de La bola s'ha fet tan grossa que el problema és a veure què li sembla a la gent.
1: L'expectativa, no?
3: Clar, sí, clar. Cal baixar el suflé potser una mica?
2: Sí, bé, en realitat no. És a dir, jo faré La bola més grossa cinematogràficament parlant. Em sembla una grandíssima pel·lícula. Però també és veritat que és una pel·lícula, per començar, molt llarga, i després, per què no dir-ho, és una pel·lícula que per temàtica despertarà rànxies, homofòbies, i reaccions...
3: Doncs que
1: això és bo en el sentit que tothom quedi una mica retratat,
3: clar,
1: no?
3: Clar, exacte.
2: Alguns ho estan dient. Mira, tot el que explica la pel·lícula és el que esteu vivint ara, exacte, i dieu, oh, una altra pel·li de la Guerra Civil, quan és una pel·lícula que se situa en tres èpoques diferents i només una és la Guerra Civil realment, no? Vull dir que, escolta, qui vulgui, qui ha decidit que la vol odiar, ja ho té claríssim, per tant, que ens deixin en pau a la resta,
3: ah,
2: gaudir
3: exacte,
2: de la pel·lícula tranquil·lament, no? A veure, és una pel·lícula, bàsicament, retrata l'homosexualitat al llarg dels anys en aquest país, a partir d'aquest relat perdut, que és La bola negra, de Federico García Lorca, que està perdut realment, però que la pel·lícula imagina què és el que va passar amb aquesta història, i ho fa amb tres històries en diferents moments del temps que s'acaben entrecreuant, no? Per mi és, han fet un fresc els Javis cinematogràfic espectacular, perquè ells sempre m'han semblat persones creatives, persones... Et poden caure millor o pitjor, però està clar que són tios amb cultura. Però no m'imaginava que fossin capaços de concebir una pel·lícula clàssica tan esplèndida com aquesta. Sembla una pel·lícula de Berlanga sense tot el sentit de l'humor negre, per entendre'ns, no? Però allò de l'Espanya profunda, ben retratada, magníficament filmada... En fi, una pel·lícula que, com dura 3 hores i són 3 històries, sempre hi haurà aquell moment que diràs...
1: 3 hores dura la pel·lícula?
3: Déu-n'hi-do,
2: gairebé, gairebé, però no es fa pesada, eh? Va, el que passa és que sempre hi ha allò de... Aquesta història potser m'agrada una mica menys que aquella... No perquè estigui pitjor ni res, al final tot acaba funcionant, però bé, que en tants minuts sempre hi ha algun petit moment que dius, aquí potser no està tan bé la pel·lícula, però es pot perdonar perfectament. Per mi, ha complert les expectatives més aviat.
1: És la pel·lícula seleccionada per l'Estat espanyol per anar a participar als Òscars.
2: Aquest grandíssima favorita.
1: L'hi veus recorregut?
2: Totalment. Acaba de guanyar el Premi Especial de Toronto, que és un d'aquests que superindicatiu. No només això, és que ara mateix hi ha gent dient que pot guanyar a millor pel·lícula, directament.
3: Caram.
2: O que com a mínim estarà entre les 10 nominades.
3: No m'estranya que vagi La bola grossa, doncs,
1: clar.
2: Sí, de moment les expectatives estan disparades. Veurem si sorgeix alguna altra pel·lícula, però ara mateix no s'endevina qui li pot fer la competència.
1: Més pel·lícules.
5: So, okay, come on. Just a bad dream. We're not there anymore.
1: No sé si s'ha advertit en aquest tràiler la presència d'un gos, i és que aquesta pel·lícula, En el corazón de la bestia, tracta d'un film de supervivència de Brad Pitt i

0: també, però sí, en plan apocalíptic, bueno, amb el tema aquest del virus, els zombis i tot plegat.
1: Sí, sense virus i sense zombis. Sí. És veritat que jo vaig pensar molt en El poder del perro, que sí que és una pel·lícula post-apocalíptica amb gos, també. També recorda molt El renacido, aquella pel·lícula del DiCaprio, que també era doncs, buscant-se la vida enmig de la natura i tal. La pel·lícula no està malament en sentit de supervivència, és una pel·lícula molt entretinguda i molt ben feta. Jo, precisament, li estalviaria tots els flashbacks de la guerra, que per mi no cal. Vull dir, hi ha un moment que es troba amb un senyor gran, amb un llac, i ja li explica. Dius, només amb aquests petits detalls subtils ja estaria bé, perquè si no et remarca tot el tema de la cosa americana militar.
2: I que és molt obvi, no? Ja segurament només veient les conseqüències ja podries deduir, no?, aquest passat.
1: Sí, totalment. I de fet, al final, òbviament no explico el final, però el final ja desbarra completament. Vull dir, ho espatlla tot al
0: final.
1: Va
0: de més a menys, la pel·lícula, doncs.
1: Pràcticament et diria que sí, no? Però vaja, si voleu una aventureta bé amb Brad Pitt, doncs escolta, aquí la teniu.
0: Una altra film d'atenció. De supervivència, això és Fall to Dead Point.
1: Sí, pues, totalment, ara que ho dius, dues pel·lícules de supervivència, el que passa és que la del Brad Pitt té un element més emotiu, diguéssim, i aquesta és pura adrenalina
2: acció,
1: i ja
2: acció,
1: està.
2: Acció,
1: no?
2: Acció.
1: Sí, però tampoc tanta, aquest és el problema. La primera part, aquesta és una segona part, no sé si la vau veure, eren aquelles dues germanes, crec que eren, que es decidien escalar una mena d'antena altíssima i llavors se'ls hi queia l'escala o no sé què els hi passava i quedaven penjades a dalt de tot de l'antena. Doncs aquesta és la segona part, però no són exactament els mateixos personatges i en aquest cas la premissa és que se'n van a fer trekking per Tailàndia a una mena, això també, com d'escala penjada d'unes muntanyes que s'acaba trencant tot.
0: No han après la lliçó, prou d'escalar, no?
1: Perquè volíem fer un homenatge a les víctimes de la primera i llavors només els he pogut fer això. Però quin problema hi ha? Que no hi ha tanta acció com això, és més que estan allà penjades i no saben de què parlar que una altra cosa, no? Sí que hi ha alguna escena, que sí, que està bé. Però a mi em va entretenir molt més la primera i crec que està més ben feta. I a més, aquesta, per afegir més al·licients, tampoc diré el què, però et cola dos girs de guió que dius, però, o sigui, això és una pel·li de supervivència. A què ve aquesta mena de conspiranoia ara intentant fer veure que aquest no és qui és i no sé què, en fi. Total, que fluixeta.
0: Déu-n'hi-do, De moment portem una de tres, no podríem dir?
1: No, una i mitja.
0: Una i mitja de tres.
1: Sí.
0: Potser és per això que ens recuperes dues pel·lícules ara de la setmana passada.
1: Això, a veure, perquè La bola negra, i ho dic perquè m'ho han dit els distribuïdors, ningú s'atreveix a estrenar aquesta setmana contra La bola negra.
0: Wow.
1: La del Brad Pitt és perquè és una pel·lícula de la Sony, que la Sony des dels Estats Units diu que m'estàs contant, clar, jo la meva pel·li la poso on em dóna la gana. Però tota la resta saben el que hi ha amb La bola negra i ningú vol estrenar.
0: La gent
1: i per
0: té això... por que la bola els aixafi,
2: directament. Cal qual.
0: Per això ens recuperes, per exemple, en La zona gris. No. 3, 2, 1. Pel·lícula, com diem, que es va estrenar la setmana passada, és una comèdia d'acció amb Guy Ritchie.
1: Sí, dirigida per Guy Ritchie, però clar, és la pel·lícula que jo crec que exemplifica perfectament en el que s'ha convertit la carrera de Guy Ritchie. I és que no és un mal director, evidentment, segueix sent bastant solvent la seva manera de rodar i les seves pel·lícules són entretingudes, però és que aviat serem totalment incapaços de recordar quina era quina, perquè roda una o dues pel·lícules l'any, quasi sempre amb actors repetits. Aquí són Henry Cavill, que ja havia treballat amb ell, Jake Gyllenhaal, que havia treballat amb ell, i és una comèdia d'espionatge d'aquestes que dius, bé, passa molt bé, escolta, tal, no recordaràs res la setmana que ve, i si mires l'anterior, que era el mateix, ja no sabràs quina és quina, saps? Llavors, bé, la poso perquè ens hem quedat sense pel·lícules, però la setmana passada ni em va entrar aquesta pel·lícula, malgrat ser de Guy Ritchie. Per altra banda, tinc la sensació d'això, que ningú sap ja qui és Guy Ritchie en el món de públic mainstream, per entendre'ns, no? Vull dir, nosaltres el recordem de nom, però aquí fora ja no significa res, això.
0: Per tant, aquesta pel·lícula es queda en el títol, en la zona gris, no?
1: Totalment, molt bé, eh? Escolta, està en jocs de paraules, eh?
2: Està molt
1: inspirat avui en Sergi, eh?
0: Vaja, acabem amb Femení Singular.
3: Per nosaltres ets com de la família.
4: No és el mateix, veritat?
0: Un drama d'immigració català. Aquesta pel·lícula de qui és?
1: Aquesta és una pel·lícula de Xavi Puebla, que és un director que ja fa molt temps, jo crec que va ser la primera entrevista que vaig fer per La finestra indiscreta, imagina't, per una pel·lícula que es deia Benvinguts a Farewell Goodman, imagina't.
0: De quan estem parlant, doncs, de fa...
1: De 2008, no? I deu haver fet cosetes per la televisió, el que sigui, haver-se buscat la vida, però jo feia molt que no el veia dirigir aquesta pel·lícula. Una pel·lícula que, a veure, també l'argument està una mica vist, la història de noia que neteja cases per famílies burgeses, immigrant, però que té els seus propis problemes, diguem, logístics, legals, econòmics, però el que per mi fa una mica diferent aquesta

0: pel·lícula és que t'afegeix també els problemes sentimentals i no t'idealitza aquest personatge. És a dir, és un personatge que també comet errors, que acaba malament amb la família que l'acull, malgrat... I és culpa seva, no és culpa de la família, que realment li ha posat totes les facilitats. Bé, intenta reflectir que en realitat són persones i que la dificultat de les situacions que viuen les porten també...
1: Bueno, situacions complexes, no? Més complexes del que semblen, no?
0: Sí, sí, sí, a cometre errors. És a dir, no és... Oh, aquesta noia, això és una pobra víctima maltractada pel sistema i a sobre amb uns amos que li fan la vida impossible i tal. No, és que tot és, com diu la Laia, complex i acaben sorgint situacions. Sí,
2: aquesta
0: sí.
2: La recomanem?
0: Sí, aquesta és una pel·lícula molt petit, molt humil, per això convé buscar-la. La Nora Navas és la senyora no, que li dona fent el Sergi Caballero al Marc, que és un actor que a mi m'encanta i que fa... La setmana passada la sortia també a Tenit, una altra pel·lícula catalana petita que recomano que busqueu, per tant... sí, aquesta és La Salvem, va.
2: Aquesta La Salvem i aquesta serà difícil de trobar, no serà difícil de trobar, la pel·lícula de la que parlarà tota la setmana i ha estat amb la que hem començat aquesta secció d'avui, La Bola Negra. Ens quedem amb aquesta, doncs.
0: Molt bé. Els experts i cas.

0: dels que recordeu els somnis o dels que quan tothom explica què ha somiat us heu de quedar callats perquè no en podeu dir res?
1: Sí, sóc aquest.
0: És que no us preocupeu, és normal, tant una cosa com l'altra. Sí que és veritat que hi ha diversos factors que afecten el fet de recordar o no recordar un somni. Ja sabeu, que quan dormim passem per diverses fases, però és durant la fase REM, que en anglès és allò dels moviments oculars ràpids, quan hi ha més activitat cerebral i, per tant, els somnis doncs, són més intensos, són més fàcils de recordar. Doncs mireu, un factor que intervé molt en el fet de recordar el somni és el moment de llevar-nos, és a dir, quan et lleves. Durant una nit de 7 o 8 hores, posa-li, podem passar per fins a 5 fases REM, és a dir, que podem tenir fins a 5 somnis diferents en una sola nit. Si en algun d'aquests períodes sona el despertador o senzillament tenim un micro despertar nocturn, és més fàcil que recordem el somni perquè l'hem interromput, podem dir.
1: I a més, si si és el somni o el malson el que ens fa despertar.
0: Exacte, que et despertes sobresaltat, doncs també. A més, si no el recordeu, tampoc no és culpa vostra perquè sembla que el cos té un mecanisme de defensa per tendir a oblidar els somnis, per no confondre'ls amb la realitat, igual que passa amb altres espècies, altres animals, que també els passa, que també somien i perquè no es confonguin, doncs també els obliden. És interessant veure com els científics encara no tenen ni idea, almenys una idea clara de com funciona el mecanisme dels somnis, és a dir, no tenim respostes a preguntes com per què somiem coses tan estrafolàries o per què serveix somiar. Sí que hi ha, però, alguns consensos, com per exemple que quan somiem, l'escorça prefrontal del cervell, que és l'encarregada de la lògica, del sentit crític, de l'ordre, està dormint bastant fondo. Per tant, tens una mica el que seria l'objectivitat adormida. Per això acceptem situacions absurdes com volar o com veure monstres, i això ens sembla el més normal del món. Ja us he dit que els animals també somien, o almenys alguns d'ells, per tant, que sapigueu que escolta. Això del somni seguirà sent una mica un misteri, però també és bonic que sigui.
1: M'agrada molt pensar que els somnis que tenim al caparró són una mica com ens els dibuixen els de Pixar a la pel·lícula del revés.
0: Sí, és veritat.
1: Que fan com una mena de postproducció cinematogràfica, saps?
0: Sí.
1: Molt xulo, això.

0: som els experts i ara tot seguit us hem d'explicar que la IA sembla que ha arribat ja a la literatura.
1: Sí, és que està corrent per xarxes el cas d'una, vaja, forta polèmica, diguéssim, a la literatura francesa, perquè s'ha acusat un autor canadenc haitià, considerat una promesa del gènere, de fer servir la intel·ligència artificial per escriure la seva primera novel·la. I clar, era un escriptor, de fet és exactament, us diré el nom de l'escriptor, perquè, mira, el Tellison Orelien. Doncs, a més, acaba de rebre el premi de novel·la de l'FNAC, el primer de la temporada dels Guardons Literaris, per una obra que es diu C'était ça ou mourir, i sembla, doncs, que això, que se l'acusa d'haver fet servir, en aquest cas, Claude, em sembla, o un aparell d'intel·ligència artificial, vull dir, una empresa d'intel·ligència artificial, per haver redactat la novel·la. I sobretot això s'ha desfermat que, a partir d'ara, això serà un devessall d'acusacions semblants i, sobretot, obre el debat de com es pot comprovar, com pots demostrar que no l'has fet servir, i el jurat com pot demostrar que sí, que trobo que això és un meló increïble.
0: A veure, no? L'acusació deu baixar d'algun lloc, no?
2: I estem molt a prop de que ja no sapiguem distingir què és IA de què no és IA.
0: Ja sol passar, no sé amb qui ho comentava l'altre dia, que Spotify ja et va incloent dins els seus consells de cançons algunes que són fetes amb intel·ligència artificial directament, i no saps discernir quina una
1: el que
0: quina diuen, és real
1: el que
0: i quina
1: diuen
0: no.
1: Les notícies és que va ser dimarts que un grup anomenat Balanston Clot denuncia el teu Clot en referència a l'assistent d'intel·ligència artificial, va dir que el llibre havia estat escrit gairebé en la seva totalitat per intel·ligència artificial. És una acusació que l'autor, naturalment, va negar.
0: Ah, ha estat la IA la que ho diu.
1: No, un grup, sé de què.
0: És que jo m'imagino la IA dient, això és meu.
2: Això ho he escrit jo.
1: Mira, diu, segons el grup, dels membres dels quals se'n sap molt poc, la detecció va ser realitzada per un programa, sí que sempre va ser un programa d'ordinador, anomenat Pangram, que segons afirmen és de lluny el més precís, amb una probabilitat gairebé insignificant de cometre un error a l'hora de detectar treballs fets amb intel·ligència artificial. Noi, serà un problema això, eh?
2: El sum serà entregar premis a la millor novel·la escrita en IA.
1: Clar, i que a més insisteixo, com ho comproves? És a dir, com ho demostres?
3: Ho veig prou fàcil, eh? Vull dir, ha d'existir un mecanisme que et pugui certificar i que no passa res, que tu facis coses amb intel·ligència artificial, però com a l'Instagram, que quan tu edites les fotos a IA, et surt a sobre, editat en IA.
0: Sí.
3: Ja està,
1: sí, però és senzill de quan tu entregues un manuscrit per dir alguna cosa, com pot el jurat detectar-ho, m'entens? No
0: és que
1: senzill,
0: a la IA
1: no?
0: Ja li pots demanar, IA, ara fes-m'ho que no sembli que ho
3: penso.
0: Sí, sí.
3: Ara vaig a fer un argument una mica contradictori. Però tota aquesta gent que es dedica a fer cartells de festes majors en IA...
0: Sí, això hi ha prou.
3: Però és que a més de fer-ho en IA, sí, es veu la mandra. Perquè dius, és que no t'has ni esforçat en dir-li al ChatGPT, aviam si et pot fer les lletres d'una altra forma, que no sigui aquest grafiti horrorós.
0: Sí, sí.
3: Perquè no sapiguem tots què és IA, però és que és molt fàcil fer un cartell que no sembli fet en IA.
0: Aquest estiu ha estat insuportable veure
1: anys,
0: a tots,
1: sí,
0: els pobles.
1: A tot arreu.
0: I a més ho veuen els nens i tot.
1: La meva filla de 10 anys diu, però per què tots els cartells amb intel·ligència? I van detectar, mira, un altre cartell amb IA.
3: Bueno, està bé que ho puguem detectar, però és que a més ja
1: és que es veu facilíssim.
3: Em fa molta gràcia que la gent sigui tan mandrosa que no pugui ni editar-ho perquè no sembli fet en IA.
1: I no només cartells de festa major, establiments que fan les seves cartes dels restaurants, els anuncis a fora penjats, tot amb intel·ligència artificial, que tot té exactament el mateix patró. És horrorós.
0: Aquí els experts ens hem negat a fer això en IA. De fet, recordeu que l'any passat fèiem la cançó feta amb intel·ligència artificial, hem dit, ja prou. També perquè els oients ens ho van demanar. Per tant, fora IA, nosaltres tot el que us punxem és ben real, com aquesta cançó de la roba estesa, pots comptar amb mi. De seguida al consultori.

0: Pots comptar amb mi, ens cantaven la roba estesa, i nosaltres que comptem amb la Laura Grau per resoldre com els nostres fila. Problemes sentimentals. Eh que sí, Laura?
1: Sí, no sé si per bé o per mal, ja us faig sempre
0: per
1: aquest petit
0: sempre.
1: Disclaimer.
0: Per bé sempre.
1: Però jo aquí faig les meves dissertacions sobre la vostra vida sentimental.
0: S'està convertint ja en una de les seccions preferides de l'audiència, aquesta.
1: Sí?
0: Sí, home, sí.
1: No, me n'alegro.
0: I si no m'ho invento jo, és
2: que
0: igual.
2: Que sí, que ens encanta això.
0: Sí, home, sí.
1: Vosaltres aneu opinant, oients. Aneu enviant més coses, perquè, clar, penseu que això és fins a final de temporada, eh?
0: Què t'han dit els oients aquesta
1: relaxar.
0: Setmana? A veure, què t'han demanat?
1: Aviam, comencem per en Gerard, que diu... No sé si és pregunta o és valoració. Ja t'ho dic jo que és valoració, però està molt bé. Diu, recordo que just divendres passat al consultori parlant de cites vas dir literalment que pel ritme d'una primera cita tu no ets del tot tu, dient que de normal estem tensos, etc. Però és que jo crec que és pitjor encara, m'explico. Les dones solen dir que una de les coses que més valoren dels homes, si no la que més, és la seguretat. Com no has d'estar tens, nerviós, insegur si quedes per primer cop amb una persona que t'agrada? Però és que a més, si pel contrari estàs totalment segur, totalment tranquil, poden pensar que ets un fucker, un sobrat. Que quedes amb moltes. Explica'ns.
3: Però per l'amor només tenim aquesta vida graciosa i divertida des que vas arribar al bar.
2: És que és guai,
1: aquesta cançó, eh?
2: La meva preferida. La meva preferida del disco.
0: Heu d'imaginar-vos, oients, quan sona una d'aquestes cançons que li agraden a la Laia, gairebé pujada damunt de la cadira, eh? Però, en fi, hem de ser...
2: És que els oients estan igual que jo al cotxe ara mateix.
0: Escolta, que en Gerard vol una resposta.
1: Perdó.
0: Hem de ser
1: va,
0: segurs, hem de mostrar-nos insegurs...
1: A veure, jo...
0: Què voleu? Què voleu, les dones?
1: Li vull donar primer la raó a en Gerard, perquè crec que té part de validesa aquesta reflexió que fa. És veritat. Som així, macho.
0: Ho voleu tot.
1: I nosaltres també ens exigim a nosaltres mateixos, que és el pitjor, eh? Vull dir, no et pensis que només ho demanem a vosaltres, que també hi ha un punt de pensar, home, doncs jo si vaig a una primera cita també vull que em vegin una tia segura, no vull que hi hagi cap esquerda, no vull ensenyar una versió de mi mateixa defectuosa, no?, en algun sentit. Però... Curiosament, les relacions humanes, això jo ho estic treballant a teràpia, estic reproduint exactament les mateixes paraules que la meva psicòloga i així vosaltres ho podeu obtenir gratis.
0: Estic pensant que hauríem d'haver contractat a la psicòloga.
1: Ja la porto, si voleu.
0: Està bé.
1: Irene, ja ve a vegades aquí a ICAT perquè va a les gates amb la Mariona.
0: Ah, molt bé.
1: Doncs que les persones connectem a través de la vulnerabilitat, o sigui... No hi ha res més autèntic que et faci empatitzar més amb una persona que poder-li explicar, mira, estic nerviós perquè em passa això, he tingut aquesta experiència, he tingut aquest trauma, això em fa sentir insegur. És una mica complicat al principi perquè no tens la confiança en l'altra persona per explicar-li coses que a tu et semblen molt personals, però és molt fort com a la que t'obres una mica, l'altra persona automàticament li fas de mirall i té la necessitat d'explicar-te també una vulnerabilitat seva. O sigui, és molt estrany que tu comencis a explicar una cosa íntima, no? Jo et dic, Sergi, doncs mira, perquè surt el tema orgànic, eh? Tampoc fa falta forçar-ho, però esteu parlant de la família, no sé què, jo t'explico que els meus pares estan separats, com jo he viscut aquesta situació, tal, no sé què, i quan jo m'he obert amb tu, és bastant probable que hi hagi com una mena d'impuls involuntari que et faci que tu també m'expliquis una cosa que a tu t'ha fet patir en algun moment de la vida. I a partir d'aquí es teixeix, no?
0: Sobretot,
1: no ho trobeu magnífic, a mi m'encanta.
0: És molt més veritat. No? És a dir, si
1: exacte.
0: Tu mostres ja d'entrada les teves inseguretats, et mostres tal com ets. És a dir, si tu intentes mostrar una seguretat impostada, ja anem malament, no?
2: No, exacte, ara, sinceritat, sisplau.
1: Crec que tots hem de fer un treball, perquè això és molt fàcil de dir, després quan estàs allà no és tan fàcil, de reeducar el nostre desig. A veure com m'ho explico jo ara aquesta tesi, eh? Que és que estem molt acostumats a que ens agradin un tipus de perfils molt concrets, que és el que diu aquest oient, no? Un tio segur, un tio com amb una masculinitat molt normativa... d'una manera molt concreta. I llavors, a la que ens trobem davant algú que se surt d'aquesta norma, hi ha com una cosa miraculosa que fa que ja no t'agradi. I dius, a veure, noies, si tu, a la teva conversa d'amigues de vermut de la platja, estàs dient que estàs buscant una persona sensible, comunicativa, empàtica, que es mostri vulnerable, no sé què, quan la tens davant, no em diguis a tercera cita que ja no t'agrada, que és una cosa que a mi em passa molt. Llavors, crec que hem de fer un esforç per dir, no, tio, anem a intentar forçar, si és a la mesura del possible, que ens pugui interessar una persona que compleix els requisits que nosaltres volem en una parella, perquè, collons, si sempre estem caient a les mateixes trampes, després no ens fèiem queixar.
0: Doncs,
1: què us sembla?
0: Gerard,
2: molt bona resposta.
0: Molt bona resposta. A mi m'hagués servit. En el seu moment, a mi m'hagués servit.
2: Tardíssim d'arribar.
0: També molt tard,
1: home,
0: això.
1: T'ha funcionat la teva estratègia, també, no et pots queixar.
0: Anem amb la Joana.
1: Va, vinga, Joana. La Joana diu... Aquesta m'ha encantat perquè és com si jo fos, no sé, científica o alguna cosa. Diu, és cert que hi ha menys població masculina d'entre 35 i 45 anys? Més dones que homes, dic. La idea és trobar un home viu. On són els homes?
0: Són els homes.
1: Podríeu gestionar-me el Tinder? No en tinc del pal que em fa.
3: I li dic de calat ja fa estona. Heu vingut a robar-nos els homes.
0: On són els homes entre 35 i 45 anys?
1: Heu vingut a robar-nos els homes.
2: No queda cap, estan extingits.
0: No, potser estan casats.
2: Estan agafats. Estan agafats.
1: El que refereix la Joana no és que no existeixin físicament, perquè entenc que l'estadística és més o menys equitativa, no? De fet, em sembla que fins i tot hi ha una mica més de dones, però molt poques.
0: Sí, com més avança l'edat, més dones hi ha. Això està claríssim.
1: Sí, clar, evidentment, perquè els homes la palmeu abans.
0: Exacte.
1: Perquè no els cuideu i perquè la genètica... No sé.
0: Això per començar.
1: Però en tot cas, crec que sí que té una mica de raó, no? Almenys en la sensació de que a la trentena, en general, clar, hi ha com tot un grupuscle de tios, els que valen la pena, no? Hi ha com aquest estereotip que ja estan tots pillats i llavors estàs allà com en un mercat de gent que et sembla que està una mica tarada, que dius, a veure, jo per què he arribat en aquest moment?
0: Apocalíptic, una mica, no?
1: Sí, però...
2: Puc col·laborar i donar una opinió? És que
1: no, és que Laia, tu tens aquesta edat. Escoltem-te tu. Perquè jo ja et dic que jo també no vull caure en aquest estereotip.
0: No hi has entrat en aquest...
1: Però puc empatitzar una sensació de la Joana.
2: Hi ha un perfil de noi que val la pena, atenció, que tothom escolti, perquè és interessant, que està reclòs en la seva closca per mandra. Perquè els tios, ja els hi passa això, que a vegades els hi fa mandra la vida en general. I ja no et dic sortir a lligar. Llavors, els tios que valen la pena diuen... és que és tot molt difícil. I llavors es queden a casa i es pensen que els vindran a buscar. És a dir, tios, no us vindran a buscar i ties, no perdeu l'esperança.
0: Les ties
2: perquè...
0: que han de fer trucar a casa per casa.
2: No.
0: Però, hola, ets tu.
2: Demanar ajuda a les seves amigues i dir, aquell amic que sé que tens que està reclòs a casa... fem algun sistema per veure'ns.
0: Però volem gent reclosa a casa.
2: Però perquè són mandrosos, o sigui, són gent que ja són, o sigui, estan contents amb la seva vida, no, tampoc demanen més, són feliços solters.
0: Doncs sí, si són feliços
2: però
0: solters...
2: Però no. Ho serien molt més si estiguessin aparellats.
0: Sí.
1: Jo estic una mica amb en Sergi de dir, noi, espavila.
2: Sí, clar.
1: Però també entenc el punt de la Laia i crec que aquí hem de... intentar també treure els nostres amics de casa de que hi ha un moment de la vida que tires la tovallola i dius, bueno, a mi me la pela ja. I en canvi les ties... lamentablement, home, perquè
2: lluitant,
1: ens agradaria
2: més
1: que no fos
2: hores,
1: així. No, i Laia, que tenim un anhel de maternitat.
2: Sí,
1: tio,
2: qual, sí, és així.
1: Sembla que no es pugui dir.
2: Sí,
1: O sigui, aquesta gent es pensa que, bueno, arribarà una persona i és igual que tinguin 40 anys i 45 i potser tindran fills o potser no, i els hi pela.
2: I els hi pela.
1: I en canvi nosaltres, si tenim aquest desig, que és perfectament legítim no tenir-lo, però n'hi ha moltes que sí que el tenim, hi ha una urgència biològica
2: és així.
1: Pensar, bueno, o arriba aquesta persona o jo em foto a la cua de que la Seguretat Social m'inseminin.
0: Però que no hi ha aquell pacte en el que arribes que dius,
2: venga,
0: mira, si jo als 45 no arribo...
2: No, n'hi ha que no el tenen aquest pacte, perquè són així com de natural timidots.
1: No,
2: és que jo en tinc uns quants
1: molt,
2: a la vida.
1: Molt absurd en el sentit de que qualsevol persona es pot enamorar en qualsevol moment.
2: Evidentment.
1: ja estem? O podem posar la nota de veu aquesta
0: posem
1: que ens han enviat?
0: Veu,
1: home,
0: em
1: fa molta
0: que
1: il·lusió que m'envieu notes de veu, sisplau, feu-ho més sovint. Vinga, a veure què diuen.
4: Bon dia, experts. Escolteu, això del tema del consultori sentimental que dieu, de la Grau,
5: sí.
4: Li volia fer una pregunta, perquè l'altre dia estàvem a casa amb la dona parlant i bueno, va sortir el tema de les parelles obertes. I jo li vaig demanar això, com funcionava ben bé i tal, i em va dir que no, que a casa no són parella oberta, que a casa són parella tancada. Dic, tan tancada que últimament no entro ni jo. Algun consell per mi? Vinga, va, moltes gràcies.
1: És el millor, no?
0: Carles,
1: aquí.
0: Endavant.
1: Com es diu aquesta persona?
0: Carles.
1: És el millor. No, Carles, està perfecte que ens envies aquestes consultes tan honestes. És el que dèiem abans de la vulnerabilitat, és veritat.
2: Sí,
1: pot haver-hi gent que li faci respecte a explicar aquest dubte.
2: Tothom
1: i em
2: està empatitzant fort, ara. Tothom està empatitzant fort, tothom està dient molt bé, Carles, jo sóc tu, literal, i ja està.
1: No, i sobretot quan ets d'aquesta generació, que a mi m'ha semblat que a la que ell pertanyia, no, potser sí. Una mica més gran que nosaltres, que amb aquesta,
2: que
1: amb
2: tu,
1: aquest
2: potser.
1: Món, o que jo, sí, potser més que vosaltres no, però amb aquest món de les no monogàmies no hi has connectat massa, perquè ja no t'ha arribat, potser a nivell de fenomen pop, i no hi ha hagut una conversa al teu voltant sobre això. Clar, d'entrada la pregunta no és dir-li a la teva dona com funciona això de la relació oberta.
0: No.
1: És un treball conjunt, vale? Vull dir, crec que és
0: ja
1: un tema que...
0: Tu has d'ensumar una mica si és adient la pregunta i si ja saps la resposta no cal formular.
2: Però vols dir que no,
1: la pregunta està bé, Sergi.
2: Que no enteneu el Carles. És a dir, el Carles està dient aquí a casa jo no estic potser del tot satisfet com voldria i per tant la temptejo pel tema de la pregunta de parella oberta. Ella em diu que no, però llavors diu ell, home, doncs llavors potser que jo estigui més distret aquí a casa, perquè si no... M'enteneu?
0: Sí,
1: però ja està mal plantejat una mica el conflicte, perquè jo crec que
0: sí.
1: Que si
2: home,
1: tu...
2: Home, amb un tema... punt d'humor...
1: Sí, està bé, eh? Però
0: vull dir... Posar-hi humor està bé, sí.
1: Tu no obres una relació perquè no folles.
0: Exacte.
1: Vale? Vull dir, aquest,
2: va, això explica-li al Carles, que igual el Carles això tampoc ho té molt clar.
1: Exacte. Llavors, partint d'aquí ja, Carles, jo sé que ara que potser t'explota el cap perquè és una feinada, justament la setmana passada em va escriure una oient també d'aquest programa dient-me que hem de fer un millor tractament de les no monogàmies perquè hi va haver un consultori del juliol que vam acabar dient doncs, una conclusió d'aquestes simplones com la que acabem
0: Val,
1: de fer.
0: Sí.
1: Llavors, no, Laia, no t'ho dic a tu, jo també m'ho aplico, sí, sí, que a vegades no tenim en compte que hi ha gent que té models de relacions molt diferents i que s'han treballat moltíssim i que també està bé visibilitzar-los perquè la monogàmia no és ni molt menys l'única opció ni la més sana moltes
0: Exacte.
1: Vegades. Llavors,
0: és supervivència a vegades, eh?
1: Bueno, perquè la norma és aquesta, sí. Perquè el sistema et diu que tu has de tenir una parella exclusiva i que
2: Bueno, ajudeu una mica el Carles, que el veig apurat.
1: Carles, has de tenir una conversa amb la teva dona. Primer de tot, si el teu problema és que no folles, perquè m'ha semblat que aquest era el teu problema, no fa falta anar directament a una solució tan dràstica com obrir la relació si aquesta persona no està familiaritzada ni amb les no monogàmies. Llavors, primer parla de què està passant al llit, perquè probablement primer es pugui tenir una conversa més o menys normal sobre aquest tema. La teva dona potser no en té ganes, està estressada a la feina, està tenint un moment complicat que tu no estàs detectant.
2: Heu de buscar moments, heu de fer un cap de setmana sense nens.
1: Això per començar. I després, si resulta que a partir d'aquest debat sorgeix el tema de les no monogàmies, és una feina de molt llarga durada que heu de fer els dos, de llegir, plantejar-vos com funciona aquest model de relació, per què voleu sortir de la monogàmia, si és un tema de coherència amb els vostres valors, perquè creieu que potser la cosa de la família nuclear, home, dona, heterosexual, sense explorar altres maneres de relacionar-se, doncs no és una cosa que us ve de gust perpetuar. Llavors dieu, hòstia, doncs va, anem a llegir, anem a parlar-ho també amb els nostres col·legues, que segur que hi ha gent que ho ha practicat o que té altres maneres de veure aquesta situació i que us poden ajudar, però ja et dic, no serà ni molt menys una cosa d'un dia per l'altre, que la teva dona es llevi i digui sí, home, Carles, obrim una relació, vés al carrer i lliga amb qui vulguis. No anirà així, això, ben bé.
0: Sembla que no.
1: Llavors, bueno, aviam si pots primer de tot parlar del tema amb la teva dona, que és una conversa que veig que tens ganes de tenir.
0: Ànims, Carles. No.
5: Els experts i Cat. La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
0: Avui a la Worse Than Ever ja us dic que us punxaré en Guillem Gisbert i el seu penúltim senzill, Entretén-me.
1: Pots donar-li una mica d'espai a aquest noi perquè almenys ens pugui agradar la seva cançó? Perquè a mi m'encanta Entretén-me, com perquè
2: sí,
1: ja m'estiguis posant
2: sí, a
1: Worse Than
2: Ever.
0: Puc explicar-me abans?
2: A veure, intenta-ho.
0: I després...
1: No, sempre tens explicacions, tu.
0: Em segueixes llençant per terra el meu argumentari, com Vinga. Fa sempre, eh? Que sí que ja ho sé, que us agrada molt en Guillem, que us encantava en Manel i que a mi m'agrada particularment que hagi colat un esbart al seu videoclip.
1: És
0: així. Però en Guillem li han de dir dues coses. Que els seus balls poden provocar incomoditat, això s'ha de dir, i que s'ha de tenir molta barra per fer una cançó que digui entretén-me. I és que la funció d'un artista no és demanar entreteniment, és provocar-lo. És que ens entretinguin ells, com ens cantava el bo d'en Robbie. Entertain you. No.
1: Entertain me.
0: Què és això?
1: Mira.
0: Sí o no? Vaja,
1: molt agafat amb pinces. Molt agafat
2: amb
1: pinces.
2: És que s'ha d'anar variant, perquè si això ja estava escrit, doncs tu has de fer una altra cosa.
0: Ara bé, la cançó amb la que... I ara això sí que m'ho tirareu per terra, perquè està agafat amb pinces, eh? La cançó amb la que ho deixo avui. L'entretenme del Gisbert no és aquesta del Robbie Williams, sinó aquesta altra.
1: Per què? Què tens a veure? Who you gonna
0: call? Exacte, el Ghostbusters de Ray Parker Jr., cançó vuitantera que es va fer famosa per ser el tema principal dels Caçafantasmes. Però entreu, quina relació té la cançó del Ray Parker i la del Guillem?
2: Totalment, quina relació té?
1: Mare de Déu.
0: L'inici. L'inici d'una i l'inici de l'altra, curiosament, s'assembla molt.
1: Mira, l'inici, el poema aquest recitat.
0: No. O sigui, estrictament el començament de tota la cançó. Mira, així arrenca Ghostbusters. I aquesta és la de l'ex Manel.
1: Vinga, va. Mariví, apropem-hi la jaqueta, la bossa, i obrim la porta i que se'n vagi cap a casa, perquè aquesta persona ja no està en condicions per treballar.
2: Perdó, les de començar amb en Guillem Gisbert des d'allà. Un caçador d'emocions destilades. Tinc una idea bastant clara de com hem de fer les coses. No m'interessa la tècnica. Menyspreu els processos.

0: Ens fa propostes la Laura Grau, més enllà de destrossar la dels altres, sí. I, per tant, avui ens fas una teatral. Ens vols parlar d'una que trobarem al Teatre Acadèmia, Tendrament.
1: Sí, fins al dia 9 d'octubre teniu aquesta reposició, perquè no és una estrena, aquesta obra del Pau Vinyals i la Judit Colomer es va estrenar la temporada passada a la Sala Beckett, i és una d'aquestes obres que us en vaig parlar... No, crec que no us en vaig arribar a parlar. Fa un parell de setmanes, quan fèiem el repàs de totes les reposicions que hi estaven aquesta temporada, que són moltes i està molt bé, perquè són obres que s'han omplert molt en el seu moment i han fet molt sold-out i que, per tant, potser molts no heu tingut l'oportunitat de veure-les. I ara, o canviant de teatre o en el mateix, podem tornar a visionar-les si no les hem pogut gaudir. Llavors, jo ahir vaig anar a la Teatre Acadèmia perquè em van demanar de fer el col·loqui de després a aquests dos actors i directors, perquè em sembla que ells s'ho fan tot. O sigui, és una obra d'aquestes de tan petit format que realment em sembla que ells fan tots tot els papers de l'auca. I, a part, és una obra que té la curiositat, la premissa, de que ells dos són parella des de fa uns anys i l'obra gira al voltant de la seva història, el seu moment vital com a parella, justament temes molt relacionats amb el consultori d'avui, també us diré.
2: Clar.
1: Que parlen sobre... què fer quan potser aquesta relació ja necessita un canvi, quan les persones comencen a desitjar altres persones i tu veus que, a més, tens un projecte vital compartit amb la teva parella perquè tenen un fill i tot es descol·loca una mica.

0: Doncs bé, el Judit, la Judit i el Pau posen en escena una mica tot el seu procés com a parella per intentar entendre què els estava passant i encaixar-ho dins de la seva relació perquè s'estimen i volen seguir junts, no? Llavors, una cosa que m'ha impactat molt d'aquesta obra, no és cap spoiler perquè ja veureu que ho fan al minut 1, és que tenen una foto en pantalla, bueno, una foto en pantalla, no, tenen una pantalla amb un vídeo com si fos el monitor aquest que teniu els pares per mirar si els nens estan dormint,
1: sí,
0: o un vídeo
1: sí
0: del seu fill dormint. Com dient, nosaltres tota l'estona, aquest nen, és la nostra responsabilitat. I a partir d'aquí, que ens tirem els plats pel cap, és un fet que hem de tenir en compte, saps? Que aquest nen haurà de tenir uns pares i que estiguin benvinguts i que tinguin una educació, que li donin una educació. Però bueno, en tot cas, el tema central de l'obra no és la paternitat, sinó el que ens demanava el nostre oient, en Carles, sobre obrir la relació o no obrir-la.
1: Wow, és aquest el tema.
0: Sí.
2: I... molt bé, superadient pel nostre consultori, eh?
1: Sí,
0: sí, sí, sí, per això t'ho dic. Mira, el que podria haver fet és...
1: per la pregunta del Carles, segur.
0: Recomanar-li en Carles que vagi a veure aquesta obra amb la seva dona.
2: Mira, no és una mala idea.
0: Perquè a més en Pau és molt artista, segur que l'heu vist en altres obres, El gegant del Pi, fa molts anys que fa teatre. La Judit és escenògrafa i no havia fet mai d'actriu, cosa que també és una mica impactant, perquè la tia ho fot de puta mare, o sigui, jo flipo. Caram. Suposo que és també una mica perquè fa d'ella mateixa i no deu ser tan complicat fer de tu mateix com fer d'un personatge que no té res a veure amb tu. Però la veritat és que màxima admiració per aquesta tia que de cop i volta ha decidit posar-se a explicar la seva intimitat fent una feina que no havia fet mai, que és d'actriu. I crec que és això, molt recomanable si teniu dubtes sobre què fer amb la vostra relació o no tant si teniu una relació o no, perquè a vegades també pots tenir aquests dubtes encara que estiguis soltera, no? Si comences una relació, com voldràs definir els teus pactes amb l'altra persona? I la Judit i el Pau exploren d'una manera molt creativa, perquè jo crec que el que intenten fer és de construir una mica el seu desig, saber d'on els surten les inseguretats, no? Perquè a vegades aquesta mena de resistència que tenim a que l'altra persona pugui veure's amb altra gent és simplement una necessitat que tenim de possessió, d'exclusivitat, que no sabem d'on ens neix, que també hi ha una pressió social molt forta, no? Perquè la norma ens diu, el que dèiem abans, doncs, que les parelles han de ser tancades i que han de ser si, possiblement un home i una dona i que no siguin gaire diferents del que la societat espera de tu. I crec que s'ho rebenten tot bastant a gust, eh? Vull dir, ells foten una destrossa allà en aquell escenari que crec que val molt la pena anar-la a veure. Hi ha molts moments d'incomoditat entre el públic, no? De veure una parella, que a més saps que són parella a la vida real, discutint-se sobre temes molt íntims, que és com quan vas a casa d'algú a sopar i els anfitrions comencen a discutir.
1: Calla.
0: Clar, que tu estàs allà com a amic pensant...
1: No cal anar a casa seva, eh? Estàs en un sopar conjunt i veus els altres matant-se i penses, mare de Déu.
2: Sí, hi ha gent que és la seva dialèctica habitual.
1: Sí,
2: tu no ho saps,
1: sí, però no cal compartir-ho amb els amics.
0: No,
1: vull dir,
0: o sí,
1: les
0: perquè
1: vostres
0: alhora...
1: merdes us les mengeu a casa.
0: Totalment. O no, perquè alhora també... veure que l'altra gent té conflicte i com el resolen, crec que també és interessant per fer una mica de valoració de com ho fas tu mateix. Bueno, ells t'ho posen en una obra de teatre, que no cal que vagis a veure com els teus amics discuteixen, sinó que pots veure dos desconeguts discutint, però he de saber que és la seva història real. Vull dir que hi ha un punt incòmode de saber que això és veritat, vull dir que ha passat, no? Aneu a veure Tendrament al Teatre Acadèmia fins al dia 9 d'octubre i després ens expliqueu què tal, què us ha semblat, perquè ja us dic que tampoc és la típica obra que va sobre una parella i, bueno, i tot és molt previsible i final feliç i tal. No, vull dir, t'incomoda de veritat i et posa contra els teus propis valors i prejudicis sobre l'amor i sobre les relacions.
1: Per tant, no et preguntarem si acaba bé o no acaba bé l'obra.
0: A veure, ells dos encara estan junts.
1: Val, per tant,
0: és com una mena d'espoiler que tu t'autofàs.
1: Val.
0: Però tot i així, em sembla molt interessant saber com han arribat a aquest punt.

0: Després d'avançar-nos algunes cançons del seu proper disc, com Apocalipsis Now o aquesta que sentim, Xangai, avui les al·lèrgiques van força fortes amb la cançó PPP.
1: Què poden voler dir aquestes sigles? Nosaltres hem començat a especular, sí. Puta premsa patriarcal, putos periodistes i productors. Escolteu-vos la lletra i ho deduïu, Podria ser perquè a la seva nova cançó les al·lèrgiques carreguen totes aquelles actituds masclistes a què s'han hagut d'enfrontar quan les han entrevistades als mitjans de comunicació, tot i que no només rep la premsa, també reben els programadors.
2: Hola, som Al·lèrgiques al Polen i us presentem PPP, l'últim avançament del nostre nou disc. Una abraçada.

0: més novetats.
1: Hola, experts, què tal? Soc l'Ernest Prana i per mi és un plaer presentar-vos Fotos de tardor, que és una cançó que vol reivindicar aquesta estació que a vegades queda perduda entre l'estiu i el Nadal i que sol ser escenari de petits moments quotidians, d'amor, de nostàlgia i de moltes altres coses que ens acaben donant la vida. Així que espero que us agradi molt aquest segon avançament del que serà el meu segon àlbum, que espero que surti al març del 2027.
2: Ja ens venia de gust treure el jersei del fons. Ja ens venia de gust reunir-nos vora el foc. Ja ens venia de gust

Ja són les 7! Va, lleva't, que arrenca una nova hora dels experts! Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AiCat.

0: Aquí perdent el cap cada dia, amb el Sinestar, que us desitgen una primera hora de matí, si és que és la vostra, si és que ara us desperteu, una hora ben amorosa, ara que són les 7 i 3 minuts, i que us desitgen molt bona setmana. Les 7 i 2, com us dic, del dia 28 de setembre, dilluns. Bon dia, Laia Vidal.
1: Bon dia, Roger Seró.
0: Bon dia, Sergi Vives.
2: Molt bon dilluns.
0: Bon dia, oients experts, entre els quals molts de vosaltres ens comenteu que heu fet el cap de setmana. No us ho havíem demanat, però ens encanta. Sempre intentem fer una mica de tria, de crítiques no demanades, i una que ens ha caigut fa unes hores és la d'en Ferriol. En Ferriol ha anat aquest cap de setmana, aquest oient, a un festival inclusiu. Ripoll es diu Inspira, no sé si et sona.
1: Sí, em sona.
0: És especialment inclusiu perquè tota mena de persones poden gaudir del que s'hi fa. Entre els actes, hi havia un concert de la Ludwig Band. Així ens ho explica aquest oient.
3: Aquest dissabte la Ludwig Band ha tocat a Ripoll el Festival Inspira, que és un festival per tothom, integrador, i han acabat el concert amb Xavier, el tècnic de so, però aquest cop s'ha cantat amb llengua de signes. La part, la tornada, que canta tothom, ha estat bastant graciós. I res, el més destacable és que la noia que feia el llenguatge de signes sabia millor les cançons que el Quim Carandell. De fet, tenia molt de flow la noia que cantava les cançons amb llenguatge de signes.
0: Aquella mena de concerts que per veure-ho, per viure-ho de veritat, has de ser-hi, eh? Perquè jo sempre em quedo com hipnotitzat per la gent que fa interpretació de signes, encara que no ho entengui, però ho entenc perquè jo sento la lletra. Així que també formo part de l'experiència. D'aquí la paraula inclusiu. A veure si en el futur tenim una altra oportunitat de veure-ho. Concerts, més concerts amb intèrprets per la gent que no hi sent i que vol llegir el llenguatge que fan amb les seves manetes.
2: Totalment.
0: En Jordi, que aquesta hora fa uns segons ens diu: el Ginestar són els nous Camela. Bueno, això ja fa anys que es diu, eh? Podeu dir: el Ginestar són Camela. Vull dir, no cal dir els nous.
2: Però per què? Per la sonoritat o per què?
0: Bueno, no, perquè no sé...
2: Els Camela no eren germans,
1: no? És que no tinc controlats Camela.
2: Eren germans, els Camela.
0: Sí, bueno, eren germans que es cantaven cançons d'amor.
2: Aquests eren els Pimpinela, no?
1: Ah! Això sí que ho havia sentit, Pimpinela, però Camela no.
0: Jordi, hem entès la teva broma, però només el meu cervell. I els altres han entès una altra cosa, no?
1: Sí.
0: Bé, anem a la pregunta del dia. Avui que... A veure, aquesta setmana...
2: Els Camela són cunyats, per cert, eh?
0: Ah, doncs mira... Com més cunyats, bueno, més cançons romàntiques...
2: Més emprenyats.
0: Sí. Bé, que avui volem parlar del canvi d'armari. Aquesta setmana ja se t'ancen pluges. A veure, jo no veig massa canvi ara mateix, perquè, Sergi, samarreta del desconcertat.
2: No, calor, molta calor.
0: Jo, la meva samarreta d'aquí dits, màniga curta...
2: No, la Laia no, a veure...
1: A veure, aquesta hora és l'únic que em puc posar el jerseiet, per tant, al migdia amb el trauré.
2: Què jerseiet, Laia?
0: Pots dir correctament.
1: És una dessuadora.
2: Es pot suportar, sí. Això.
0: Bé, no, mira, una cançó de samarretes que tenim per aquí, sisplau.
2: El temps.
0: Ostres, Dani Ramírez. És que el Dani Ramírez avui ve amb una marxa molt que s'ha de diumenge encara. Dani Ramírez, el temps de la setmana, sí.
4: Ens ve una setmana marcada per núvols, boires a les muntanyes, molta humitat, baixa la temperatura de dia. Però de nit, a l'haver-hi més núvols, pot pujar una mica la temperatura nocturna. Molta humitat, boira a les muntanyes, i parlem ja de pluja, que es pot anar intensificant amb el pas de les hores aquest matí migdia en punts de la costa catalana i prelitoral. A l'interior hi pot haver clarianes cap a Lleida o l'Alt Pirineu. Estones de sol, però la pluja protagonista. Pot ser que plogui fort, i també dimarts pot ploure fort al litoral i prelitoral, fins i tot no ho descartem en punts de Lleida, i dijous pot tornar a ploure fort. Per tant, compte, ens ve una setmana ben humit, amb inestabilitat, i tindrem algun patac d'aigua, algun aiguat.
2: Bolets
1: en el teu cervell, perquè com no plogui més...
0: A mitja setmana ja es preu amb pluges, eh?
1: No, si previstes, tenim moltes previstes en aquest país de pluges, que plogui és no de tema.
0: Bé, un cop hem complert amb això d'oferir-vos la previsió del temps cada matí, podem sentir ja una mica de punk rock per despertar-nos?
2: Ah, sí.
0: Sí, els esquinçalls de les samarretes del Surfing Cirles per a preguntar-vos sobre el canvi d'armari. I, Laia, per posar-nos una mica crítics, perquè ja sabeu que ens interessa la vostra interioritat, fins i tot la del fons de l'armari, però també volem saber, les peces de l'armari les poseu totes?
1: Home, no. Sisplau, hem d'intentar fer córrer la roba. És a dir, allò que no ens posem, per què no ho donem a amigues, germanes...
2: No em poso ni un 10% del que tinc a l'armari.
1: Doncs, Sergi, sigues generós i comparteix la teva roba, intercanvia-la amb amics teus i així potser te la poses més.
0: Laia, veuràs...
1: Però sobretot no cal que en compris, ja, si en tens tens tanta cosa.
2: No, la compro.
0: Saps aquella excusa de és que aquesta samarreta té molt de valor sentimental, és històrica...
1: Això és un altre tema, doncs, però aquestes, vols fer un límit.
0: Aquestes les tinc ja no a l'armari, sinó en una caixa que mai obro, per tant és impossible, o sigui, no entra en aquest...
1: Al racó museu.
0: Sí, no entra en aquest percentatge.
1: No entra, perquè ja no és per posar-te-la, sinó per observar-la.
0: De seguida la Laia us porta els seus tips i us inspirareu amb ella sobre què fer amb aquesta roba... Vaja, les conseqüències que té d'anar acumulant roba i comprant-ne, eh?
1: Sí, bé, és més que res, 4 idees per saber quan comprem una roba que sigui duradora.
0: I anirem de seguida. Abans, però, les respostes dels oients. L'Estel, que diu, vestir tot l'any com a l'estiu, com fa alguna gent, ja, jo moro, o migraré a Escòcia, on podria viure amb les meves millors amigues, la llana, la pana i les vaques aquelles amb pèls. Doncs mira, com diuen gent que és diferent ideològicament a mi, pues te'n vas, avui ho dic jo també, pues vés-te'n a Escòcia. Diu, en percentatge no us hauria dir perquè canvio d'armari, la vaig canviant i si una peça no me l'he posat en 2 anys, la dono. Veus? Sí que té certa norma, l'Estel, sí que té...
1: Això està bé.
0: ...reglamentació. Passen 2 anys, hi ha un countdown, llavors la dono. I el valor sentimental sí que té, diu, una pila de samarretes, que de tan velles no me les puc posar perquè són de grups de música de fa anys, de festivals de fa anys, o locals nocturns que han format part de la meva vida i em fa paneta tirar.
2: És aquest. Que tirar, és que clar, sempre penses, és que llançar. Això algun dia ho utilitzaré, en un futur no gaire llunyà.
1: Per si hi ha un dia que, jo sempre penso, hi ha un dia que potser necessito una samarreta verda llisa i mira, encara que sigui horrorosa i no me la poso mai, que vol dir que la necessito verda llisa me l'hauré de posar. Clar. I no pot ser.
0: Dubte,
1: no.
0: Les cartes es llencen o es tiren a la bústia?
1: Es llencen a la bústia.
0: Segur, eh?
1: No, segur.
0: Mireu. En Ferran diu...
1: Però és que m'estaven parlant de roba de llançar escombraries sempre llançar. Això està clar.
0: Exacte. En Ferran diu, viu sol, no té ni armaris... Jo també visc sol, tinc un armari i el que fa, tinc un truc, que és que l'estiu no em poso jerseis de llana, però tinc tota la vegada. Diu, en Ferran, tinc els pantalons de la veritat.
2: Com?
0: Els pantalons de la veritat determinen si m'he engreixat a cada canvi de temps.
1: Alerta. Sí, això és...
0: Diu, és una mica tòxic. Bueno, si és amb tu mateix, Ferran, no sé, doncs tu mateix està bé, no, si ningú es fot amb tu. Però millor això que pesar-se la bàscula cada dia. Ah, és a dir, cada uns mesos ho mira en lloc de val. I diu, samarretes sentimentals, en tinc les de futbol, de grups de música o si són regals especials d'algú.
2: Escolta, ara que parla dels pantalons de la veritat, jo tinc els pantalons de la idealitat, que són uns pantalons que jo crec que em posaré el dia que... Saps?
1: Que t'aprimis.
2: Sí.
1: No, però si tu ets molt prim,
2: Sergi. No, però que penses, aquests me quedaven molt bé en aquell moment.
1: Bueno. Sí, jo en guardo uns de quan tenia 20 anys, que encara no sé per què els guardo. Penso que algun dia reduiré 3 talles de cop, tu t'imagines?
0: I la moda no trigarà gens, o sigui, trigarà menys tornar-se a posar de modes, Laia, Sergi, que no pas les vostres panxes canviades.
1: Totalment.
0: Torna molt cíclicament.
1: És que és de pana, aquest pantaló. He tornat 2 vegades i jo encara me l'he pogut posar i allà està.
2: I la campana també ha tornat, eh?
0: Sí. Respostes dels oients, ara en format àudio. Tema canvi d'armari.
5: Tema canvi d'armaris, doncs tinc la roba d'hivern a baix i la roba d'estiu al pis de dalt, que és on tinc l'habitació. I a baix tinc una altra habitació, que és com... Bueno, la fem servir de canviador. Tot l'any amunt, roba amunt, avall, amunt i avall. Quina sort poder fer-ho, saps? Au, petonets abraçada.
6: M'encanta escoltar la gent que diu no, en l'armari de baix o en l'armari de dalt. Això és perquè viviu en cases grans, eh? Aquí a ciutat, bueno, jo no és que faci canvi d'armari, ho tinc tot al mateix armari, però tinc com dues fileres, una endavant i una endarrere. I llavors el que haig de fer és posar les samarretes de màniga curta a darrere i ara posar els jerseis de llana davant. Molts jerseis de llana. L'any passat ja no els vaig fer servir. Ha canviat el temps moltíssim.
7: El món ha canviat. Anna Sommer, m'ho diu la terra.
6: És una mica trist. Més sol.
8: Jo tampoc faig canvi d'armari, bàsicament, perquè el mateix armari m'hi cap tot. En una part hi tinc la roba més d'estiu i l'altra més d'hivern. Sigui dit que el meu cos sempre fa temperatures més baixes. De fet, ara vaig amb sudadera. De suadora en català correcte. Ja fa dies que la roba que ja no és tant d'estiu també la faig servir.
9: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.

0: Jimmy is the only one us canta en Dan Bravo per acabar-vos de despertar. Són les 7 i 12 i escolteu els experts com cada dia aquí. Us despertem a ICAT amb bones guitarres i bateries i música urbana també quan convé i reggaetons, si el demaneu, i així us ho concedim. L'Albert Ferrés que diu canviar d'armari és de pobres. A veure, per una banda diuen que et diuen que tenir...
1: Hòstia,
0: ah, clar, clar, però un moment, hi havia la Mireia fa un moment deia, no, és que la gent que tenia un armari dalt i un armari baix tenia una casa gegant, que és de país.
1: Clar, qui té molt d'armari, doncs no li cal...
2: No l'ha de canviar.
0: Ah, ara ho he entès, val.
2: És a dir, si tens l'armari petit, ho tens amb caixes allà, amb un rebost.
0: Però l'altre extrem, que només tinc un armari i mai faig cap mena de canvi, també és de pobre. El que passa és que tinc menys roba.
1: Però també és de pobre...
2: No, l'armari gran no és de pobre. Si tinc tota la roba, és que no és de pobres, no?
1: Clar, és que és això. I a més, a veure, si la treus de l'armari és que la guardes en un traster. I qui té un traster, home, també
2: té un tresor.
1: Exacte.
2: Però en algun lloc hem de posar les coses.
0: La Núria diu, separeu-vos, que tindreu tot l'armari per vosaltres sols.
1: No havia pensat això.
0: Parlem de roba. A veure, Laia, amb una perspectiva una mica crítica, de seguida llegirem més comentaris vostres i sentirem més àudio sobre els vostres hàbits de canviar les peces de roba de l'armari. Però avui també us hem demanat això, hem fet la subpregunta més social. Quin percentatge de roba que teniu tot l'any, on sigui, més igual, us poseu alguna vegada? I, Laia, com podem distingir una peça de qualitat d'una que no ho és? Això no té res tant a veure amb desar-les,
1: sinó... Jo, sí. Les de la Laia són de qualitat, les meves no.
2: No, que va. Ah. No, en absolut. Mira, el que està clar justament és que no heu de fer com jo, que d'entrada a l'estiu m'havia de comprar uns pantalons curts, vaig anar a parar a una botiga bastant carota, per què no dir-ho, però em van agradar i vaig dir, mira, si aquests pantalons són cars, doncs senyal que són de proximitat, sí. Que senyal que són bons, que no són així fast fashion, doncs us he de dir que ja se m'han estripat. Estic
1: què
2: molt
1: m'estàs
2: indignada.
1: Dient?
2: Sí, estic molt trista. Van valdre'm 80 euros uns pantalons curts i ja s'han estripat.
1: I te'ls vas comprar quan fa? Tres mesos?
2: Sí. Total, què he pensat? En què cal fixar-se per saber si una peça de roba és de qualitat, si em durarà, no? Hem de vigilar que no sigui roba que s'esllanegui, que no s'ompli de boles, etc. Però com ho podem veure, això? Doncs mireu, una cosa que cal mirar d'entrada, diuen els que hi entenen, és l'etiqueta, perquè allà hi trobarem els materials de què està feta aquella peça, és a dir, si són fibres naturals, com el cotó, com el lli, com la llana, com la seda, que ofereixen doncs, millors condicions perquè tenen més transpirabilitat, més comoditat, i són el que es considera com de qualitat. Però també és veritat que si no en tenim una bona cura, doncs es poden deteriorar amb relativa facilitat perquè són materials naturals.
0: La meva etiqueta diu The Wizarding World, Warner. És la meva samarreta de l'equip de Quidditch.
2: Sí, però no aquí l'ha fet. Jo ara parlava del material. Si és cotó, si és doncs, un percentatge d'acrílic, etc.
0: Hi ha una S.
2: No, això és la talla, Roger. Aprena a mirar etiquetes.
1: Roger, mira com tira la samarreta.
0: Bueno, hi ha un esquinçall, però perquè també ets puncarra, tu.
1: Sí. Ja, però no sé.
2: Hem parlat de la seda o del cotó, però les fibres sintètiques, a l'altre, al pol oposat, diguéssim, doncs, són les que s'obtenen del petroli mitjançant processos químics, són el polièster, són l'acrílic, i és veritat, potser són més resistents, potser s'aixuguen més de pressa, però també és veritat que sovint generen més calor, es veuen velles abans, no tenen allò del teixit de qualitat, del teixit natural.
1: Però el polièster és veritat que aguanta, eh?
2: És que és el que et anava a dir. També depèn de l'ús que li vulguis fer d'aquesta roba. És a dir, si tu vols fer esport, doncs cal tenir present que l'hauràs de rentar molt i, per tant, ha de ser roba molt més soferta i, doncs, per tant, potser has d'escollir un teixit més artificial.
1: El que passa és que després els mugrons se'n ressenteixen.
2: Clar, és a dir, has de prioritzar i saber per què la vols fer servir. Una altra variable que ens dona pistes, doncs mira, una bona peça es reconeix també pel seu gramatge. És a dir, una samarreta de màniga curta, no totes pesen igual, si t'hi fixes.
1: No.
2: El pes del teixit per metre quadrat ens dona moltes pistes.
1: És millor que pesi o que no pesi?
2: Que pesi.
1: No, però una samarreta que pesa dona més calor.
2: Bueno, però durarà més. És a dir, una samarreta de cotó molt lleugera i gairebé transparent et durarà molt menys que una que té un gramatge més alt i que té una trama més atapeïda.
0: Hi havia un actor que t'agradava, no?, que es deia Gramatge.
2: És veritat.
0: Qui era? Que no...
2: El Carlos Gramatge és un cantant de música. El mateix passa amb els jerseis de llana. Un teixit dens, i això aguantarà millor l'ús, les rentades, eh? Mirar la peça contra llum, a vegades és una pista. Si veus molt a través, mal senyal.
1: Sí, però aquests jerseis estan atapeïts, jo... Uf.
2: Bueno, depèn d'on vagis.
1: És que ni a l'hivern, eh?
2: Bueno, depèn d'on faci fred, si on has d'anar. Una altra cosa que et pots fixar és el peeling. No sé si saps què és. Eh? És aquest punt de les boles.
0: Saps? És el guarro?
2: No, són les boles que fan la llana.
1: Jo tinc una màquina de treure boles.
2: Ah, veus? Val. Sí. Això és perquè no les faci directament. Sí. O sigui, les fibres millor processades solen resistir millor aquest desgast. Si això és molt xulo, aquesta prova. Agafeu el teixit que voleu comprar, un jersei.
1: Sí. I

0: En rebregueu una part durant uns segons, l'arrugueu ben arrugat.
1: Allà a la botiga?
0: Sí, sí, sí.
1: I no ens miraran amb mala cara?
0: No, perquè tu dius, no estic fent la prova. Si recupera la forma amb facilitat, sol indicar una millor qualitat de fabricació, un millor acabat. Si, en canvi, es queda ben rebregada, és un mal senyal. També podeu mirar les costures, perquè si hi ha fils així deixats anar, que no estan ben atacats, és perilloset. En canvi, les unions han de ser fortes, els acabats han de ser regulars. Si hi ha un acabat irregular, sol indicar processos de fabricació menys curosos. I també és molt recomanable revisar les zones on podem fer-hi estirades, és a dir, les espatlles, els punys, les cremalleres.
1: Aquella cremallera que el segon dia ja no et va bé.
0: Exacte, quan esqueu a la botiga, mireu-vos aquella cremallera, si està feta de qualsevol manera o està feta amb una mica de carinyo.
2: Doncs preneu nota, digueu-nos si us serveixen els consells de la Laia. Com sempre, de seguida parlem de més música, de cinema, ara que són les 7 i 17. Us punxem en Robbie Williams. It's okay until the drugs stop working. Bon dilluns a tothom, oients.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Sebastià, ciutat, per cert, on ja s'ha vist en Brad Pitt, pels carrers de Donosti.
2: Caramba, els bascos, basques, quina sort que tenen.
1: Què fem, que amb accent rus?
2: Caramba, els bascos, basques, quina sort que tenen.
3: Baixem, baixem, no m'agradem.
4: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Un minut passat a un quart i cinc d'avui, tuients, ja és dilluns, ja s'ha acabat el piro musical. Visca!

0: Mercè de Barcelona s'han tancat aquesta nit passada amb el tradicional piro musical per primer cop a la platja, a la Nova Icària, i amb una playlist que enguany el convidat, ja ho sabeu, era en Josep Montero, Toques Grasses. Per tant, ja sabem quines cançons ha punxat, les sabem totes, potser alguns vau seguir a la platja, potser alguns per la tele, potser alguns dormíeu, que era diumenge. Doncs a banda de cançons d'Oques Grasses, que jo trobo que 4 o 5 em va posar, eh?
1: Sí, sí.
0: També va triar Rosalia, Aitana, el Petit de Caleril, Rita Payés, Joan Manuel Serrat, Maria Arnal i artistes internacionals com ara els Imagine Dragons, Coldplay, Billie Eilish, Bruno Mars, Justice, Stromae, també Gigi D'Agostino, el clàssic, mira,
1: mític,
0: el clàssic artista. L'amor, l'amor, t'ho jures, sonar ahir.
1: A veure, cal dir que va posar 48 cançons, que són com...
2: Són moltíssimes,
1: com, són com 4 vegades més de les que va posar el seu dia Estopa o de les que va posar Rosalía. Mira,
2: això vol dir que no les va posar senceres.
0: Tenim reaccions dels oients. Bé, per acabar dir-vos que també va punxar, bé, Lana del Rey, Pet Shop Boys, aquest tema de Pitbull.
1: A mi em va rebentar el cap, eh? Pitbull va fotre aquí el bo del Montero, eh?
2: Però sona bé, no?
1: Cara, Pitbull ara, tu.
2: Ai, no sé, aquesta cançó no l'he dit mai, però...
1: A mi m'agrada Pitbull,
2: és,
1: però
2: no,
1: clar,
2: no, sé
0: no
2: qui
0: és un
2: Pitbull.
0: Gos.
1: Que t'agradi, tu, Pitbull?
0: Bé, si voleu...
2: Ni fa ni fa, vull dir que no...
0: Llegeixo, espera't a opinar, Laia. Llegeixo, vale. Mentrestant, comentaris dels oients, que aquí al nostre grup de WhatsApp anaven fent comentaris mentre el piro musical eclosionava. Si voleu comentar tot el que passa al planeta, com els nostres oients, feu-ho al 638-684-565. Doncs ahir al vespre escrivien, per exemple, la Núria, que celebrava que en Montero hagués triat Flor de Primavera, de la Troca.
1: Bravo, em va posar dos, la Troca.
0: Sí, la Marta diu, estan canviant massa ràpid les cançons, sembla que cap convenç. Bé, no és això, perquè no crec que estiguin atents al públic a veure com reacciona.
1: Imagines, com un DJ.
0: Senzillament, em va punxar 40 quantes, n'has dit?
1: 48.
2: Perquè volia fer cabrell moltes coses,
0: sí,
2: potser,
0: sí,
2: no?
0: Sí, sí, que per tant no poden sonar totes senceres. La Núria, que diu, celebra que sonés Ull per Ull, d'en Puntí, i diu, es nota, que l'era de la Troca Kung Fu. En Xavi diu, de moment, la tria molt millor que edicions anteriors.
2: Home, perquè dieu més presència al català per començar,
1: sí,
2: no?
1: Però presència.
0: En Jordi diu, mal barrejada, però molt bé en general. No li agrada el mix, però sí el contingut.
1: Això ho vaig sentir també, que ho deia més d'un. Sí,
2: ah,
1: sí?
2: Sí.
0: Diu, els plans també canviaven força ràpid, però alguns eren molt macos. Això es deu referir a la realització. I diu, millor que l'edició d'Estopa, sens dubte.
1: I que la de la Rosalía,
0: bé,
1: potser també.
0: És la vostra opinió. El que hem de fer ara és resoldre la porra que vam jugar aquí nosaltres el divendres. Per tant, sentim un fragment del programa anterior d'aquest programa, els experts, en què intentàvem encertar alguna cançó.
2: Jo dic una de les més exitoses i més xules dels Oques, que és Cool.
1: Creus que programarà?
3: Molt bé.
4: Sí, molt bé.
3: Jo et diria, a veure... La gent que estimo.
0: Cançó Em dius que el nostre amor, de Toti Soler, versionada pel mestre astre intercomarcal i ídol de la plebs adotzenada, Quimi Portet. Ja està.
1: Inclinat per aquesta altra, sobretot pel títol Focs Artificials.
2: Tu sempre que pots, Maria Jaume, eh? Si és una cosa...
1: Ja sí, que voleu que es digui.
5: La puntuació.
0: Els resultats, Laia, Sergi i Roger, 0 punts, i l'Anna, 1 punt per un encert. Anna, guanyadora de la porra pirro musical 2026, en encertar una cançó d'Oques Grasses, que, si no m'equivoco, és la primera que va sonar.
1: A sobre!
0: La gent que estimo.
2: A sobre,
0: Dos quarts menys 5, ara el sexeni, ara sí, ara per tota la gent que de Lleida que estigui pensant en el seu interior, què cony diuen del pirro musical?
1: Exacte.
0: Doncs mira, el sexeni de la vostra població. Malalt
2: que
0: de somnis.
2: Que avui és Sant Miquel, no?
0: I a més, demà.
2: Demà
0: és Sant Miquel.
2: Demà.

0: Escoltes ICAT.
1: Com es reconeix un monstre? I si fóssim nosaltres?
2: Pep Cruz, Marta Marcos, Gemma Martínez i Eroli Leri protagonitzen No miris, del col·lectiu Cultura i Conflicte, dirigit per Joan Arquer. Entre el compromís polític, la traïció, la culpa i el silenci. Un thriller basat en fets reals.
1: A partir del 22 de setembre al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
3: Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.
4: Gala, t'hi ha trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
5: Què vols dir?
4: Mira, escolta'ls.
6: Gala, ets la millor.
5: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
7: Obrim el piset compartit de Catalunya.
4: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
7: Cada tarda, de dilluns a divendres.
5: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
8: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
4: I ara ho pots fer com... sexy.
9: Tinc els meus límits, Alberto.
4: Ui, que...
3: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, ai, cat.
5: Wow, wow, what the fuck.
10: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, ai, cat.
11: Dos quarts en punt, hora d'actualitzar-nos amb l'Anna Closa. Bon dia, bona setmana.
12: Bon dia.
11: Dos quarts avui, ens volem informar. Què hem de saber per avui, 28 de setembre?
12: Doncs que el Sindicat de Llogateres fa una crida a col·lapsar avui Barcelona per reclamar que s'aprovi un nou decret d'habitatge. Les primeres accions estan convocades per d'aquí a mitja hora, a les 8 del matí, en 4 punts de la capital catalana, a la Meridiana, la plaça de Sants i els carrers de Tarragona i de Sant Agustí. A la tarda es concentraran davant del Palau de Congressos, on Pedro Sánchez presentarà una entrega de premis. El sindicat exigeix que demà el govern espanyol aprovi un decret d'habitatge amb 4 punts innegociables. Contractes de lloguer indefinits, congelació dels preus, reforma de la llei d'arrendaments urbans i mesures antidesnonaments reals. Tot això després que milers de persones hagin passat la segona nit a la Puerta del Sol de Madrid per exigir solucions a la crisi de l'habitatge. Mentrestant, Pedro Sánchez afirma que treballa a contrarrellotge per aprovar al Consell de Ministres de demà el decret d'habitatge i demana un esforç als socis d'investidura. Sumar adverteix que calen mesures valentes perquè s'hi juguen la legislatura. Junts també s'ha obert al pacte i exigeix protegir els petits propietaris i Esquerra reclama que el decret inclogui un topall per al lloguer d'habitatges turístics i aturar els desnonaments a vulnerables. El PP, en canvi, acusa Pedro Sánchez d'intentar arreglar amb un decret la mala gestió dels últims anys. Més enllà de l'habitatge, un avió de la companyia Delta Airlines, que viatjava entre Barcelona i Boston, ha hagut de fer un aterratge d'emergència a l'aeroport de Porto, a Portugal, després de detectar fum a la cabina per causes que no se saben encara. 14 passatgers han rebut assistència mèdica i a dos homes els han ingressat a urgències per inhalació de fum, tot i que estan estables. L'aparell transportava gairebé 300 passatgers entre la capital catalana i la de Massachusetts i l'incident ha obligat a fer activar una alerta de nivell 2 en una escala de l'1 al 3 i a mobilitzar una seixantena de bombers fins a l'aeroport que ha suspès durant una estona totes les operacions. Al Regne Unit, la policia ha detingut 5 persones per anar carregades d'explosius a prop d'una base militar utilitzada per les forces nord-americanes. La policia antiterrorista investiga ara si els detinguts preparaven un atac i com a mesura preventiva les autoritats han activat un perímetre de seguretat, han evacuat habitatges d'una localitat pròxima i han desplegat artificiers de l'exèrcit. Segons Donald Trump, els sospitosos buscaven fer molt mal i se'ls investigava des de feia temps. La policia ha explicat que l'ajuda ciutadana ha estat clau per localitzar 3 furgonetes i detenir les 5 persones. I acabo amb una dada, perquè només el 6,5% de les criatures que van néixer l'any passat a Espanya porten primer el cognom de la dona. És a dir, que una gran majoria de famílies, el 93,5%, van optar per seguir amb la fórmula tradicional. Els experts ho atribueixen sobretot a costums patriarcals que venen de lluny i de fet asseguren que les parelles que opten per posar primer el cognom de la mare sovint han de donar moltes explicacions.
11: I també recordeu, Laia, les dones que després dels 30 anys no tinguin fills també han de donar explicacions. I els que sí que en tinguin, què han de fer, també?
0: També donar explicacions.
11: Donar-les perquè...
0: Sempre,
11: que
0: no, totes no, les dones sempre donen
11: perquè no ho fan del tot bé. Val. Anem ara als titulars d'esports.
12: Avui es tanca la votació per escollir el guanyador de la pilota d'or amb Harry Kane, Lamine Yamal i Kylian Mbappé com a grans favorits i també Alexia Putellas. El premi s'entregarà el proper 26 d'octubre. Eric García es recupera a Barcelona dels problemes al genoll. De fet, s'ha descartat cap lesió greu. I en bàsquet, l'Hilerna Lleida ha guanyat a domicili al València, que és el vigent campió de la Lliga ACB. El Girona també ha debutat en victòria davant Luca Múrcia. En canvi, la penya ha caigut a la pista del Breu.
11: I aquesta setmana no tindrem ja temperatures tropicals i càlides i tòrrides?
12: De fet, es presenta una setmana bastant inestable, amb força dies de núvols, boires a les serralades i molta humitat. La temperatura baixarà de dia i puja una mica en les hores nocturnes i avui arribaran pluges a la costa i al prelitoral ja al matí i al migdia. Poden ser fortes i donar alguns ruixats.
11: Doncs seguirem parlant de nens de seguida perquè avui la Laia ens explica en el seu espai el punt de partida de quina xifra partirem.
0: Doncs partim d'una xifra que no te la diré ara perquè ara ve l'espai, però de llengües, parlem de llengües maternes.
11: Molt bé. I què té a veure amb els nens ferits?
0: Això pregunto jo.
11: Potser és que 250 milions d'infants del món no reben educació en la seva llengua materna.
0: Sí, però és una xifra per parlar-vos de llengües maternes.
11: Ah, està bé. Els nens que n'aprenguin sols, que per això són nens petits.
13: Oh, i tant.

0: És la cançó tardorenca dels Habla de mi en presente, Otoño, es titula aquest tema que ara us hem triat en aquests primers dies de tardor i ara per fi ja primera setmana més variable climatològicament. Ara ens ho comentava l'Anna, dies també de calor, com avui, i dies més imprevisibles i també pluges a meitat de setmana. Laia, ara sí, tema llengua, a les 7:37. Partim d'aquesta xifra per la qual molts alumnes, la seva llengua materna, doncs és llengua de casa o no, llengua de parlar amb tu mateix.
1: Exacte, perquè no és una llengua en la que rebin educació. Són uns 250 milions d'infants al món. Perquè dissabte va ser el Dia Europeu de les Llengües i les dades són força interessants, eh? El 40% de les persones a nivell mundial no tenen accés a l'educació en la llengua que parlen i entenen amb fluïdesa. I en alguns països de renda baixa i mitjana aquesta xifra pot arribar a pujar fins al 90%. Anem a veure, hi ha diferents casuístiques, eh? En alguns casos és perquè les persones han hagut de sortir del seu país, però també en molts és perquè la seva llengua materna no està ni tan sols reconeguda com a llengua d'educació al seu propi país. En aquest sentit, volia recuperar una idea que trobo molt interessant en contextos multilingües i d'infants que neixen en entorns lingüístics diversos. Ja veureu. En el cas dels centres educatius, formar infants competents lingüísticament en la llengua del país, per exemple, en el nostre cas el català, quan la llengua de casa és una altra, és tot un repte. I s'ha estudiat força quines són les pràctiques que donen millors resultats, tot i que trobo que no és sempre el més intuïtiu. Mira, d'entrada, és important exposar els infants des de ben petits a l'oralitat de la llengua del país d'acollida. Hem de crear oportunitats d'interacció, per tant, per això és essencial llocs com l'escola bressol. D'aquí la importància d'una educació 0 a 3 accessible per tothom, perquè aquesta oralitat de 0 a 3 anys de la llengua del país d'acollida és essencial.
2: Caram, estem parlant, doncs, abans d'infantil, eh?
1: Exacte,
2: abans de
1: exacte. Fins aquí tot intuïtiu o comprensible, però hi ha, segons els experts, una altra pota fonamental per l'aprenentatge d'una llengua que no és la materna des de petits, i és el correcte aprenentatge de la pròpia llengua materna. I això us donaré un exemple, que a més ho vaig aprendre quan vaig viure a Alemanya, que és que als anys 70 Alemanya va tenir una forta onada migratòria provinent de Turquia.
2: Quina Alemanya?
1: Totes dues. Com també altres països europeus tenien molts emigrants, no?
2: Sí.
1: Algunes famílies turques, amoïnades perquè els seus fills aprenguessin alemany ja des de petits i sense interferències del turc, van començar a intentar parlar-los en alemany, és a dir, en la llengua d'acollida del país d'acollida des de petits. Però què passa? Aquest alemany era pobre, era sovint ple d'errors perquè no era la llengua materna dels progenitors.
2: I va arribar a tal punt... Era complicat perquè l'alemany tampoc és el més fàcil.
1: Ah, exacte.
2: Bueno, per un nen, sí, no?
1: Sí, però estem parlant dels pares que nouvinguts que intenten parlar en la llengua d'acollida als fills.
2: Aquests pares temien que els nens vivint a Alemanya de petits no aprenguessin alemany?
1: Sí, o que no l'aprenguessin prou bé. Sí. I el govern alemany va haver de fer una campanya pública per demanar a les famílies estrangeres nouvingudes que, sobretot, ensenyessin als seus fills la seva llengua materna. Hosti. I no cap altra. És a dir, que aprenguessin correctament la llengua del seu país.
2: Està garantit que els col·les alemanys aprendria alemany.
1: Sí, però que tu a casa per ajudar, sí. Podries dir jo per ajudar-te, no, per no interferir llengües, et poso també la d'acollida, i no, està comprovat, ho diuen tots els experts, que és molt important que tinguin una llengua materna pròpia, encara que sigui ben diferent de la del país d'acollida que tu vols que aprenguin. És a dir, els alemanys van demanar als turcs que s'assenyissin a transmetre'ls la llengua, la seva, amb la seva riquesa, amb la seva cultura associades, les cançons, les llegendes, els contes, les seves expressions, la seva riquesa de llenguatge, perquè està demostrat que sense una llengua materna forta és molt difícil aprendre'n correctament qualsevol altra, encara que siguis petit.
2: Sí.
1: I les conclusions dels investigadors són que les desigualtats heretades de l'esclavitud es mantenen sobretot en tres potes. No, això no és d'aquest tema, per tant...
2: A veure, és un que d'un altre dia.
1: No, sí, com sigui, el que us estava explicant, que és molt important la llengua materna mantenir-la en el nou país d'arribada, perquè és l'única possibilitat que et dona d'aprendre una llengua nova. Va. I ho has de fer des d'una llengua materna forta. Mm-hmm. I per tant els alemanys en això ho van tenir molt clar i van haver d'explicar-ho. Sembla una evidència, però hi ha països com França que encara no estan aplicant tant això i estan demanant a vegades als nouvinguts que intentin els pares també aprendre francès i que la llengua de convivència a casa sigui el francès, quan en canvi científicament està demostrat que sense una llengua materna forta no pots aprendre una llengua nova.
0: I aquí com ho estem fent? Aquí ho estem fent bé o ho estem fent malament?
1: Jo crec que no hi ha, malauradament, potser prou indicacions perquè haurien de fer les famílies nouvingudes, perquè a més a més tenim... Sí que és, el que sí que està demostrat és que és molt important que els infants s'exposin a la llengua, a l'oralitat de la llengua d'acollida des de ben petits, per tant, un esforç sí, perquè l'escola bressol sigui el més accessible possible per tothom, perquè els infants tinguin ja de ben petits accés a aquesta oralitat en català que conviurà naturalment amb la llengua que es parli a casa, amb una riquesa pròpia.
0: Molt bé.
3: Peus a la sorra i al mar, jo amb un mojito de fons, mama duixa sonant.
0: I de cançons estiuenques encara ens en queden, eh? I el temps que li queda per sonar aquesta d'en Joan Dausà, papi, posa-la al disc acompanyat amb mama duixa, que entra de fons.
3: No sé

0: Valentina, porta l'ukulele.
1: Escoltes ICAT.
2: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
3: I supem a les millors taules del món.
4: En aquesta terra protegim i acollim.
5: Fem barri i fem pinya.
6: I fem i no deixem de fer.
7: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
8: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
9: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: El Mercat de les Flors presenta la seva producció A Gogó, de la companyia Queer Nòvies, un espectacle que investiga la figura de les gogós i que reivindica l'escena underground i de les danses urbanes contemporànies. Del 2 al 4 d'octubre i del 4 al 6 de desembre, al Mercat de les Flors, la teva casa de la dansa. Recomanat per ICAT.
11: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
12: Kenny, Happy People, no sé si la tenies al teu radar, aquesta sí.
13: Mira, mira, tornada.
14: Jo avui, Sergi, m'estàs parlant en xenoglòssia.
12: Escolta. Happy People. Kenny,
1: Happy People. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
12: Un minutet passa de 3 quarts de 8. Oients, aneu traient el mòbil, que heu de participar. D'aquí una estona llarga serà el miniquiz. També volem que ens responeu a la pregunta del dia. Avui, tema canvi d'armari. I també podeu votar la cançó de les 10 aquí al nostre grup de WhatsApp.
1: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
12: Teniu, com sempre, 4 cançons per clicar, 4 temes per votar, que us trien, Sergi, inspirat en...
1: l'efemèrdida!
15: Un 28 de setembre, com avui del 1991, va néixer la formació de rumba catalana Ai, Ai, Ai.

El grup va ser creat després de la mort de Gato Pérez per en Pep Lladó, un dels seus col·laboradors, i d'altres músics com Antonio Sicus Carbonell o en Ricard Tarragona. Avui ens ha vingut molt de gust arrencar la setmana a ritme de rumba, així que us proposem quatre cançons de grups que han conreat aquest gènere. Els primers són els Ai, ai, ai, de qui sentim la cançó Anar tirant, i els segons, El sabor de Gràcia. Oh, per

0: que es pot reivindicar amb una mica de rumbeta, també.
1: I tant, tant. M'encaixa aquesta versió, m'encanta.
0: Grup liderat aquest al Sabor de Gràcia justament per un ex-ai-ai-ai, el Sikus Carbonell. Creat l'any 1994, evidentment a la Vila de Gràcia, s'han convertit en un dels referents de la rumba catalana amb cançons originals i també versions d'altres temes, com aquesta que sentim, el Bella Ciao. Sentim ara la Troba Kung Fu.

I és que no podem fer un recull de grups de rumba i no punxar-hi aquí algun dels projectes del Joan Garriga. Això que sentim és una cançó ben pertinent per la situació climatològica dels darrers dies i setmanes. Aquesta cançó que es diu Calor, Calor. I acabarem sentint el gat rumbero de la pegatina. Serà la

0: El grup de Montcada i Reixac segurament és una de les formacions que més ha acabat exportant la rumba arreu del món, sobretot a partir de l'any 2010, quan van convertir-se en un grup de referència a països com els Països Baixos, Àustria, França, Itàlia o el Canadà, on van fer gira. Quatre cançons de grups de rumba que tenen avui per escollir. Quina voleu que tanqui el programa? Anar tirant dels Ai Ai Ai, Bella Ciao, de Sabor de Gràcia, Calor Calor, de la Trova Kung Fu, o aquest Gat Rumbero, de la Pegatina.
1: Enteu i voteu quina cançó voleu que culmini el programa. Avui guanya Calor Calor, per aprofitar aquests últims dies de calor, de la Trova Kung Fu. En segona posició, els que sentiu, l'Adrià de la Pegatina i companyia amb el seu Gat Rumbero, són les que encapçalen la votació d'avui. Teniu una estona llarga per votar. A les 10 sonarà la més clicada entre vosaltres. Ara, suaument, continuem amb els Chainsmokers. Les 7:50 minuts i de seguida parlem de la Bola Negra.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Mel.
2: Ué.
1: Nel.
2: Ué.
1: Lia.
2: Ué.
1: Leia.
2: Ué.
3: Bueno, vale, vale.
4: La gent per cridar els nens vol el mínim esforç.
5: No? Vist els noms, que ja estan inventats. Ah, no fa falta que t'alimentis tu.
4: No, jo és que la meva filla vull que es digui d'una manera que no s'ha dit mai.
3: Que vull que sigui especial i única.
1: Amb la Mia, que et posa siu.
3: Però tampoc cal, Mia.
1: Vale.
3: Mia, Nia, Lia, tot això. És clar, és que és un problema, això.
1: Vinta. Això podria ser una escombra, qualsevol cosa. Anowar podria ser un Pokémon o d'una ètnia que desconec. Kiara, això sí que podria ser un detergent, també. Però...
3: Jo, els Jonathans i els Enzos seran Enzos, no? Seran italians.
2: Sí, sí, és que veritat que costa una mica.
3: Però així d'Enzos, eh?
6: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
7: Un hombre.
1: La bola negra, la pel·lícula de los Javis, ha recaptat 1,3 milions d'euros, si ens fixem en les... i xifra que segurament es anirà ampliant i multiplicant, eh? Però si ens fixem en el primer dia, el divendres, quan es va estrenar i a qui ens la criticava l'Alfons Gorina, va reunir 175.000 espectadors a les sales, és a dir, superant l'Odissea de Christopher Nolan, si comparem el dia que la pel·li sobre l'Odissea en va arribar a sales, eh? Estem comparant a nivell d'Espanya entre la bola negra i l'Odissea de Christopher Nolan.
8: L'Alfons va dir, mireu, hi ha molta expectativa, però jo vinc aquí a afegir-hi aquí merder, perquè sí, em sembla que sí, que s'ho mereix.
1: I els oients n'han fet cas, eh? Perquè, mira, tenim diversos missatges, diversos oients que reaccionen a la pel·lícula. La Magda, a les 6:51 d'avui, és a dir, abans de les 7 del matí, no tenia res millor que fer que enviar-nos la seva crítica.
8: I què,
1: diu, pel·li llarga, sí, però val la pena, molt bona història, m'han fet venir ganes de llegir el llibre en què s'inspira. Quasi 3 hores, sí. Les 3 històries estan molt ben lligades, recordeu, jo vaig anar-hi ahir, ja us puc dir que són les 3 històries, són una és la seria... Bueno, La bola negra, un text teatral de Lorca que es considera perdut, o està perdut perquè es considera només 4 pàgines.
8: Això és una de les 3 històries.
1: Sí, imaginen a los Javis que es passa en aquella història de teatre a partir del poc que es conserva. Una altra història és de la Guerra Civil, ja totalment de ficció, doncs uns milicians, uns pobres joves que es veuen mobilitzats tant d'una banda com de l'altra, molta violència, molta tristesa, i un anava amb la barraca, és a dir, amb la companyia de teatre de Lorca, però ja, això ja amb la guerra molt avançada, eh?
8: Val.
1: I l'altre és, a la 2026, actualitat pura i dura, d'un jove que investiga la figura del seu avi, què va fer a la Guerra Civil, qui va ser, amb qui es relacionava, qui va ser de veritat, la identitat i tot això. Doncs diu la Magda, les 3 històries molt ben lligades, jo trobo que fins i tot massa, perquè tot està fet perquè al final tot lligui, perquè veieu que per una banda diuen que és una pel·li molt arty, molt desbordant.
8: I és forçat aquest lligament?
1: No, no és forçat, ho diré d'aquesta manera, és molt normal, com moltes pel·lis i com molts llibres, que al final tot ha de quadrar i tot s'ha d'entendre. Jo he trobat a faltar més això que diuen que és molt alegòrica i molt desbordant, doncs foteu més alegories, no? Vull dir, fa cap davall. Tampoc sóc d'aquells que diu, ai, una altra pel·li de la Guerra Civil. Doncs sí, doncs te la menges.
8: Exacte.
1: Que està molt ben feta. Diu, molt d'homoerotisme, la Magda fins i tot troba que n'hi ha massa. Diu, hi ha una escena hi ha molts soldats a la platja despullats. Doncs sí, s'estan banyant. Sí, clar que estan despullats. A més, estan a mitja guerra. Al cap d'uns dies potser algun el maten. Deixa que gaudeixin. La Isabel, un altre oient, diu, vaig anar, sí, també el dia de l'estrena. És una d'aquestes 175.000 persones. La considera una obra d'art, a nivell també estètic. Em va encantar el repartiment, la banda sonora i el guitarrica de la Fuente, meravellós paper. Per si algú viu sota una pedra, sí, en guitarrica, el cantant valencià, que ha vingut aquí al nostre estudi, és el protagonista d'aquesta pel·lícula. La Núria ens diu, jo em pensava que l'actor Carlos González realment era per IGF. Efectivament, jo vaig caure de 4 potes i ho vaig dir aquí en directe, em vaig quedar tarambla. Vaig mirar el tràiler i vaig dir, mira, el per IGF. No,
8: no,
1: és un altre actor de l'entorn de los Javis. Sentim la Mireia, que ens envia també la seva crítica.
9: Tothom deia que tan bé, doncs, com sol passar, a mi no em va frapar tant. Fins i tot se'm va fer una mica llarga. Algunes imatges sí que són bastant icòniques i molt fotogèniques. Com a història explicada em va agradar, perquè és un moment vital per ensenyar aquests temes a la gent jove. Tot i així, vaig trobar que les coincidències eren massa coincidents en les històries, o sigui, era una mica forçat el com lligar les històries. I el que més em va agradar va ser el noi que fa que fa de ric, no l'accepten en el casino, i que es diu Milo Kifes, que ho he buscat posteriorment, i l'escena d'ell ballant el zapateau, el flamenco i tal, em va agradar moltíssim.
1: Gràcies a tots els que ens comenteu les pel·lis que aneu veient, ens encanta, i ja sabeu, si aquests dies aneu a veure La Bola Negra, també ens encantarà saber a què us ha semblat, i si també, si es mereix tota aquesta expectació que havia generat tota aquesta gent que diu que guanyarà tants premis, doncs si creieu que en sou dignes, i no patiu, que quan s'acostin Goyes i Òscars ja farem aquí unes bones porres, ens barallarem. Ara que ens acostem a les 8 i com fem cada dia, Anna Closa, bon dia de nou.
7: Bon dia.
1: Et pregunto què no t'esperaves saber avui.
7: Doncs mireu, jo anar a casa a Londres, que segurament reconeixeria o abans per la porta que per l'adreça. Sergi, com a apassionat d'aquesta pel·lícula, segurament sabràs de quina parlem.
8: Porta. Blava.
7: Blava.
8: Notting Hill.
7: Home. Exacte,
8: la pel·lícula. Vaig intentar arribar quan vaig anar a Londres, sí? aquest estiu passat, però no vam aconseguir.
7: No per què? Veure,
8: Ens vam quedar a mig camí de Portobello Road. Saps?
3: Era com molt lluny.
7: Sí. Molt lluny. Doncs sapigueu que la casa ha sortit a la venda.
3: Oh. Ostres!
7: Els propietaris la venen per 7,95 milions de lliures.
8: No hi arribo.
7: Que vindrien a ser uns 9,25 milions d'euros.
8: No.
7: Per aquesta quantitat, doncs esperem que quan obris la porta et trobis... Hugh Grant, no?
8: Però... Com a mínim.
1: Jo vull el company de pis, m'agradaria trobar.
8: Oh, el company era boníssim.
7: Doncs la casa és el número 280 de Westbourne Park Road. Té 3 dormitoris, 2 banys i uns 280 metres quadrats. A dins hi ha una gran sala oberta, una cuina amb villa de marbre, una galeria i una terrassa privada a la teulada. Però l'interior no té res a veure amb el que veiem a la pel·lícula, perquè les escenes interiors es van rodar en un estudi.
8: Si compres la porta.
7: Exacte, la porta.
8: La porta plena de turistes davant, també us ho dic.
7: I, de fet, la porta blava original ja no hi és.
3: Ostres!
7: La van retirar i la van subhastar després de l'estrena. La porta que hi ha ara es va tornar pintada blau. La propietat va pertànyer al guionista de la pel·lícula Richard Curtis i el 2014 es va comprar per uns 4 milions i mig de lliures. Ara en demanen gairebé 8. Així que déu-n'hi-do, com ha posat aquest preu. Ara bé, comprar-la té un inconvenient que l'anunci immobiliari potser presenta com a excel·lent ubicació turística, perquè, clar, aquesta porta atrau gent que s'hi vol fer fotos.
8: És que és això.
1: Bé, som, es va rodar rec, Sergi, sigues més nostrat. Aquí, a Rambla Catalunya, aquí mateix.
10: Pep, que ja són les 8! Activem-nos! Tothom amunt! Escoltes i cat, els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: sentim és bastant nou entre material musical que es va publicar divendres. Nosaltres ens hem quedat amb aquesta cançó. Jo també, alguna vegada, del Savannah. El seu tercer disc, novíssim, es titula Cau la borsa i no entenc res. Són aquest quartet de granollers que el van gravar durant 6 mesos a l'habitació on acostumen a assajar. No cal reservar un estudi de gravació per una setmana, si tens...
1: Una bona habitació.
0: Caseta teva i amb tota la calma van anar gravant aquestes cançons que es mouen entre el pop-rock, els sintes nostàlgics i aquestes guitarres tan desenfadades amb les quals hem obert aquesta nova hora.
2: Trobo que sona molt als Pets, aquest disc. Després de veure aquesta cançó, d'alguna vegada, trobo que sona moltíssim als Pets.
0: Doncs escolteu-lo de dalt a baix, a veure si coincidiu amb la Laia. Sona el Savannah de granollers que han publicat el disc Cau la borsa i no entenc res. Bon dia, Laia Vidal.
2: Bon dia, Roger Seró.
0: Bon dia, Sergi Vives.
1: Bon dilluns.
0: Avui hem fet, avui que és dilluns, ben dit, també hem reaccionat als oients que van anar a veure la bola negra aquest cap de setmana. També ara hem de sentir o llegir què diuen els que van intentar comprar entrades d'Oasis. Alguns no ho van aconseguir i els que van estar a punt d'aconseguir-ho han dit, mira, massa cares. De fet, llegíem a l'hora anterior els oients que durant el piromusical de la Mercè anaven comentant aquí al nostre grup de WhatsApp. Ens encanta que ens compartiu la vostra vida. I també durant el cap de setmana la gent comentava, com la Su, pel que fa a les entrades dels concerts d'Oasis, diu, algú ha pogut comprar entrades per Oasis? Li respon la Montse, no, i que els bombin.
1: Aquí hi ha un punt de menysteniment, volguem dir, no n'he aconseguit, doncs ara no us estic a mi.
0: També pel preu, eh? O molta gent eren amiguetis als Oasis, però quan eren adolescents. La Thaís diu, jo no em gasto 400 euros i menys 500...
1: Val això, una entrada.
2: És que eren molt cares, eh?
0: Després d'una hora i mitja de cua virtual, també penseu que les cues virtuals són més còmodes, vull dir, pot ser altres coses. No? Però igualment és una bona estona, has d'estar atent.
2: Sí, però em sembla que a més fins que no acabaves la cua no veies quines localitats hi havia ni a quin preu. Per tant, tu podies haver fet una hora amb molta estona de cua i després veure que eren uns preus inabastables i...
0: És exactament el que diu la Laia, el que comenta la majoria d'oients. A més, la Thaís afegeix, diu, i visca Blur. També és una mica el que diu el Sergi.
1: Ai, no? Obrim un dilema, Blur o Oasis, que voti la gent.
0: Quan arribo al final de la cua i veig el preu de les entrades d'Oasis, salto i crido, visca Blur!
1: Visca Blur. Sou més de Blur o d'Oasis, vosaltres?
2: Jo tinc, la toco molt poc en aquests dos grups, però encara potser més d'Oasis que de Blur, però...
1: A
0: mi els Oasis em fan molt de gràcia. Sí. La Su diu, fa molta ràbia que tot això sigui un negoci. Me'n moro de ganes d'anar-hi, però se'n sent contrària. La Mireia diu, em sap greu perquè els Oasis és el grup de la meva adolescència universitària. És curiós com a adolescència l'anem allargant, eh? Jo ara sóc adolescent tardà. I la Mireia era adolescent universitària i el seu grup preferit. Bé, no era Oasis, diu que era més de Blur, que també era molt fan de Sweat, i diu, recordo que vaig anar a veure'ls fa 25 anys, a Celeste.
1: Aquí, els Blur, els Oasis o el Sweat?
0: Ja m'he perdut. Digue'ns-ho bé, Mireia. El tema, el que ella vol dir, més enllà de la banda, que es fan de totes tres, diu que llavors els preus eren incomparables amb els d'avui en dia.
1: Clar.
0: La Montse diu, el meu primer i únic concert dels Oasis va ser l'any 1997 a Barcelona, i hagués tornat ara 30 anys després, però els preus, insisteix, no són els mateixos, esteu bastant d'acord tots vosaltres. El tema no és que un grup sigui d'aquí o sigui d'allà. El tema és que Oasis és el grup de la meva jo adolescent, mira, la Montse, que coincideix amb la Mireia, i diu, porto la seva música molt endins. Si hagués estat un car normal, és a dir, no car, suposo,
2: clar,
0: una mica a l'abast, hagués comprat l'entrada, però això ja se les poden confitar. I diu, no n'he aconseguit ni d'Oasis ni d'Oques Grasses. Una puta merda, diu. Bé.
2: És que jo penso que se'ls gira una mica en contra, perquè ells apel·len aquesta nostàlgia, que és cert que tothom diu, és el meu grup d'adolescència, però també ara relativitzes i dius, a veure, un moment, una cosa per nostàlgia, no és el mateix gastar-te un dineral pel teu grup que ets màxim fan en l'actualitat, que per un grup que en el fons és un grup nostàlgic, sí, i dius, ara m'he desemborsat aquí mig xou.
0: Ja saps que estic totalment d'acord amb tu, però és que les xifres canten. Si posen aquests preus i van omplint estadis...
2: No, clar, clar.
0: Diu, ara sentirem també la Montse, que ens envia un àudio, però per donar-vos una mica la notícia, dir-vos que s'han exhaurit, les entrades d'Oasis a Barcelona, que et deia, Laia. Aquesta gira internacional de retorn que farà parada a l'Estadi Olímpic de Barcelona 10 i 11 de juliol, el tema també se queda molt, t'has d'anar omplint l'agenda.
2: Això més a més.
0: Doncs entre el divendres i ahir diumenge, que era quan les havies de comprar, això sí, amb una cua que quan arribaves al final et podies registrar i llavors et deien quin moment del cap de setmana les havies de comprar.
2: Molt difícil.
0: I a més això, l'objectiu és reduir el temps d'espera, en el sentit que un cop passes la cua virtual ja et diuen el moment que l'has de comprar, i també volen que això freni la revenda organitzada.
1: Però és que vés a saber què estarem fent el 10 i l'11 de juliol
2: aquest
1: de l'any que ve.
2: Aquest és el tema, si tu et gastes 50 euros en una cosa que pel 10 de juliol, si et surt un plan, dius, mira, la vaig dir a Déu, però si tu te'n gastes 300...
1: Una revenda del copón, les setmanes abans.
0: Mira, l'Albert que diu, ostres, doncs nosaltres anem un grup de 13 persones persones a Oasis i tots hem aconseguit entrades.
1: Carai.
0: Això vol dir que tots tenen els 400 euros. Digue'ns, Albert, quan us ha costat i a quina zona us ha tocat a l'estadi? Perquè altres oients al llarg del cap de setmana deia que tenien l'oportunitat de comprar entrades massa cares pel seu gust i, a més, en un lloc que tampoc es veia tan bé. La Gemma diu, jo sempre seré de Blur. L'Albert diu, les hem comprat a partir de 85, no ho trobo tan exagerat. Doncs potser és el que tinc.
2: Depèn del lloc, suposo.
0: I mira, la Montse, que indignada, no només s'ha desfogat amb aquest xat, sinó que ens envia un àudio, també.
3: T'has de registrar, has de contestar una pregunta i llavors t'envien un codi uns determinats dies i llavors pots entrar a tal i tal. Bueno, doncs jo no he aconseguit codi, però la meva cosina ho va fer per mi, com a sorpresa. I ahir a la nit me va dir, si no tens codi, aquí en tens un. Puto desastre. He entrat a les 11:30 a la sala d'espera, a les 12 s'obria la cua i a les 12:15 ja veia el panorama, que era que totes les grades laterals, que no fossin les de més amunt, més tirant cap a l'escenari, eren premium, més de 400 nyapos, la localitat, vale? Ja veus tu, grada lateral. Les de pista, que m'hagués fet gràcia, més de 200 euros. I una sola desgraciada que he trobat, que al final l'havia renunciat a anar-hi amb ma germana i amb ma cosina, a l'altre gol, a l'altra punta, em deia que amb visió reduïda, 200 i algo, i he dit, pues va ser que no. I com que no sóc premium, però tampoc sóc tonta, m'he quedat incentrada.
1: Visió reduïda, 200 i pico.
2: Home,
1: quedeu-vos amb això,
2: eh? Una estafa, això. Hosti, per tant, que em digui una estafa.
0: Aquest àudio que acabem de sentir de la Montse ens va arribar ahir diumenge, per tant, quan la Montse diu ahir la nit, es referia a la nit de dissabte. Ho dic sí, perquè clar. Que ningú es liï, que a hores d'ara és impossible comprar-ne, eh? Bé, jo trobo que el tema és aquest, haver arribat a que la cua virtual t'hagi posat abans, perquè l'Albert diu que em va trobar per 85, i l'Albert diu, jo he pagat feliçment 205 per una entrada de pista. És a dir, que sí que hi havia l'oportunitat. Si
2: algú, no? Algú, sí. Els primers, no? Van tenir la sort de poder entrar amb entrades una mica més bé de preu, però al final ja només quedaven les coses més cares.
1: Diu l'Albert, però, que encara ha de pagar vols i estada. O sigui, suposem que no és a Barcelona.
0: Ah.
1: O és que l'Albert ens diu que... No sé, val. Des d'on ens truques, Albert? Sí, des de Lleida i vens des d'Alguaia? Sí.
2: Home, no crec.
0: Digue'ns, Albert, si és que penses anar a veure'ls a un altre país i que potser, si la gent que és molt fanàtica, depèn del dia que toquin i depèn del que et costi l'avió comprat quasi un any abans, doncs potser dius, me'n vaig a un altre país. Que és més, em surt més barat que anar a Montjuïc, eh?
1: I tant.
0: Explica'ns-ho, Albert. Són les 8 i 9 minuts, ara seguim amb aquesta formació local, els Partiperes, sempre divertits, si els podeu veure en directe, i crec que la seva cançó preferida nostra, de tots tres, dels Partiperes, és aquest parmigiano obligatori, eh? Sempre posar-li formatget a tot el que mengeu.

0: Escoltes ICAT.
1: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
2: Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.
3: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
4: Un minutet perquè siguin un quart de nou. L'Albert, el nostre oient en dreta, no és que vagi a veure Oasis a un altre país, o com deia en Sergi, que vingui de l'aeroport de Lleida. No, és que és de Menorca.
5: Ah, clar, era molt més senzilla l'explicació.
4: Sí, sí, sí, sí. Senzillament ha trobat aquestes entrades per 205 euros per pista, però clar, també s'ha d'agafar l'avió des de Menorca per, i una nit d'hotel aquí a Barcelona.
6: Salutacions a tots els que ens escolta des de les Illes Balears. Sí.
4: L'Albert Ferrés, aquest tema que heu dit, Oasis versus Blur, jo sempre he anat amb els hooligans garrulos de comarques abans que amb els pijos artis de la capital. És a dir, queda clar que es refereix a que és més fan dels Oasis. I en Rubén, que és una mica allò de la verge del puny, té una espina clavada, que és que l'any 1997 van a veure U2 i diuen, van cobrar 8.000 pessetes. Encara ho trobo caríssim. Llavors ho trobava caríssim i ho trobo caríssim ara.
6: 8.000 peles, espera, sí, això són 50 euros, no?
4: Sí, sí, allò que es fa mal, tota la vida. Sí, sí. Bé, a aquesta hora sovint la Laia es mira la premsa, també la premsa internacional, i ens ha agradat trobar, Laia, al New York Times, un top 100 de sèrie, les millors 100 en el que portem de segle XXI.
5: Exacte, i a més han fet una versió imprimible i t'hi posa una columna que diu ja l'he vista o la vull veure, que també és xulo, allò, te la pots penjar a la nevera.
4: No hagis de guixar l'ordinador.
5: Exacte, exacte. I us volia fer una mica de joc, us he seleccionat les 5 primeres, no sé si us les espereu o no, podreu confirmar o no si esteu d'acord en què són les 5 millors sèries doncs, del segle XXI. Si voleu, us vaig posar les sintonies i veiem si les adivineu, d'acord?
6: A veure, va.
5: Quina és la que considera New York Times? Perquè, perdoneu, no us ho he dit, ells han encastat uns 500 personatges de Hollywood, és a dir, entre doncs, actors i doncs, gent que treballa al món de l'audiovisual i a partir d'aquí han fet aquesta
6: americà.
5: Llista. Americà.
6: Per tant,
5: molt
6: hi haurà aquí un biaix, no?
5: Hi ha un biaix importantíssim. Ara ho comentarem, si voleu.
4: Sé, fem del 5 a l'1 o...?
5: No, fem de l'1 al 5.
4: Així no té tanta emoció.
5: Ah, vinga, exacte.
4: És Breaking Bad.
5: Efectivament, és Breaking Bad, i aquí sí que sembla que hi ha força consens, és de les sèries, no?, que és més, té més anomenada com a millor sèrie d'aquests últims anys. Ara veureu que després, quan haguem dit les 5 primeres, us les compararem al mateix rànquing que va fer la BBC i comparem aviam si hi ha alguna diferència.
6: Oh, molt bé.
5: Anem per la segona.
4: The Wire?
5: Exacte, The Wire. The Wire és la que, per exemple, la BBC situava en primer lloc. És a dir, aquesta també ha estat molt temps sonant com a primer lloc i potser després, quan va arribar Breaking Bad, doncs va estar una mica destronada.
6: Era,
5: no?
6: Era americana, no, també?
5: Sí, sí, sí, totalment americana, sí, sí, sí. Anem per la tercera.
4: És Mad Men?
5: És Mad Men, efectivament, que la posen en tercer lloc.
4: No em diguis que ara vindran Los Soprano, perquè és de poc d'original, això.
5: No, però, bueno, és que hi ha un... Són sèries que són... Sí, sí, no? Sí, sí. Per
6: clar,
5: això,
6: clar, clar, clar.
5: Cert consens, és a dir, que Mad Men...
6: Hòstia, Mad Men pensava que era més antiga.
5: És del 2007 al 2015.
6: Ah, no, collons.
5: Mira, i Mad Men, la BBC la posava en segona posició, després de The Wire, justament. Vinga, anem per la següent. Sí, no? La segona, aquesta és l'única... De totes aquestes, és l'única que he vist jo.
6: Sí, en House of Cards.
5: Sí. No.
4: Succession.
5: Succession, efectivament. És la que posen en quarta posició, jo la trobo absolutament sobrevalorada, és a dir, a mi em va agradar, però com per ser entre les 5 millors...
4: Quina posaries en primers llocs?
6: West Wing.
5: A mi em va agradar més...
6: West Wing.
4: És dels 2000.
5: I a mi em va agradar més Borgen, que no surt les 5 millors.
6: Això és del 99 al 2006. Clar, no sé si l'engloben, perquè com que va començar el 99...
5: També podria ser que no.
4: Quina dius tu, Laia? Gilmore Girls?
5: A mi Borgen, per exemple, que és una sèrie danesa que la trobo brutal... I ni tan sols no surt al rànquing, que em sembla ofensiu que no surti entre les 100 millors. És veritat que com que hi ha el viatge aquest nord-americà, però vaja, hi ha alguna sèrie estrangera, eh?
4: Yeah, yeah.
5: Va, i posem l'última de les 5.
7: I wanna fuck a priest.
4: La com es diu? La Phoebe, la...
5: Sí, la Fleabag, eh?
4: La Fleabag,
5: clar, aquesta, és veritat que entre les humorístiques jo crec que és entre les que sonen més, no? De les més
4: bones. I Soprano, on caigui...

0: Ets la Phoebe, aquesta?
1: No, es diu Phoebe també, la protagonista, però no és la mateixa. Ah, es diu Phoebe, em sembla, no? La protagonista. Ai, no sé.
2: L'actriu s'ho diu, però la protagonista no.
1: Ah, doncs deu ser l'actriu. Sí, sí, sí, sí. Mireu, sí, ara us he comparat amb la BBC et posava la primera The Wire, la segona Mad Men, la tercera Breaking Bad, quarta Fleabag, i aquí incorporava la cinquena, que és Joc de Trons, que en canvi a New York Times la posa de sisena.
2: Lost.
1: Lost és anterior, jo crec, no?
2: A què?
1: Al segle XXI, no?
0: No, no, no.
1: No és anterior a la que deies tu de West Wing, Lost?
2: És del 2003. No, no,
0: no. Sí.
1: Doncs mira, la llàstima és que no és un PDF, no et permet fer una cerca. Jo n'he estat buscant unes quantes.
2: No, Lost, si la veus. 22.
1: Ah, mira, sí, la 22, exacte.
0: Ara m'ho passes.
1: 2004 arrenca Lost, eh?
2: Mira,
1: però mireu...
2: També el número 7, VIP, el 8, 30 Rock, el 9, Curb Your Enthusiasm, 10, Atlanta, 11, The Office.
1: 11, The Office, per exemple, trobo molt avall, The Office, per la fama que té, no?
2: I Girls, el 13, perquè encara no havien cancel·lat l'Helena Dunham la setmana passada.
1: També hi ha, per exemple, els llocs 20 i 21 són de Crown o de White Lotus, que també trobo que són de les més famoses. En canvi, potser sèries, vos les coneixereu, però Arrested Development, jo no em sonava de res, i és el número 12, per exemple.
2: Sí que t'ha guanyat Emmys i tal, eh? Sí.
1: Clar, o et diré, Chernobyl sí que és veritat que el seu moment va sonar molt, però va ser una sèrie molt curta.
2: Lamentablement, la meva sèrie preferida, Deadwood, el 24. I The Americans.
1: I The Americans també hi és, sí. Oh, és aquí, el número 17.
0: Estic al·lucinant que West Wing no estigui entre les 100 primeres.
1: Sí, jo també, em sembla estrany.
0: Però potser és per això, perquè com que va començar el 99, tot i que es va perllongar fins al 2006, potser la consideren del segle passat.
1: Sí que hi ha, d'aquestes polítiques, House of Cards, que és el número 48, per exemple.
0: Però jo crec que és molt millor.
1: Però, per exemple, Normal People, que és una sèrie que ens va agradar a tots molt, que trobem que està molt ben feta. És veritat que és de factura irlandesa, oi, Roger? Normal People no és americana. Ara no ho recordo. O potser sí,
2: La, el llibre de la Sally Rooney. Doncs deu ser britànica, la sèrie, però no ho sé, ho dic de memòria.
1: Aquesta, vull dir, hi ha molt biaix. Realment, les estrangeres, les que no... Estrangeres del punt de vista nord-americà estan bastant avall. O sigui, jo trobo que Normal People hauria d'anar més amunt, clarament. Número 49, em sembla molt avall. O, per exemple, hi ha aquella que sempre us recomano, la sèrie francesa d'espies que m'encanta, que es diu de Buró, i és el número 54.
2: Però aquesta encara està ongoing, no? O hi ha acabat?
1: No, hi ha acabat.
0: Hi ha alguna sèrie catalana o de l'estat espanyol per aquí? No.
2: Té ni poc, però no ha entrat.
1: No.
2: Em pots dir el número 97, que em fa molta gràcia?
1: Sí, el número 97 és Community.
2: Et sona? Supercomèdia, i tant. Per mi, després de The Office, de les millors comèdies.
1: Bueno, i la penúltima és Gilmore Girls, per exemple.
2: Antoni diu que pregunta on està True Detective, si està per aquí.
1: Sí, doncs l'he de buscar... Mira, Twin Peaks és la 47, per exemple. True Detective, mira, és la 35. Específica només la primera... Six Feet Under surt molt amunt. Six Feet Under és la quinzena.
0: Val.
1: Sí, sí. I Slow Horses surt pel número 60. No, en surten moltíssimes, clar, és la gràcia.
0: Plats Bruts no surt, no?
1: No, Plats Bruts no. Modern Family surt la 77, que és molt avall, eh?
0: Molt avall, massa avall.
1: Ted Lasso, la 75, és bastant avall, també. No sé. Mireu-vos-ho, perquè és molt xulín. Podeu imprimir-ho i poseu la que us queda per veure.
0: Podem penjar el xat expert.
1: Ah, mira, és veritat. Ara poso un enllaç.
2: I ara comenceu-vos a moure, que comença la setmana. Slow Dance. Ballem amb els Giant Rooks.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Jo he de dir que si em surt zapatilles, la deixo. Vull dir, és una cançó que puc sentir fins al final.
2: Sí, fins i tot si és en castellà, Laia.
1: Sí.
2: Té mèrit.
1: Bueno, perquè em porta unes colònies, vull dir, aquestes coses que passen.
2: Cançó de cançoner.

0: els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Sis minuts per dos quarts. Sí, ara parlem de sexe, Laia, perquè això aquí hi ha no només millors postures, això ja és una mica subjectiu, sinó millors moments, també. Espero que no torni a sortir la paraula cercle circadià.
2: Sí, sí que sortirà.
1: Ah, és que la sento, cada dia la sento amb un...
2: Està de moda.
1: Sí, però és un bon argument. Bé,
2: sí.
1: Dispara'ns, Laia.
2: A veure, sabeu que hi ha gent doncs, més partidaris de vespre, més partidaris de matí, gent molt de migdiades. A veure, sembla que la ciència ja ha revelat que hi ha una hora millor que una altra per dedicar-se això a les arts amatòries. Mireu,
3: A veure.
2: Si més no, la ciència revela que hi ha ingredients que intervenen a l'hora que unes vegades ens vingui més de gust allitar-nos amb una altra persona que no pas altres. I aquests ingredients impliquen, doncs, rutines, descans, hormones... Ara ho veureu. Segons diversos estudis mèdics, hi ha una franja horària especialment favorable pel desig sexual i, atenció, perquè no és gaire pràctica. Ja us ho dic ara. És al voltant de les 5:48 del matí.
3: Mira, espera't.
1: Jo he acabat d'esmorzar.
3: Però què és aquesta hora?
2: Us pot semblar una mica antiintuïtiu, però, a veure, si penseu bé, no és tan estrany.
3: Estic passejant per Barcelona en aquella hora.
2: Mira, en aquesta hora, la gent que dorm, és a dir, no tu, els nivells de testosterona arriben al punt més alt del dia, tant en homes com en dones. En ells, fins i tot, pot arribar a ser fins un 50% superior a la resta de la jornada.
3: A les 5:48 del matí?
2: Sí. Mireu, ara que en Roger ho anomenava els rellotges circadians, aquests que tenim interns a dins del cos i regulen doncs, el son, l'humor, el rendiment físic. De fet, dormir poc o malament pot reduir la testosterona entre un 10 i un 15%. I això, és clar, també té conseqüències en la libido. Això també té implicacions en els dies de la setmana en què hi ha en general més relacions sexuals. No és estrany que el pic sigui el cap de setmana quan més enllà de les trobades sexuals casuals o no, més clar. Vinculades a l'oci, les parelles estables també estan més relaxades, tenen més temps de gaudir.
3: Sí, però ja final... dic jo que no m'aixecaré a les 5:48 del dissabte, el diumenge.
1: No cal que t'aixequis, no cal que rodolis.
2: Exacte, en realitat no els has d'aixecar. Però sí que és veritat que és quan més descansat estàs, Sergi.
3: Jo puc rodolar i puc dir, són les 5:48. Hola. Escolta, crec que no serà ben rebuda aquesta proposta.
2: Però sí que és veritat que si tu t'escoltessis el cos seria quan estaries més descansat i més relaxat, que són ingredients imprescindibles, tant la relaxació com el descans. El que no pots fer és intentar posar-t'hi quan estàs rebentat i amb 46 coses al cap, que potser és un dijous a les 9 del vespre. No sé, tingueu-ho present, la veritat.
3: No, home, tampoc ho penso, dijous a les 9 del vespre, però en fi, són coses que...
2: Ja són teves, ja són
3: teves. Jo m'ho apunto i ho diré,
2: Molt bé.
3: Ho ha dit la Laia.
2: És la millor hora.
3: La Laia m'ha dit això.

0: cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Dos quarts de nou en punt. Bon dia de nou, Anna Closa.
2: Bon dia.
1: Avui és dilluns, dia 28 de setembre. Dos quarts de nou, ens volem actualitzar. Què cal saber per avui?
2: Que el sindicat de llogateres fa una crida a col·lapsar avui Barcelona per reclamar que s'aprovi un nou decret d'habitatge. Les primeres accions estan convocades a aquesta hora en quatre punts de la capital catalana: a la Meridiana, la plaça de Sants i els carrers de Tarragona i de Sant Agustí. Ara mateix no hi ha afectacions al trànsit per aquesta concentració. A la tarda, per cert, es concentraran davant del Palau de Congressos, on Pedro Sánchez presentarà una entrega de premis. El sindicat exigeix que demà el govern espanyol aprovi un decret d'habitatge amb quatre punts innegociables: contractes de lloguer indefinits, congelació dels preus, reforma de la llei d'arrendaments urbans i mesures antidesnonaments reals. Tot això després que milers de persones han passat la segona nit a la Puerta del Sol de Madrid per exigir solucions a la crisi d'habitatge. El PSOE vol tirar-lo demà endavant al Consell de Ministres mentre mira doncs com encaixar la proposta amb els interessos de Sumar i de socis de la legislatura com ara Junts. Més enllà de l'habitatge, un avió de la companyia Delta Airlines que viatjava entre Barcelona i Boston ha hagut de fer un aterratge d'emergència a l'aeroport de Porto, a Portugal, després de detectar fum a la cabina per causes que no se saben encara. 14 passatgers han rebut assistència mèdica i dos homes els han ingressat a urgències per inhalació de fum, tot i que estan estables. L'aparell transportava gairebé 300 persones entre la capital catalana i la de Massachusetts i l'incident ha obligat a activar una alerta de nivell 2 en una escala de l'1 al 3 i a mobilitzar també una seixantena de bombers fins a l'aeroport, que ha suspès durant una bona estona les operacions. D'altra banda, avui es reuneixen els ministres de Defensa de la Unió Europea després que el Tribunal de Comptes Europeu hagi posat en dubte que els 27 puguin complir el seu objectiu de ser autosuficients en defensa a partir de l'any 2030. Això tot i l'augment de la despesa militar dels governs i els encàrrecs multimilionaris a empreses armamentistes. I acabo explicant-vos que els funcionaris podran recuperar els festius que caiguin en dissabte. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, la Generalitat publicarà aquesta mateixa setmana una instrucció que els permetrà compensar aquests dies retroactivament des de principis d'any.
1: I entremig d'aquestes informacions d'actualitat i de rellevància, la nostra oient, la Gemma, i Rom, i diu al xat: és que avui és el meu aniversari.
3: Per molts anys,
4: escolta.
1: I en Jordi, que se suma aquí a la irrupció i diu: a veure, les 58 hores del matí és quan ve la trempera matinera. Només cal posar-se en moda cullereta i endollar. I si la parella vol, doncs, vol començar, doncs vinga, empenya. I m'ho hagi dit com picaresco. Tot i que la trempera matinera no és la més agradable per fer el delicioso.
4: No.
1: És millor que rebaixi.
3: Aquest noi li va molt bé, cadascú.
4: No, cadascú, exacte.
1: Jo soc més a començar de nou, eh? Sí. Bé, ara els titulars d'esports.
2: Eric García abandona la concentració de la selecció espanyola de futbol per precaució i torna a Barcelona. El jugador del Barça té unes molèsties al genoll que li van impedir disputar l'Anglaterra-Espanya de dissabte a Wembley. Avui es tanca, per cert, la votació per escollir el guanyador de la pilota d'or amb Harry Kane, Lamine Yamal i Kylian Mbappé com a grans favorits, també Alexia Putellas. De fet, aquest premi s'entregarà el 26 d'octubre. I en bàsquet, l'Ilerna Lleida ha guanyat al domicili al València, que de fet és el vigent campió de la Lliga ACB. El Girona també ha debutat en victòria davant Luka Múrcia. En canvi, la penya ha perdut a la pista del Breogán.
1: I el temps que farà avui, que comencem la setmana més, no tan calorosa, més variable.
2: Exacte, de fet bastant inestable, amb domini dels núvols i ruixats dispersos que al llarg del dia podran afectar punts sobretot del litoral i prelitoral i també zones de muntanya del nord del país. Al vespre guanyaran més extensió i s'intensificaran a última hora i de fet les temperatures ja no arribaran als 30 graus.
1: Doncs 48 és la dada, la xifra que ens diu la Gemma, és els anys que fa avui.
3: Per molts anys.
4: Bona edat.
1: I en Jordi, que diu, l'altre Jordi, diu: la trempera és per pixar, la matinera. Jo trobo que no és ni una cosa per l'altra, perquè la trempera matinera molt ferma també et molesta a l'hora de pixar. És més el rebaixar, fer la pixera per després evitar...
4: Això ho cantava la trinca, eh?
1: Sí.
4: La trinca cantava just
1: i endavant. Bé, a les 8:34 us punxem en Damiano David, acompanyat d'amics. Se'ns canten Talk to Me. Traieu el mòbil, oients, els que no esteu xerrant tota l'estona, perquè ara jugarem al miniquiz.

0: Escoltes ICAT.
1: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alerts en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos, més a prop que mai.
2: Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A ICAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Escoltes ICAT, els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.
3: És l'hora de jugar, són les 8 i 40, hora de jugar al mini-quiz. Ja sabeu on participar.
0: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
3: Laia, avui sobre quina de les belles arts els oients hauran de demostrar destresa?
4: Doncs avui parlem de teatre. Les

0: és aquesta cançó que no la tenia gens ubicada de manera?
1: Com que no? No. És guapíssima.
2: Desapareixen lentament.
1: Les estrelles, és boníssima.
2: És més, és un títol de cançó amb un adverbi, això és guai.
1: Crec que el títol de la cançó és Les estrelles i prou, eh?
2: Ah, sempre li he dit Desapareixen lentament, jo.
1: No, crec que és Les estrelles. Perquè parem de teatre, perquè aquest vespre s'entreguen els Premis Teatre Barcelona, que atorga la votació popular, i això es farà amb una gala a la Sala Paral·lel 62 de Barcelona.
2: Demà ens despertem sabent el resultat dels guanyadors.
1: Ah, exacte, exacte. Però fins demà no ho sabrem, però sí que podem fixar-nos en qui va obtenir els premis l'any passat. I el premi a la millor interpretació va ser per un actor català, que podríem dir que ja fa temps que és en un moment molt dolç de la seva carrera, que casualment aquesta setmana també ha estat reconegut amb el premi, un premi d'àmbit estatal per la seva feina, i que l'any passat guanyava un Grammy, a més, per la sèrie Yo Adicto. Sabeu de què estem parlant, no?
0: És aquest el miniquiz?
1: No.
0: Oriol Pla?
1: Ah, exacte, Oriol Pla, molt bé. Ah. Però la pregunta no era aquesta, sinó volem saber els seus orígens, que ell sempre, a més, ha reivindicat molt, eh? A què es dedicava i a què es dedica la família d'Oriol Pla? I us donaré quatre opcions, com sempre. Opció A, era una família de titellaires. Opció B, es dedicaven a la dansa, és una família de ballarins. Opció C, al circ, es dedicaven al món del circ.
2: O... aquests passats és que estan tots morts, o què?
1: No, ah. no, però els pares estan més jubilats.
2: Ah, val. Històricament.
1: Històricament, però... o sigui, exacte, amb un llegat familiar, d'acord?
2: Opció D...
1: O l'opció D, era una família de músics, d'acord? És l'opció D. Família de tallaires, dansa, circ o bé de músic.
3: 638-6845-65. 638-6845-65.
2: Família de tallaires, dansa, disc o potser músics. Doncs entre els encertants, avui sortegem un lot cultural impressionant. Aneu participant aquí al nostre grup de WhatsApp mentre entren de fons els Tallets i la Fúmiga, que s'alien també per cantar.
4: Té un inici molt similar a Human de Killers.
2: Sí, sí, sí. A vegades no miro el guió i
4: dic... Jo també ho he pensat.
2: Killers. Sort que ho miro i no és aquesta, no és Human. Es titula Covard.

0: desapareixien lentament les estrelles.
1: Que boniques que són.
0: Ai, love you very much. Laia, hem de parlar d'arts escèniques, sí, perquè tenim per resoldre un miniquiz.
2: Exacte, es preguntaven pels orígens de l'actor arxiconegut Oriol Pla, per què es dedicava a la seva família. Doncs les opcions eren si eren una família de titellaires, de ballarins, de gent dedicada al món del circ o de músics. Doncs la resposta correcta era la C, perquè Oriol Pla ve d'una família d'artistes de circ. El pare és Quimet Pla, fundador dels Comediants, la seva mare, Núria Solina, fundadora del Circ Cric, i amb ells i amb la seva germana Diana, doncs es va forjar fent circ i teatre popular des que era ben petit. Amb ells, a més, va estrenar el seu primer espectacle com a director, Travi, que era una mena d'autobiografia familiar, el 2018, i el desembre passat, de fet, la família va rebre la medalla d'or al mèrit de les Belles Arts per la seva contribució justament a l'evolució del circ contemporani i les arts escèniques.
3: Bravo per la família Pla, home!
2: Molt bé.
3: Visca el circ!
2: Han de ser molt majos perquè han fet l'Oriol Pla i l'han educat i li han fet així com és, que és una persona
0: com,
2: fantàstica.
0: Com els fa per tenir
3: que,
0: un fill?
3: Hosti, que et surti tan bé. Perquè penso una
2: exacte,
3: cosa.
2: Exacte, l'edifícil és que et surti tan bé.
3: És que el Pla és una conjunció de bona persona, talent...
2: Molt bon actor, exacte.
3: Guapo, és que ho té tot el mamon.
2: Tot. Sí. Doncs mireu, hem rebut 111 respostes, de les quals 102 han estat correctes. Per tant, avui que no hi ha la Laura, Sergi, et demanaré tu que facis anar la maquineta i ens treguis un número de l'1 al 102.
3: Vinga, després explicarem on tenim la Laura Grau. Mentrestant, jo et dic el número 11.
2: 11, doncs l'11 és el tio Vicent, que té un número acabat en 13.
3: Tio Vicent.
0: Ara t'escrivim i et direm com fer-te arribar el premi al lot cultural que has guanyat avui. 3:15, de seguida connectem amb la Laura Grau, que podem avançar, que està en una concentració de tema habitatge.
3: Sí.
0: I ens farà de reportera compromesa.
3: Bitxaratxera.
0: Una cançoneta i on tornem a on estigui la Laura. I'm the Vaccines, des de Londres. If you wanna...

0: Les 8:49, us volem sentir a vosaltres, com fem sempre a aquesta hora, però també volem connectar amb la Laura Grau, que potser alguns heu notat que avui no hi és, i és que són dies de mobilització per aquesta, ja quasi sembla, eterna crisi de l'habitatge que estem vivint, i la Laura ha optat per no venir aquí a la Diagonal, sinó anar a la Meridiana i amb el seu cos i els companys tallar el trànsit.
1: Exacte, i és que avui preguntem per tema armaris, però és que per tenir armaris abans cal tenir casa.
2: Habitatges. Tal qual.
0: Mira, gent sense armaris i armaris buits. De fet, el sindicat de llogateres emplaça mobilitzacions per aquesta tarda després de tallar alguns carrers de Barcelona, perquè Pedro Sánchez ja tenia visita prevista a la capital catalana i volen fer aquesta també manifestació a la tarda per pressionar el govern espanyol perquè aprovi demà el decret de l'habitatge. Anem, però, ara a l'Avinguda Meridiana de Barcelona, on hi tenim la Laura Grau.
3: Aquí estem, tallant la Meridiana. Sempre és una mesura una mica polèmica, no?, perquè al final estàs impedint que gent que va a treballar pugui accedir a la ciutat, però al final és una manera de fer soroll, com moltes vegades també hem fet els mestres, i per exercir pressió, sobretot sobre el govern espanyol, que avui tenim a Pedro Sánchez campant per la ciutat, i crec que està bé que senti que no és només a Madrid que s'està liant fort, sinó que aquí a Barcelona també n'estem molt fins als nassos del tema de l'especulació, i que ser rendista no és una professió. Vull dir, al final estem molt farts d'haver d'anar pagant el lloguer perquè n'hi hagi d'altres que no hagin de treballar. Sincerament, nois, avui aquí, 7:30 del matí, no érem gaires, la gent treballa, és dilluns, però crec que fer una mica sempre serà molt millor que no fer res, i per tant, doncs, jo que avui he pogut faltar als experts, ja sé que em trobava a faltar, però és una llicència que m'he pogut permetre, he pogut venir fins aquí, i que crec que tothom hauria de posar el seu granet de sorra en la mesura que pugui. Si aquesta tarda podeu anar a les 7 al Palau de Congressos, doncs quants més siguem, millor. Vinga, va, bon dia, una abraçada.
0: Gràcies, Laura, una abraçada. Demà ens retrobem amb tu en directe aquí a l'estudi, com cada dia, i també ens expliques com haurà anat aquesta tarda. En aquest cas, sí, a la Diagonal, al Palau de Congressos, on hi ha una concentració prevista per pressionar el president Pedro Sánchez, que avui visita la ciutat. Bé, i l'altre tema, Laia, del dia, el tema gros, la pregunta del dia que fèiem als oients.
2: El tema dels armaris, no?, de canvi d'armari, si ja l'heu fet, si el feu, si teniu armari prou gran com per no haver-ne de fer. També és una pregunta que us fem, aviam si ens explica cosetes.
4: Jerseis d'hivern gruixuts o jaquetes gruixudes que ja s'han agafat dos hiverns que no surten al carrer. Felicito l'inventor del canapé, el canapé, no de menjar, el canapé, aquesta peça que tenim a sota el llit per guardar coses, perquè és fantàstica per guardar-hi tota aquella roba. Aquí van tots els jerseis de llana de fa 1000 anys.
5: Quin percentatge de la roba de l'armari us poseu cada setmana? Doncs, clar, tota no.
0: Recordeu que a l'hora anterior, si no hi érem, la Laia us ha llançat uns quants tips per
2: comprar roba una mica duradora, no?
0: Que serien així com ràpid per a gent que es desperti.
2: Ah, que serien així com ràpid. Doncs mireu-vos l'etiqueta, quines són els teixits que composen aquesta peça de roba.
1: Que i no també sigui roba transparent.
2: Exacte. Al final, exacte, trucs com el pes, d'una samarreta o d'un jersei de llana, com més pesi, doncs més bo serà en principi.
0: I així, doncs, es podrà estar molts anys al vostre armari.
2: Esperem-ho.
0: I no haurà de consumir tant.
6: Jo espero trigar molt en fer el canvi d'armari, però res, com tot de pluja, no? Diuen, doncs jo tinc 2 dies per anar a la platja. No sé, jo vull anar a la platja infinitat. O sigui, a mi aquest temps ja em va bé, no cal que faci moltíssima calor, però aquest temps ja està bé, que et permet anar a la platja i fer un banyito i llegir allà el solete i s'està molt bé.
7: Els experts, cada matí de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
1: Vinga, que avui a la Borsa Never punxarà un hit de l'any 1987 que va arrasar països com Suïssa, França i, sobretot, Espanya i a Itàlia, d'una cantant que es deia Sabrina Salermo. La Sabrina, que va començar a treballar fent de model i participant al certamen de Miss Itàlia, va començar en el món de la música després que el DJ Claudio Cecchetto li produís la cançó Sexy Girl, que va començar a fer-la coneguda arreu. És que us heu de quedar amb aquests dos termes, sexy i girl, perquè això va determinar una mica la carrera de la Sabrina. Ara bé, Espanya va causar un escàndol majúscul quan, durant la gala d'Eurovisió del 1987 de la U, de Televisió Espanyola, la Sabrina va fer una actuació durant la qual un dels seus pits va sortir de l'escot. Un moment que va ser, a més, vist i comentat per milions d'espectadors.
0: Quan dius de Televisió Espanyola, vols dir de totes les teles d'Europa, no? Sí, això es va veure...
1: Això es va veure arreu. Ah, el que passa és que... No, no, no, això es va fer a Televisió Espanyola. Es va gravar per la gala de cap d'any de Televisió Espanyola.
0: Ah, vale, m'he confós amb Eurovisió.
1: I a partir d'aquí, no, no, es va fer viral absolutament a tot arreu.
0: Estaven registrats.
1: Sí, sí, sí, estaven registrats, ja t'explicaré per què.
0: Llavors no és problema, vull dir, se sabia que estava...
1: Bueno, bueno, bueno. Ara, anys després es va saber que tot plegat era gravat, que el responsable de la gravació va prometre al mànager de la Sabrina Xoutrona, Sí. Això no sortirà. Sí. Però es veu que van pensar, bueno, potser si surt, no potser això tindrà molta repercussió. La va tenir...
0: A més, l'ahir al capdavall estem parlant d'una part del cos que té tothom, que és el mugró, alguna cosa dita.
2: No? I que havia amb ella que també opinava, no?
0: Això és el primer.
1: Podríem dir que va ser una mica el que després va passar amb la Janet Jackson, no? És a dir, el que passa és que va ser aquí a escala estatal europea, perquè això...
2: Sí, potser hi havia més llibertinatge en aquella època que segons m'hi dius, que és un problema, això, eh?
1: La cançó més coneguda per la que més recordem la Sabrina és aquest tema italo-dance anomenat Boys, que evidentment serà la worst ever d'avui. Era un tema cantat de forma força infame i amb una lletra encara pitjor, que no parava de dir-nos nois, nois, nois, busco passar una bona estona, nois, nois, nois, estic llesta per l'amor. Ara, passats els anys, ha envellit bastant malament. Si voleu, el sentim. Això va ser un boom dels que fa època, gent. Boys.

0: els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Dos minutets i mig i seran les 9 en punt del matí i, com sempre que anem culminant aquesta hora, obrim l'espai al dilema, on un personatge jugable del programa us llança una disquisició, sol ser contingut ètic, moral o de potencial felicitat a la vida, i heu de decantar-vos per una opció o una altra. Avui, Laia, de quin camp és? Que et toca a tu llançar-lo.
2: Avui, tipus educatiu, si es pot dir així.
1: A veure. Però amb beneficis personals o...?
2: No, ara veureu. Mireu, avui és una cosa molt realista, molt quotidiana, d'acord? No ens anem a posar supòsits imaginaris de la viatjar a l'altra punta del món o coses que són difícils que et passi, sinó que és probable que fins i tot ens hi puguem trobar uns quants tampoc d'aquí tant de temps.
3: Ah, així és pràctic, doncs.
2: Exacte, sí, però ja veuràs que no és fàcil. Mireu, imagineu-vos, tens una criatura de 13 anys, d'acord?
3: Sí.
2: Ja, això ja pinta malament.
3: Ah, sí.
2: Sí. Tu creus fermament que no li has de donar un telèfon mòbil, almenys encara, per tots els perills associats que això comporta, xarxes socials, pressió estètica...
1: No és que ho cregui, és que és una droga.
2: D'acord, exacte. Molt bé, però què passa? Que ella té un grup d'amigues, que ja sabem que els amics són importants a aquesta edat, que totes tenen mòbil, queden a través d'ell, però esclar, ella...
1: Que treguin, els pares.
2: Espera't, de moment tu no pots intervenir el que fan les altres famílies.
3: Què?
2: Això és un tema que t'hi trobes, d'acord? Tu no pots intervenir. Ella queda bastant exclosa d'aquest grup, precisament perquè no té mòbil, però les activitats que fan són boniques, és a dir, queden doncs, per fer uns tiros a bàsquet en un parc proper...
1: Uns llançaments
2: a bàsquet,
3: sí,
2: d'acord?
3: Tiros...
2: No, exacte.
3: Tiros.
2: Igual algun dia doncs, brenen a la xurreria, però coses, en principi, bastant que hi estàs a favor. Però hi ha un altre grup que no tenen mòbil, però que quan es troben fan tot de coses que a tu no t'agraden. Parlen en castellà, sobretot.
1: Bueno, Laia...
2: Algun fuma d'amagat, fumen d'amagat. A vegades enganyen els seus pares i no treuen gens de bones notes.
1: Enganya els seus pares, eh? Quan li diuen tu al col·le parles català i diuen sí, i tant que el parlo. I després és mentida.
2: Què feu? Li compreu un mòbil o no?
3: O sigui, li comprem un mòbil perquè estigui amb el grup que nosaltres volem...
2: Volem, no? Però no sé si volem, perquè clar, tenen mòbil totes.
3: No, li comprem.
2: No li comprem, que se'n vagi amb aquestes que parlen castellà.
3: Però,
2: és un resum, vull dir que fan coses molt pitjors.
3: Home, sí, fumar, no.
2: Clar, a vegades
1: val,
2: fumen,
1: No se li compra un mòbil perquè no en poden tenir, ja està.
2: Val, i la llences als braços de les fumadores.
3: Tu què faries?
2: No, jo no ho sé, faria l'arakiri, sí, crec.
3: Quants anys tenen els teus fills?
2: 12.
3: Ah, val, ja estàs preparant.
2: No, per sort no m'hi he trobat.
3: Ja.
0: Que ja són les 9! Una hora i pleguem! Els experts! Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Aquesta és la més nova de la cantant gironina Jules, la Júlia, que ens canta una més, una cançó més que recollim d'aquesta artista que hem descobert recentment i que tant ens agrada. I mira, i anem a Girona perquè Laia Vidal, bon dia.
1: Bon dia, Roger Saró.
0: Ens escriu l'Alba, bon dia, Sergi Vives.
2: Bon dia, Roger.
0: L'Alba de Girona diu que fa anys que ens escolta perquè no ens havia escrit mai, així que benvinguda a la comunitat.
3: Hola.
1: Hola.
0: I diu, el meu personatge preferit és la Laia, m'encanten els seus zasques i l'admiro per atrevir-se a agafar la Renfe.
1: Doncs, gràcies, sí, és un esport d'aventura avui en dia.
0: Anem també al
1: per
0: teu...
1: cert, torna malament la R2 Nord per si algú interessa ja s'ha aturat.
2: Quim, estàs
0: avui,
2: dient,
0: arribat a l'hora avui?
1: Sí, perquè és que el primer tren sempre té butlla, llavors després es va espatllant a mesura que passa el dia.
0: Val. El dilema d'avui, Laia, el que has llançat tu sobre els mòbils, de moment guanya clarament els oients que es decanten per comprar mòbil al seu adolescent. Així que, mira, pots cancel·lar el Marc, la Marta, en Rafa...
1: No, Déu mos en guarda a jutjar la gent. També diré...
2: Ella va amb tots ells.
1: També diré, l'oient Marta em diu... El dilema autèntic és donar-li el mòbil i integrar-lo o no donar-li i que es quedi aïllat. Aquí és on ens hem trobat. Que també això és, aquest és el dilema, suposo, més real.
2: Clar, és la trista absoluta, això.
1: Sí, la trista absoluta.
2: Però això és que és molt, molt més perjudicial que el que passava abans, jo què sé, me'n recordo amb els videojocs, no? Que deia, sí, no li has de comprar... No, però és que el videojoc no l'aïllava, vull dir...
1: Exacte.
2: L'instruïa d'una altra manera, no?
1: Totalment, ara et pots quedar ben bé fora
2: sí
1: i és una llàstima. Hem de fer pinya, famílies, hem de fer pinya.
2: Sí, sí, sí.
0: Les 9 i 4, si ens voleu seguir explicant històries, ja sabeu on fer-ho.
4: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
0: La Marta diu que en un o dos anys en tindrà igualment de mòbil, ja li compro ara, i durant aquest temps doncs no rep la influència de les bergants.
1: No rep la influència de tots els grups de WhatsApp de merda. Ja.
0: I més, què vol dir el tindrà igualment? Li compraràs tu igualment, no? Perquè tampoc se'l comprarà l'adolescent.
1: No, clar, clar, però potser és la data que li ha marcat, perquè té una corcó dient que dedica vol un mòbil. És que tu, Roger, no te'n fas a la idea.
0: No, però... és que no ho diguin. I a més, des de quan es poden intervenir els altres pares? Tu ho fas, no?
1: No es pot intervenir els altres
2: pares. Abans els consta d'existien i deien vull una moto.
0: Si tu suggereixes a altres pares que retirin el mòbil dels seus fills, ells que diran, sí, vull que en tingui.
1: Sí, perquè va sol, és el gran argument d'avui en dia. És que va sol, dius, bueno, jo també anava sola. Mm-hmm. Hi ha gent, Roger, no podem intervenir en la vida dels altres.
0: A veure, la cançó de les 10. Hem de decidir quina sonarà quan us diguem adeu i ho decidiu vosaltres, oients. Ho voteu cada dia a partir de les 4 que us proposa en Sergi, inspirat en...
4: La famèrdida!
2: Un 28 de setembre, com avui del 1991, va néixer la formació de rumba catalana Ai, Ai, Ai.

0: El grup va ser creat després de la mort de Gato Pérez, que va ser creat per en Pep Lladó, un dels seus col·laboradors, i altres músics com Antoni Sicus Carbonell o en Ricard Tarragona. Avui ens ha vingut molt de gust arrencar la setmana a ritme de rumba, així que us proposem quatre cançons de grups que han conreat aquest gènere. Els primers són els Ai, ai, ai, de qui sentim la cançó Anar tirant, i els segons, El sabor de Gràcia.
1: O

Grup liderat justament per un ex-ai-ai-ai i el Cicus Carbonell. Creat l'any 94 a la Vila de Gràcia, s'han convertit en un dels referents de la rumba catalana amb cançons originals i també versions d'altres temes, com aquesta que sentim, el Bella Ciao, que és possible que la Laura Grau estigui cantant ara mateix mentre està tallant la Meridiana. Sentim ara la Trova Confusió.

I és que no podem fer un recull de grups de rumba i no punxar-hi aquí algun dels projectes del Joan Garriga. Això que sentim és una cançó ben pertinent per la situació climatològica dels darrers dies i setmanes. Calor, calor. I acabarem sentint el gat rumbero de la Pegatina. Tarala.

0: El grup de Montcada i Reixac segurament és una de les formacions que més ha acabat exportant la rumba arreu del món, sobretot a partir de l'any 2010, quan van convertir-se en un grup de referència, també a Europa, fent gira pels Països Baixos, Àustria, França o Itàlia. Quatre cançons de grups de rumba catalana. Quina voteu per tancar el programa d'avui? Els Ai, Ai, Ai, amb aquesta cançó Anar Tirant, Sabor de Gràcia amb Bella Chao, La Troba Kung Fu amb Calor, Calor, o La Pegatina amb aquesta, El Gat Rumbero.
1: Ni poeta, ni estudiant, ni pagès, ni advocat, perquè sóc el gat rumbero.
2: Entreu al nostre grup de WhatsApp i decanteu-vos per la cançó que més us agradi. Segueixen anant segons La Pegatina, primers, Calor, Calor, la cançó de La Troba Kung Fu, i les altres dues ja bastant lluny, però teniu encara una estona llarga per desequilibrar. Si voleu aquesta votació, la cançó més clicada serà la que us punxem quan us diguem adeu. I ara volem punxar a un dels nostres lleidatans preferits, en Kelly Isaia, amb el seu tema He perdut el nord.

0: Escoltes, Icar.
1: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una startup. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
2: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Frank Lluís.

0: deixar un mòbil per no deixar aïllats els nens amb 13 anys,
1: és
0: no?
1: Que, diu la Marta, és que em sembla una tonteria l'excusa de que van sols, i com que van sols...
2: Evidentment, és una tonteria, però és una excusa, com una, moltes, molt, això és una excusa i no és una raó de pes.
1: Diu, el tema és que necessites fer pinya amb el grup de pares per anar tots a una.
2: Doncs, sí, sí, si la teoria la tenim tots molt clara.
1: Doncs comencem abans, de cinquè, de primària...
2: Ja ho fem, ja hi ha grups, podeu posar-vos els grups de les vostres poblacions, de les vostres escoles, de gent que té molt clar que no vol donar un telèfon de manera prematura als seus fills. També hi ha fins i tot pactes de famílies, hi ha molts centres educatius que proposen pactes de famílies perquè les famílies s'hi adhereixin i agafin el compromís de no donar el telèfon mòbil abans dels 16 anys a les seves criatures.
1: Mira, perquè la Marta, perquè els seus fills estan al rang del 7, però si pugem de nivell als 13, és el cas d'en Rafa, que diu, estic just en aquest moment amb el meu fill de 13 anys. És molt difícil. Al final cal decidir si és prou madur o madura per fer-ne bon ús o no bon ús. Però clar, això ho pots decidir tu.
2: I a més això, et pots pensar què passarà, però no ho saps fins que no el té.
1: Li respon en Rubén i li diu, spoiler, dos punts, no em farà un ús madur, té 13 anys.
2: Exacte.
1: Sí,
2: és bastant probable, però també és veritat que és molt dur veure el teu fill aïllat i hi ha un moment doncs, que per això és un dilema, si no seria un dilema, nois.
0: La Taylor Swift creieu que tenia mòbil quan tenia 13 anys?
2: Jo crec que no, és prou gran
1: i mira,
2: com per...
1: I mira com ho ha patat, no?
0: Exacte.
1: De fet, la Taylor Swift ja és l'artista més premiada de la història dels MTV Video Music Awards, lliurats aquesta matinada. Doncs la Taylor ha superat la Beyoncé després de rebre un nou guardó a millor direcció artística que reconeix la seva feina darrere les càmeres.
0: Sempre van frec a frec amb tot, amb Grammy, amb MTV Music Awards, amb tot.
1: Swift també s'ha endut el premi més important de la nit, el de millor videoclip, per aquesta cançó que sentim, o pel videoclip d'aquesta cançó que sentim, The Fate of Ophelia, i durant la gala també ha estrenat el videoclip d'un nou single, Patient Zero, que protagonitza al costat dels actors Dakota Johnson i Colin Farrell. Amb aquesta victòria es converteix, doncs, en la intèrpret amb més premis acumulats en la història dels Video Music Awards. Anem una mica més cap aquí, Sergi, perquè parlem ara de galta de porc, que és una cosa que també és rellevant.
0: Exacte, perquè ahir es va decidir, atenció, quin és el millor esmorzar de forquilla de Catalunya del 2026, i el guanyador ha estat el restaurant L'Andreuenc, amb, sí, la seva galta de porc, no una galta de porc qualsevol.
1: Sant Andreu, és? O...
0: Sí, és a Sant Andreu de Barcelona. És el segon cop que guanyen en els dos anys que s'ha disputat aquest torneig, aquest guardó, el de millor restaurant de forquilla, el millor plat de restaurant de forquilla. Doncs dos anys que s'ha celebrat i els dos anys l'ha guanyat el restaurant L'Andreuenc.
2: Però atenció, no?
0: És un mar i muntanya, Laia, consistent en una galta de porc bracejada amb brandada de bacallà.
2: Ostres,
0: i suc de fesolets de Santa Pau.
2: Oh.
0: Mira, mentre tu
2: explicava... No me caldria menjar-me'l, però l'altre...
0: Se m'estava fent salivera a la boca, per favor.
2: Per favor, quina gana.
0: El plat ha aconseguit posar d'acord tant els crítics com el públic. El podi del concurs, que s'ha celebrat als Camps Elisis de Lleida, perquè ho feien en el mar de la Fira Mos, l'antiga Fira de Sant Miquel, l'han completat en segon lloc Camp Escort, de quart, el gironès, amb una cassoleta de careta de porc, i en tercera posició han empatat el bar Lídia de Lleida i la Font de Montserrat de Cambrils. Han presentat l'un peus de porc fumats amb mongetes del ganxet i xips d'orella i... mar i muntanya de peus de porc amb galera a l'altra.
2: Molt presents els peus de porc i les galtes, eh?
0: És que hi havia aquí un truc, i és que tots els restaurants participants tenien un ingredient en comú que era el porc.
2: Ah, entesos, així és clar.
0: Aquí rau el fet
2: però
0: que
2: mira,
0: tots
2: per exemple,
0: els plats tinguin porc.
2: Jo soc molt fan de la botifarra negra, per exemple,
0: oh,
2: amb les
0: bona,
2: mongetes seques.
0: Que boníssima, sí.
2: I a mi, on hi hagi una botifarra negra, que es treguin les galtes i els peus, eh?
0: Vinga. Quin és per vosaltres el millor esmorzar de forquilla que heu tastat mai amb porc com a ingredient comú? 638-68-4565, dieu-nos la vostra.
1: Mira, reaccionen oients com en Roger, que és de Sant Andreu, i ens diu que, parem de dir, Sant Andreu de Barcelona és Sant Andreu del Palomar. Vale, és això. I un altre oient, l'Albert, que ens posa ja en l'enllaç d'aquest lloc, Laia, si volies anar.
2: L'Andreuenc?
1: Sí, està concretament al carrer de Neopàtria 87.
2: Doncs hi haurem d'anar.
0: 100% recomanat, ens diu l'Albert.
2: Sí. Home, sense dubte.
1: I diu, el porta un conegut meu.
0: Ah, clar,
1: doncs,
2: home,
0: doncs,
2: home, això és clar.
1: Doncs ja,
2: no, però aquesta vegada veia que editat per premis, vull
0: convida't,
2: dir que ja no
0: Albert,
2: és subjectiva.
1: Sí, Albert, digue'ns si fa també orelles de porc, que les vaig tastar una vegada, i sé aquestes coses tan greixoses i tan bones que les vull tornar a tastar. Però
0: jo era,
1: també,
0: no era gens de peus de porc i quan m'hi vaig aficionar, nois,
2: ah, sí, eh?
0: Ara ja no hi ha quin pari.
2: Jo no he entrat encara.
0: No hi ha quin pari.
1: Lala Love You amb els axolotes mexicanos liderats per l'Olaia. Ens canten el fin del mundo.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Que yo parle en català i que us
2: sàpiga... Ai, que bonica era aquesta cançó. Això era del Correllengua, no?
3: Sí, que bonica que era, Sergi. Ja que parlem de llengua, fem-ho bé. Animar-te és que funciona, eh? A més, en moments aquests d'una mica de puro...
4: Pots dir tràngol en lloc de puro.
3: Sí, en un bon tràngol.
2: Així de puro?
3: I tant.
2: Molt bé.
5: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
4: Les 9 i 22 minuts, tornem a parlar de la crisi de l'habitatge, que recordem-ho, deixem-ho clar, que és un tema permanent, que no, ningú es pensi que són com uns pics de llarg de l'any, no, és una cosa que ens atravessa el dia a dia. Ens hem fet ressò de la crida del sindicat de llogateres a col·lapsar a Barcelona avui, coincidint amb la visita del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Serà la tarda aquí a la Diagonal, al Palau de Congressos. Fa uns minuts, per si no hi éreu, hem connectat amb la Laura Grau, que ara mateix és a l'Avinguda Meridiana de la capital, en aquest tall de la circulació, i ens feia la crida també a la concentració de la tarda. Pedro Sánchez ha d'assistir, per si ho voleu saber, a una gala d'entrega de premis de La Vanguardia.
3: Sí, el problema d'habitatge, ho deia ara en Roger, s'està enquistant a casa nostra, perquè una mica davant de la inacció de les administracions, o almenys no fan prou, juntament amb la col·laboració, doncs, per exemple, del Tribunal Constitucional, no?, que també ha impedit iniciatives d'administracions com la catalana, que miraven a vegades de posar remei a alguns abusos del mercat. Mireu, casos com el suïcidi de l'Olga la setmana passada, que potser no s'ha parlat prou, l'Hospitalet, una veïna de 54 anys que es va suïcidar 5 mesos després d'haver estat desnonada del seu pis i en un context de problemes de salut mental. Casos com aquest, com el de l'Olga, posen de manifest que l'emergència social lligada a l'habitatge, doncs, no pot esperar, no? I la inacció dels polítics, doncs, fa posar els pèls de punta. Sovint, quan parlem d'habitatge, fem referència a l'article de la Constitució espanyola, allò que diu que totes les persones tenen dret a un habitatge digne, però trobo que poques vegades es segueix llegint què més diu després d'això, no? I trobo que avui és un bon dia per fer-ho. És l'article 47, el podeu anar a buscar, que diu textualment, efectivament, que tots els espanyols tenen dret a un habitatge digne i adequat, però després, mireu què diu, que potser a vegades no en parlem prou, diu: els poders públics promouran les condicions necessàries i establiran les normes pertinents per tal de fer efectiu aquest dret i regularan, encara més específic, i regularan la utilització del sòl d'acord amb l'interès general i, atenció, per tal d'impedir l'especulació. És a dir, tenen l'obligació de legislar per impedir l'especulació, ho diu la Constitució.
4: Sí, no era una cosa abstracta, en plan, totes les persones són persones, no. La Constitució diu que s'ha de fer, s'ha de dur a terme.
3: Diu que s'han de fer lleis específiques que impedeixin l'especulació. Més clar, és difícil que ho pugui dir,
4: I fer-ne lleis específiques que la promoguin.
3: Exacte, això hi ha més, però això sí que és veritat que no ho especifica tant, però sí que és veritat que sí que diu lleis pertinents per fer efectiu aquest dret, per tant sí que inclouria això que expliques tu, eh? També és un bon moment per recordar avui que les institucions espanyoles, que ens agradi o no, avui les representa Pedro Sánchez, han tallat també les ales, allò que dèiem abans, moltes vegades a iniciatives, en aquest cas catalanes, que havien mirat de fer al capdavall la seva feina, legislar per frenar aquesta especulació. Sobretot ha estat, però, l'estament judicial, a través dels alts tribunals espanyols. Parlem de declarar inconstitucionals regulacions de preus de lloguers, anul·lar decrets lleis amb mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge o tombar l'obligació que tenien grans tenidors i propietaris d'oferir un lloguer social obligatori abans d'iniciar aquests desnonaments criminals en segons quins supòsits, no? Normatives que s'han intentat impulsar des de diverses administracions locals, de les comunitats autònomes, etc., que els alts tribunals espanyols, no?, una altra part de l'administració espanyola, doncs, s'han encarregat també en el seu moment, doncs, de destruir, contravenint absolutament, com hem pogut llegir, a la Constitució directament, quan moltes vegades és el mateix Tribunal Constitucional que, excusant-se en temes de competències, passa per davant una qüestió de competències, per davant de qüestions com la que regula la mateixa Constitució, que diu que s'ha de legislar per frenar l'especulació, no?
4: De fet, ara que te'n vas directament al que diu un text de l'any 78, també em sembla molt trist que tot això, que d'un dia per l'altre es treguin un decret, que al capdavall és un decret, arran d'uns fets tràgics, no? Perquè la situació ja hi era, i el que digui o deixi de dir el decret de demà Vull dir, vaja, pensat ja ho tenien. Vull dir, no. O sigui, l'opció ja hi era d'escriure'l i convertir-lo en decreto, ja no, perquè ja han dictat una llei.
3: I això és tardíssim, no?
4: Sí, vull dir que no és com... O sigui, ningú es creuria que se n'adonin ara que hi ha una crisi, o que per culpa de dos fets terribles, dic, bueno, fem alguna cosa ara, no?
3: No, està clar. Si més no, mira, sempre podeu anar a fer una salutació a en Pedro Sánchez al Palau de Congressos aquesta tarda.
4: Demà la Laura, a la primera hora, li preguntem com ha anat avui la jornada de reivindicació.

0: Encantats que la veu d'en Guillemino torni aquí a l'antena dels experts amb aquesta cançó, amb aquesta cola, amb la Rauxa. Tots junts ens canten Tu ets la llum. I amb tots ells arribem a 9:45 ja, moment per informar-nos. Amb l'Anna Closa, bon dia.
1: Bon dia.
0: 9:45, moment d'explicar-vos què cal saber pel dia d'avui, dilluns 28 de setembre.
1: Les primeres protestes pel decret Mari Carmen han tallat alguns carrers de Barcelona durant poca estona. El sindicat de llogateres han emplaçat les mobilitzacions per aquesta tarda, coincidint amb la vista de Pedro Sánchez, i no descarten una acampada per reclamar l'accés a l'habitatge. Mentrestant, a Madrid, els acampats afirmen que s'hi mantindran fins a l'aprovació del decret d'habitatge. El PSOE vol tirar-lo endavant al Consell de Ministres de demà, mentre mira com encaixar la proposta amb els interessos de Sumar o de Junts. Més enllà de l'habitatge, us explico que ha dimitit el delegat del govern espanyol a Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano. El Consell de Ministres aprovarà demà el seu relleu. La seva marxa arriba 2 mesos després de l'entrada multitudinària de migrants a la ciutat autònoma i enmig de la polèmica pels avisos que el CNI va enviar a la delegació del govern abans de la crisi. Més coses, les valoracions de grau de dependència ja s'han començat a fer per via telemàtica, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio. L'objectiu és agilitzar-ne la tramitació i està prevista per als casos de persones que volen demanar una prestació econòmica per a un cuidador no professional. I acabo explicant-vos que als desplaçaments entre Barcelona i Madrid, l'avió guanya terreny al tren. Entre gener i juliol hi va haver 7.300 vols entre el Prat i Barajas, un 6% més que el mateix període de l'any anterior. En canvi, el corredor ferroviari ha perdut més de 500.000 d'usuaris entre el mes de març i el juny respecte al segon trimestre de l'any passat.
2: Estem fent el contrari del que fan els països europeus. Estem recuperant vols de curta durada en lloc d'implementar un tren de qualitat, i com que aquí el tren va com una merda, fatal, ha de tornar a anar al vol, que és una cosa obsoleta del segle XX, que ningú no fa ja a Europa petits desplaçaments amb avió. Els fan amb tren perquè és el futur i perquè és molt més ecològic. Però aquí anem a la nostra, i Espanya sempre ancorada al segle XVII.
1: És exacte.
0: I ara, els titulars d'esports. És que m'he quedat pensant al segle XVII en plan que el siglo de oro, els dies.
2: No, bueno, és igual, o a l'època de la prehistòria.
0: A l'època de la prehistòria, sí. Espanya no existia.
2: Mira.
0: Bé, anem a l'important, que és a les pilotetes.
1: A les pilotetes, sí. Eric García abandona la concentració de la selecció espanyola de futbol per precaució i, de fet, torna a Barcelona. El jugador del Barça té unes molèsties al genoll que li van impedir disputar l'Anglaterra-Espanya de dissabte a Wembley. Avui es tanca la votació per escollir el guanyador de la pilota d'or, amb Harry Kane, Lamine Yamal i Kylian Mbappé com a grans favorits, també Alexia Putellas. I en bàsquet, l'Ilerna Lleida ha guanyat a domicili al València, que és el vigent campió de la Lliga ACB. El Girona també ha debutat en victòria davant l'UQ Múrcia. En canvi, la penya, doncs, ha perdut a la pista del Río Breogán.
0: I el temps que farà avui?
1: Es presenta una setmana inestable, amb domini dels núvols i ruixats dispersos que al llarg del dia podran afectar punts sobretot del litoral i prelitoral i també en zones de muntanya del nord del país. Al vespre guanyaran més extensió i s'intensificaran a última hora. Les temperatures ja no arribaran als 30 graus.
0: Ara són 9:33, dia igualment gaudible, encara que sembla que la setmana ens va posant en lloc, almenys climàticament, per l'època de l'any en què estem. I ara la veu de la Julieta, que us canta 100%.

0: Escoltes i cas. A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
1: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Tots a la pista. Miqui Puig, als plats.
3: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
4: Qui no balla no és viu.
3: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig. Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
5: Ens donen 16 paraules, 4 línies de 4x4, i hem de fer grups de 4 paraules.
6: Si has de fer 4 grups de 4, quantes n'hi ha?
5: 16, ja ho hem dit al principi.
7: Ui, això és un...
5: Jo he trobat intendent, monitor i coordinador, que serien juntes, però és clar, em faltaria una. No sé si posar menor.
6: No.
5: Per què no? Perquè no, menor no, no. Va amb major, creieu. Ah, no, ja l'hem posat.
6: No.
5: Intendent, monitor, menor i coordinador.
6: Menor, però aquest segur, menor, què vol dir?
5: És el menor d'edat.
6: Però aquest...
5: Oh, merda, canvien una. D'aquestes 4 n'hi ha una que no és.
6: Menor.
5: Ser menor, no?
8: Sempre
5: no
8: passa
5: és.
8: Això, eh?
5: Tresorer.
6: Sí.
5: A veure, provem.
6: No, tampoc.
5: Sí?
8: Ah, sí?
6: Coordinador? Sí.
2: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: És dilluns, teniu una setmana sencera per omplir-la de plans i també de concerts. Comencem el següent repàs a Sant Cugat del Vallès, on dijous arrencarà una nova edició del Festival Petits Camaleons, que s'allargarà fins diumenge.
1: Sí, Petits Camaleons reafirma un any més la seva aposta per apropar la música en directe als nens i famílies, i enguany doncs ho fa celebrant la seva 15a edició. Preneu nota, perquè s'hi han apuntat noms molt destacables. Per començar, la jornada inaugural arrenca dijous amb el concert dels Amics de les Arts al Teatre Auditori Emma Vilarassau, divendres concert de Pep López a la Carpa, Arboretum, i dissabte en aquest mateix escenari.
2: Vull caminar descalç amb tu, fer-nos la platja de pals a Begur, vull veure amb la vida si fos l'últim dia, el vull passar amb tu.
1: Concert a càrrec de Miqui Núñez, Triquell i Embauca. Al Teatre Auditori, la festa començarà amb el directe del Pont i Pissador, continuarà amb les Alosa, seguit de la segona actuació dels Amics de les Arts en aquesta 15a edició dels Petits Camaleons. A l'Aula Magna, concert de Leire Astruc i de Júlia Blum, i a la Carpa La Pua hi haurà Isà i Arnau Serrallonga, i al Pati La Cosina. Pel que fa als concerts de diumenge... L'últim dia dels Petits Camaleons arrencarà amb el Sidoní, que ja els estem sentint de fons. També hi haurà Pol Bordes i la Ludwig Band. Aquests tres concerts es faran a la Carpa Arboretum. Al Pati, concert de Ramonets, la Colla Pirata i la Mercaband. En canvi, a l'Auditori de Sant Cugat del Vallès, doncs, hi trobareu el Petit de Calaril, seguit de Renaldo i Clara, i també dels Pets.
2: Parla, que ja t'escolto enlluernat i em perdo.
1: Si aneu a la Carpa La Pua, hi trobareu Oriol Cors i Robert Robert, i a l'Aula Magna, Marta Pérez i Eva Fort. Si voleu anar en algun d'aquests aquest fotimer de concerts, doncs sapigueu que encara queden algunes entrades pel concert inaugural de dijous amb els Amics de les Arts, pel de divendres amb Pep López, i algun abonament també hi trobareu disponible pels concerts de diumenge. Passem ara als concerts que Estrella Damm ha programat per celebrar els seus 50 anys.
2: Aquest racó del món és teu i meu, i tant de bo de ningú més. Porfa, guarda'm el secret.
1: Eric Grisso obrirà la setmana de concerts que la Cervesera doncs ha programat per celebrar el seu segle i mig d'història. L'artista de Sant Cugat actuarà dijous a l'Helio Gabel, on hi presentarà les cançons del seu últim disc, Lunático. L'endemà, a l'Utegas, la Su.

serà un concert molt especial perquè serà l'últim concert de la gira Material Sensible a casa, a Barcelona. Hi haurà tota la banda i moltes sorpreses. Si voleu anar, el concert començarà a les 9 de la nit a Luz de Gas. I encara a Barcelona, Martí Galán presentarà divendres el seu projecte Galgo Lento a les 9 de la nit al Jamboree. Pel que fa als concerts dels 150 anys d'estrella, divendres també se'n faran 3 a fora de Barcelona. Ja m'ha arribat, ja som aquí. El pop festiu de Sexeni sonarà divendres a la sala Red Star de Valls, on hi sonarà aquest nou senzill, Malalts de Somnis. D'altra banda, hi haurà Kral Laoz a la sala Club de Mataró i l'Anna Andreu actuarà a la capsa del Prat de Llobregat a 8:45 per presentar el seu últim disc, Vigília. Seguim amb els concerts de dissabte. Les Al·lèrgiques al Pol·len portaran el seu pop-rock a la Sala Zero de Tarragona, Lil Dami passarà pel Blitz de Banyoles, Strombers per l'Estroica de Manresa i Chaqueta de Chandal per la Radical de Granollers. D'altra banda, l'estil únic i àcid de Joan Colomo, que barreja ironia i sarcasme, passarà pels Pagesos de Sant Feliu de Llobregat dissabte a 6:45 de la tarda. Soc un bohemio, el podreu veure i sentir a la Daurada de Vilanova i la Geltrú i la Senyora Tomassa a la Cabra de

Pel que fa als concerts d'aquesta nit, d'avui dilluns, a Molins de Rei s'hi celebra la Festa Major de Sant Miquel i avui actuarà, per una banda, la Ludwig Band, que els estem sentint de fons, i de l'altra, Kelly Azaia, que presentarà el seu projecte en solitari després de posar veu a Coers. Els concerts es faran doncs, al Parc del Baix Llobregat. Per cert, que la Ludwig també serà aquest mateix divendres al Festival Nòdul de Sallent. Deixa

0: marxem ara fins a Riudellots de la Selva, perquè divendres hi actuarà a la plaça de l'Ajuntament el trio més conegut d'Aiguafreda, els Catarres. Després serà el torn de DJ Pitu Kono i l'endemà Orquestra Maribel i Pelucas. Si els ganses tornen gallines, si el rossí no els esperpés, si de cop ja no et pentines, si tens lliures els feiners... Aquest dissabte a Brunyola celebren els 20 anys d'Avellaneda Jove amb l'Avellana Fest. La festa es farà al polígon Can i Lluç, on hi tocaran els Pets, Germà Negre, que el sentim de fons amb aquesta cançó de les mudances. També hi haurà Every Night, el grup de versions Diversiones, i Miquel del Roig, que hi farà el seu repertori particular.
1: Això, a Brunyola?
0: A Brunyola.
1: Hosti, m'encantaria anar-hi, és totalment un concert fet per mi.
0: Doncs, Laia, tot plegat, comença cap a les 7 de la tarda.
1: Dissabte, eh?
2: No, m'encanta.

0: Mandado, cantant, baixista i fundador de Sang Traït, actuarà divendres a la Mirona de Salt, dins del Miró Rock, i presentarà la seva nova gira Obrint Camí, acompanyat dels seus dos fills, Guillem a la bateria i Ferran a la guitarra, i també hi haurà Joan Cardoner a la segona guitarra. També hi haurà Minoria i Metal Buster. Aquesta serà la quarta edició, de fet, del Miró Rock de Girona. Sentim ara la veu de la Judit Niederman.
1: Veure com plou i veure com passen les veus, com les estrelles es confonen i apareixen.
2: Mira, just ens escriu en Salva, que diu: ara que dieu les al·lèrgiques, em vaig posar ahir la seva última cançó, em sembla espectacular, la que es diu PPP. Jo vaig veure el videoclip, que surten unes nenes petites com a impersonant les al·lèrgiques, i tenen un esperit bastant rockero, en aquest videoclip, que la lletra, la veu, la cançó, òbviament, és l'original de les al·lèrgiques al polen. La que sentim ara és la Judit Niederman.
0: Sí, perquè aquesta setmana Judit Niederman farà doblet. Per una banda, la cantautora de Vilassar de Mar actuarà divendres a Talarn, dins del Talarn Music Festival, i l'endemà dissabte Judit Niederman estarà acompanyada del guitarrista Pau Figueres al Muses Festival de Falset. Qui també fa doblet aquest cap de setmana és Ferran Palau.
1: Digue-li a la pluja que procuri per a tots i que no plogui tan fort, que no plogui tan fort.
0: L'artista d'Esparreguera portarà el seu pop intimista, per una banda, a Vic, i de l'altra, doncs, a Tàrrega. A la capital d'Osona, Ferran Palau actuarà dissabte a la Jazz Cava, dins del cicle ETC, i diumenge passarà pel festival de petit format Envolta't, que de fet és la primera edició d'aquest esdeveniment. El concert es farà al Cinemes Majestic de Tàrrega.
3: Hem volgut, camarada, han passat anys i panys, i res no és com era abans de l'albada.
0: Marxem ara fins a Llorenç del Penedès, perquè aquest dissabte Fetus actuarà al Parc Fluvial, dins del Perifèria Cultural. La banda de la Bisbal compartirà escenari aquest mateix dia amb el grup de Berga, Trinxats, que es presenten com un grup de música de folk modern que canta 0% en espanyol i que toquen el que els ve de gust quan els ve de gust. Si els voleu escoltar, sapigueu que els concerts arrencaran a les 8 del vespre i encara queden algunes entrades. Diumenge, per cert, concert de Borja Penalba i Meritxell Gené a Vallbona de les Monges.
4: Per què són tan concerts xulos aquest cap de setmana? Què és això?
5: Tornaria a parlar amargament de tanta guerra. Parlaria a tothom dels gemecs del mar. Ai, la gent vol viure en pau i a quatre desgraciats no els dona la gana. Són...
4: fills de puta acabats.
5: Sempre!
0: Diumenge, a 2:15 del migdia, la companyia elèctrica Dharma actuarà a la sala del castell de Botarell i presentaran la Dharma a un PAM, l'espectacle concebut com un concert íntim i proper on el públic envolta literalment els músics, creant una atmosfera de gran complicitat i proximitat emocional. Si voleu anar i no havíeu comprat, doncs, entrades, sapigueu que està tot exhaurit. Marxem ara fins a Barcelona.
1: He tenido tiempo de desdoblarme.
0: Després de 2 anys de silenci, Vetusta Morla trenca la seva pausa per tornar als escenaris. El sextet referent de l'indie rock en espanyol torna a Barcelona amb la seva nova i esperada gira titulada Gira de Vuelta, Canciones de Ida. El concert es farà al Palau Sant Jordi divendres a les 9 de la nit i encara queden algunes entrades a la venda. Seguim ara amb el concert d'un altre pop rock espanyol. Els madrilenys Hombres que tornen als escenaris amb la seva gira Els millors anys de la nostra vida actuaran al Palau Sant Jordi l'endemà de Vetusta Morla i el concert començarà a les 9 de la nit. A la mateixa hora i ben a prop d'Hombres que hi sonarà la música de Placebo. El legendari grup britànic celebra 30 anys de rock alternatiu revisitant els primers discos de la banda. De fet, Recreated és el disc que els va donar a conèixer al món ara fa 3 dècades. El concert arrencarà a 9:15 de la nit al Sant Jordi Club. Marxem ara fins a Badalona.

0: Dijous a Badalona arriba la banda nord-americana Evanescence, que combina rock, dur, piano i la veu de l'Amy Lee. Les artistes convidades en aquesta gira seran Poppy i el duet britànic Nova Twins. Les entrades per a aquest concert estan exaurides. Seguim ara amb més música. Dimarts, el cantant italià Zucchero portarà el seu rock blues al Palau de la Música dins del 58è Festival de Jazz de Barcelona, i a la 2 de l'Apolo hi sonarà la música de la banda que fa ressò a la música popular brasilera, Os Garotin, que han guanyat els Grammy Llatí de millor àlbum contemporani de llengua portuguesa. Si voleu anar, el concert començarà a 8:15 del vespre.
1: No sé a dónde voy, no es real.
0: Aquest divendres, el cantautor gallec Íñigo Quinteiro farà parada a la sala Rasmatàs i presentarà el seu primer disc, El City de Siempre, que parla de la necessitat de pertànyer i trobar un refugi, ja sigui físic o emocional. El concert començarà a 8:15 i encara queden entrades. Les trobareu a 22 euros.
2: Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta, de perdonarte, perdí la cuenta.
0: I ara escoltem les veus de La Conga, Luc Ra i Què Personajes, perquè dimecres el grup de quarteto argentí La Conga portarà la seva quarta gira europea a la sala principal de Rasmatàs. Obren portes a 7:45 i el concert començarà una hora i mitja després. I això que escoltem és Iyo no Hito, del grup japonès de folk psicodèlic Maya Ongaku. Si no els coneixíeu i els voleu descobrir, doncs ho podreu fer aquest proper dijous a la sala Upload de Barcelona. Encara queden entrades a la venda i, de fet, aquest mateix dia, però a la sala Taro, s'hi farà una sessió d'escolta del nou disc de Pocchioli, que es publicarà aquest mateix divendres. I ara canviem de registre i acabem. Divendres, la sala Apolo acollirà el concert de la rapera argentina Sara Hebe, que travessa el hip-hop amb ritmes de cúmbia i punk. El concert es farà a la 2 de l'Apolo i servirà per presentar l'àlbum Negocionismo, que va publicar abans de començar l'estiu. L'espectacle començarà a les 8 del vespre.
3: I ens escriu la Maria des de Subirats, per tant, Laia, comarca.
4: Penedès? Al Penedès? Al Penedès.
3: És correcte, i diu que tornem a fer el cicle del Sona Bé i que dissabte ve la Maria, així que també vol que incluïm aquests concerts. Dissabte la Maria, i després passaran Jessamí Boada, l'Anna Roig, Carles Velda, Borja Penalba, Meritxell Gené, Mariona Escoda, Feliu Ventura, Andreu Valor, i també un altre comentari que no vull acabar sense llegir-lo. Si bé fa una estona l'Alba de Girona ens escrivia per primer cop i deia m'agrada molt la Laia per no sé què i no sé què, ara ens escriu també una oient nova, que és la Georgina. Benvinguda.
5: Hola, Georgina.
3: I li hem preguntat de quin poble ets. Doncs ens diu el poble aquest que el tinc aquí. Llobera, Laia.
4: Hosti, Llobera.
3: Llobera?
4: Solsonès?
3: És correcte!
4: Ah, ja.
5: Collons,
4: sí, sí, sí.
5: Laia!
4: I, perquè és el Vall del Llobregós, em sembla.
5: Estic al·lucinant amb tu.
3: I per comprovar que no era una tònica dominant, li hem dit quin és el teu personatge preferit. I diu, la Laia, també. I li
4: dit,
3: a veure, per què? I diu, la Laia és senzilla, sincera, valenta, transfeminista, comunica de forma clara i fresca amb
4: m'atribuïu coses que no sóc,
3: bueno, forma clara, molt sovint és molt poc clara. Diu, amb la veritat sempre per davant, això sí, sempre defensant els valors que sembla que la humanitat ha perdut. I rebla Laia, presidenta.
4: Ai,
5: Laia, presidenta!
4: No,
5: Laia,
4: gràcies,
5: presidenta!
4: Gràcies, intento donar-vos veu a tots vosaltres, justament.
5: Mira, fills meus, t'ha faltat dir.
3: Ho pots fer donant pas al següent contingut.
4: Ah, segur que no sé quin és, veus? L'arrencació, potser?
3: No,
4: oients.
3: Sí,
4: a les veus, els oients, que sempre ens expliquen coses molt interessants.
5: Avui
4: parlem de canvis d'armari, home.
6: La roba d'hivern a baix i la roba d'estiu al pis de dalt, que és on tinc habitació. I a baix tinc una altra habitació, que és com, bueno, la fem servir de canviador. Tot l'any amb un roba amunt, avall. Quina sort poder fer-ho, saps? Au, petonets, abraçada.
7: M'encanta escoltar la gent que diu, no, a l'armari de baix o a l'armari de dalt. Això és perquè viviu en cases grans, eh? Aquí a ciutat, bueno, jo no és que faci canvi d'armari, ho tinc tot al mateix armari, però tinc com dues fileres, una endavant i una endarrere. I llavors el que haig de fer és posar les samarretes de màniga curta a darrere i ara posar els jerseis de llana davant. Molts jerseis de llana. L'any passat ja no els vaig fer servir. Ha canviat el temps moltíssim.
8: El món ha canviat. Anna Sumé, m'ho diu la terra.
7: És una mica trist. més sol.
8: Jo tampoc faig canvi d'armari, bàsicament, perquè el mateix armari m'hi cap tot. Amb una part hi tinc la roba més d'estiu i l'altra més d'hivern. Sigui dit que el meu cos sempre fa temperatures més baixes. De fet, ara vaig amb sudadera. De suadora en català correcte. Ja fa dies que la roba que ja no és tant d'estiu també la faig servir.
9: Quin percentatge de la roba d'armari us poseu cada setmana? Doncs, clar, tota no.
10: Vinga, una mica més de 5 minuts i seran les 10 del matí, us direm adéu. Abans, la tancació. Avui hem parlat de la roba que hem de tenir dins l'armari amb els oients, ja ho heu sentit, i alguns de vosaltres heu tornat, sí, a dir-nos el que ja sabíem, que la Laia és la prefe de l'audiència.
3: L'Alba de Girona diu, el meu personatge preferit és la Laia, m'encanten els seus tasques.
4: Quina actitud amb Bill, Sergi. No m'ho esperava, bueno, això.
10: Jo sabia que l'anada seria complicada.
3: I l'admiro per atrevir-se a agafar la Renfe.
11: Ai, pobre.
10: Exacte, és una barreja així com d'idolatració i també una mica d'estima per la llàstima, no?, pel tema Renfe, la que li tenen a la Laia, i és que ella es mostra sempre tal com és, les seves dèries, les seves fílies i fòbies, espais com, per exemple, el dilema.
4: Ella queda bastant exclosa d'aquest grup, precisament perquè no té mòbil, però les activitats que fan són boniques, és a dir, queden doncs, per fer uns tiros de bàsquet en un parc proper, es brenen a la xurreria, però hi ha un altre grup que no tenen mòbil, però que quan es troben fan tot de coses que a tu no t'agraden. Parlen en castellà, fumen d'amagat, a vegades enganyen els seus pares i no treuen gens de bones notes.
3: Enganya els seus pares, eh? Quan li diuen tu al col·le parles català i diuen sí, i tant que el parlo, i després és mentida.
4: Què feu? Li compreu un mòbil o no?
3: No li comprem.
4: No li comprem, que se'n vagi amb aquestes que parlen castellà.
12: Fatal.
10: Fatal, fatal. Una Laia que si l'altre dia ens parlava de la llet materna, avui ens ha parlat de la llengua materna, parla de tantes coses al seu punt de partida que a vegades, clar, li queden escrites les que no pertoquen al guió pertinent.
4: S'ha demostrat que sense una llengua materna forta és molt difícil aprendre'n correctament qualsevol altra, encara que siguis petit.
10: Sí, sí, sí, sí.
4: I les conclusions dels investigadors són que les desigualtats heretades de l'esclavitud es mantenen, sobretot en tres potes. No, això no és d'aquest tema, per tant...
13: Molt bé.
3: Això, no patiu, perquè és un guió de demà i la Laia parlarà d'un amic seu que té aquest renom.
10: És veritat, és veritat. Mentrestant, hem anat sentint música d'àrida. Sempre com aquesta del Manel, Estrelles, que jo desconeixia. Què és aquesta cançó que no la tenia gens ubicada de Manel?
4: Com que no? Guapíssima.
3: Desapareixen lentament.
4: Les Estrelles, és boníssima.
3: És més, és un títol de cançó amb un adverbi, això és guai.
4: Crec que el títol de la cançó és Les Estrelles i prou, eh?
10: I hem deixat clar quina és la millor hora per practicar sexe.
4: Sembla que la ciència ja ha revelat que hi ha una hora millor que una altra per dedicar-se a això, a les arts amatòries. Mireu, és al voltant de les 5:48 del matí.
14: Sí, ara, ara!
4: No és estrany que el pic sigui al cap de setmana.
10: Sí, però al ja final... dic jo que no m'aixecaré a les 5:48 del dissabte, el diumenge.
3: No, no cal que t'aixequis, no cal que rodolis.
4: Exacte, en realitat no els has d'aixecar. Però sí que és veritat que és quan més descansat estàs,
10: jo puc,
4: Sergi.
10: Jo puc rodolar i puc dir, són les 5:48. Hola. Escolta, crec que no serà ben rebuda, eh?
14: A la mierda!
10: I anem marxant i ho fem amb aquesta cançó Calor, calor, de la Trova Kung Fu, la guanyadora de la tria musical avui entre cançons rumberes.
3: Gràcies per clicar a la cançó de les 10. Com sempre, els vostres designis es converteixen en música. Amb altres voteu, naltros la punxem. I tornem demà a les 6 del matí. Gràcies, Mariví Pérez, al control tècnic. I aquí la Laia Vidal, l'Anna Closa.
4: Adéu, Roger Saró.
3: En Sergi Vives, fins demà.
10: Que serà dimarts, ja.
3: Ja serà dimarts. Ja està tot.

0: Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT. Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.
1: Què ens empenya per seguir l'impossible? Bobetoya és la història d'una expedició d'un grup d'amics cap a l'illa més remota del planeta.
2: Un relat sobre l'amistat, la lleialtat i la necessitat de continuar creient en el teatre.
1: Text d'Ivan Benet, Cristina Genabat, Julio Manrique i Sergi Pompermayer, amb direcció de Julio Manrique.
2: De l'1 al 25 d'octubre, a l'Espai Lliure de Montjuïc.
3: Escoltes ICAT.

crit a la reflexió, a l'amor i també a l'irònic caos que ens envolta una de les cançons imprescindibles de Lacaste. I així hem arribat a un quart d'11 també amb la Ludwig Band.

superant el milió de reproduccions. Company, aquí tenim una de les cançons del moment amb Chloe, Oh My Lay i els Clean Bandit. Més coses ara amb Karol G. Hey.

Tu fent pas al costat, no dir res fins que surt l'àlbum. De les 125 passem al Phantom. I és amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demanar.

altra de les propostes innovadores fetes a casa. Ell és en Lluc, arriba des del Baix Montseny amb aquesta nova cançó titulada Sang. Arribarem ja a 2:15 del matí en aquest dilluns, començant setmana també amb Sabana.

0: altra cançó, el més pur estil Mama Duixes, aquest Nen Petit.
1: Quina és la música del moment?
2: Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

Compte enrere per al nou treball de la Flashy que d'arriba aquesta tardor, que teníem el seu Imagines. Seguim avançant per aquest matí del dilluns, també amb una altra de les cançons del moment, amb DJ Goja.

Després de 3 anys sense publicar nou material, aquí teníem l'última dels Amics de les Arts, preparant també nou treball i a 9 minuts per les 11 és moment per Javito.

0: Encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
2: Abans d'aquest programa, tot això deixaré cops.
3: De què va el programa?
1: Escoltes ICAT.

Pinzellada també de K-pop amb aquest Ghost que ens portaven els 80s. Hi ha 3 minuts per les 11 en punt i arribarem amb l'Alba Morena i aquesta versió dels Manel, Al mar. Al mar.

0: les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A ICAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Podríem tenir son.
2: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
3: Mare, literalment.
1: Tinc poques ganes de treballar.
3: És que tinc molta feina.
2: Oh, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
1: O quedar-nos al llit una mica més.
3: Oh, escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
2: Quina ràbia.
1: Però per alguna cosa som els matiners.
3: Mary, potser sóc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar: no, ets gay.
2: A mi això també em va passar.
4: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalies.
5: Som pura cafeïna.

La música també de la cantant i compositora anglesa Kat Barnes, que ens enganxa un dia més amb el seu La Banda i de la més propera a nosaltres.

l'escena britànica també està carregada de talent. I un exemple tenim la proposta d'aquests nous talents, Dear Alice, i rodant també un jove Justin Bieber. What do you mean?

0: Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.
1: Escoltes ICAT.

Una altra de les més elegants amb Lolo Zuai. I ara un dels fundadors dels Manel, que es prepara per publicar el seu primer treball en solitari a principis del 2027. És l'Arnau Vallvé, amb Tortuga.

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig. Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.

0: Bon dia, són les 12.
1: ICAT al dia. L'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz Serret i Anna Closa Margelí.
0: El director britànic Mike Lee guanya la Conxa d'Or de Sant Sebastià per Tender Loving Care.
2: What a great honor it is, and thank you for several awards for Tender Loving Care, our film.
3: Així agraïa el premi al veterà cineasta que ja ha anunciat que Tender Loving Care serà la seva última pel·lícula. El seu estat de salut li impedeix continuar una carrera amb títols com Secrets i Mentides, Naked i Vera Drake.
0: Una filmografia, de fet, multipremiada a festivals com Cannes, Venècia, també als BAFTA i ara també a Sant Sebastià. De fet, a més de la Conxa d'Or, Tender Loving Care també s'han portat la Conxa de Plata millor interpretació protagonista per Kate O'Flynn i també el de millor guió pel mateix Mike Lee.
4: Hello, Pops, you're right.
3: La pel·lícula parla de la necessitat de cuidar-nos els uns als altres a través de la història d'una treballadora social infantil que se'n va viure amb una amiga seva després d'un fracàs amorós, mentre els seus pares també hauran d'afrontar una crisi pròpia. La trobareu als cinemes al febrer.
0: Les altres pel·lícules destacades de Sant Sebastià són Brace Your Heart Out, la Conxa de Plata millor direcció per Amanda Kernel, i també Growth of the Soil, que també s'han portat el guardó de millor protagonista per Astakama August i el de millor fotografia.
3: La producció catalana Cinco Minutos també torna de Sant Sebastià amb un guardó, el de millor actuació de repartiment per Javier Cámara, i La Bola Negra dels Javis suma un nou guardó, el Premi del Públic. Sentim-nos de tots tres.
5: Parece que los Javis estamos triunfando. Este año va de Javis.
6: Nosotros hacemos esto para vosotros, para que os guste, para que lo sintáis.
7: Tenemos mucho que agradeceros al público. Gracias por estar ahí y espero no defraudaros nunca.
0: La Bola Negra, que per cert en només un dia va reunir 175.000 persones als cinemes divendres i va superar l'Odissea de Nolan a l'estat espanyol. Qui també continua recollint guardons és NASA, el documental sobre l'operació militar d'Israel per massacrar a Gaza. Després de guanyar el Premi Especial del Jurat de Venècia, ara s'emporta el del Públic a millor cinema europeu de Sant Sebastià.
3: D'uns premis passem a uns altres. Taylor Swift fa història. És l'artista més premiada dels MTV Video Music Awards.
0: Aquesta matinada, la cantant nord-americana ha superat Beyoncé després de rebre el nou guardó, la millor direcció artística, que reconeix la seva feina darrere de les càmeres. També s'ha emportat el premi més important de la nit, el de millor videoclip, per això que sentim The Fate of Ophelia.
3: Amb aquest guardó es converteix en la intèrpret amb més premis acumulats en la història dels Video Music Awards. Durant la gala també ha estrenat el videoclip del seu nou senzill, Passion Zero, que protagonitza al costat dels actors Dakota Johnson i Colin Farrell.
0: Tot això en una nit en què ha arrasat aquí estem escoltant a Madonna amb 7 premis, entre els quals el de millor artista de l'any.
3: I un apunt més pel que fa a premis. Aquest vespre es lliuren els Premis Teatre Barcelona amb dos muntatges com a favorits. El Barquer del Teatre Lliure i Com vaig aprendre a conduir de la Sala Beckett amb 5 i 4 nominacions respectivament.
0: I anem ara fins a Esparreguera perquè avui arrenca la 6a edició del Festival de Circ Contemporani La Palanca.
3: Fins diumenge la ciutat s'omple amb una desena d'espectacles d'acrobàcies, trapezi, dansa, circ i humor. Sentim els directors artístics del festival, Jordi Joanet i Sílvia Compte.
8: La filosofia del festival és apropar el circ contemporani a tothom i fer-lo viure de ben a prop. Apostem per una programació de qualitat diversa i per a tots els públics. La Palanca transforma Esparreguera durant uns dies omplint carrers, places i equipaments de circ i convertint el públic en part activa del festival. Volem que sigui un espai de trobada, de descoberta i d'emoció, on passin coses i on artistes i espectadors comparteixin una mateixa experiència.
9: Cada proposta té la seva particularitat i al Festival de la Palanca podreu trobar espectacles d'acrobàcia, humor, propostes més poètiques, música, a la sala, al carrer.
0: La inauguració, això sí, serà divendres a les 8 del vespre, en aquest cas amb l'espectacle Entre el cel i la terra, al Teatre de la Passió. És de la companyia terrassenca Circa Pistolet, i qui ens en parla és el membre de la companyia, Tomàs Cardús.
10: Entre el cel i la terra és un espectacle d'equilibris en col·lectiu, som 12 acròbates. A veure, Circa Pistolet sempre hem apostat molt per lo que és la tècnica més pura i dura del circ, i també sempre hem apostat per l'humor, perquè siguin espectacles que siguin fàcils de veure i sobretot que la gent pugui sortir més feliç del que entra.
3: Durant el cap de setmana també hi haurà tallers de circ per tota la família. També avui arrenca a Tàrrega el Galacticat, la mostra de cinema fantàstic i de terror de Ponent.
0: Comença a les 5 de la tarda amb dues projeccions, una d'això que sentim, el llargmetratge Laundry, i també del documental De Prado en Damunt. Tot això als cinemes Majestic, on avui també es projectaran, entre d'altres, la pel·lícula Un hombre de verdad i el documental Todos los días domingo.
11: Digue-li a la pluja que procuri per a tots i que no plogui tan fort, que no plogui tan fort.
3: La clausura serà diumenge amb un concert de Ferran Palau.
0: I marxem ara fins a Olot perquè queden pocs dies per assistir al Festival de Documentals Olot.doc.
3: El festival té la voluntat d'apropar documentals de renom a llocs on no solen arribar, com les capitals de la comarca i més especialment a la Garrotxa. Sentim el director del certamen, Joaquim Castells.
12: La sessió escola són jornades al voltant del cinema documental per alumnes de cicle superior de primària, ESO, batxillerat i graus, que amb el motiu principal d'apropar el gènere documental al públic més jove, no? I per al públic general, doncs el mateix, jornades al voltant del cinema documental per gaudir del gènere consolidat a festivals i cartelleres de grans capitals i que pràcticament mai arriben a poblacions de comarca, com és el cas d'Olot.
13: La primera vez que vi bailar Antonia Singla fue en unas imágenes antiguas colgadas en internet. No había visto a nadie antes bailar así.
0: El públic general encara pot anar a veure avui La Singla, sobre la bailaora de flamenc amb sordesa Antonia Singla, que va triomfar internacionalment als 17 anys. Demà es tanca el festival amb Time and Water, on l'escriptor islandès Andris Nair Magnason converteix els seus arxius en una càpsula del temps per conservar tot allò que el canvi climàtic i també el pas del temps esvaeixen: la família, la memòria, el temps i l'aigua.
3: I acabem l'ICAT al dia amb música. Yeah.

Molins de Rei està en marxa la Festa Major de Sant Miquel i avui hi trobareu doble actuació musical. Per una banda, aquests que sentim, la Ludwig Band, de fet els podreu sentir al punt de la mitjanit al Parc del Baix Llobregat i en aquest mateix escenari, un parell d'hores abans, Kelly Azaia. Després

0: Aquest cap de setmana han anunciat que s'aturen indefinidament.
1: Hem mirat el calendari i ens hem adonat que fa anys que no hi cap res més. Hem emplenat de cançons, concerts, videoclips, festes, viatges, hores de furgoneta, nits llarguíssimes i assajos. I ara, per una temporada, no hi volen ficar res. Vivim uns temps en què descansar és notícia, sorpresa i anunci. Tot va tan ràpid, tens tanta necessitat i tot et demana tant que no tens temps ni per tan sols pensar si estàs cansat, fins que et trobes amb la llengua fora. Així que parem, sense data de tornada, sense plans per anunciar i sense saber exactament què vol dir això.
0: El comiat de Saxeni, agafem l'agenda, serà el 15 de gener a la Sala Apolo.
1: No serà un comiat de violins, no fa falta que ploreu, serà una nit per fer exactament el que hem estat fent tots aquests anys. Tocar, cantar, ballar, fer una mica el ruc i celebrar que això està passant. Després ja veurem, vale? De moment posem el punt aquí.
2: Si voleu anar a aquest concert de comiat, sapigueu que les entrades ja estan disponibles.
0: I amb Saxeni, tanquem l'icat el dia d'avui a les vies de so Dani Jiménez.
2: A la redacció Sílvia Comet i Servidors i a la producció Omar Barón.
0: Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora.
2: Que passeu molt bon dia.
3: Escoltes, ICAT.

0: Elegant neo-soul amb tocs jazzy, els que continuen aportant a les seves cançons Masego, l'artista jamaica feliçment de tornada amb aquesta cançó compartida amb Leon Thomas.
1: I Cat, la ràdio inquieta.
0: Vinga, que no sóc aquest dilluns, més música, més moments per començar bé la setmana i Cat amb l'amulet de la Lau Gibert.

Calypso, poesia i sensualitat amb guitarra de la Fuente, un dels protagonistes de la nova peli de Los Javis, La Bola Negra, i de les que ja han estat preseleccionades per als Òscar. Seguim amb coses de l'amor i del desamor, en especial amb Sofia Càmera.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al Celobert a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

Bon ritme i cat per fer més lleuger el dilluns. Energia de la bona amb Nimino des de Londres i conquerint el mercat internacional amb Lead Me Better. I ojo amb aquesta, que cada salt és una alegria. Uneta i Julieta.

0: la mama.
1: Sexe. Dues germanes, dues carreres d'èxit, Muixa i Batguial, molt benvingudes en aquest Sexe Sexy, marcant el ritme dels pròxims minuts, un dels èxits més celebrats a Henry Moore.

0: Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.
1: Gala, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
2: Què vols dir?
1: Mira, escolta'ls.
3: Gala, ets la millor.
2: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
3: Obrim el piset compartit de Catalunya.
1: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
3: Cada tarda, de dilluns a divendres.
2: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
3: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
1: I ara ho pots fer com... sexy.
3: Tinc els meus límits, Alberto.
1: Ui, ui, qui?
0: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
2: Wow, what the fuck?

ben a prop teu des de Cat i amb una sensibilitat molt propera al talent de Galgo Lento i més moments íntims i per compartir de ben a prop amb Keixi, que es diu Sei.

aturar el pas del temps per gaudir intensament el present. Rompeta ben motivadora en mans de Tenis Six Iskit i el temps ha dedicat per una de les més addictives dels Adam Levine, Maroon 5, Heroin. Som-hi, la 1:03.

0: No me sirve más.
1: La proposta d'aquestes dues ments més inquietes i innovadores del panorama llatí, els divertits i reverents Catril i Paco Moroso. I sense embuts i despatxant-se gust amb la indústria musical i la premsa, així contraataquen de nou, al·lèrgiques al polen amb aquest nou PPP.

0: són al·lèrgiques al pol·len. Quin contesta?
1: Són sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies no tenim clar si els agrada massa i la de grup joves sí, perquè són joves. Això ho tenen.
3: Vas de bé que sembleu més joves del que
4: sí,
3: sou.
4: Sí, jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
1: Sis noies, eh?
5: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
6: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No te li posa la llengua, que això segurament us ho han dit més d'una vegada.
7: Allò amb la bandera de Girl Band.
0: Deies Maria, oi?
8: Creu com una de Girl Band?
9: Que mola.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
10: Hi ha un no, no, ni no.
11: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al cony?
12: Hi ha moltes boy bands, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
13: Han venit a sortir el discurrit.
10: A Catalunya tenim la sort que tenim una boy band i també tenim una girl band, que en aquest cas són les al·lèrgiques al pol·len.
14: Escoltes i cas.

0: Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. A ICAT.
2: El Mercat de les Flors presenta la seva producció A Gogó, de la companyia Queer Nòvies, un espectacle que investiga la figura de les gogós i que reivindica l'escena underground i de les danses urbanes contemporànies. Del 2 al 4 d'octubre i del 4 al 6 de desembre, al Mercat de les Flors, la teva casa de la dansa. Recomanat per ICAT.
1: Linkat. Linkat. Linkat. A ICAT. A ICAT.
0: Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu. Amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.
3: Somriures fingits. Si estem totes tristes vora un precipici.

Nova aventura post-estiu d'abril. A l'escena de Ponent obrint les portes del seu imaginari creatiu amb aquests nens en crisi. I un plaer sempre conèixer nous artistes, i més si tenen tant de talent com ella. Logic 1000.

Pharrell Williams, que diu que està content i nosaltres també, eh? Tot i ser dilluns, aquí estàvem recuperant un dels himnes més optimistes i positius de la història de la bona música. El celebrat Happy. Seguim amb el talent inquiet de la llum, amb un record que continua brillant com una flama. 92.

Ed Sheeran, l'autor i culpable d'aquest nou èxit de les Kenza i Cançora d'amor que ve d'Itàlia, amb l'artista recentment casada amb el també cantant de Milo David, Dave Cameron, l'antiga estrella Disney, amb el When in Rome.

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig. Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
3: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
4: Xixi, al·lèrgia nova.
1: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
3: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
5: Abans d'aquest programa, tot això deixaré en caps.
6: De què va el programa?

You and Me Baby, el primer batec del nudis d'en Xico, i entre tu i jo aquí seguim compartint Camí de les dues, el ritme del més petitó dels BTS, Jungkook, amb la bona sintonia de Lero 7.

La millor companyia ICAT amb els nous ritmes infal·libles i del profusió de Clean Bandit. Va, que ens acompanya també en aquest viatge musical del dilluns l'estimulant electrònica Kilòmetre Zero del duet de Barcelona, Balma.

0: Hola, hola, com esteu, oients? Avui engeguem la setmana amb uns virtuosos de diverses coses. Musicalment ho són, i molt. I, de fet, m'agradaria reivindicar com en són de bons músics, malgrat la broma, de vegades, tapi aquesta evidència, que a mi em sembla absolutament notable. I, justament, també són uns virtuosos de la broma que viu a internet i que es trasllada als seus concerts. També són virtuosos en l'art de fer sentir bé la gent que tenim la sort de rodejar-los. Per exemple, la Mariona Batalla. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Aquests tios, bueno, et fan sentir bé, et fan riure, t'abracen.
1: Són bona gent.
0: I la seva música, a més, t'engorila, que és una cosa molt bonica.
1: Tot bé. Tot bé amb aquesta gent.
0: Avui, xantis, jajas, saludos, lloms, menirs, pols esprènsils i, sobretot, ocells. Va bé?
1: Sí, necessitarem entendre algunes coses, però
0: jo crec que
1: una hora.
0: Amb això que acabo de dir, el fan mitjà d'aquest grup,
1: sí.
0: Ja sap de qui parlem. I avui dediquem el programa als seguidors mítics d'aquesta banda. No els hi feu anticàs, sigueu seguidors dels seus consells. Benvinguts a Pausa.

0: Segur que m'he deixat moltes coses d'aquest lore que gasten els amics Miquel Pérez i Martí Selga i els altres amics del grup que conformen, que es diuen El Pony Pissador. Nois, bon dia, com esteu?
1: Molt bon dia.
2: Bon dia, molt bé.
0: Benvinguts a pausa. En Miquel és el violinista i una de les veus del Pony, de fet, com tothom, perquè aquí tothom canta, i en Martí és el flautista, també baixista, i el de la veu greu quan se'n diu les harmonies sensacionals que es fan aquesta gent, que, com us dèiem, es diuen El Pony Pissador, un grup que es mou a cavall, al llom del cavall, és clar, entre la música humorística i la música, diguem-ne, seriosa, i poso moltes cometes a tot això que estic dient. Però tot té un lloc comú, que és el gaudi per fer bones cançons. Sí.

0: que u, que o, que u, o, e, i.
1: Així de bé sona aquest xup-xup, la cançó que obre Batú a l'olla. És així, nois? És la primera? No, m'he equivocat, efectivament. Mira que me'l sé de memòria aquest disc, però no per ordre.
2: Home, si te'l vas posant en aleatori al final.
3: Te'l saps per ordre de quantes vegades el repeteixen la canalla.
1: Això 100%. Me'l sé per desordre, aquest disc, que es diu Batú a l'olla. Per cert, acabo d'adquirir un davantal. Si vols fer una cançó, t'has de posar el davantal, ja ho veieu, i cuinar bé els ingredients. Davantal que teniu a la pàgina web del Pony, també als concerts. Ara en parlarem. El merchant del Pony Pissador, que és sensacional. Tu has vist, Mariona, quin davantal tinc.
4: Això és Pony Pissador o Pony Menut?
2: Clar, és la diferència entre l'un i l'altre és depèn del que tu vulguis. En principi és de Pony Menut, però si vens a veure un concert del Pony Pissador i el vols, te'l pots endur.
1: També te'l pots endur.
3: Posa el Pony Pissador.
2: Sí, en defensa. Sí, és veritat.
3: Sí, és com que el Pony Pissador sempre som el grup, el Pony Pissador, i la idea és que el Pony Menut és l'espectacle familiar dins del Pony Pissador.
1: I l'altra cosa és que no hi ha, per exemple, un senyor que toqui la bateria als espectacles del Pony Menut.
2: No, correcte, no n'hi ha.
1: No n'hi ha, eh? Vull dir, és una idea una mica més escènica, no? També, si vols.
2: Sí.
1: I també que la cosa potser dona per menys. Vull dir que portar tots els músics en un concert de 45 minuts...
2: No, i també les cançons les anem com fent separades una de l'altra. Sabem que hi ha públic menudet i llavors doncs li expliquem ben bé les coses com van. No fem allò de lligar 20 minuts de cançons instrumentals de Bulgària i llavors... Sí. És possible que a molts nens els agradi això, però en general no és una cosa que...
4: Tot i que estaria molt bé...
1: Sí,
4: clar, bueno, educar els nens de... O sigui, prevenir-los del que els vindrà, que és reels de 30 segons i anar tirant. Vull dir que una cançó de 4 minuts... és un bon entrenament.
2: No, ja intentem no fer-ho molt llarg, però tampoc fer-ho molt curt i no caure en ser un reel d'Instagram, no?
1: 100%. Escolta, hem de repassar, avui intentarem fer una cosa que és ordenar la història del Pony Pissador en plan cronològic, diguéssim, vale? Llavors, comencem la casa malament, la casa per la teulada, molt fort, perquè vosaltres seríeu els menys indicats, Martí i Miquel, per venir a parlar dels inicis del Pony Pissador, per la cosa que vau ser els últims en entrar-hi.
3: Correcte, sí.
4: Però és molt Pony Pissador que vingueu vosaltres 100%. A parlar dels inicis.
1: També t'he de dir que es va intentar quadrar unes agendes, n'hi ha un que està per aquí, un altre que està per allà, vosaltres dos éreu aquí, éreu al Principat i per tant heu pogut venir. Com anar això? Vau ser els últims perquè hi havia un violinista que va saltar, flautista no n'hi havia cap, o sí que n'hi havia un? Com anar? Explica una miqueta.
3: Sí, vam formar el grup, el Ramon i l'Adrià, guitarrista i mandolinista, perquè són amics des de P3, i llavors van dir anem a fer un grup així de música de hobbits.
2: Música hobbit, volien. Sí.
1: La cosa és que anaven amb Tolkien a sota el braç.
2: Sí, bueno, estaven fent, jo què sé, quart d'ESO, tercer d'ESO.
3: Sí, van fer un primer intent que va ser un fracàs, sempre ho expliquen, sí. Llavors més tard van dir, va, una segona oportunitat. I el Ramon va conèixer el Guillem en un concert de metal, i resulta que l'Adrià ja coneixia el Guillem perquè estiuejaven a Castellterçol els dos, però no havia pensat de dir res respecte de formar un grup. I el Ramon sí, va dir, home, si t'agrada el metal, ets l'escollit. I llavors també van dir, home, doncs potser busquem un flautista, i jo vaig conèixer el Ramon de casualitat, perquè compartíem professor d'harmonia i jazz i tal, de classes particulars, i allà em va proposar, vols afegir-te a aquest grup? Anteriorment havíem provat en el primer strike, diguéssim, amb un altre flautista col·lega seu, però van dir...
1: Tocava dues flautes alhora, aquest flautista?
3: No. I tocava, crec, si no recordo malament, la flauta travessera.
2: Correcte.
3: Llavors...
1: No és el mateix. Tot i que és molt, molt de hobbit, no? Una flauta travessera.
2: Sí. Sí. En aquest sentit es podria comprar.
3: Si és de fusta, més que...
1: Fem una cosa. Martí, jo no és que desconfiï de tu, tot al contrari, però et contactem directament.
4: Jo sí que desconfio. Jo sento que el Pony...
2: S'ha de desconfiar.
4: Ens poden estar trolejant en qualsevol moment.
1: Jo crec que el Martí és el menys trolejador.
2: Això és veritat.
1: Sí? Fem una cosa. Que parli un dels membres fundadors d'aquest grup, que és l'Adrià. Digues, Adrià.
5: Bon dia. Doncs mira, començarem pel Martí, que és qui va entrar abans. De totes maneres, vull fer un petit disclaimer, que és que la meva memòria és famosa arreu del món per ser una font d'errors extremadament precisos. Però bueno, de totes maneres, el Martí va ser el tercer flautista que vam provar, i el va conèixer el Ramon fent combos amb... Ell tocava el baix, ell toca el baix, fent combos de música jazz amb l'Iñaki, si no recordo malament, que era el seu professor. I van anar, crec que era, no sé si a l'Atlàntida, bueno, no sé, a un estudi, i van coincidir allà, llavors el Ramon va descobrir que el Martí, a part de baixista, era flautista i que tocava molt bé la flauta. I llavors va ser amor a primera vista, cap a dins. El Miquel va entrar en substituint el primer violinista que vam tenir a l'Ignasi del Pony. Va estar prou temps l'Ignasi. Però bueno, al final vam acabar partint peres i el vam conèixer perquè tocàvem molt, tant el Ramon i jo com el Miquel, teníem un grup joves, com si diguéssim, de quan érem nens, que el del Miquel es deia Asterix in Jamaica i el del Ramon i meu es deia The Singer Mornings. I llavors un any vam coincidir a, no recordo quina, era com un centre ocupat o un casal autogestionat, no sé, no recordo exactament on, i vam coincidir els dos grups i després vam veure que el Miquel allà estava tocant el violí i també va ser amor a primera vista, va ser com, ep! Tal, i a la que vam baixar i vam començar a veure que el tio li molava que t'hi cagues la música celta, etc, va ser com una altra vegada amb una primera vista i cap a dins. I des de llavors, no recordo exactament l'any que va ser, però això crec que cadascú d'ells dos t'ho podrà dir. Apa, un petonet!
1: Sisplau, l'any.
2: Quin va ser? No tinc ni idea.
1: Martí?
3: Jo juraria que és quan tenia 20 anys, o sigui, fa 11, per tant, 2015.
1: Sí. Aproximadament quan entres tu?
3: Sí.
1: I tu, doncs,
3: potser... No, fa més.
1: Home, sí, no,
2: és perquè jo
1: la bastants universitat... anys que ens coneixem, bueno, potser no són tants, clar.
2: Jo vaig, a la universitat vaig estudiar arqueologia, en concret prehistòria, i allà anàvem amb el zoom curt per temps, vale? Llavors jo podria dir que això va succeir a principis del segle XXI. I amb això em quedo bastant tranquil, la veritat és que...
1: És veritat que, clar, quan estudies història,
2: sí,
1: el bueno, timeline...
2: Si estudies història contemporània has d'anar amb la data allà, però si estàs estudiant edat del bronze, si dius principis d'un segle, estàs fent zoom molt curt, eh?
1: Molt curt. Hòstia, excuses de falta de memòria.
2: Sí, professionals.
1: Increïbles, eh? Escolta, com dèiem, el grup al principi fracassa, al principi no era un grup irlandès ni celta, com dèiem abans. Va ser el moment en què vau trobar el denominador comú, el que us interessava a tots, quan el grup va començar a funcionar? És a dir, fer música celta, xantis, no sé si ve més tard el tema de les cançons pirates...
2: És que crec que aquí va haver-hi una mica d'estira i arronsa al principi, perquè jo, per exemple, venia d'enamorat de la música irlandesa i no pensava baixar d'aquell burro, vale? Llavors... A mi tot el que fossin havaneres i sardanes em costaven força, la veritat. Jo no comprava aquest plan. I el Martí, el coneixem amb el grup, sempre hem apreciat una cosa molt d'ell, que és que sap trobar el que mola de quasi tot. Llavors, és molt difícil que el Martí trobi algú que activament no li agradi. Però, a part, ell també compartia amb el Guillem i el Ramon una part de l'Ore del Zelda i altres bandes sonores que tiren també cap a la sonoritat Hobbit, però venen més de jugar a la Game Boy. Vale? I jo aquesta part no la tenia, però
1: Hobbit,
2: ell sí una mica
1: bits,
2: més.
1: 8 bits, sí.
2: Una mica. I llavors, allà va haver-hi una trobada i una estira i arronsa en la qual la cosa al principi era molt Hobbit i després va començar a ser una miqueta més Zelda, potser.
1: O pirates.
2: I a mi o pirates, correcte. El Guillem crec que va ser qui va portar l'input dels 60s i el vam comprar. A mi tot el que era cantant a capella m'agradava, però les habaneres em van costar enganxar-les. Ara, a dia d'avui, les respecto moltíssim i m'encanten, però va haver-hi una estira i arronsa bastant d'anar trobant com el lloc, diguem-ne.
3: Però sí que... Ai, perdona.
4: No, digueu.
3: Que el denominador comú que deies va ser bàsicament que ens en vam adonar al primer assaig que ens havíem ajuntat una colla de friquis que féssim el que féssim ens entendríem en aquest punt.
4: Clar, però per això és el que anava a dir, que és que us heu trobat molts friquis, perquè sou molts, i cadascú és friqui de la seva cosa.
2: Sí.
4: Com ho feu per convèncer els 8 friquis més de que la vostra cosa és suficientment guai com per incorporar-la al Pony?
1: Una habanera, un 60...
4: És que fins i tot us imagino fer un PowerPoint de nois, avui us vinc a parlar d'això.
1: Bueno, ja ho feu.
2: No seria raro! Sí, o sigui, la intenció és una mica la mateixa. Jo crec que un descobreix i ja sap més o menys quins són els gustos dels altres ponis. Llavors tu ja fas una espècie de màrqueting personalitzat cap a aquella persona. I no sé, per exemple, a mi el Ramon, jo sé que no li agrada tant com a altres membres del grup les coses de la música escandinava, perquè hi ha moltes cordes fregades i el Ramon pensa que li agrada la corda fregada, però amb un o dos ja n'hi ha prou. I a Suècia, si n'hi ha 70, encara en podrien haver un parell més, no? I llavors jo, quan li vull proposar alguna cosa d'aquesta música al Ramon, ja no entraré per la corda fregada, entraré perquè hi ha un altre ingredient que mola, alguna altra cosa que no s'ha dit. I en canvi a l'Adrià, que li encanten les cordes fregades, li diré, mira, és que n'hi ha 80 i ja sé que m'ho compra.
1: Eines de màrqueting pur, eh? És
2: sí,
1: això? És pensar molt bé. M'apunten que un PowerPoint, en el seu cas, no seria. Seria, en tot cas, un pergamí que l'obres i...
2: Pergamí point,
1: efectivament. Escolta, parlem d'humor, de bromes, i ho fem emmarcats en el que serà el vostre concert del dia...
2: 16 d'octubre, correcte.
1: A la Paloma. Així anunciava el Pony al concert quan les entrades semblaven que no s'acabaven de vendre.
6: Bueno, gent, creiem que ha arribat el moment de ser francs amb vosaltres. Com sabeu, el 16 d'octubre toquem a la Sala La Paloma i, malauradament, les entrades no s'estan venent tan bé com ens agradaria. Li vam prometre al nostre mànager que tindríem molt èxit i vendríem moltes entrades, així que ens trobem en el moment d'haver-vos de demanar una mica d'ajuda.
7: Dit això, si us plau, feu-nos el favor de comprar entrades i ajudeu-nos a no quedar malament amb Estrella Damm, amb La Paloma i amb el nostre mànager.
6: Així que hem decidit que fins que es venguin totes les entrades, tot el nostre contingut anirà sobre venda d'entrades. De manera que si no en compreu, no pararem de donar la turra, així que sisplau, compreu-ne perquè callem.
7: Moltes gràcies.
1: Tot això, quan diuen serem francs, tots surten com muntatges digitals amb gent que es diu franc.
2: Bueno, una moneda d'un franc, després surt Frank Sinatra,
1: exacte,
2: i després surt l'home de franc, de Bobo.
3: Frank de la jungla.
2: I Frank de la jungla, correcte, Frank de la jungla.
1: Fran Lluís us el vol deixar, Fran Lluís Giró.
2: Sí, és que no hi havia més reel, no donava de més.
1: A veure, atenció al que passa al cap d'uns dies, val? Estem al seu Instagram, en aquest cas ho he de llegir, perquè era un text, i diuen, atenció, no hi haurà concert el 15 d'octubre a La Paloma. No hi haurà concert de Pony Pissador el 15 d'octubre, ja que toquem el 16. No descartem que efectivament hi hagi un concert el 15 d'octubre, però podem assegurar que no serà del Pony Pissador, ja que hi toquem el 16. Això en una galeria de fotos que a la primera foto dius, hòstia, pobres, em va saber tan greu per vosaltres que haguéssiu de cancel·lar el bolo de La Paloma per falta de venda d'entrades, i efectivament no era això. Però una cosa que els grups tenen tanta tendència a amagar, que és un aparent fracàs,

0: que vam dir, hem decidit ser transparents. Sí, sí. De cop desapareixien.
1: I no sortim al vídeo, efectivament.
2: Però és que he de dir que això, com que jo crec que com a consumidora de música m'apropa l'artista, és a dir, a mi els artistes de molt d'èxit no em representen, perquè sóc una loser, una, saps? Com jo no puc parar de fer el ridícul. No...
1: Tu vols que el teu artista sigui com tu, no?
2: Sí, vull dir, com que em pugui emmirallar una mica amb la història i el relat d'aquesta penya.
3: I a part que jo crec que escoltem molts artistes actualment que tenen un nivell de vida molt superior al de la gent normal, per dir-ho d'alguna manera. Llavors nosaltres no formem part d'aquest col·lectiu i probablement ens fem el mateix tallat o el mateix que fem llet que t'estàs fent tu. Llavors, fer veure que no és així seria raro. Sí. No sé, seria raro.
1: I també perquè en l'era en la que estem la gent ja comença a estar molt amb l'ull clínic mirant a veure si aquest me l'està liant, si aquest m'està llançant una notícia falsa, etcètera, etcètera. L'altra cosa és la broma, i aquest és un tema on m'hi vull agafar força, ponis, perquè mira, per exemple, jo llegeixo a la pàgina web les dues biografies dels dos ponis que tinc asseguts avui aquí.
2: Jo estic a l'Instagram veient la campanya de la Paloma i clarament surten pujats amb colom.
1: Ah, sí, el llom d'un colom. Bueno. Llom, que també allò de llom és una paraula que els agrada molt.
2: Ah, bueno, clar.
1: Perquè, bueno, ja un dia ho entendrem. Martí Selga, diu la web, toca diferents tipus de flauta de bec i whistle amb un màxim de dues a l'hora. De moment, toca el baix elèctric i canta la veu més greu del grup. Sonòleg i catedràtic en One Piece, troba a faltar ornaments barrocs i repertori del renaixement al panorama de la música urbana actual. Entre ell i Cristiano Ronaldo acumulen 5 pilotes d'or. Però aquesta és la biografia del Martí. A Miquel Pérez, el nostre altre convidat, toca el violí i la viola, pandero i panderetes, i fa veus amb el que sigui. En estones lliures, canta rabadap al Sound System i punxa música electrònica turbo folk, però el seu somni és dedicar-se a la poliorcètica megalítica i als paviments d'opus signum. Com és això?
3: Signinum.
1: Signinum. Jo no sé de què estàs parlant. Vaja,
2: una pedres, mica... no?
3: Paviments romans, sí, formes de fer el terra i que sigui guai, bonic i que puguis caminar i netejar després bé, això en sabien.
1: Això és la broma tota l'estona.
3: Sí.
1: Deixeu-me dir, i això ho vull explicar a l'audiència, que a vosaltres, que us conec des de fa temps, tu també, Mariona, perquè aquesta gent van fer una secció dels experts,
2: sí.
1: I fins i tot d'això em va sortir un disc que, per sorpresa a tothom, encara està tot arreu penjat, aquesta gent viuen en la broma, però alhora m'heu explicat alguna vegada que a vosaltres el que us agrada és posar-vos dalt de l'escenari i fotre un tema de 10 minuts i passar-vos-ho molt bé. Trobeu a faltar que la gent també us miri des d'aquest prisma, diguem-ne, una mica més seriós?
2: Però és que t'he de dir que és una mica troll fer una cançó a 10 minuts.
1: Bueno, no, però és que és el que els hi mola i els hi notes d'una hora lluny quan fan una cançó d'aquestes que es va allargant i estan engorilats i el públic s'engorila, perquè el públic també s'ho flipa, amb això. No cal només parlar de lloms i pels esprèncils. Martí, digues.
0: Sí, ens ha passat que quan vam començar els xistes i les xurrades eren constants, o sigui, és com també una cosa que ens va unir molt, que tots compartíem aquest humor absurd. I llavors va haver un punt que vam dir, vale, nosaltres podríem fer un disc sencer de només música instrumental, perquè és també una cosa que ens agrada molt a tots. Uh-huh. Però també ens agrada molt cantar en harmonia, d'això. Llavors vam començar amb els 60s, que eren molt fàcils perquè ja tenien una lletra, per tant no havíem d'escriure lletres. Què va passar quan vam dir, home, potser tot en anglès no és bona idea, perquè som un grup català i també ens agrada cantar en català, i així la gent ho entendrà millor, i vam començar a traduir, bueno, no, traduir no, inventar-nos lletres de 60s i parlar-les en català, i llavors, en comptes de voler fer una traducció més fidel a l'origen, vam dir, anem a dir xurrades, que és el que ens fa riure. Vale. I d'aquí va sortir el llom del Diplodocus, les garotes de Premi de Mar, etc, etc. I llavors vam voler fer un repte més nou, que era, no, anem a fer música pròpia, però encara estàvem en aquest punt de no sabem escriure poèticament, amb metàfores, fins que no ens vam atrevir amb algunes cançons. Al principi també era en plan, anem a fer xorrades, no? Sí. Llavors per això sempre hem tingut l'humor, aquesta relació d'amor-odi, perquè hi ha una part de que sí que ens agradaria ser capaços de parlar de sentiments i ens costa molt, no? Uh-huh. I per altra banda, ens agradaria molt poder fer molta música instrumental, però veiem que el públic, si fas tot un concert de només música instrumental, li costa més i s'avorreix una mica.
1: Dit això, el Pony s'han atrevit a fer aquest, diguéssim, aquest aproximació sí. En català. No, aproximament, diré a partir d'ara.
2: Aquesta aproximament?
1: A la lírica, en cançons com absolutament reivindicable i preciosa i emocionant, l'Espanta Ocells, del seu últim, penúltim disc Ocells, o Abecedari, on hi col·laboren Jonathan Benalba. Són cançons serioses, purament serioses, on ja us heu tret una miqueta, us heu expulsat aquesta, potser, inseguretat, no?, a l'hora de fer lletres. La cosa que us anava a dir, creieu que l'humor

0: estat la gran arma per arribar a més gent? És a dir, sou una mica esclaus d'això, alhora?
1: Sí que en som d'esclaus, i a part, és una cosa que per una banda és molt positiva perquè ens permet, com dèiem abans, ser transparents, en el sentit de que la forma que tenim nosaltres de parlar entre nosaltres és molt similar a la que percebeu des de fora. Llavors, això ens permet ser naturals i comunicar-nos amb l'audiència de la mateixa forma que ens comuniquem quan arribem a l'assaig. Sí que és veritat que no és així al 100% de l'estona. També parlem de coses més intenses, més profundes, i això ha generat no un gran obstacle, però sí un replantejament de dir com encaixem dintre de la comunicació habitual del Poni Pissador, parlar de temes que no són els habituals en la comunicació del Poni, i com fer que no sigui un bolet, no?
0: Yeah.
1: I llavors sí que ens hi hem estat molta estona, perquè el que tots nosaltres cinc tenim sentiments i tenim vides molt intenses, òbviament, com tothom, però no veiem... Mai ens ha cridat molt l'atenció expressar-nos sobre una cosa que ja s'han expressat moltes vegades, que ho expresses i de sobte penses, em recorda a 1.000 artistes altres, no estic aportant res de nou al món de la música. Llavors el que ens agrada és trobar coses de qui dir, hosti, això, d'aquesta manera, no podria fer-te una llista gaire llarga de cançons que ho abordin així. Llavors, sí que ve de gust. A l'Espantaocells, per exemple, seria un cas. Parlar de l'amistat des de la metàfora d'un bitxo que està quiet i que són els ocells qui l'aixequen i li ensenyen a veure món, doncs ens semblava una cosa molt bonica des d'un punt de vista que encara no s'havia abordat. O la Venera del Reier, que la vam fer fa poc, a l'EP previ a Batuar l'Olla, on es parla de l'amor per al riu i pel paisatge que hi ha en un riu i tot el que suposa la metàfora de baixar el riu per tornar-lo a pujar a peu i tornar-lo a baixar, tornar a començar. Hi ha moltes metàfores boniques allà que no cal que te les inventis, ja hi són. I per tant, crec que aquest és el camí que seguirem.
0: Dir-vos també que la Venera del Reier ens trenca els preceptes mariners que tenim de vosaltres, perquè de sobte us aneu a fer una venera en un riu de, no sé, a la Noguera, de sobte,
2: que...
0: o a l'Alt
2: Urgell. Perquè del mar hi ha tantíssimes.
1: Total.
2: Per què fer-ne una altra?
1: I de sobte fer una venera de riu no ho havia fet ningú, i la venera i la navegació són una cosa que estan molt unides, no? Per tant, vam dir, hosti, si hi ha una tradició catalana que consisteix en navegar pel riu,
0: sí,
1: la banda sonora ha de ser una venera.
0: I l'únic problema és que amb aquella cançó sempre m'imagino Josep Borrell, el polític, baixant el riu.
1: Per què?
0: Perquè ell era reier.
1: En sèrio?
0: Sí.
1: Ah, bueno, doncs salut.
0: De segur, allà al Pirineu. Escolta, no hem dit una cosa. 16 d'octubre, el bolo del Poni Pissador és un bolo especial. No sé si feu tancament de cicle...
1: Tancament fals.
0: Tancament fals.
1: Sí.
0: Ah, perquè continuareu fent bolos.
1: Sí, exacte, i no serà l'últim, però sí que serà aquell que fem a Barcelona cada any acaba 21, que és, sí, com més o menys a final de temporada, i llavors doncs venen els amics, venen els nostres pares, és lo típic.
0: No? Sí, i després els pares no es queden, perquè després hi ha una juerga. A posteriori, una cosa que anava a dir, l'últim que vaig veure jo, que va ser un Apolo, hi havia alguna col·laboració, però no tantes com aquí. Aquí n'hi ha fins a 10 de col·laboracions. Sí. Per què no vull posar 10, concretament, i no 9 i mitja, per exemple?
1: És que és una celebració en tota regla, no? Llavors també hem volgut convidar com a tots els nostres amics. No sé, Martí, com...
3: Sí, som francs i transparents. El mànager va dir, escolta, potser per vendre entrades hauríeu de fer alguna cosa diferent.
1: Sí, home, això també és veritat, però podríem haver-ne triat menys i vam decidir anar amb tot una mica també per...
3: Ja va una mica amb nosaltres, que és en plan, doncs llavors... Gas, no?
1: Bueno, posats a ser francs i transparents, també t'he de dir que el nostre tècnic de so no li va fer gaire il·lusió.
0: Perquè
1: se li ha girat una quantitat de feina que flipa.
0: Sí, perquè ha de sonoritzar gent, no? Digues.
3: No, que ens costava triar. O sigui, ens feia molta il·lusió convidar artistes que ja havíem col·laborat o que ens emmirallem o ens agraden del folk català, i era com, ostres, és que si diem a l'Osa també volem dir-li a les Anxovetes i també al Joan Garriga. Saps? Era allò
1: total.
3: Com...
0: Mira, ha de sonoritzar dues veus meravelloses com són a l'Osa, que també té en Panderos. Anxovetes, amb la seva veus també meravelloses, instruments i etc. Val Camprada és orquestra. Poca broma sonoritzar aquesta gent.
2: Sí, és que aquí trobo que heu fet una putada.
0: La Baula, la cosina, Germà Negre, el Joan Garriga, sonoritzar un acordió, efectivament, amb la Magalí Sare, sonoritzar una de les millors veus de la història d'aquest país, la Mar Pujol, que t'he de dir, callar tothom, en aquell moment, callar tothom i escoltar-la, o Trèvol, sonoritzar una gralla, la millor grallista d'aquest país, que és la
1: Laia Gluck.
0: La Laia Gluck de Trèvol ens explica quin és el seu moment de pausa.
4: Hola, sóc la Laia Gluck. Realment el moment de pausa em costa una mica trobar-lo perquè sóc una persona bastant nerviosa, però quan veig que el necessito perquè realment estic arribant ja al límit, intento parar un moment i escoltar aquells grups, aquella música que escoltava quan era més petita, aquella música que relaciono com amb un entorn més familiar, com més innocent, perquè realment són els grups i les cançons que més pau i tranquil·litat m'aporten.

0: Fai, a qui no li agrada la gentrificació, eh? Bona ironieta la que gasten, sí, en aquest pas doble dels turistes, Trèvol, que serà un dels grups que vindrà... Mira, ara entrarà de cor major, que és molt maco i m'ha de carregar, però és igual. Que vindrà el dia 16 d'octubre en aquest concert del Pony Pissador a la sala La Paloma de Barcelona. Entrades disponibles encara, entenc?
1: Correcte, sí, sí, encara en queden.
2: Ara però estem molt contents, s'han venut bastant bé.
0: Sí,
2: eh?
0: Us
2: estem...
0: ha funcionat, eh?
3: Sí, sí.
2: Estem a 675 de 1.000, que segurament... No seran 1.000 perquè hi haurà imitacions, però...
0: Bueno, però això és així. A la Laia Gluck se li ha demanat també que parli de vosaltres.
1: Oh!
0: I sabeu què? Sentiu-vos una mica ja, primer, honorats, i segon, una mica vells, ja.
3: Sí, això estava pensant jo.
4: Hola, Pony! Doncs el Pony Pissador, per mi, i també parlo en nom de Trèvol, sempre han estat una mica com els germans grans. Perquè a part de ser referents musicals, també són referents com a militants del sector de la música folk. I recordo molt el dia que vaig anar a gravar a l'Havanera del Reguer, al seu local, que després els hi vaig transmetre una mica els maldecaps que tenim amb Trèvol. I aquella conversa, després els hi vaig explicar a Trèvol el que m'havien dit, i ens va servir tant que encara a dia d'avui, quan tenim algun maldecap o algun neguit, fem, recordeu el que ens van dir? Vale, doncs ja està, prou, seguim, endavant. O sigui que moltíssimes gràcies per això, per ser referents i per estar sempre disposats a cuidar-nos, perquè és així. Així que una abraçada molt, molt forta. Muah!
5: És que és la millor.
0: Està molt animada.
1: La millor.
0: La millor grellista del país, segurament.
1: Sí, sí, millor persona potser també, eh?
0: Sí, sí, sí, excel·lent persona. La Laia Gluck, gràcies per ser-hi, una abraçada des d'aquí. Li ha costat fer això perquè tenia bolos per la Mercè. I igualment ens ho ha fet, per tant, t'ho agraeixo, Laia, doblement. Per cert, deia que servia una mica com a referents en això, en el funcionament d'un grup, segurament en dubtes que puguin tenir, etc, etc, que és quelcom que es podria traduir en un concepte que és cooperativisme, no? I vosaltres, des del Pony Pissador, sempre heu apostat per això, sou una cooperativa com a grup, que entenc que us dona un altre punt de vista en això de la indústria musical, no? És pregunta oberta, una mica, però...
2: Sí, sí, clar, bueno, i a més és que ens va agafar per sorpresa perquè no sabíem res. O sigui, hem après a base de topar amb entrebancs i dir, vale, que a part de ser músics hem d'aprendre a ser gestors, d'aprendre a ser economistes, d'aprendre de tot, no?
1: Yeah.
2: I, però, bueno, si no recordo malament la conversa, no va anar tant d'això, que també, sinó una mica d'aquest sentiment d'estar en terra de ningú. De que quan vols fer folk però el vols modernitzar i vols fusionar, llavors el públic més purista del folk aka policia del folk, que diem nosaltres per fer una mica de xinxa, no està a gust, però llavors la gent que del mainstream també pensa que fan aquests rarets, no? Llavors, com aquesta, ella ens va transmetre molt aquesta inseguretat de, ostres, és que no sé per on podem tirar per arribar més gent i tal, no sé què, i nosaltres en plan sigueu autèntics i ja veureu que tard o d'hora potser que és com molt idealista, no?
0: Però, no, però mira, els hi ha funcionat, eh?
2: De moment, sí.
0: És un grup amb una gralla, a més, que era l'instrument segurament menys tingut de la cultura catalana, no? I al final han tirat. Mm-hmm. No sé si això que deies, és que és un dels temes teus, Mariona Batalla, està en terra de ningú. Massa folk, tu diries, deixa'm que et parafrasegi, aviam si ho entenc, si ho sé fer.
5: Sí, sí, sí.
0: Massa folk pel pop, massa pop pel folk.
5: Sí,
0: seria això, no?
5: 100%.
0: Una mica? Us heu sentit aquí, en això que apuntava Martí?
1: Jo diria que 100%.
0: Sí.
1: 100% és una cosa amb la que ens hi trobem cada dia, i a part, jo penso també que seria molt fàcil tirar-nos el rotllo de que hem sigut uns pioners, però no serviria de res si això no li poguéssim explicar a ningú altre per estalviar-li els obstacles. De l'única cosa que serveix ser pioner en alguna cosa és estalviar-li els obstacles al que vingui després. Mm-hmm. Si ens ho calléssim, els de després hauríem de tornar a ser pioners una altra vegada, no? Llavors, crec que el més bonic que nosaltres ens podem endur és pensar que darrere del Pony hi ha com una espècie de cua d'una sèrie de grups, una sèrie de projectes que poden aprendre de lo que nosaltres ens hem trobat pel camí i que poden desenvolupar-ho de maseta de maneres que nosaltres mai podrem.
5: Perquè vosaltres que viuríeu més com un èxit, que es generés com una escena folk de la mateixa manera que ha passat amb el pop, amb l'urban, la música de cantautor i tal, o que el Pony pogués entrar en el circuit mainstream i de sobte tocar en un canet rock?
2: Molt bona pregunta.
1: Crec que les dues són dos tipus d'èxit diferents. La primera, sobretot, penso que nosaltres ens ha passat... Hi ha una imatge al meu cap, que me la repeteixo molt, que és com si molts projectes musicals que tenim al voltant anessin amb una llanxa o amb una Zodiac, i nosaltres anem amb una barca remant. I llavors m'agradaria pensar que dintre del que és la indústria musical se li pogués cedir un espai. No cedir, perquè llavors seria com quasi una espècie d'acte caritatiu. Yeah. És més aviat que es reclami un espai més per l'artesania i no tant per la part més industrial, sense que la part industrial tingui res de dolent, al revés. És que crec que la varietat i que el ventall sigui el més ampli possible és el millor per tothom.
0: Home, la part industrial és important també per sobreviure, no?, per tirar endavant.
1: Efectivament.
0: Escolta, estem sentint de fons aquesta cançó que es diu Rye Whiskey, signa en Punch Brothers. A veure, deixa'm explicar una cosa. Bé, escoltem-nos un moment, sí.

0: Una mica de bluegrass no entra mai malament. Jo amb aquesta cançó em vaig transportar directament a Oh Brother, la meva pel·li preferida dels Germans Coen. La gent tria altres pel·lis, ja ho entenc, però és que aquesta m'agrada molt per música. Tu també aquesta, Oh Brother?
1: Sí, 100%.
0: Tu també, Martí? Gràcies.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Al Miquel li vam demanar cançons en blanc que generessin consens entre els ponis i em va dir Punch Brothers, Fluke, Ancho Lorenzo, Antonio Castrignano i Tigran Hamasyan. I li vaig dir, tu has inventat, no? Tots aquests noms. Imagina't com us tenim considerats, una mica el que deia la Mariona al principi, no?
3: Ja, ens estan trolejant tota l'estona.
0: I em diu, no, i llavors em va afegir informació que té a veure amb els estils que practiquen tots aquests grups, en el cas
3: com
0: dels Punch Brothers, bluegrass progressiu.
3: Que a l'escaleta hi ha cançons i que haguessis posat una que fos troll i me la fessis presentar. Sí, ara sentirem a l'Adriano Castrillano i tu, no el presentaré perquè no existeix.
0: Sí, ho he pres, aquest senyor fa tarantela moderna, eh?
1: Sí.
0: Escolta, com... És que, esclar, jo sé de les vostres fílies musicals, de com us agrada anar no només al fons dels gèneres, sinó al fons de les cançons, la instrumentació, els compassos, el tal, el tempo, si és ternari, si no sé què, si tal, tal, tal. Com us ho feu per consumir tanta música i sobretot per posar-la en comú amb el grup? Hi ha dies d'escolta activa entre vosaltres?
1: Sí, no?
2: O sigui, els viatges...
1: El ponimòbil.
2: El ponimòbil, tot i que el sistema de so no és el més idoni, però... perquè està... cau a trossos el cotxe, però bueno. Hem passat moltes hores de ruta, de que això que arriba el Ramon, el Guillem, qui sigui, amb... escolta d'aquest nou disc, no sé què, i em m'ha flipat, no sé, vosaltres ho coneixíeu, no sé... I llavors escoltem o tot sencer, o aquella cançó especial, i tots ens hi fixem, tal, i llavors potser el següent dia, en un assaig... Uh-huh. Diem, ostres, doncs potser podríem incorporar aquest recurs, no sé què, i tornem a escoltar amb més activament. Llavors, jo crec que el secret està en que, com que som 5 persones amb les seves inquietuds corresponents, quan trobem espais per posar un comú, doncs hi ha sempre un que tira del carro i li ven la moto a la resta, però els altres ens deixem convèncer i estem oberts.
0: Jo no sé com van entrar els Seixantis a la vostra vida, però el que sí que sé és que hi ha una cançó que representa potser el gran moment d'inflexió d'aquest grup que tenim assegut avui amb nosaltres a pausa, que es diuen El Pony Pissador.
4: Ser un pirata és molt divertit fins que algú li talla la mà. No podràs blandir un sabre per batre't en duel o si vols fer un motiu al capità. Hauràs de dugar-te

0: Aquí amb la veu principal d'en Ramon, en Ramadama, que és la veu perfecta per cantar xantis, jo crec, no?, aquesta veu trencada que gasta. Aquí en Martí, que ja començava a fotre-li molt fora el greu. Tu, Martí, aquí ja li començaves a fotre, eh? Ja, al cap d'uns... Ho has anat perfeccionant, oi, el tema dels greus, Paixó?
1: Bueno, l'altre dia deia, li explicava un fan, que estic sorprès de que pensava que amb l'edat guanyaria greus i n'estic perdent.
0: No.
1: Estic una mica trist. Ostres. Ja no arribo a un re, arribo a un mi bemoll, eh?
0: I tampoc és tan gran.
1: Bueno, sí.
0: Però ara no vull, ara...
1: Correcte, correcte.
0: No vull posar igual
1: de venda, potser la Laia considera que sí, no?
2: Escolta, però el que pots fer, si no, és deixar de fer greus i dir que són tan greus que només ho senten els gossos.
1: També,
2: saps
1: també.
2: Com?
0: Fas una capella, a capella inexistent.
2: Clar, clar.
0: No hi ha nota, però tu l'estàs cantant.
3: Exacte. No, no, el proper disc és un disc per gossos, no? Hi ha una part del target del públic que són els...
2: Gossets.
3: Et compro la idea.
2: És que ningú pensa mai en els gossets, nois.
3: Bueno, i els cetacis, ningú pensarà en els cetacis. Que... La música per valer.
0: Heu pensat molt en els ocells, òbviament. Escolta, tornem un moment aquí i ja hi anirem als ocells.
3: Perdó.
0: Tot és per a ser un pirata és una cançó que us funciona. Però la gent vol més. No? I surt això.
4: Ei, ser un pirata...
0: Efectivament, apareix la versió instrumentada d'aquest Tot és per a ser un pirata. Com va anar el procés? Vau detectar que la gent tenia ganes de ballar? Que s'avorria amb una capella?
1: Podríem dir que allà va néixer el poni venut. Una mica el poni venut, amb V-baixa. De per què vam veure? Vale, si fem temes a capella, la gent ho gaudeix, però regular. I si fem tot instrumental, també. Ei, i si ho juntem les dues coses? I vam veure fórmula guanyadora. I llavors sempre ens passa això, que veiem que si fem cançons cantant i tocant i amb aquest punt festiu, lletres també divertides, això és com... funciona. Llavors vam dir, pues som-hi. Abans de, recordo dir en blanc, abans de que algú altre ho faci i ens agafi les veus i ens la portin una instrumental, anem a fer-ho nosaltres.
0: Abans que vingui DJ Caso i faci un no sé què. Què anava a dir? Ja, aquest grup és tan atípic, Mariona, i això de típic no ho dic en sentit pejoratiu, mai de la vida, ho dic en sentit molt positiu, però ens ha fet molt riure, però és que hi ha un punt d'inflexió a la seva carrera que té a veure amb un àlbum que sonava així. Bueno, he posat uns grills per posar-hi alguna cosa. En realitat sonava sense res, a seques. Per què? Perquè era un àlbum, efectivament, però no era un àlbum musical. Hi ha un moment de la vostra carrera que anuncieu que feu un àlbum de pingüins. I això aixeca un rebombori, aixeca una, bueno, un hype, no? Directament, que la gent estava esperant, perquè a més, un àlbum de pingüins pot ser molt divertit, no? El Pony Pissador cantant sobre pingüins, posant noms absurds als pingüins, això serà l'hòstia, però és que realment acabeu fent, Miquel, si us plau, explica-ho tu.
3: Era un àlbum de fotos, i arribat el dia la gent l'estava intentant obrir com des de l'OBLC, al Media Play, i no podia perquè era un PDF, òbviament. I estava guapíssim, tenia una collab amb The Penguins, que era una foto dels de Penguins, i va anar molt bé. Crec que molta gent va descobrir que existíem.
0: Això no és broma,
3: no, no, en absolut.
0: I què us va fer pensar, això? Que la gent volia la broma, tornant a lo d'abans.
1: Va ser un tuit d'algú que ens va dir, ei, com molaria que féssiu un àlbum de tot de pingüins, perquè crec que vam fer alguna cançó o en un streaming, era època Covid.
0: Sí.
1: I llavors algú molt fan dels pingüins va dir, i llavors el Ramon, crec que va ser en aquell moment que estava a tope amb el Twitter, va dir, si aquest tuit arriba a no sé quants likes, que en aquell moment per nosaltres era una burrada, però potser eren 100, saps? Fem un àlbum dedicat als pingüins. I primer ens va passar una captura per WhatsApp de, nois, tenim un problema, estem confinats i hem de fer un disc, vale? I llavors algú va dir, tu, i si fem un àlbum de fotos, i ja va ser com, som-hi.
0: La broma per davant de tot. Tant és així que al cap d'un temps arriba el disc de la broma.
3: Correcte.
0: Que és un disc que es diu Jaja, saludos, llenguatge més internet, no pot ser, i que conté, entre altres, perles com aquesta.

0: Efectivament, aquí arriba el mite que potser algun dia ha fet enfadar la Susana Ventura. No ho sabem. Su, una abraçada des d'aquí. Crec que es va intentar alguna cosa amb ella en algun moment.
1: Bueno, acabarà passant. Si ha de passar, passarà.
0: Ha de passar, al final. És divertida, la Susana. És el Ja Ja Saludos al disc que ja definitivament us posa a un lloc que és la possibilitat, doncs, per exemple, el fet d'omplir una sala Apolo de Barcelona, que és el que us va passar. Un disc on potser la cançó més llarga és aquesta, la resta són més aviat cançons molt curtetes, etcètera, totes amb la broma i generant un univers, moltes vegades un univers intern, de broma interna, que la gent acaba fent seu, que això és una cosa molt guapa, que això ho vam fer la Pound Gang, per exemple.
2: Tant a dir, jo crec que només ho heu fet vosaltres i la Pound.
0: Sí, això és molt difícil de com, ja ho sé, la gent és porosa i més o menys entra en la història del grup, però entrar tant en el lore aquest...
2: A part, un lore basat en el ridícul, en la broma, vull dir que és molt fàcil que et comprin un lore intens de persona que ha pensat molt, però un lore de Ja Ja Saludos, sí, sí, és meravellós.
0: Això què? Suposo que us fa il·lusió, no? A la vegada, com dèiem, que ara la gent us demana la serp excursionista, com es digui.
1: Sí, jo crec que tot això, o sigui, ho vam descobrir a posteriori, però jo crec que la conclusió va ser que hi havia un greu dèficit d'això en el panorama, perquè si la gent ho va rebre tant amb els braços oberts és perquè hi havia gent que ho esperava, sí, i nosaltres no ho sabíem, en realitat. A mi la part que més m'agrada recordar és que hi ha un gran component de Ja Ja Saludos que em recorda l'inici de la nostra plataforma de mecenes i la relació estreta que vam començar a tenir amb la comunitat, perquè hi ha molts bocinets del Ja Ja Saludos que són records de moments participatius, com per exemple la tornada del Nils Olaf,
3: la balada,
1: correcte, que va sortir d'un stream, van fer un generador aleatori de tornades i llavors si traies uns números i tiraves uns daus sortia som X, serem Y, no? I llavors va sortir d'una forma, ho van fer a l'stream, la gent li va agradar, ho van posar al disc i ja és un record d'això, no? La gent que ho va viure sempre s'ho endurà com pel record.
0: Això semblava una trolejada directament a un grup que es deia Charango i és una cosa aleatòria pel que esteu dient.
1: No, qualsevol símil amb la realitat és pura coincidència.
0: Escolta, per cert, una cosa, us heu saltat un disc en aquesta cronologia, que és el Matricular una galera.
1: Correcte.

0: souvenirs de tota mena. Per cert, millor videoclip de la història d'aquest país. D'aquest país. Directament, l'altre dia vaig detectar-hi una cosa nova que no havia fet mai, que és el QR. Hi ha un QR quan l'Adrià fa el diri-dari-dom, hi ha un quadre, un QR, on si tu hi vas, entres a una mena de web absolutament estrambòtica.
1: Encara funciona?
0: Sí, tio.
1: Hola, jo pensava que no.
0: Jo pensava l'altre dia, on tots són partitures que contenen doncs, aquesta cosa, no sé com anomenar-ho, del diri-dari-dom.
2: Lilting, li diuen.
0: Com?
2: Lilting.
0: Lilting.
2: Té una història guapíssima, en realitat. Va ser un moment de la història d'Irlanda. Si no ho dic malament, val? És possible que hi hagi com desajustos en això, però bàsicament era d'aquesta manera. La música tradicional irlandesa instrumental era una cosa massa irlandesa perquè les autoritats britàniques els hi agradés. Llavors els hi van prohibir tocar segons què, segons on. I llavors ells van dir, ah, vale, sí, però llavors ho faré amb síl·labes. I faré... I llavors acabaven fent la mateixa música instrumental, però amb la boca, i això està bastant guapo.
0: Doncs hi ha un QR que funciona encara, efectivament, que et porta una pàgina web on podeu aprendre molt de tot plegat. Aquest disc és important aquí per la Mariona i per mi, perquè és quan us coneixem nosaltres a vosaltres. Ah. És quan us convidem a la ràdio. El primer dia us entrevistem. Crec que en Joan Masdeu és qui ens posa en la vostra pista, en Joan de Whiskins, que ens diu, hi ha un grup que fa això. Vaig dir, endavant, que vinguin al programa.
3: Sí, a tot.
0: I a més, els grups us demanaven que féssiu una versió. I us vau currar una versió de Milionària de la Rosalia. Sí. Boníssima. Que no sé si existeix. S'hauria de recuperar. L'altre dia vaig intentar buscar i no. Jo crec que drets d'autor i altres històries han fet que desaparegui de la web. Ah. Però ja ho buscarem. I passa una cosa amb aquest grup d'aquí, que ens agraden tant, els experts, que els convidem a participar d'un doncs això, del programa i a ser-ne seccionistes. Aquests seccionistes fan cançons, un curro que us agraïm infinit, perquè no estava gens ben pagat, honestament. Siguem transparents i francs. Gràcies, per tant. I de tot això en surt un disc que encara teniu disponible, que es diu Els Experts.

0: Atenció, que ara ve la broma inconscient que vau fer aquí, eh? Escolteu-la.
1: Porta'm amb el velocípede. Escolta, Carles, porta'm amb el velocípede.
0: Escolta, Carles, porta.
2: Carles, porta!
0: Que jo pensava que aquesta broma l'havíeu fet expressament.
3: No, no, clar, no, no.
0: I això crec que em va dir en Ramon un dia que era absolutament casual, no?
3: Sí, sí, sí. Sí.
0: Escolta, Carles, porta'm amb el velocípede. Això a posteriori potser es va fer Famous Crims. Ve a saber. Què tal aquesta època dels experts? Això de fer una cançó setmanal o mensual, crec que era...
4: Quinzenal, potser.
0: O quinzenal.
2: Jo crec que era... Sí.
0: Era gravíssim,
3: això. Jo m'enduc una experiència d'un aprenentatge brutal d'una cosa que vam descobrir en aquella època i a dia d'avui, en algun moment, ens ha encara servit de molt, que és una estratègia en la qual penses... La primera idea que ha arribat és la bona, perquè per algun motiu ha corregut més que les altres idees, per arribar abans. Llavors, la primera idea és la bona, la primera toma és la bona, no t'hi pensis més. I bueno, jo estic molt orgullós al final de com va anar.
0: Sí, sí, sí. D'aquest disc, s'encanta alguna cançó en algun moment d'algun concert, encara? No, està eliminat ja, eh? Ho havíeu fet, eh?
4: Sí, o sigui, durant molt de temps fèiem el Tutankamon perquè era com la més festiva i la que podíem emular fàcilment, perquè aquí ens vam flipar i vam dir, anem a ser creatius i posàvem trompetes i posàvem coses que no sabem tocar. Llavors, clar, llavors el Tutankamon l'hem acabat traient, però quan de cop diem, ui, avui crec que la gent vol festa, la reincorporem.
3: És que és de les millors coses de ser del Pony. Durant aquella època fèiem a la gent, al públic, caminar com a egipcis de debò, o sigui, com es fan els jeroglífics de debò, que és posant el peluc i tal. I clar, des de l'escenari nosaltres veiem a milers de persones, centenars de vegades, segons el dia si hi havia sort o no, però caminant d'una forma que normalment la gent no ho fa, no? I era com de les coses més valuoses de l'experiència Pony.
2: És molt guai perquè us mireu en perspectiva i no hi ha aquest punt com de cringe o de vergonyeta aliena, de mirar cap enrere i dir... Clar, quina relació teniu amb el ridícul? Perquè crec que són les persones com... Bueno, el grup amb menys vergonya de Catalunya, no? Com de dir... És que me la pela tot.
3: Això ho diu molt bé el Ramon. Quan tothom està fent el ridícul i tu no, el que està fent el ridícul ets tu.
0: Boníssima.
3: I llavors arriba un punt que el nostre públic, si tothom està caminant com un egipci fals i tu no, el raro ets el tu que no ho estàs fent. I crec que nosaltres hem tirat molt d'això i la nostra pròpia història la recordem així.
0: Escolta'm, hi ha una altra... És que aquesta cançó que sentireu ara... I el videoclip que l'acompanya, a diferència de la confraria del Menhir, aquest és el pitjor videoclip segurament de la història de la música catalana, però és tan xungo que fa la volta i és el millor videoclip a la vegada. Ens el presenta la persona que hi col·labora.
5: Home, del Pony Pissador. Què dir, no? Què dir que no s'hagi dit ja del Pony Pissador? A veure, jo només tinc que agraïment per ells, no? Perquè jo recordo... Bueno, és que ja... I nosaltres vam fer aquella cançó de Jetpack Jordi, no? L'estil i el Pony Pissador, que el recordo perfectament. Jo encara l'escolto cada dia, de fet. Perquè, clar, jo no va ser una col·labo, diguéssim, d'allò pactada entre discogràfiques, ni tan sols un grup de col·legues que vol fer una col·labo, tal. No, allò va ser... Sí, hi ha una història humana al darrere d'aquella col·labo. Jo recordo perfectament el dia que el Ramalam em va trobar dormint en un portal de l'Eixample, no? Jo recordo que estava allà dormint, el Ramon em va trobar, em va ajudar molt, i vam acabar fent aquella col·labo que em va donar nom a mi, aquella col·labo. De fet, jo no tenia ni nom quan això va succeir, i recordo que a partir de llavors doncs, vaig reconèixer-me a mi mateix com a Steel Hill i com a Jordi Civil. I bé, en fi, clar, això m'ha portat a mi em va catapultar, allò, no? Em va catapultar a ser qui sóc a dia d'avui, no? I a visitar també les millors places del panorama musical català. Així que no puc fer altra cosa que estar-li sempre 100% agraït i només paraules d'agraïment cap a ells. Glòria.

0: escalopendi. Aquest és el flow que gasta Estilil, en Jordi Estivill, que si ho dius molt ràpid sona quasi com Estilil. És la barra final que ara no sé si serem a temps d'en Miquel, un dels nostres convidats avui. Tu què hi feies aquí, Martí, en aquesta cançó? Res.
1: Probablement res, i no me'n recordo.
2: Per ser, hi ha una...
3: Bueno, els coros.
4: Sempre, els coros, sí, la veu greu de la tornada és
0: en Martí. Ah, vale, és veritat.
1: I les respostes que fan els raperos de que
0: sí.
1: van dir...
0: Ah, saldipis, que... Una cosa, us he explicat, potser ja us ho vaig explicar en el seu moment, que quan va sonar aquesta cançó a la ràdio... No era aquesta. No, era El meu pare és un formatge.
4: Ah.
0: Quan els experts posaven aquesta cançó, ens va escriure una persona suïssa que estava de viatge amb cotxe per aquí i ens va escriure a la ràdio dient què és aquesta meravella que acabeu de sentir, qui és aquesta persona fent yodel a Barcelona. No ho sabíeu, això?
4: No.
0: Era algú que, clar, era el seu...
4: No m'imagino què està passant. Com,
0: era el seu lore, absolutament.
2: Clar, era un fallo de Matrix. Tipo, he vingut a Catalunya i m'estan posant aquí això com no entenc res.
4: Però ara la peset.
0: Va ser increïble. I això de la col·laboració amb l'Estilil és una broma, és una cançó divertidíssima, tot el que vulgueu. Té aquest lore també del Jetpack Jordi, que també és un fan, etc. Aquí hi ha molta broma que no entén ningú, els versos del Jordi no els entén ningú. Però us he de dir que explica molt bé també aquesta cosa vostra de compartir amb altres músics. I amb Làgrimes de Sangre i amb en Jordi compartia el local, me'n recordo, era algú així, eh? Vull dir que també heu tingut aquesta connexió amb gent d'altres mogudes musicals, no?
4: Sí, de fet, amb l'Estilil encara ens hi portem per motius de business, perquè ell és el que porta Ratio, que és des d'on es ven el nostre marxandatge.
0: Samarreta és increïble. Per tant, aquest davantal que he adquirit avui és Ratio?
4: Ha passat per les caixes, ha passat per tot plegat, i que hem compartit llavors també el magatzem en el seu moment, era també on assajaven i on nosaltres ocupàvem per assajar també. Llavors, el fet d'assajar entre samarretes del Pony i de Làgrimes i de tres grups, ho hem compartit tots, ja s'ha generat una atmosfera allà que...
0: Caixes per tot arreu. Eh?
4: Sí.
0: A veure, tenim una altra nota de veu del Jordi Estivill. La voleu sentir?
4: Si us plau.
0: Perquè ell està a la broma. Vull dir que no es posarà seriós ni emotiu, però vaja, escolteu què diu.
5: Clar, altra cosa, no? Sé que tot això, doncs clar, també té el món de la música, no? I tot això, doncs clar, també té una part fosca, no? I al final, doncs, tots sabem que les bandes, doncs, passa el que passa i que una cosa és la imatge que dones, no? I, però, a l'altra banda, doncs, sobretot en el cas del Pony, no? Que sabem que hi ha una lluita d'egos interna molt forta i tots sabem que no es parla entre ells. Però, bueno, l'èxit, no? L'èxit de la música, vas tirant, converteixes en un producte... Pues, clar, dia d'avui són el que són, no? Són el que són i estan on estan, pues, també una mica perquè han sabut adaptar-se, no? I el fet de deixar, diguéssim, la part humana, deixar-la de banda, fa que et puguis centrar molt en el teu èxit professional i això ho han sabut fer molt i molt bé. Jo crec que no conserven cap amic dels que érem en el seu dia i de quan érem així més... Crec que això ja no ho porten, però bueno, és el preu de l'èxit, no? I ja et dic, ells el tenen ben merescut.
0: A veure, la broma, sempre... Però també serveix per parlar de coses, si voleu. Bueno, una abraçada, Jordi.
4: Una abraçada, sí.
0: Efectivament, conserven amics d'aquella època, com el mateix Jordi Estivill. Estilil, que no podrà venir la Paloma, em va dir, perquè és a... Em va dir que estava a Portugal, em sembla. No sé si fent un concert o menjant, segurament menjant.
4: Està guapíssim, Portugal, s'ho passarà bé.
0: Sí. El Pony Venut, has dit abans, Martí, i això que explicava en Jordi Estivill, efectivament, és broma 100%, però sí que és veritat que sou un grup de 5 persones, de 5 líders. Això com ho porteu, com es gestiona? Abans apuntàvem al fet de ser d'una cooperativa, no?, i funcionar de manera més o menys transversal, entenc que totalment transversal, però segur que hi ha les vostres desavinences.
4: Jo donaré una frase i seguiré el Martí. Crec que...
0: O sigui, li passaràs amb mort.
4: Sí, jo faré el titular i ell desenvoluparà, però ho farà molt bé, ja veuràs. Jo crec que la filosofia de com es fa això la pots trobar a One Piece.
0: Home, a veure, tu tens part de ser un pirata a One Piece.
1: Bueno, sí, que és veritat que hi ha com aquest somni comú, no? Que és com vam fer l'aposta del Pony Menut dient... Ai, del Pony Venut, perdó, és que sembla que digui menut, però bueno.
0: Sí, venut. Digueu com el Lluís Llach, venut.
1: Venut. Quan vam dir, bueno, deixem feines, deixem coses i apostem 100% per aquest projecte i que va de cavall de moltes renúncies i una mica el que ens ha unit és com aquesta cosa de, vale, però ja que hem fet totes aquestes renúncies que voldrà molt esforç i tal, viure d'aquest projecte tan peculiar i poder arribar a final de mes amb això, posem-nos d'acord que més o menys tots tenim un mateix objectiu, i això s'ha d'anar revisant, i ens han, tots hem patit personalment canvis que de, com a grup han afectat, no? I llavors no hem arribat a l'extrem del Jordi, però sí que també, sent transparents, hem fet teràpia de dinàmiques d'internes d'equip, perquè és normal que en 10 anys es vagin enquistant coses que potser dius, ostres, això no és del tot sa, com ho podem millorar, perquè sí que doncs els egos hi són i de vegades xoquen, no? Llavors hem de dir que sí que hi ha aquesta cosa de que sempre ens hem avingut molt bé i som amics a part de companys de feina, però això té la part positiva i també la negativa, i ens ha ajudat molt el Simó, ens va fer unes 4 sessions, diria, d'aquest tipus de teràpia de grup.
4: Facilitació, no en diuen?
1: Sí, facilitació.
4: Sí, realment la definició és boníssima, perquè et fa la vida fàcil.
0: Mm-hmm. Ostres, doncs ben inspirador, això que diuen els del Pony Pissador, perquè clar, sou 5 ments pensants, 5 ments participatives, proactives, i en aquest cas és fàcil que un vulgui imposar la seva, que l'altre no estigui gens d'acord amb aquest acord major sostingut de tal. Us heu barallat mai per un acord?
4: Sí, clar que ha passat, però de quin hem après?
0: Digues.
4: Tots n'hem après d'això, en el sentit de... tu ja aprens l'economia de... com dir, l'economia del consens, és a dir, em surt a compte oposar-me frontalment a això ara? M'interessa, m'importa suficient o no? Llavors, jo hem descobert moltes vegades una posició intermitja entre si estic a favor o estic en contra d'una cosa, que és que prefereixo cedir en això, sí, perquè no és tan important per mi, i per exemple ara mateix és més important per mi veure't a tu content, que t'importa tant això, que no pas que jo tingui raó. Ja quan m'importi prou, ja m'hi barallaré, però ara prefereixo que siguis tu feliç, perquè aquest tema està clar que t'importa més a tu que a mi.
0: Val la pena trencar un grup per un sus 4 de sobte? No, la resposta és no, o a vegades potser sí, perquè hi ha coses guapíssimes en això del Pony Pissador. Aneu-los a veure el 16 d'octubre a la Paloma, que en directe són un grup que tomba d'esquena, i això ho dic molt seriosament, són un grup que són boníssims, són nacionals.
2: I aquell dia feu-li molts petons al tècnic de so, que estarà atabaladíssim.
0: 10 col·laboracions, 10 col·laboracions, això, el Ferran, el Pony principal, a partir d'ara. Martí, Miquel Martí, gràcies per venir, petons a la resta, i molts encerts, molts èxits.
4: Moltíssimes gràcies, i ens veiem a la propera, d'aquí poc, espero.
0: Sí, podem acabar amb el crit de guerra, tots plegats.
3: Ocells.
0: Vinga, va. Sí!

0: 세상.
1: Escoltes i cas.
2: Són les 3 o'clock.
3: Benvinguts, benvingudes al LOL.
2: Good afternoon, Catalonia, and good afternoon, Alberto Gadel.
4: Good afternoon, Gala Castelltort.
2: Com estàs?
4: Ai, molt bé, però una mica agobiada, eh, avui. Hem anat cap aquí, cap allà. Ui, on estic connectada, jo?
2: No sé on estàs connectada. Avui hem fet moltes coses, és veritat. Pràcticament no ens ha donat temps de fer el guió ni a tu, ni a mi, ni a ningú, perquè la Jana, la nostra productora, acaba d'arribar a repartir-nos les escaletes, pobra, encara mastegant el dinar.
4: Literal, jo estic amb el pollastre aquí encara a la boca.
2: Però avui és el millor dia de la meva vida. He recuperat els meus auriculars preferits. M'ho mereixo, aquests auriculars se'n van amb mi a la fi del món. En fi, família, benvinguts al Loft, el piset compartit de Catalunya.
4: I avui, dilluns 28 de setembre, sabem que... Sexteni va aprofitar el seu concert a la platja del Bogatell durant les festes de la Mercè per fer un anunci que ens ha sorprès a totes.
5: Creiem que era avui el dia per el missatge que volem donar. I és que... Després de molts anys i molts anys i moltes voltes i molts concerts i moltes nits i moltes converses...
4: El grup bàsicament va explicar que després de 7 anys de trajectòria i 3 àlbums publicats han decidit que faran una aturada indefinida. El concert que tenen programat pel 15 de gener a la Sala Polo serà el seu comiat, almenys aquí a Barcelona, perquè el nostre estimat Pep Saula, productor i baixista del grup, ha explicat en una entrevista pel Diari de Barcelona que també tenen previst acomiadar-se de la seva ciutat, que és Lleida, durant les festes de Nadal.
2: Una pena, si en són els millors, tots els bons ho deixen.
4: Literal. Tot això, estigueu tranquils, perquè també han dit que aquesta aturada no serà per sempre i estan convençuts que tornaran a fer cançons junts més endavant. És la típica. Ho van fer l'any passat la Muixca i la Julieta també a la Mercè. Per tant, és el seu moment idoni. Però bé, crec que tenim un àudio de Pep Saulo en què ens explica una mica com ha anat tota aquesta decisió.
6: Hola, què tal, Lofties? Aquí Pep Saulo de Sexeni, també de la casa. Com va tot? Jo us vinc a explicar que amb Sexeni farem una aturada durant un temps, no sabem quan, però sí que descansarem una mica. Portem 6 anys, pot ser, de fer concerts i concerts i concerts. Hem tret 3 discos, hem tret un fotime de cançons, no hem parat. I ara hem dit, mira, anem a fer una mica de parada i després, quan haguem de tornar-hi, ja hi tornarem amb més ganes, amb més energia i amb més cançons. Ara bé, sí que el 15 de gener farem un últim concert a l'Apolo, que ja esteu, vamos, convidadíssim. Serà una última festa per celebrar la música i la vida i tot una mica, i res, serà molt divertit. Ens veiem allà. Vinga, una abraçada.
2: A veure, no ho deixen.
4: No, una pausa, com de tota
2: la vida. Ai, a mi m'han espantat, tio, una pausa, i s'han denunciat les pauses, abans no s'avisaven. Oh, que es glaces, mai anunciat una pausa.
4: És per fer-se virals.
2: Ah, vale, per vendre més entrades.
4: Efectivament. Però bé, vinga, va, si tens més de 50 anys, has de saber que...
2: Mira... Oh, que tonteria! Mare de Déu, per fi s'estrena la bola negra, família.
7: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos.
2: Divendres passat va arribar als cines la que ja és una de les pel·lícules més esperades de l'any. Soc l'única en aquest equip gegant que és el Loft que l'ha vist. L'Arnau no compta perquè diu que no n'hi ha per tant no considero la seva opinió com a vàlida. Soc l'única que l'ha vist. Estic asfixiada perquè necessito comentar-la amb
4: algú. No he pogut. Jo no he tingut temps material per anar al cine 155 minuts. T'ho prometo per la meva vida.
2: És que és molt llarga, però jo t'ho juro que portàvem una hora de pel·lícula i pensava, jope, només en queda una i mitja. Vull dir que, bueno, valen la pena, eh? I mira que jo m'adormo sempre.
4: Dijous ja vinc amb ganes de comentar-la.
2: Sí. La preventa d'entrades va superar la de la Odissea de Christopher Nolan i només el dia de l'estrena va recaptar 1,3 milions d'euros.
4: Que
2: és la
4: fort.
2: Segona millor estrena de la dècada per a una producció espanyola que està només darrere de Torrente Presidente.
4: Uau.
2: Això diu molt d'aquest... Bueno, d'Espanya. Diu molt d'Espanya i res bo. Però bé, tot això el mateix cap de setmana en què el Festival de Sant Sebastià els Javis han rebut el Premi del Públic.
4: Uau, és que és increïble, jo estic tan content.
2: És històric, aquesta pel·li.
4: Ahir vaig pensar, deu ser tan divertida aquestes setmanes.
2: És que no puc veure, t'ho juro, m'afecta molt veure el tràiler, no és broma.
4: A casa los Javis, deu ser tan graciós.
2: Ha de ser preciós.
4: Ells deuen estar en el seu prime vital, bueno.
2: Els Javis han dit que havien començat a escriure una altra pel·li, a més,
4: en
2: però
4: sèrio?
2: Que degut a l'èxit de La Bola Negra, bueno, han hagut de posar una pausa.
4: Joder, doncs no paren ells de crear.
2: No, és històrica aquesta pel·lícula, aneu-la a veure. Jo és que us en parlaria, però com que ningú em pot bancar res, doncs ja callo, perquè clar...
4: Quan la miri... Quan la
2: no, dijous fem una... De debò t'ho dic,
4: secció.
2: Jo dimecres la torno a veure.
4: Perfecte, refrescar.
2: Llavors, exacte, perquè fantàstic. Ara ja ho sé tot sobre la pel·lícula.
4: Ara que ja ens hem actualitzat, doncs, de què parlaràs avui, Gala? De
2: doncs
4: la
2: mira,
4: Bola Negra?
2: No, com que ahir va ser el Piro Musical, repassaré una mica què em va semblar i quines predicions vam encertar.
4: Ah, que
2: ja
4: divertit.
2: Ja us aviso que és mitja, però bueno.
4: Zero.
2: No, zero no, una no! i mitja. És una i mitja.
4: Primera vegada.
2: Sí, in the love story, la veritat. Qui vindrà avui?
4: Doncs mira, avui... Tècnicament no vindrà ningú, perquè
2: vale.
4: Aquí a l'estudi no passarà absolutament ningú, però recorda que aquest matí fa unes hores, i per això hem arribat tard gairebé... Bueno, tot el matí, hem estat arribant tard a tot arreu. La Laura Escanes passarà per aquí. Hem anat a la petita roda de premsa que ha fet 3CAT de la Travessa VIP, així que us portarem tota la informació que hem pogut treure. A més, tindrem a Mariona Córdoba, que ens comentarà els MTV Music Awards, que és la seva obsessió del dia, i una de les seves grans protagonistes, que ha estat Taylor Swift. Com sempre, l'Aia Castel passarà pel sofà de Catalunya a explicar-nos qualsevol cosa, perquè ella realment... Jo mai entenc el que ve fer, però ella sempre ho fa bé.
2: Ella sempre ho fa bé. Jo, quan arriba, li pregunto, avui de què parles, al final?
4: Te diu, hala! I tu, vale.
2: I ja entens que t'acabarà agradant. Abans de marxar, és dilluns, i per tant toca... Consultori!
4: Hola!
2: Fa molta il·lusió.
4: De què és? De què és?
2: Mira, avui em va molt bé perquè jo aquest dijous em tatuo. I llavors farem un consultori de tatuatges.
4: De los tatus!
2: De los tatus.
4: Hola! Nosaltres som dues addictes a la tinta.
2: Jo no tinc cap punt de tinta en el meu cos, per tant, jo encara no sóc addicta de tinta.
4: Jo tinc una que em vaig fer amb un boli sense voler, per tant...
2: I t'arrepientes de todo?
4: No, de res. M'arrepenteixo del que me vaig fer de forma correcta, que és amb una tatuadora professional.
2: Ah, perfecte. Bé... anècdotes, tatuatges horrorosos que hàgiu fet, si us els voleu borrar, si de sobte us encanten, si voleu que ens tatuem l'Alberto i jo, Love Forever al front. Ens envieu un missatge al 667-07-6116, 667-07-6116, i nosaltres ho llegirem al final del programa.
4: Perfecte, doncs, et sembla si abans de començar el programa, com sempre, ens posem el Feng Shui a puesto?
2: Sí.
4: Let's go, Gala. Critica el que hagis de criticar avui.
2: Avui no critico ni un objecte, ni un costum, critico una persona.
4: Uah.
2: Concretament, el Tayet.
4: Ah!
2: El Xavier Coca, el Tayet gran, critico. Avui estic enfadada amb ell perquè, com bé has dit, hem anat a la roda de premsa de 3CAT que feia per la Travessa VIP, i com que ells són concursants, evidentment eren allà. I el primer que m'ha dit en veure'm... Ni hola, eh? Ni hola! Saps que pels estadis d'oques plourà? Que penso... T'he fet algú perquè em diguis això? Després m'ha dit que ja estava convençut que seguirien igualment.
4: Home, jo espero que sí... Que romàntic! Concert d'Ota!
2: Romàntic? Jo vaig amb el meu amic Paulei, va ser zero romàntic, només bramarem.
4: Pues t'amorreges amb el del costat. Mentre plou...
2: Però tinc una cita en un concert
4: d'Ota. Veus? Pues si plou, més romàntic!
2: No.
4: Tia, mullat...
2: Oh, és una guarrada,
4: és un somni. Jo cada cop que plou penso... Va, que algú morregi. I ningú morreja.
2: Mai?
4: Tia, mai m'he fet un petó furtiu sota la pluja.
2: Que puto asco. Que
4: a mi m'encanta.
2: Petó furtiu sota la pluja. No ets la Selena Gomez de A Rainy Day in New
4: York.
2: No.
4: Joder.
2: Ves si com no ets?
4: Si avui plou, m'amorrejo amb qui sigui.
2: Plou i fa sol.
4: Aniré pel carrer i diré... Algú em fa un petó?
2: No, s'apartarà tothom si vas fent...
4: Por fi, que està plovent. I ha peteig. Tu, vine a amorrejar-me.
2: No, ni de conya, si tu... Jo.
4: Vinc a casa teva, al portal, i m'amorreixes.
2: Estic
4: a casa. I on estaràs?
2: A la immobiliària, fent el canvi de nom del pis.
4: Jo, eh.
2: Però va, família, comencem d'una vegada, tio.
4: Ai, sí, que no callem la puta boca.
2: És que a sobre encara ens falta l'àudio de l'oient.
4: Doncs ja sabeu que cada dia un oient ens diu quina és la cançó per començar el programa.
2: Ah!
4: El... 667-06-07-61-16, 667-07-61-16. Apunteu-vos al per si... Ens voleu dir amb quina cançó comencem demà. Vinga, va, anem a escoltar l'àudio d'avui.
0: Hola, Gala i Alberto!
8: Volem demanar-vos la cançó de...
0: Toca de Ocas Grasas i... Liga Flower.
8: Per mi!
0: Podem deixar enrere el barri!
3: Benvingudes al Love!
2: Mare de Déu, quina il·lusió que m'ha fet aquesta petita nota de veu! Era un piló de gent!
4: Toca!
2: Que asco. Posa-la perquè l'he de renyar, saps?

0: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 Minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 Minutos, més a prop que mai.
1: Si sents això, és que vius al Loft. Amb Gala Castelltort i Alberto Garel.
2: Família, com esteu? Passen 12 minuts a les 3 de la tarda. L'Alberto m'estava dient tonteries. Què m'has dit?
3: Res, que li estava dient que... No sé què t'estava dient, no me'n recordo.
2: Ho digui jo?
3: No.
2: Ah, llavors sí que te'n recordes, no?
3: Res, que ahir va ser una nit molt màgica.
2: Per què?
3: Perquè...
2: Ja havia vist que estaves tu de Mercere o Máximo.
3: Eh?
2: Que estàs molt a la Mercè, tu, aquest cap de setmana.
3: Sí, jo he estat molt festiva. No, o sigui, t'ho prometo per la meva vida que porto des que vam marxar d'aquí el dijous. Boja!
2: De festa en festa.
3: De festa en festa, de plan en plan, he desmuntat un armari. Ho he fet tot, tia. O sigui, aquest cap de setmana no m'he deixat res, cap activitat per fer, t'ho prometo.
2: Has acabat la to-do list, doncs.
3: Sí, però a la to-do list hi havia descansar. I tu em veus a mi amb més de 3 hores de son?
2: No.
3: Doncs així estic.
2: Estàs preocupat.
3: Estic molt preocupat.
2: Normal. Bueno, jo vaig ser igualada per veure La Bola Negra, però això no em va eximir a mi de mirar el piromusical des de la tele.
3: Clar.
2: Sobretot perquè aquest any ja sabem que la música la tria en Josep Montero, però també perquè havíem fet unes quantes prediccions aquí al Loft i jo volia veure si anàvem o no anàvem ben encaminats. I t'he de dir que de 48 cançons que van sonar...
3: 48?
2: Sí, moltes, masses per mi. Em van encertar una i mitja! Lamentable!
3: Mitja és perquè vam encertar l'artista?
2: Sí.
3: Vale. A veure, sorprèn-me, doncs.
2: Ja hi arribarem, però, eh?
3: Ah, vale,
2: sí,
3: encara no.
2: Ja hi arribarem perquè abans hem de parlar de tot el que va passar.
4: Bona nit a tothom, benvinguts i benvingudes a la gran cita de l'inici de la tardor.
2: Aquest any la Dulceida ha presentat el piromusical i ho va fer amb un vestit daurat de lluentons que vaig trobar horrible. De fet, ho vaig mirar amb la meva àvia i ella em va dir que semblava un peix.
3: A mi saps què em recorda?
2: Per mi fa referència a que aquest any no es feia Maria Cristina i es feia la nova Icària, digues.
3: A mi em recorda, saps les àguiles aquestes que es posen perquè
2: sí,
3: treuen foc?
2: Sí, sembla doncs... un quadre d'en Klim també una
3: també.
2: Mica.
3: Hola. Ella ho és tot, eh?
2: Ella ho és tot. Jo trobo que era un vestit raro, la veritat. Bueno, ella va guapa sempre, per tant, jo què sé. A mi m'hauran d'explicar molt a poc aquest modelet, però bueno, el cas és que anem directes al piromusical perquè en tenim per estona. Tot semblava que anava bé, jo contenta perquè començàvem amb una petita cançó d'Oques Grasses i de sobte apareix un bram de la Dulceida de fons just abans que li tanquin el micro.
4: Us seguirem per terra, mar i aire. Obriu bé els ulls i les orelles per gaudir de l'enlluernador piromusical.
2: Ara, ara, escolteu. Ara. Així d'incòmode va ser l'inici del piromusical.
3: Pensar que era un crit, quan m'has explicat, pensar que seria un crit de... com de sorpresa, de... Ai, la gent que estimo!
2: No, és de terror.
3: És com de...
2: d'haver-se tret un pes de sobre.
3: Sí, de... Oh! Per fi ha començat.
2: Sí, però és sí bastant és aquest tipus de crit.
3: Que si sents el crit sense context, sembla que l'estiguin zurrant. No, no,
2: no,
3: això no.
2: Sembla... en el sentit més estrany de la paraula.
3: Sembla que, sí, sí, sembla que ho estigui passant fatal, pobreta.
2: De fet, ella mateixa ha fet un post a Instagram amb un recull de fotos on hi diu que va ser una nit màgica, que ho va gaudir com una nena petita i afegeix amb crit d'emoció inclòs aquest vídeo que per cert ja no està trescat.
3: Quin vídeo?
2: Ah, sí, l'àudio, bueno, és un vídeo, però ah, vull dir, la part d'àudio on ella crida ho han editat de 3K.
3: Ah, bueno, mira, així queda net i polit, però que aquest
2: clar,
3: també és
2: guai. A mi m'agrada, és divertit clar, que hi hagi el crit.
3: És part del directe, també, que divertida, sí. Però m'ha fet gràcia, allò de, amb crit d'emoció i tot.
2: Que també penso haver-li pagat el micro de seguida.
3: Ja, però bueno, devia estar badant.
2: Sí, devia estar badant. Veureu que em queixat diverses ocasions del muntatge, perquè una altra cosa que em va deixar parada és que per la tele anàvem posant fotos dels artistes retallades per sobre dels focs. Retallades en PNG.
3: Sí, cutre, cutre. No,
2: cutríssim. Tenim aquí una imatge de mostra on es veu el cantant de Coldplay mentre sona Fix No Quina Era. La de les stars, aquesta, la viral. Sí. La més viral. Se'l veu aquí amb ell cantant amb un micro de fons mentre hi ha els focs. Bueno, una cosa molt estranya. La veritat, semblava un vídeo editat per mi a primera primària si m'haguessin dit fes una presentació dels teus cantants preferits. Probablement jo hagués fet això.
3: Sí que és veritat.
2: Conya, és cutríssim. Cutrejava. És molt cutre. Cutrejava moltíssim. Jo no entenc per què deixen un pobre becari indefens fent això. Perquè se n'estan rient de tots nosaltres, no? És que la Cari és molt més bo que això. El que passa és que se n'estan rient aquí una foto amb PNG sense fons d'en Serrat, tio. Cutríssim. Sí. Parlem, però, de la música i sobretot de com he encertat una de les cançons de Josep Montero, perquè en tenim proves. Escolteu això. Si els heu anat a veure recentment, sabreu o haureu escoltat aquesta cançó quan s'acaba el concert, que és Eli Stevenson de Sufjan Stevens. No és fàcil, eh?
3: Gens.
2: Per tant, suposo que és perquè els agrada molt en Sufjan Stevens, que de fet és referent per moltíssims cantants. És una mica això de el cantante favorito de tu cantante sí. favorito. I entenc

0: el piromusical.
1: Oi?
0: És que per mi era un mashup que canviava molt, o sigui, passaves d'un moment
1: això
0: molt èpic,
1: sí, sí,
0: a un altre, és molt heavy.
1: No, no, les cançons jo no sé si l'ordre se'l van fotre per cul o realment en Josep Montero va ser sorda i va triar aquest ordre. Però bé, després de l'inici sonen un grup que es diu The Privateers, no, una cançó que es diu The Privateers, de l'Andrew Beard, 40 Daydream, bueno, mierdes de cançons, vale? La Stevenson, bla, bla, bla, bueno, total. Que després de pujar tot això que estava prou bé, posen aquesta mierda. Jo això no ho entenc. Aquesta cançó es diu Flor de Primavera i és de La Trova Kung Fu.
0: Ni idea.
1: És una mierda, Albert.
0: Bueno, jo què sé, jo ja...
1: Va, et pots mullar o he de remar jo sola amb això que no està sent fàcil per ningú? A veure...
0: No, però sempre hi ha una mica de rumbeo en el piromusical. Jo crec que és gairebé obligatori per contracte. T'ho prometo, eh?
1: Sí, pot ser que hi hagi un punt de contracte raro, perquè a mi, si no, m'haurien d'explicar moltes cançons que han escollit. Sí. Sobretot perquè d'aquest grup n'ha posat dues.
0: Dues?
1: Dues, que penso. No hi ha grups al món que m'has de posar el pseudo-charango aquest? Posa'm una charango directament. Sí. És que això ho trobo una mierda, però bueno... tornem a Oques perquè després, contra tot pronòstic, sona molta tralla. I dic contra tot pronòstic perquè si una cosa ha passat, i generalment passa als piromusicals, sobretot de la Mercè, nosaltres no els miro, la veritat, és que les mescles són, t'ho juro, dignes d'una persona que acaba de descobrir l'Audacity. Jo no sé qui ho fa. Tallar la cançó per posar dues vegades la mateixa part, que es noti el tall, això és de criminal de guerra, tio. De debò, prefereixo fer-t'ho gratis jo i saber que sonarà millor. Sí, i no em dedico ni en això.
0: Sí que és veritat que és una mica estrany. I a mi em va sorprendre l'ordre i els blocs.
1: Sobretot.
0: Perquè era rotllo, passàvem d'una cançó supertrista, superbaladeta, a molta tralla, de cop tornàvem un altre cop a estar tristes i pensava, però a veure, una cosa, si me poses 30 cançons de cada cançó, almenys mantén-me el sentiment.
1: No, no.
0: No, ells diuen...
1: I que no, TikTok. Quatre, però bueno, és igual. Anem només per la primera part, on per cert també va sonar el petit de Calaril, que he de dir que va ser força tranquil·la tota aquesta primera part. Mm. I llavors torna a aparèixer la Dulceida per dir-nos que aquesta segona part sí que serà animada i que ens preparem. I la segona part comença amb això. A veure, és una molt bona cançó, a mi m'encanta, però jo no la posaria a la meva llista d'animades.
0: Ja, no, potser...
1: Potser ploro, si me la poses, potser ploro.
0: Potser no, no,
1: potser no acabo de moure el cul, potser no hem triat bé les paraules. També hi havia Ull per Ull, Adrià Puntí, dolentíssima. Però sí que és veritat que, bueno, hi ha un tros... entre dir que això és animat i que ho sigui, no?
0: La amo, eh?
1: Jo la amo, però és que segur que la van obligar a dir-ho. Ella no tenia ni idea del que estava dient.
0: Ella repetia i ja ella... està. I ja.
1: I sonava mierda, però bueno, també va sonar això. Jo entenc que això li encanta en Josep Montero perquè deu ser de la seva època, però en aquell moment quadrava zero, és el que dius tu, que algú hauria d'avisar algú altre, no sé qui, aquí... que les músiques no quadren amb el piromusical. No sé quina és la premissa exacta a l'hora de demanar llista de cançons, però trobo que s'hauria de solucionar aviat, perquè jo ara mateix em tapo els ulls, li fotro quatre porrazos al meu ordinador i treu la mateixa playlist.
0: Però creus que Montero s'ha encarregat de fer el mashup aquest i tal?
1: No, no, hi havia un tio que el feia que es deia Marcel no sé què, un criminal de guerra, vamos. Ah. Perdó, eh? Però és que aquelles cançons barrejades va posar molta tralla, va posar dues vegades la part del principi.
0: Però crec que és perquè... No treballa amb en Josep Montero, aquest home, o alguna cosa així?
1: Pues sí, treballa que deixi de treballar-hi, vale, perquè, vamos, s'ha cagat a sobre, no passa res.
0: Sí,
1: on està la DJ Trapella quan se la necessita? Jo és que t'ho dic de veritat. Però et farà il·lusió saber que en Josep Montero també va fer sonar una perfecta. Don't show up, don't come out, don't care enough. Una mica de Dua Lipa. Mm.
0: Vaig pensar, ara, creus que l'ha posat perquè és... gairebé catalana, no ho és, però ja m'entens que es passa aquí els estius i els hiverns.
1: No ho sé, sí que hi havia molta música en català. Tu què estàs fent mentre sona aquesta cançó?
0: Aquesta cançó no ho sé.
1: Dani, mentre sona el piro musical, Albert, ja m'has entès!
0: Doncs com és tradició, a Can Alberto Adel, una cita.
1: Amb qui?
0: Amb un.
1: Amb quin un?
0: Amb un, que m'avorreja!
1: Ah! I quan plou?
0: Pues encara no ha plogut. Encara no ha plogut i n'hem quedat. I l'altre dia va ploure i m'haig enfadar.
1: Per què no veu quedar?
0: I li vaig dir, tu sabràs, que està plovent i jo aquí trista i sola a casa. Molt bé.

0: I va venir?
1: No. No podia, era un impediment físic el que no li permetia venir.
0: Vale.
1: Però igualment, tu te creus que jo d'estar aquí mirant com plou?
0: No, el que jo me crec és que estàs fent el guarro piromusical de la Mercè, que no saps ni de lo que parles perquè no estàs ni concentrat, que et passa cada any igual, Albert. Cada any igual.
1: No sabia ni que hi havia unes fotos dels cantants al vídeo.
0: Imagina't, que estàs ocupat.
1: Jo la sentia de fons, la música.
0: Onda, que guarro.
1: I mirava el cel, que tampoc veia gaire, però bueno.
0: No, clar que no veia res. A la tercera part van sonar grans temacles com a Sky Full of Stars, de Coldplay, o Runway, de Kanye West. Però les transicions, t'ho juro, molt difícils de seguir. O sigui, van passar de Cornfield Chase, de Hans Zimmer, que és la, tia, la pel·li aquella de l'Interestelar.
1: Sí. Mira, aquí, vale, aquí és on jo vaig dir, a veure, una cosa, algú pot... Bueno, així no vaig dir. Bueno, més vaig dir. És igual. Algú pot... Just... O sigui, que m'ha justificat...
0: Ho vaig dir en castellà, això, el primer.
1: No, ho vaig dir en castellà. Algú pot justificar el canvi perquè he vist una cançó que me posa tope de... bonica, tot. No, sí. Però és veritat que és molt maca. I de cop va canviar d'aquí a l'Aitana, o no sé què coi va canviar.
0: Jo crec que Stromae, però bueno, Gigi Diagnòstic. Diagnòstic. De... Tia, de una mierda.
1: Zero la vibe. I tu estàs amb el teu pito musical, però no et pots concentrar.
0: No sé. Jo vaig al·lucinar. També hi van cabre 24 roses d'Aitana.
1: Claro.
0: Mambo number 5. Que penso, si poses tot això, posa Angelina Jolie de Dan Peralbo.
1: For example.
0: No, en comptes de posar dos cançons dels Rumberos, aquells pesats, posa Dan Peralbo.
1: I va posar...
0: Què?
1: A veure qui tens apuntat.
0: No, ara tu m'has de preguntar. Però et va semblar bé alguna cosa, Gala?
1: Et va semblar bé alguna cosa, Gala?
0: Sí. Em va semblar bé que de música en català encara n'arriba més. Hi havia, encara quedaven. No és la llum de Rita Pallés, Milionària de Rosalia, queda Serrat, però per mi la millor tria i la més rodona és Coet. Abraçats a l'imprevist, vivint sense el temps. Oques grasses.
1: Ja, ja.
0: Però coet.
1: Ja, ja.
0: Coet.
1: És a dir, I'm a humorista. I ho va fer.
0: Aquí jo el vaig estimar.
1: Ojalà hagués posat focs artificials a Maria Jaume, també.
0: És el que... Mira, només m'hi faltava focs artificials a Maria Jaume, que trobo una falta de respecte que no hi fos.
1: Doncs sí.
0: Tot i així, 11 cançons en català. Molt bé. 37 segons i mig de cançó cada vegada, de mitjana. Molt poc.
1: És que t'ho prometo que no donava temps ni a reconèixer la cançó. Deies, ah, no.
0: Però està molt bé que siguin tantes cançons perquè Estopa només en va posar 29 i la Rosalia 15.
1: Sí, és que jo tenia referència a la Rosalia, que van ser 15 cançons senceres.
0: A mi
1: m'agrada
0: una mica que fossin... Potser senceres no, però 30 segons ho trobo.
1: És molt poc, tia.
0: És molt poc, molt poc.
1: Va posar la Billie Eilish, també.
0: Va posar una mica de Billie Eilish, sí.
1: L'Anna del Gay, que m'ha sorprès.
0: L'Anna del Gay, també.
1: Has vist com estava concentrada? Jo tenia...
0: No sé, no t'acabo de creure.
1: L'orella posada al costat.
0: No et crec. Però no passa res. En total van ser 48 cançons, el que dèiem, i només en vam encertar una i mitja, perquè sí que vam dir que sonaria Rosalia, no vam dir Milionària. Qui sí que va dir Milionària va ser en Frank Giugiro, no és conya.
1: En sèrio?
0: Sí, bo, això sí que ho va encertar.
1: Jo també t'he dit, crec que Milionària és la quarta vegada que sona un piro musical.
0: Però què penso, no és ni tan bona, que per què ens agrada tant aquesta
1: perquè
0: cançó?
1: Perquè és en català.
0: Ja, però és que, bueno,
1: ja,
0: m'entens,
1: però...
0: no?
1: Vale, sí, però m'entens, no, també?
0: Sí. Ens estem entenent.
1: Sí.
0: I fins aquí el piro musical d'ahir, família. Una merda, però bueno, jo com que estimo el Josep Montero, doncs li compro tot, igual que li he comprat les 4 entrades pels 4 estadis d'oques que seran la setmana vinent.
1: La CIA també va posar. Jo flipava.
0: Sí que va posar Chandelier. A mi em va sorprendre tant, de veritat. Estic molt sorpresa per la tria, la trobo molt dolenta.
1: Sí, jo també
0: no
1: una
0: mica. No passa res, però ell lo amo.
1: Doncs llavors li comprem.
0: Li comprem això i les 4 entrades.
1: I que compri ell un raio que desfaci els núvols i no plogui. I si que plogui el dia del meu concert, d'Oques, però que s'acabi de ploure.
0: Quin
1: quan
0: dia
1: acabi.
0: Hi vas?
1: El 9.
0: És veritat.
1: Ojalà plogui.
0: Saps qui faltava?
1: Qui?
0: Guitarrica de la Fuente.
1: Doncs sí que faltava Guitarrica de la Fuente.
0: Jo el vaig a veure el divendres.
1: Hola.
0: Jódete.

0: Gala, tia, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
3: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
2: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Ui, que...
4: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, a ICAT.
1: Wow, what the fuck?
4: Estàs sentint el Loft.

0: De dilluns a divendres, a l'hora del cafè.
1: Yeah.
0: El Love.
1: Mm. But yeah.
0: Amb Gala Castelltort. I Alberto Gadel.
2: Passen 4 minutets de 3:45 de la tarda.
3: Alberto
2: Gadel! Què?
3: És broma.
2: Què passa, és el meu to?
3: No, sabeu què m'acaba de fer l'Alberto? Com fa cada vegada, cada dia de la seva vida, que és insuportable, que t'haurien de cosir la boca?
2: Només la boca.
3: I el cul?
2: Ai! Privada de diversió.
3: Oh,
2: Tia, si t'acusen el cul...
3: Sí.
2: I tens DE...
3: Diarrea explosiva.
2: Et surt entre les costures...
3: Això és com l'aigua. En una font.
2: Què passa?
3: Què vols dir, què passa?
2: Què passa?
3: Ah, que ha de passar.
2: Ai, quina angúbia. Ah! M'ha fet una angúbia ara la imatge.
3: T'explota l'ojete.
2: Quin fàstic. Perdoneu, petits oients, pel que acabo de projectar. Ai, quin horror.
3: Alberto, el que ha fet és dir-me una pedazo d'exclusió mundial històrica, que a més m'ha afectat a nivell personal.
2: Perdó.
3: Perquè jo no sabia aquesta faceta d'aquesta persona.
2: No, no, ni tu, ni jo.
3: I jo volia aquesta faceta per mi.
2: Què?
3: Jo volia aquesta faceta d'aquesta persona per mi.
2: Clar, jo em vaig sorprendre, t'he de dir,
3: I m'ho ha dit a últim moment. I no sabeu de què estem parlant ni ho sabreu perquè no ho heu de saber. Però ara estic molt enfadada amb l'Alberto perquè m'he d'estar 15 minuts parlant d'una cosa que me la suda. No me la suda, m'importa molt, la vida és molt bona, gràcies, privilegis. Però ara jo m'interessa el xisme i no puc, m'entens? I ara ja pots parlar de travessa aquestes collons que hem anat a veure avui.
2: Va, ho fem ràpid i així te puc explicar els meus secrets. Avui hem anat fins al Museu Marítim de Barcelona per seguir la roda de premsa de la travessa VIP.
4: Benvinguts a la Serra de Tramuntana. Un territori esquerp i fascinant,
2: bueno,
4: que s'alça amenaçador...
2: Un tràiler més d'una travessa més amb una Laura Escanes. Molt més deixar d'anar del que s'havia vist fins ara, t'he de dir, perquè a mi és el que m'ha sorprès més d'aquest primer frame.
3: Sí.
2: És ella, amb seguretat, dient les coses des d'una veritat, que es nota que s'ho ha après però que ho ha integrat en el seu...
3: Pot ser que cada dia sigui més perfecte.
2: Laura Escanes, per mi, ha fet un glow-up, però no a nivell físic ni res
3: d'això,
2: sinó a nivell mental, de projecció, de persona... que cap altre influencer ha aconseguit, t'ho prometo.
3: Absolutament, jo també ho trobo, però de veritat t'ho dic,
2: I per mi és gran referent, no és cap mena de broma. M'agrada molt com ho fa tot.
3: Cadascú té els seus referents.
2: Efectivament. Però bé, el programa s'estrena demà dimarts 29 al vespre a la plataforma 3CAT.
3: En sèrio?
2: I per tant aquest matí han hagut de fer...
3: Jo pensava que era Telecinco.
2: No, 3CAT.
3: Al final sí.
2: Ni Antena 3 ni res 3CAT, t'ho juro.
3: Que bé.
2: Llavors, però la plataforma només, no t'ho esperis per la línia.
3: Ah, vale.
2: Es diu per línia o per cable? Per alguna cosa així.
3: Lineal.
2: Per aquí això del lineal és tan vintage que jo no tinc ni cable d'aquests. T'ho prometo, la meva tele s'encén i com que no sé connectar el wifi perquè no sé com es connecta el wifi de la tele, me posa canals raros i dic, per què hi ha això aquí? I com se'n va al YouTube? No va. No, de veritat no ho entenc. Però bueno...
3: Però quina tele tens?
2: No sé, una, quadrada, rectangular i plana. La que venia amb el pis.
3: Però és bona tele o no?
2: A veure, normal.
3: La meva és una mierda. Té un borde així de gordo.
2: Sí, la meva també.
3: És escarosa. Jo també la odio, la meva.
2: És que, jo...
3: és que no la vull ni veure, la trencaria per la meitat, si
2: no
3: pogués.
2: No la puc ni odiar, perquè és que no. És igual. Perquè és que no miro... Veure,
3: jo no tinc ni mando, no és broma.
2: Clar.
3: Fa un any que vinc al pis, ni mando té aquella tele.
2: Crec que l'últim cop que vaig veure la tele va ser... No, mira, les campanades les miro a la tele.
3: Però no en aquest pis.
2: No, però jo parlo de la tele en general.
3: Vale.
2: La tele fa que no la miro, t'ho prometo.
3: Jo també.
2: Les campanades és l'únic moment l'any.
3: Perquè jo miro... Jo o escolto la ràdio o miro per l'aplicació de 3CAT.
2: Claro.
3: Me foto l'aplicació de 3CAT. Jo, pel cul, no entro a Netflix, que l'estic pagant per res, perquè només entro a 3CAT a veure el Gran Dictat tot el dia. Estic mirant el Gran Dictat.
2: Viral.
3: Per mi és viral.
2: Però vinga, va, tornem a la
3: travessa. Ah, sí, perdó.
2: Ens situem una altra vegada al Museu Marítim de Barcelona perquè...
3: S'hi ha d'anar més.
2: S'hi ha d'anar cada dia. Llavors, un dels senyors 3CAT, que ara no recordo qui era, ha estat explicant, no? Doncs que la Travessa és un gran format, que va ser un èxit des de la primera temporada, que sempre és qui s'emporta, doncs, tots els rècords de la plataforma 3CAT el dia de l'estrena.
3: Sí, que molt joves, molta gent de menys de 40 anys, tothom descollonant sabia quan estava dient això, bueno, molt bé.
2: Sí que és veritat que ha sigut un moment molt graciós, però...
3: Molt graciós, jo t'he dit, estigui incòmode, tu, a mi m'encanta, jo sóc un d'ells.
2: Sí, jo ho estava passant superbé, jo vull tornar-hi.
3: Jo també, ara també.
2: A més que...
3: FOMO!
2: No sé si et passa, però a mi la Travessa m'està agafant una direcció que m'està recordant, doncs, altres coses, rotllo, el que li he dit abans a les canes.
3: Sí.
2: El Gran Dictat, un joc de cartes, un programa que ja és molt de TV3, bueno, de 3CAT en general, i que la Laura Escanes sempre estarà lligada, és a dir, que mai podràs treure la Laura Escanes de la Travessa ni la Travessa de la Laura Escanes. I això vol dir que és un gran producte. Estic defensant la Travessa perquè m'ha fet passar molt bé aquest matí. Però bé, que entenc que hi haurà més edicions.
3: Gràcies a mi.
2: Sí. Al meu costat. No, però hi haurà més edicions, segur. De fet, ens ho ha mig confirmat la Laura Escanes. Exclusiva, saps?
5: Exclusiva mundial.
2: Ala, no havíem tret cap exclusiva, hem dit abans. Doncs som-hi.
3: Toma, exclusiva! No. I si no la traiem, no la inventamos.
2: Claro. Llavors, nosaltres estem molt nerviosos perquè ens han dit tindreu 10 minuts per parlar amb la Laura Escanes. Clar, la Gala Castelltort i jo ens ha agafat una mica de...
3: De hem hagut de cosir el cul.
2: Ens hem cosit el cul perquè no havia temps de gestionar.
3: I ens hem transformat a la del Hyrux.
2: Literal. Però bé, teníem ganes de saber com li havia anat a ella aquesta edició de la Travessa VIP i sobretot veure com havia estat treballar amb gent que també es dedica al mateix que tu. És a dir, ja no és gent del carrer anònima que no està acostumada a les càmeres, sinó que és gent que ve del món d'aquesta faràndula, que segurament són presentadors també, que porten anys dins la indústria. Sí. Per tant, ella també devia sentir una mica de pressió. Però bé, a veure què ens ha dit.
6: Tenia la sensació de dir, ai, potser miraran com una persona de l'ombro pensant, mira, aquesta que acaba de començar i ara m'agradaria mirar què he de fer. Però bueno, també després penses, realment han vingut perquè volen.
7: Clar.
6: Llavors em faran cas.
7: I a tu va bé treballar sota pressió?
6: A mi m'encanta treballar.
7: Ah, llavors ja et funciona una mica.
6: Sí, o sigui, com que necessito una mica aquesta sensació dels nervis abans de començar, perquè tinc la sensació que em creixo una mica després.
2: T'he de dir que a mi em sorprèn que ella hagi de treballar sota pressió, perquè jo miro els seus vídeos de YouTube, i és una tia chill. Almenys això és el que projecta. Llavors que digui que li agrada treballar sota pressió, dic,
3: bueno, però perquè t'està ensenyant la seva vida quotidiana, no la seva feina. No? Treballar sota pressió, no viure sota pressió.
2: Vale, perdó. És que jo no...
3: No, perdona, només faltaria.
2: Jo m'emporto tot el terreny personal. Llavors penso, quina... Jo em poso pressió tot arreu, llavors ho passo fatal.
3: Ah, sí?
2: Sempre. Però bé, sí que és veritat que a mi també... No sé, perquè sóc així de rara i insegura.
3: Madre, no estem a teràpia.
2: Ah, és que...
3: M'has incomodat.
2: Sí, si vols, m'estiro.
3: Has jugado a incomodar l'incomodador.
2: I ho he fet bé?
3: Sí, ho
2: he guanyat.
3: Fet molt bé. Has guanyat. Perfecte. La partida és per tu.
2: Som-hi, doncs. Llavors, ens comenta això i comencem a parlar, doncs, com és també el fet de treballar amb gent VIP, que potser tu vas amb una idea de, bueno, sóc una celebrity, estic acostumada als hotels de 5 estrelles i ara de cop i volta apareixo a la Travessa i me quedo una mica muerta. A veure què ens deia.
6: Potser hi ha un punt, després se'ns en va, però potser sí que hi ha un punt que pensen massa els VIPs.
7: Clar.
6: En el que poden pensar a casa els seus seguidors, els seus fans, no? De dir, no, imagina't, no puc penalitzar, perquè clar, em diran que com estic penalitzant. Jo crec que aquest pensament se'ls passa molt més pel cap, als altres al final és la primera vegada que estan a la televisió.
7: Però has dit que de seguida se'ls en va,
6: Sí, alguns anys hi va.
7: Realment passa això de que se te'n va, o sigui, que se t'oblida que hi ha càmeres?
6: És que tu penses que estàs dues setmanes, no tens connexió amb l'exterior, no tens mòbil, i tota la teva vida en aquells 15 dies és la Travessa, és que no estàs pensant en una altra cosa.
2: Uau, deu ser increïble això, també t'ho dic, d'haver d'estar tants dies desconnectat que arriba un punt. No, desconnecta perquè no tenen mòbil, la Travessa.
3: Però ella sí.
2: Clar, ella sí. Però clar, els seus concursants...
3: No, els concursants criminal. Jo és que no ho faria mai de la vida, això de la Travessa. Ho trobo de boig.
2: Però és com de colònies de quan eres petit, també, Deus tenir el teu punt.
3: Okay. Ah, ha de ser fantàstic la part del mòbil. La part de no tinc mòbil i a sobre m'he de fotre a escalar una muntanya, a mi no va ni puta gràcia, em fa.
2: No m'hi trobareu.
3: No m'hi trobareu.
2: Doncs mira, hem estat parlant una estona més, hem volgut saber quina de les seves Travesses, perquè clar, recordem que em porta quatre a les esquenes. Per tant, li hem dit, a veure, mi perfecta, quina de les quatre és la teva preferida? I ella ens ha respost això.
6: Fa molta pena dir això, sí que la tinc.
2: I quina és?
6: És aquesta.
2: Aquesta?
3: Sí. Ai, això ho deus dir cada temporada, no? Perquè la gent se la miri.
6: És veritat que sempre ho dic, O sigui, com que l'última sempre és la meva preferida, suposo també perquè la tinc més recent, però és veritat que aquesta hi havia un punt de... molta proximitat amb els concursants, igual, teníem moltes coses en comú, amb molts d'ells, amb altres travesses també ens hem fet amics i hem quedat, però en aquesta en concret crec que hi ha hagut molta pinya.
2: Clar, entenc que també al ser totes del mateix mundillo, etc.
3: 100%, i tens com més coses en comú sense voler.
2: I que ja més o menys es coneixien, és a dir, ni que sigui de vista saps qui és.
3: Que quins nervis, eh?
2: Ja, no, jo passaria fatal, em faria vergonya i tot. Li hem estat preguntant també com és la seva vida dins la travessa i ens ha explicat doncs que ella moltes vegades es desperta a les 4 o 5 del matí pel maquillatge.
3: Això és, jo li dic que és una valenta.
2: Home, segur.
3: És de valenta. Les 4 del matí, a vegades havent fet reptes nocturns, que vés a saber a quina hora te'n vas a dormir, jo és que no podria viure.
2: Per sort, però ella no té la part de l'esgotament físic.
3: Ah, bueno, clar, això sí.
2: Perquè, clar, a cardar-te tu a despertar-te a les 4 de matinada després d'haver estat 2 dies a escalar una muntanya...
3: No, és de boig.
2: Jo em moro. Però bé, per anar acabant, l'entrevista hem volgut saber si... Perquè en totes aquestes coses de rodatges i tal sempre hi ha coses que canvien a últim moment. I hem estat intentant rascar a veure si ens podia explicar quins famosos estaven confirmats que havien, bueno, que havien caigut última hora i havien hagut de canviar. I això és el que hem aconseguit, d'acord? Tingueu-vos en consideració.
6: Sé que hi ha algunes parelles que es van confirmar molt... O sigui, a dies de començar la travessa, i això és perquè potser havia caigut algú, no sé, per calendari, que això també és un tema, o sigui, el calendari dels VIPs, feina, programes, a saber. Sé que hi ha hagut molta feina al darrere de càsting per intentar quadrar agendes, i em consta que alguna sí que havia sigut una mica d'última hora. No sé si això em podia dir, però...
2: També te dic, ella estava parlant, només xerrava sense filtre, i la Gala i jo anàvem mirant-nos pensant, ens deixaran un nom, fins que de cop i volta ha girat el cap, ha vist tot l'equip de la travessa acostant-se com si fos una petita, saps? Una gacela i tota aquesta imatge del safari, i amb l'ull així...
3: Jo crec que la tenim 10 minuts més i ens ho diu tot sobre ella i sobre...
2: 3 minuts. Faltava perquè digués els noms de totes les persones confirmades de la travessa que havien dit que no al final.
3: Això, 2.
2: Però és que, clar, tenia la productora al costat amb l'ull que, bueno, quasi li surt de la cuenca. Però bé, a banda de la nostra estimadíssima Laura, també hem pogut parlar amb alguns dels concursants. Els volíem preguntar com on has viu l'experiència des de dins i, sobretot, si creien que era una bona teràpia de parella, perquè entenem que deu ser divertit marxar així amb el teu nòvio o la teva nòvia. Anem al primer grup que hem agafat. Neus i Jair, i la Nerea Sanfe i la Carolina Ferrer, que ha sigut un show entrevistar aquests 4.
3: Sí, sí.
2: Mira, escolteu. Noteu que heu acabat més unides que mai.
8: És que jo crec que estàvem ja unides. Som unió bàsica, fonamental de la vida, és amiga que la necessites sempre. Entonces, la travessa mos ha unit més? Pues potser sí, perquè mos hem vist 24 hores molts dies.
9: Nosaltres era o més units o divorci. Llavors estem més units, no?
10: Sí.
2: Ho recomaneu com a teràpia de parella?
9: Opa, evidentment.
10: Sí. Home,
9: evidentment.
10: Perquè ja ho saps tot, Si t'entens o no t'entens,
9: Proveu, si us ho podeu permetre. No sé quan val organitzar la travessa.
2: Sí. No, però si no t'escardes el càsting.
9: Apunteu-vos al càsting de la travessa.
10: I així veureu si sou compatibles.
11: Sí, podeu anar a Ikea i també és una prova d'amor.
8: A la isla, en la travessa no s'ha follat. Bueno, vosaltres no ho sé.
10: No.
2: És tan salvatge com es pinta, perquè clar, nosaltres ens imaginem que és supervivència.
8: En quant a menjar, en quant a dormir, dorms i menges, vull dir, no hi ha supervivència. No, però és extrem, òbviament, perquè nosaltres no hem fet coses tan extremes. Hi ha gent que ha sigut un passeig en barca.
9: Jo només diré que el primer dia ja s'estava cagant a sota els arbres, fent eye contact.
8: A lo millor era
9: misèria. Era misèria. No, jo tampoc hi comptava. A la meva edat, la meva provecta edat, cagar mirant-me els ulls amb en Miqui Núñez i en Duri. Agafats de la mà, pràcticament.
12: Bueno, i alguna escena que us agradaria que eliminessin?
9: Hi ha gent que és molt conscient que l'estan gravant les càmeres.
10: Sí, hi ha gent que no.
9: O sigui, nosaltres portem 500 anys fent tele, però no n'érem conscients perquè estàvem allà ficats. Jo surto amb el casco de bici posat.
11: No ho dic per nosaltres.
8: No.
2: Aquí hi ha hagut una mena de cosa estranya.
3: Sí, nosaltres estàvem...
2: Flipant.
3: Sí.
2: Perquè de cop i volta hi ha hagut com una mena de bif estrany, amb que hi havia gent que era com perfecta. No, és que no ho entenc.
3: Jo he estat a punt de dir una barbaritat, però he pensat que no em pertocava.
2: Vale, doncs...
3: Però anava a dir... No anava a dir res.
2: Vale. Però sí que és veritat que hi havia molt de comentaris sobre l'aspecte...
3: L'aspecte, perquè diu, a vegades hi ha gent que surt de l'aigua i sembla una sirena i l'altra semblant amb catxalotes. A veure, si tota la teva cara és de plàstic, clar que sembles una sirena perquè la cara no se't mou. Sinó que li diguin a la Goicoetxea, això és el que anava a dir.
2: Ah, vale, perfecte.
3: Però aquí m'és igual dir-ho, però allà no els hi anava a dir menys perquè, clar, són companys.
2: Companys de programa. Però bé, hem agafat també per altra banda la Carlota Bruna, i a la Gador Montaner amb els tiets, que també ens han explicat com està la seva experiència, doncs això, de teràpia de parella, literal.
13: que si vas amb la teva parella a la travessa i ja no estàs molt fi, jo crec que t'acaba de destrossar, eh?
14: Sí, sí. Que jo no t'havia vist gaire plorar i en aquest programa passa. I jo també, i també ens hem abraçat d'alegria, o sigui, ha passat de tot.
15: Jo crec que sí, no? Bona per teràpia de parella perquè et fica el límit i així pots veure fins on arriba l'altra persona, quan s'enfada, quan plora. Per tant, 100%. Ens ha unit moltíssim a nosaltres. Sí, sí, sí.
14: No, això, al final ens hem fotut molt al límit i no hem viscut un camí de roses, saps? I crec que hi ha hagut molts moments on hem col·lapsat els dos i llavors algú havia de posar seny, no?
16: I és tan salvatge, com diuen.
13: No, sí, hi ha molta part molt salvatge. També pares a dinar, vull dir que no és, saps, no és que mengis un bocata mentre camines, vull dir que hi ha algun moment que on passa això, pares a dinar o pares un moment perquè has de gravar un recurs o alguna cosa així, però és molta canya, molta canya, molta canya.
17: Tothom sap que és salvatge a nivell físic, però crec que la sorpresa que la gent potser no sap tant és que és salvatge a nivell emocional.
13: Molt pitjor.
2: Escolta, tu has vist algú que donés la sensació que havia guanyat la travessa VIP?
3: Sí.
2: Qui?
3: Tallets.
2: Tallets? En sèrio?
3: Sí.
2: A tu t'ha vibrat això?
3: A tu no.
2: A mi m'ha vibrat la Goy i l'altra noia que anava amb la Goy.
3: Conya, no?
2: Tia, han dit alguna
3: cosa? No sé per què... Wow. A veure, crec que
2: a la final arriba o alguna cosa, perquè han dit alguna cosa com que els ha sorprès moltíssim i, per tant, jo crec que de cop i volta la Goy serà muntanyista extrema o alguna cosa. Sí. Tia, t'ho juro. Però perquè ja llueix competitiva ella, eh?
3: Sí, fa molta por.
2: Sí que és veritat. Però bé, quina il·lusió poder parlar amb els concursants, poder parlar amb les canes, estem
3: demà
2: molt atentes.
3: Demà hi ha la premier, que hi aniràs.
2: També hi aniré. Demà al vespre a 3CAT us podreu començar a passar ja la travessa Expedició Tramuntana.
3: M'ho miraràs?
2: Clar que m'ho miraré. Jo m'he mirat totes les temporades, eh?
3: Vale.
2: Jo passo fatal, però jo
3: no,
2: m'ho miro.
3: Jo no, perquè jo com que m'ho passo malament ja no ho miro, perquè ja sé com ho passo malament.
2: Escolta, sembla si posem una mica de detall, ets ara que sentíem com
3: sí,
2: parlaven.
3: Ells són els meus preferits, jo els amo, són tan monos, ojalà. Ui, cotxe, cotxe!
2: So cute! Vinga, va, posem, era això?
3: Vale. Perduts a un

0: Encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Sí, sí, l'Èlga no va fer.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
3: Abans d'aquest programa, tot això deixaré caps.
4: De què va el programa?
0: El Loft.

0: són al·lèrgiques al pol·len. Quin contesta?
1: Són sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies no tenim clar si els agrada massa i la de grup joves sí, perquè són joves. Sí. Això ho tenen.
3: Vas de bé que sembleu més joves del que
4: sí, sou. Jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
1: Sis noies, eh?
5: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
6: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No te li passa la llengua, que això segurament us ho han dit més d'una vegada.
7: Aneu amb la bandera de Girl Band.
0: Deies Maria, oi?
8: Quedeu com una de Girl Band.
9: Que moles.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
10: Hi ha un no, no i no.
11: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al cony?
11: Hi ha moltes boy bands, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
12: Han venit a sortir el discurrito.
10: A Catalunya tenim la sort que tenim una boy band i també tenim una girl band, que en aquest cas són les al·lèrgiques al pol·len.
13: Si sents això, és que vius al love. Amb Alberto Gadel i Gala Castelltor. De 3 a 5 de la tarda, en directe a ICAS.
14: Mi gente de love. Com esteu? Esteu bé? Esperem que estigueu superbé. Crec que avui encara no hem fet una cosa molt important.
15: Sí, recordar el número de telèfon.
14: Ja està.
15: 6-67-07-61-16, 6-67-07-61-16, 6-67-07-61-16.
14: 6-67, què?
15: 07-61-16, perdó, he hagut de pensar. És que si no em surt el meu, és increïble.
14: No, no, sobretot que no et surti el teu. Ai, dit el número de telèfon, ja tenim aquí, com sempre, la nostra sound de la policia. Mariona Córdoba!
16: Hola, com esteu? Molt bé, molt contenta de que sigui dilluns i no voler-me morir avui.
15: I per què? Què ha canviat?
16: No sé, és un bon dilluns, trobo.
14: Què?
16: No és un,
14: primer
16: no és
14: dilluns a les històries de la Mariona Córdoba que diu això.
15: És el pitjor dilluns de
14: estàs enamorada o què?
16: No gens. Doncs. Però crec que tinc un bon dilluns. És que he passat un bon cap de setmana, trobo.
15: I llavors
14: ha funcionat la Mercè,
16: eh? No. La Mercè, precisament, és el que menys m'ha agradat del meu cap de setmana. Però he tingut bastant temps de qualitat amb les meves amigues aquest finde. De fet, vam veure una rom-com nova.
14: Quina?
16: I us la volia recomanar perquè és la típica pel·lícula de diumenge que no et canviarà la vida però et farà feliç durant una estona.
14: Ah, això és el que necessitem moltes vegades.
16: Tot el que demanem. Es diu Love Hypothesis, o sigui que hipòtesi de l'amor es deu dir o alguna cosa així, i és boníssima. O sigui, l'estampa era les meves amigues i jo estirades al sofà, reaccionen i comenten tot en veu alta com si fos un reality i vivint-ho moltíssim, i al final de la pel·lícula creient que l'amor existeix, cosa que és el més important en una rom, com que acabi i diguis crec que puc trobar l'amor.
15: Fa uns dies la meva germana m'envia un missatge dient-me, m'acabo de veure de drama, quina pel·lícula més rara.
16: Gràcies. O sigui, de debò que jo, o sigui, la vaig entendre, òbviament, perquè no, sí, vull dir, no és que sigui difícil d'entendre, però no tenia cap mena de sentit com comença i com acaba, com aquell nus i el desenllaç. Bueno, és una mica estranya, però bé, si us agrada, endavant, vull dir-te, la pel·lícula no és que sigui dolenta, simplement és estranyota.
15: Sí, sí que és veritat.
16: Per tant, ja sabeu, podeu mirar aquesta pel·lícula, aquesta rom-com, que està a Netflix, si no m'equivoco, que es diu Love Hypothesis.
15: Perfecte, ens l'apuntem.
14: Molt bé, jo la miraré...
15: Avui.
14: Avui a la nit, no és conya. És que estava buscant una pel·li.
16: Crec que no és molt llarga, vull dir-te...
15: 90 minuts, no, la típica.
16: T'imagines? Potser una mica més.
15: No, però és molt de rom-com durar 90 minuts.
16: Sí, sí, sí, sí, fàcil, fresquita. Per tenir un dia de ressaca és perfecte.
15: Vale.
16: Vull dir, jo, si fos algú que t'he pensat sortir aquest cap de setmana, me la guardaria per veure el diumenge.
15: Vale, però doncs ho apuntem.
16: Ah, vinga. I avui la meva obsessió és una altra, perquè ja vam parlar de rom-coms, i és Taylor Swift i els MTV Music Awards.
15: Puc fer un petit apunt, eh?
14: Oh, ja. Taylor Swift, perquè ahir vaig discutir amb una meva amiga per Taylor Swift.
16: Ah, mira.
15: Doncs el meu petit apunte és, crec que aquests MTV han passat molt desapercebuts, sí, perquè jo no sabia ni què eren aquest cap de setmana fins que m'he despertat avui.
16: Sí, des de la promoció fins a l'execució. O sigui, vull dir-te, jo m'he assabentat aquest matí quan he obert Twitter i hi havia dues fotografies de Taylor Swift vestida de gala.
14: I
16: ja
14: has
16: està.
14: Pensat que bé, puc tenir tema del dia.
16: Sí, he pensat, mira que bé, no hauré de pensar perquè ja han estat els MTV Music Awards. Però també és veritat que ja tenia pensat parlar de Taylor Swift perquè últimament ha donat alguna novetat i feia molt que no parlàvem d'ella. Crec que tampoc ningú és gaire Swift aquí. Potser l'Alberto.
15: No, jo no.
16: No.
15: Sí, jo escolto la Taylor Swift.
14: Ets un mentider, només ets Swift quan et dona la gana, tio, és insuportable.
15: Però perquè...
14: això. Escolto la Taylor Swift.
15: La más, no. Escolto la Taylor Swift. Sí.
16: De tant en tant li agrada.
15: Però no soc Swiftie. Perquè hi ha cançons bones.
14: Sí, és veritat, això.
15: A mi m'encarada. Ophelia.
16: D'aquesta en parlarem, perquè crec que no ets l'única persona a qui li agrada aquesta cançó. Però, a més, el que deies tu és 100% veritat, i és que la gala ha passat absolutament desapercebuda perquè hi ha hagut molt pocs moments rellevants, però l'única cosa que a mi m'ha semblat interessant és que el presentador era Snoop Dogg. Que... I de fet m'agrada molt una anècdota de Snoop Dogg, que el van convidar a fer una entrevista a no sé quin programa d'aquests als Estats Units, i tenien com el camerino, que era com el típic com contenidor d'aquests que no està del tot ben tancat, i clar, aquest senyor és una obvietat que consumeix bastantes herbes aromàtiques.
14: Sí, però si és el seu personal.
16: Exacte. Doncs el fum es colava a l'estudi de gravació i tothom tenia el riure molt fluix aquell dia. I això ho va explicar el presentador del programa. Si no m'equivoco, Snoop Dogg podria ser Wiz Khalifa, però crec que és Snoop Dogg. I és bastant divertida la història. Ja us passaré el reel perquè ho podeu veure.
14: El riure fluix.
16: Sí, sí, sí. Diu, la gent, sospitosament, reia molt aquell dia. I era perquè, clar, el camerino està al costat de l'estudi de gravació i... allà dins s'estaven fumant porros.
15: Que fort.
16: Sí, sí, bastant divertit. Però bé, és això, no, és que aquesta gala ha passat sense pena ni glòria, l'ha presentat Snoop Dogg, que és prou original, però també una mica estranyot.
14: Sí.
16: I a banda d'això, com era previsible, hi ha hagut molts homenatges a Dolly Parton, que va morir fa relativament poc, un de musical interpretat per Kacey Musgrave, que és una cantant de country molt i molt coneguda als Estats Units, però sobretot moltes paraules boniques cap a l'artista de molts artistes diferents en els seus discursos.
14: Que monos.
16: Sí, perquè a més una de les persones que ha homenatjat a Dolly Parton és la protagonista de La meva obsessió del dia, que recordem que és Taylor Swift. Ella s'ha convertit ja en la cantant amb més MTV Music Awards de la història, superant a Beyoncé, que fins ara estaven empatades.
14: Sí,
16: sí. 30 guardons, eh?
14: No, és
16: 30. És una barbaritat absoluta. Però després d'aquesta edició, la Taylor Swift ha sumat dues estatuetes més. Una, la del vídeo millor vídeo de, o sigui, la del millor vídeo de l'any de Fate of Ophelia, la cançó que tant li agrada a l'Alberto, i que quan la recollia, a més, ha aprofitat per parlar de Dolly Parton i ha dit que si ella està recollint avui aquest premi és perquè hi havia una persona que abans que totes elles i tota la generació aquesta d'artistes que tenim ara tenien una referent com ella de showgirl, d'una persona que feia i desfeia sense miraments i per tant li agraïa com moltíssim la seva feina. Sí. I l'altre premi és un nou premi que han fet, que és de directora de videoclip, per una de les seves noves cançons, que és Patient Zero, que és una producció que ha rebut moltes crítiques. És una de les seves noves cançons de The Life of a Showgirl, The Encore, que és aquesta com segona part que ha tret de l'àlbum, que l'àlbum ja era prou dolent. A mi no m'agradava.
15: The Life of a Showgirl?
16: T'ha agradat?
15: Sí.
14: És escarós, com sempre.
16: A mi no m'ha funcionat gens.
14: Bueno. Clar que no, però si ha passat desapercebut.
16: Sí. L'Alberto no està d'acord. No està d'acord? Com a Swiftie, que és, i no vol reconèixer.
15: Que no soc Swiftie. Vale.
14: Sí que
15: és. No, però The Fate... Bueno, da igual. Hi ha molts temazos allà dintre.
16: The Fate of Ophelia, sí, què més?
15: Obalai també hi ha.
16: Obalai, és veritat, bueno, que és també està bé. Sí, sí, sí.
14: Retiro.
16: Doncs ara ha tret una segona part d'aquest com deluxe, no?, que diríem, amb quatre cançons més i a part que...
14: Sí que han flopejat.
16: Han flopejat sí, moltíssim.
14: Vale.
16: Hi ha lletres de les cançons que generen cringe absolut i que, a més, fins i tot les seves fans s'han sentit decebudes.
15: Les seves fans, que recordem que elles poden empassar-se una pilota de tennis sense registrar.
16: Exacte. De fet, hi ha un vídeo molt viral de dues fans de Taylor Swift reaccionant en directe a una de les seves cançons
15: i
16: com dissimulen que en el fons no els està agradant gens, però que, clar, estan en directe i les Swifties són molt dures, saps? Com vegis que t'estàs fotent amb Taylor Swift, tindràs un problema. Però haig de reconèixer que l'única part positiva d'aquesta segona part de The Life of a Showgirl és el videoclip de Patient Zero, que està protagonitzat per Dakota Johnson i Colin Farrell. És un videoclip que gira al voltant de la història de la cançó i que de cop, si tu mires el videoclip, o sigui, escoltes la cançó mentre mires el videoclip, la cançó té més sentit, té més gràcia, és més divertida perquè... Bueno, divertida no seria la paraula, però és més intensa perquè la història gira al voltant d'una dona que intenta avisar a la nova parella del seu ex que és dolentíssim, que li pot fer molt de mal i utilitza com aquesta idea de la pacient número zero, com l'experimental, per explicar com hi ha aquesta experiència dolorosa darrere de tot plegat. I a més, diu que Taylor Swift ha explicat en alguna entrevista que està inspirada en una conversa entre amigues en què la ex d'alguna amiga seva, o d'ella, vés a saber, li havia enviat un missatge com dient: ei, estic vivint aquestes experiències amb la meva parella, digue'm si a tu també et va passar una cosa similar o no.
14: Que heavy.
16: I llavors Taylor Swift es va inspirar en aquesta conversa entre amigues com per crear aquesta cançó Patient Zero. Però sí que és veritat que l'únic bo és el videoclip, perquè la cançó jo crec que passarà desapercebuda.
14: El videoclip m'està agradant.
15: És que els videoclips de la Taylor són molt, molt bons, eh?
16: I a més, és guai perquè la Dakota i ella com protagonitzen les mateixes escenes en moments diferents del videoclip i tot acaba tenint sentit de com aquest home, que està amb elles, doncs segueix el mateix patró tota l'estona i acaba fent mal a totes elles.
15: Ai, pobretes, que dolent.
16: Sí. Jo m'agradaria, com aviam si alguna fan d'aquestes que sempre troben i posen fil a l'agulla, en sap dir de quin ex de Taylor Swift és això.
15: Ah, clar.
16: Perquè sempre acaben segur trobant la persona.
15: Ja deu haver-hi vídeos explicant-ho, eh?
16: 100%. Llavors, aviam si ens assabentem de qui podria ser. Però és cert que sí que és veritat que últimament les crítiques de Taylor Swift jo trobo que són bastant adients, perquè no té gaires contentes les seves fans amb les lletres de les noves cançons.
14: Jo no entenc quan parla aquesta tia.
16: No l'entén.
14: Baby què? Baby love.
16: És de les poques que vocalitza i que se l'entén prou bé. Jo crec que bueno, la majoria de gent últimament amb tant sintetitzador i tant autotune no s'entén res. Però exacte, com el Davy. I el que estan explicant les fans i sobretot la crítica musical és que des que va començar amb Travis Kelce, ara que està casada i és feliç, les seves cançons d'amor són, i ho dic tal qual, pobres i avorrides.
15: Para, no!
16: Diuen que s'ha perdut alguna cosa i aquí entra una mica el debat del mite de l'artista torturat, que a més he llegit un article de Substack que m'ha agradat molt, que és de Cool Girl Monologue, que explica que és un mite que s'associa com al patiment emocional, a l'angoixa o a les desgràcies, no? Que relacionen amb aquesta com ser un geni creatiu i que expliques els drames des d'un punt de vista com molt íntim i molt bé.
14: Pelos.
16: I clar, és complicat perquè sí que és veritat que hi ha molts artistes que en els pitjors moments de la seva vida han escrit o han fet o han creat les seves millors obres.
14: Sí.
16: Llavors, hi ha una fina línia, no? Per tant, això vol dir que per crear alguna cosa bona heu d'estar destrossats? No sabria jo què dir-te, però pot ser que sigui veritat que al final l'art és una forma com de canalitzar el teu patiment i el teu dolor, ningú diu el contrari, però sí que és veritat que no hauria de significar que és una cosa bona. El que passa, jo crec que a parer meu, és que la felicitat és molt més difícil d'explicar i de descriure que la tristesa, però bàsicament perquè també qui ho escolta o qui ho veu té més ganes d'empatitzar amb una cosa com dura que no amb una cosa com molt feliç, saps?
14: És molt difícil, si no.
16: I a més passa també que és allò que diuen en castellano de mal de muchos consuelo de tontos, que si tu veus com una persona està patint per un noi, tu et vols sentir com identificada i pensar: ah, no sóc l'única, hi ha algú més, i connecto, saps? Llavors jo crec que és més difícil, igual que amb una pel·lícula d'humor, que per mi les pel·lícules d'humor són les més difícils d'escriure i de crear, i una de drama és molt més fàcil.
14: 100%.
15: Home, sí que és veritat.
16: Però bé, bàsicament això està passant una mica, jo crec, amb Taylor Swift, que li tenen com agafat un rol molt concret i ella sempre ha estat la dramàtica, la que estava emprenyada amb els homes, la que estava decebuda i tal, i de cop que estigui contenta no acaba d'encaixar molt, no?
14: Suposo que és això, jo què sé, és que jo no la sigo, a mi neno.
16: Jo crec que com a Swiftie, l'Alberto.
15: Que no, soc Swiftie.
14: És veritat, tu que ets Swiftie.
16: Però al final, quan escoltes una cançó de Taylor Swift, potser sí que t'esperes això, no?
15: Sí. Jo ho diu quan està enamorada. Oh, no, és que és mentida. M'agrada, ho està fent fatal, ara.
14: Hola, ets super Swiftie.
16: Vale, però per què creus que ho està fent malament?
15: No ho sé, perquè potser està en un altre moment. És que no tinc ni idea. També és veritat que ella va escriure aquest àlbum a mitja gira, llavors potser no estava al 100% concentrada.
14: Pues llavors que no el penjo una cosa,
15: Però ella està en un moment molt feliç, llavors jo crec que va, amb tota l'eufòria va dir: venga, que és boníssim.
14: Vale, i el seu equip.
16: Però crec que, hi ha moltes teories també que diuen que al final, com ella sap que si es tira un pet tothom li compra, pot ser que hagi baixat una mica a aquest nivell d'autoxigència a la qual sí que ens tenia com acostumats, no? I molta gent el que està dient és que potser s'ha de prendre un respir,
15: 100%.
16: Desaparèixer un temps, crear un nou àlbum i viure més coses que la facin escriure des d'un altre lloc.
14: Que descansi, que no para de treballar. Descansa ja.
16: Porta... No, ha passat uns quants mesos, no parada, després de dir eres tu.
15: Amb un casament pel mig, és que clar, ella no ha tingut...
14: És loca, ella no para de treballar.
15: No ha tingut el moment de viure les experiències que explica. I a sobre ella, que és una... En plan, és una tia que narra moltes històries, llavors si no tens cap història per narrar, has de narrar la de la teva amiga que te va dir un dia fent un cigarro a un bar.
16: Que la idea estava prou bé, o sigui, com a pacient zero, o sigui, vull dir, el concepte és com xulo, però sí que l'execució és justeta.
15: Si hagués estat aquesta execució feta amb el seu temps i la calma i potser estant a casa o al seu lloc d'estudi normal i no gravant-ho a un hotel random per Europa, potser hagués sortit millor, que no ho sé, però pot ser que influenci també això.
16: A més, és contrari a una entrevista de la Taylor Swift que vaig veure l'altre dia, on ella deia que no s'havia de ser evident amb les lletres de les cançons, que sempre ella buscava com la comparació amb alguna altra situació, o una mica el petit detall que expliqués una situació, i en les noves cançons no està fent això.
15: Yeah. En canvi, All Too Well, per exemple, tota de referències així. Tota.
16: És rebuscat. Jo crec que simplement està donant una cosa diferent a les seves fans, que no és el que estan acostumades, i per tant elles estan una mica decebudes, però bé.
15: Ai, ara tinc ganes d'escoltar la Taylor.
16: Escolta les quatre últimes cançons i em dius què n'opines.
15: Les quatre últimes no, escoltaré les de la meva playlist de I Love Taylor Swift.
14: Tens una playlist que es
16: perquè
14: diu així?
16: Perquè després digui que no és Swift.
15: No, soc Swiftie.
14: Més Swiftie.
15: Ah, que no soc Swiftie.
14: Alberto,
16: per què t'enfades perquè diguin Swiftie?
15: Perquè... Per mi és ofensiu. Em dic Putita Dinamita, no Alberto Gadela, al Spotify.
14: Putita Dinamita.
15: Mira, te surto allà. No em segueixes.
16: Segueix l'Alberto a Spotify, va.
15: Seguiu-me totes, va.
14: No et segueixo.
15: No.
14: Albert, sí que et segueixo.
15: No.
14: Bueno,
16: ara l'acaba de seguir.
15: Perfecte.
14: Putita Dinamita, em surt Oques Grasses.
15: Mentrestant...
16: És que està molt Oques Grasses.
15: Clar, porto uns dies escoltant Oques Grasses.
16: S'està preparant pels estadis.
15: Claro! Vinga, va, Mariona Cordova, thank you very much for the obsession of the day.
16: You're welcome.
15: No, ara no toca Taylor Swift, per desgràcia.
16: No, què toca?
15: Toca una mica de Calevento.
16: Calevento.
14: Calevento, tio, m'ho mereixo.
15: Però aquí posa Cala, no?
14: Cala, no, Cale.
15: Ah, Teletecho.
16: Vinga, amb Amaral, boníssima.

0: Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT. Si sents això, és que vius al Love. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda... amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. En directe a ICA.
1: No té vergonya, aquest nen, tio. És que això és demencial.
2: Terry.
1: Què has fet?
2: Re, però tinc unes pedaces d'exclusiva.
1: Amb la mierda de... Al últim moment et dic una santa barbaritat. No m'has acabat d'explicar ni de davants, que ja no sé quina era.
2: Quina era la d'abans?
1: No me'n recordo.
2: Tontes que som, tia. Ah! Hola, ja me'n recordo. Vale, vale, me les apunto.
1: Apunta tu, sisplau. Mentrestant ja presento jo a la seccionista de cada dilluns, que no sorprèn a ningú, perquè és... Laia Castell!
3: Hello!
1: Estic una mica encaixada, tinc una mica de torticoli. Però...
2: Torticoli?
1: Una mica sí, però estic contenta. Sé que de venir aquí se'm passarà.
2: Que maco.
1: Sí, perquè em distrauré. A part, us vinc a parlar d'un tema que m'encanta.
3: Ah, sí? Quin tema és?
1: Sí, i és sobretot un tema que li encanta a la gent, que són influencers que fracassen. Molt a l'ordre del dia, veure influencers fracassar.
3: I a tu t'agrada?
1: A mi no. Però el que sí que m'agrada és una bona polèmica internacional a internet que només coneixem les qui estem
2: tu.
1: Crònicament online.
3: Tu, és perquè nosaltres vamos.
1: Som un grup petit.
2: Però és que jo no entenc com pots estar aquí
1: no
2: i estàs scrolleant. O sigui, tu tens tot internet dins del teu cap.
1: Tinc una finestra oculta.
2: Jo sé que darrere del teu cabell hi ha una entrada USB. I perquè...
3: amb el pendrive més gran de la història.
1: Realment, el pitjor és que no dormo gaire.
2: Ja.
1: O sigui, això és el pitjor. Però
3: bé, hores dorms?
1: És que passo temps fent això. Però és investigació, així que no passa res.
2: Saps que hi ha dies que miro vídeos de YouTube i dic, segur que aquest l'ha vist l'Alec, Estel. I llavors fa referències a vídeos que he vist i dic, joder, la tia.
1: És bastant probable. En fi, tenim una última hora, una nova polèmica. Abans de començar, jo us vull preguntar. Quan us soleu gastar en una agenda? O sigui, sou dels qui invertiu bastants diners en un organitzador?
3: 3.000 euros.

0: de seguidors a TikTok i més de 800.000 a Instagram, no és moco de pavo, i ella va construir una comunitat superfidel i que confiava molt en el seu criteri fent contingut divulgatiu sobre finances. O sigui, tot molt enfocat a dones i finances, dones que poden com fer-se un espai en el món empresarial. De fet, la seva frase com eslògan era "Save the pennies and the Porsche would buy itself". O sigui, tu estalvia't els diners i el Porsche es comprarà sol.
1: Wow.
0: Bueno, no faré comentaris al respecte d'això.
2: És criminal, el que sí, podem fer, el comentari de que és criminal.
0: Com us dic, ella mateixa predicava a favor d'estalviar i d'invertir, doncs ella mateixa s'ha llançat a la piscina de l'emprenedoria i ha presentat aquesta nova marca d'agendes que es diu Agenda, i us he portat també el vídeo perquè veieu de quin tipus de producte estem parlant.
1: Uau.
0: Bueno, a veure, uau.
2: Però una cosa veia cutrada, no?
1: Sí, és una enquadernació petita.
0: És un filofax de tota la vida. És un filofax. Bueno, com veieu, són agendes així com gruixudes amb anelles. Molt Georgina Gio, la imatge que ha volgut agafar ella, com molt businesswoman, així en plan malota, buddy, però empresària.
2: Sí. Això després és gegant i és incomodíssim.
0: Sí, o sigui que això està fatal. Bé,
1: en fi. Ah, que pots guardar les claus del cotxe tot a dintre.
2: Tot. Bueno, les claus del Porsche, perquè ella té un Porsche que no és que es noti.
1: Bueno, sí. Esclar.
0: Ella les ha tret en diferents colors i va deixar clar que volia com fer un producte d'alta gamma, perquè aquí va venir la sorpresa, els preus es van fer públic i aquesta agenda costa 385 lliures.
2: Uns 400
0: euros.
2: Però què té?
0: Clar, aquesta és la cosa. Ara t'ensenyo jo què té. Et he portat una foto del pack complet, d'acord?
1: Wow.
0: El set complet té, com us dic, un preu de 385 lliures. Ens inclou el cost de l'agenda, que són aquestes anelles, un separador de pell que fa com si fos com una mica d'estoig, com un pouch. Aquesta és l'única cosa que em sembla una mica útil. Després, això em sembla... Bueno, un mirall. O sigui, hi ha un mirall que tu te'l pots ficar dintre de l'agenda, no sé molt bé en quin moment, però...
1: Però a ella li encanta, suposo, perquè també té una zona que té com una mena de butxaca, llavors deu ser per maquillar-te.
0: Sí, però a l'agenda, vull dir...
1: Ja.
2: No, no, però perquè volen que sigui agenda...
0: 80 euros més afegir al mirall, vull dir, no costa 80 euros aquest mirall. O sigui, és increïble.
2: Però per què s'ha posat de moda això de l'agenda, que és bolso, que és tot, i el pouch aquest, i li fots els bolis, i li fots tot? Bueno, li pots fotre una carmanyola i tot, pràcticament, ja.
0: No, espera't, perquè hi ha un altre insert d'aquests que pots comprar, que és una pissarra blanca, que jo sóc la fan número 1 de treballar amb pissarra blanca.
2: Oh, m'encanta, una pissarra blanca,
0: t'he de dir. A mi m'encanta organitzar una pissarra blanca. Però és que estem veient el tamany, o sigui, és una pissarra blanca tamany A5, és tamany llibreta. Això, el segon mes, ja està tota bruta d'haver-les
2: segur.
0: No va faltar ser molt avispat per veure-ho.
1: I què has de fer amb una pissarra a l'agenda?
0: És que jo tampoc ho sé.
1: Brainstorming.
0: Perquè ja tens una llibreta. Llavors no sé per què necessites la pissarra. Bueno, en fi, la gent s'ha queixat també perquè t'inclou també el sistema interior de l'agenda, els fulls. Ja me joderia comprar-me una agenda que no m'inclogui els fulls.
1: Home, clar.
0: Però la gent s'ha queixat perquè es veu que per la disposició de les anelles és com que ho ha fet de manera que tu, si vols reomplir-la l'any següent, li has de comprar a ella. Saps? Vull dir, els inserts
2: una
0: són
2: cosa,
0: exclusius.
2: Això és de mala.
0: Que sí. Que també et dic que és tan fàcil com agafar una perforadora i fer tu els teus amics.
2: Sí, però igualment,
0: escolta,
2: tio.
0: La gràcia és que tu puguis com personalitzar. Bueno, han cancel·lat aquesta dona? No, la veritat és que no. Ella va sortir a donar la cara. Perfecte. Va dir que és que ella volia crear un producte de luxe que li sabia molt de greu si no tothom s'ho podia permetre, però que era un preu raonable dins del mercat.
2: Això com els collons. Això com es deia que ho he buscat?
0: Agenda. Com agenda, però amb una E. S'ho van currar.
1: No binària.
0: La marca, sorpresa, sorpresa, va fer sold out. O sigui, molt criticar, però som imbècils. Sí, sí, la marca va fer sold out, la gent es va deixar els quartos i tot ha quedat en re, perquè ja us dic, la marca continua activa, ella justifica el preu. Jo he estat comparant, i per exemple, les de Louis Vuitton, que em sap supergreu, però són com un símbol ja, no? Vull dir, com són molt icòniques, és el mateix format, valen 100-150 euros més, que segueixen una barbaritat.
2: Però, vale, però una cosa...
0: Louis Vuitton té una trajectòria que pot justificar que són una marca de luxe. Tu quines credencials tens?
1: Pues que és influencer.
0: Pues sí. Bueno, que sapigueu que ara mateix està en stock, per si alguna vol gastar-se 400 euros ara al desembre, Agenda. Agenda.uk.
2: Shop. Get VIP access. Ah, però...
0: No, no, ara mateix està en stock perquè jo abans he fet una petita falsa...
1: A veure, són guais, eh?
0: Que no, que jo et dic que aquesta te la trobes... O sigui, és que et puc buscar la persona... O sigui, com la marca al port major d'on l'ha comprat, ja t'ho dic jo.
1: Sempre. Ja me la trobaràs, perquè a mi aquesta marró m'està tornant loca.
0: Jo crec que a l'Ibaba te la trobo ràpid.
2: Albert, això la Jana, la nostra productora, t'ho fa.
0: 100%, a part és això, és un filofax. Això t'ho fa ràpid, eh?
1: Sí?
0: Sí. Bueno, a mi això m'ha fet recordar...
2: Aquesta?
0: Que molt...
2: La més fea, té color de caca, la de que té color de caca,
0: aquesta
2: tova.
0: Aquesta, no. La marró xocolata és edició limitada. La resta no.
2: A mi m'agrada... És que les trobo horribles totes.
0: Sí, sí, a mi em sembla com molt bulky, com que

0: realment no serà tan pràctic com tu et vols creure. I els papers de dintre són rotllo foli.
1: Que vull dir que no deu ser
0: res. No, no té molta qualitat. Però bé, en fi, a mi això m'ha fet recordar que molts cops els influencers s'han llançat a crear marques que han acabat sortint una mica del revés. Llavors, ràpidament us en vinc a recordar tres que potser ja havíeu oblidat.
1: Ah, a veure.
0: Tres petits, no direm fracassos perquè de tot se n'aprèn, però, bueno, tres petits... Ui, voltaretes, que algú ha fet, vale?
1: Vale, voltaretes.
2: Petita voltareta.
0: En primer lloc, i aquesta, jo no recordo que això passés, però en fi, el restaurant que Laura Escanes va obrir i tancar en un interval de 5 mesos.
1: La Laura Escanes va obrir i tancar un restaurant.
0: Laura Escanes va obrir i tancar un restaurant en 5 mesos. Això va passar a finals del 2021, vull dir, ha plogut una mica.
1: Jo no havia ni nascut, pràcticament.
0: Ja. Però bueno, per si de cas jo us ho recordo. Laura Escanes va obrir un restaurant al Born, anomenat Tigre. I ella va anunciar aquest restaurant un cop ja era obert. És a dir, segurament ella simplement volia invertir i ser sòcia d'aquest restaurant, però sense com que ja en fos marca ni cara ni res, simplement era una manera d'invertir. I quan es va obrir va veure que no tenia com la tirada que s'esperaven, llavors va dir, bueno, doncs ho anuncio jo a les xarxes socials com a restaurant meu per mirar de fer pujar una mica l'afluència. El restaurant fusionava cuina asiàtica, estava situat al costat del Mercat del Born, una localització moníssima, però era paret per paret pràcticament amb l'Ikibana, que és un famós restaurant ja d'una proposta molt similar asiàtica, que segurament va fer difícil que destaqués la nova aposta de Laura Escanes. És per això que va acabar tancant 5 mesos després d'obrir.
1: Pobreta.
0: Ja, jo no la culparé perquè al final invertir és arriscar-se i segurament era la primera vegada que provava de fer una cosa així.
1: Era o no, què has dit?
0: Segurament, perquè 2021, o sigui, anda que no ha plogut i ara ella ha provat com moltes altres coses, vull dir que de tot se n'aprèn, no la culparé, segur que va aprendre moltíssim, però jo no ho sabia, vull dir que és una bona curiositat. I hi ha gent, perquè he estat investigant, que diu que el local està com maldecido, perquè després ho han intentat com tres o quatre altres restaurants i tampoc quaia.
2: Potser no està maldecido, és que és una zona amb molts bons restaurants ja amb nom, llavors deu ser complicat.
0: Sí, bueno, però no sé, podria haver-ne una altra. Hi ha moltes zones on hi ha un muntó. Bueno, en fi, si algú us vol aventurar a trencar el mite, allà el teniu.
2: Envieu-nos un missatge al 667-07-6116 explicant-nos com està la vostra experiència. Gràcies.
1: I te'l regalem.
0: El local.
2: El que, el local?
1: Ens envies un àudio i et regalem el local.
0: Només una proposta i la podem valorar.
2: Ah, vale, això.
0: Bueno, la segona, que aquesta sí que és una mica més complicada i aquí m'he de tirar flors perquè jo tinc informació exclusiva mundial d'aquesta. Aquí sí que ho sento, però fa molts anys que jo callo això i tinc informació. Tinc informació behind the scenes. Sí, sí, sí. Jo parlo d'una marca de roba.
1: Info secreta.
0: Passa, bro.
2: Re, que m'he emocionat.
0: És que està emocionadeta avui, de veritat. No sembla que sigui dilluns per
1: està
0: tu,
1: molt tontet.
0: Sí, sí, sí. Algo passa, algo passa. En fi, fa uns anys, Carolina Moura parlava de que ella, Carolina Moura, no sé si la ubiqueu, sí, influencer, sí, molt típica.
2: Cada cop i volta se li ha girat la flapa.
0: Exacte, era com naturalista ara o no sé què.
2: Va passar de ser tentadora a la Isla de les Tentaciones a ser... la hippilonga més hippilonga de totes les hippilongas.
0: No, jo no me creo nada, però bueno,
2: va descalça.
0: Ella, fa uns anys...
3: Aquesta tia ha estat a l'isla.
0: Sí, sí, va sortir d'allà.
2: A la primera temporada, si no m'ha dit.
0: Sí, era tan...
1: Què?
0: Sí, sí, sí. Sí, doncs ella fa uns anys va començar a dir que estava preparant una marca de roba, que volia treure una marca de roba. La marca no es va fer coneguda pels seus productes perquè no van arribar a sortir mai, sinó perquè ella va fer un story time explicant com la persona amb qui ella ja ho tenia tot organitzat l'havia deixat tirada poc temps abans del llançament. Aleshores, bueno, típic vídeo d'influencer demanant perdó o fent
1: desmaquillada, sí.
0: Roba neutra, fantàstic. Moltes influencers que tenien, com jo, informació exclusiva, van comentar en aquest vídeo dient-li, escolta, Carolina, la marca era totalment un plagi, t'estaves copiant i la sòcia que ha renunciat al projecte ho ha fet per aquest motiu. Jo us dic que, efectivament, jo conec a la persona amb qui Carolina Moura anava a obrir aquesta marca i jo personalment vaig parlar amb ella en aquell moment perquè ella, o sigui, va haver gent que va captar qui era, però ella no ho va dir, simplement les que ho sabien, moltes van anar a comentar com escolta, tal, però ja mai ho va fer públic, però jo vaig parlar-ho amb ella i efectivament va ser per això, perquè la Carolina, la idea que li va presentar era una còpia total i quadriculada.
1: La idea quina era?
0: Handover. Era una marca de roba, el que passa és que era el moment en el que Handover, que és la marca aquesta que es va fer famosa per fer els boxers...
1: Ah, vale, ja sé quin és, sí.
0: Es va fer superviral i superfamosa, la va portar tot quisqui. Doncs era una còpia total de Handover. Llavors, la noia, que és la meva font de primera mà, quan li van arribar els dissenys va dir, escolta, això és un plagi increïble. A part, ella coneixia a la fundadora de Hanover i va dir, o sigui, em sap supergreu, però m'he de baixar d'aquest barco perquè no faré una marca que és totalment un plagi. I Carolina Moura va dir, bueno, doncs faré un story time. I bueno, li va sortir una mica el tiro per la culata i la marca pues, mai va arribar a sortir a la llum. Però després us diré qui és behind the scenes.
3: Sí, sisplau, perquè ara jo tinc una enveja.
0: Sí. A part és una persona moníssima. O sigui, a part una persona com molt mona, pobreta, que sort que no s'hi va ficar, perquè jo no sé què hi pintava ja. Però bueno, tinc temps de dir-vos l'última.
3: Sí.
0: Vale, aquí potser me la jugo, vale? És una predicció de futur.
3: Ah, és una predicció.
0: Bueno, sí, és com una, és un report en directe, perquè jo crec que, o sigui, no, òbviament no ha sigut un flop, però crec que no ha sigut l'èxit que molta gent s'esperava. I crec que l'heu provat, de fet, vosaltres.
2: Sí, la vam provar aquí en directe.
0: Vale. Parlo de Youth, la nova beguda funcional.
3: Crec, serà una flopada històrica.
0: Crec que és funcional, de Maria Pombo. Us he deixat aquí el vídeo promocional. A principis d'aquest any, ella va llançar aquesta beguda sota el paraigua de l'empresa... Bueno, una coneguda marca de cerveses, no sé si es pot dir, però bueno. La beguda promet ser com un skincare en llauna i des del seu llançament ha generat controvèrsia. En primer lloc, perquè se la va acusar de copiar molts conceptes visuals i anuncis, com aquest, per exemple, que estem veient, lo dels rulos en llauna i tot això. Mm. Es diu que es va copiar de Kylie Jenner, que ella també té una marca exactament igual, que es diu Sprinter.
2: En sèrio?
0: Sí. És com el mateix concepte. Per cert, fun fact, Sprinter, que és aquesta marca de la Kylie Jenner, ja va ser un flop.
3: Clar, però és que aquesta... Però és que la idea és dolenta.
0: És plantíssima. I Kylie Jenner el que ha fet és com rebrandear-la i com ara es porta molt tot això dels sobrets d'hidratació, ha agafat la mateixa marca i això us ho dic ja per si algú no s'ha enterat, ha tret com sobrets d'hidratació com dins del mateix nom de marca, perquè la seva marca ja va fer un flop, aleshores.
3: Heavy
0: com
3: metal.
0: T'agafes d'inspiració una marca que ja ha fet un flop?
2: Però bueno, literal.
0: A part d'això...
3: Perquè hi ha gent que no és tan ja, intel·ligent però, com nosaltres.
0: T'he de dir que jo penso, si nosaltres no hem fet ni un estudi de mercat, és una cosa que se huele. Bueno, en fi. Després es va alertar dels ingredients, ja que s'assegura que conté àcid hialurònic i vitamina C per ajudar a la producció de col·làgen, però molts farmacèutics i nutricionistes a internet van començar a dir que en les concentracions que tenia la beguda, que crec que són com 123 grams d'àcid hialurònic, l'efecte o l'impacte que poden tenir a la pell eren nuls perquè es necessiten mínim uns 200 grams Hòstia. Perquè pugui fer qualsevol cosa.
3: És que sí, també es veia venir.
0: A veure, és que com no, si fos tan fàcil tenir la pell perfecta bevent un refresc, doncs tothom la tindria.
3: Ja s'hauria inventat.
0: No sé, bueno.
3: No passa la
0: beguda continua al mercat, no ha suposat la cancel·lació de Maria Pombo, que, recordem, ella sí ha hagut de tancar altres negocis perquè han fet una flopejada. O sigui, Name the Brand o Tippy Tent eren marques bastant de Cayetano. Són una mica
3: del nostre target. Tippy Tent, me'n recordo que va ser molt problemàtica en el seu moment.
0: Sí. I Name the Brand també era com la marca de vestidors d'eventos, com predilecta de molts barris de Madrid, i allà es va quedar. Va haver de tancar-les perquè va ser una flopejada.
2: Però la Martinuca li funciona.
0: Home, no, la Martinuca, com no li ha de funcionar?
3: Però és que la Martinuca no és seva.
0: Ja, jo també crec que no és seva,
3: No, és que no ho és. Ella només posa la cara, en plan, algú va dir que no surti fa un any o així.
0: Sí. Bueno, jo, Maria Pombo, t'he de dir que com a experta en begudes divertides, Espanya no és un mercat en el que això cali, perquè estem ja tan abraçats a la cervesa i al vi que totes aquestes begudes com funcionals aquí no calen. Jo, si no, ja hagués tret una, perquè a mi m'encanten. Per tant, que... Vale. Podries haver preguntat abans.
2: Però tu tens pensat algun dia fer alguna cosa?
0: Jo crec que m'encantaria treure, sí. Perquè, o sigui...
3: Què faries?
0: Una beguda divertida. És el meu theme. Al meu podcast cada setmana hi ha una beguda divertida diferent. Com jo compro totes les begudes divertides que trobi, perquè cada setmana provo una al podcast. És com un main theme. I no he trobat encara cap marca de begudes que me'l vulgui sponsoritzar. És fortíssim.
3: És broma.
0: No és broma. Faig una crida des d'aquí, però m'encantaria poder fer la meva pròpia. I llavors seria com la meva beguda divertida. Però és que és això, Maria, jo ho sé. És un mercat en el que no funciona a Espanya. Perquè jo som molt de vi de cervesa, no som de...
2: Begudes divertides.
0: Totalment.
2: Sí que és cert.
0: Totalment.
2: Escolta,
3: fins aquí. Sap greu, Maria Pombo.
2: Laia Castel, moltes gràcies per venir a il·luminar-nos el camí, com sempre.
0: Vosaltres. Mira, veus, ja estic millor del coi.
2: Sí?
3: Mira, sí que t'ho has passat bé, eh?
0: M'he descansat.
2: Perfecte.
3: Ara farem un cafè quan s'acabi el programa, serà fantàstic.
2: Escolta, et despedim amb la Lut Vivan.
0: Ai, sí.
4: La
2: Lula. Vinga, va, això és creure. Ens veiem dilluns que ve, Laia Castel.
0: Gràcies.

0: Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT. Estàs sentint el Love.
1: Amb les cabres a l'estudi.
0: Gala Castelltort i Alberto Gadel.
2: Apaga la llum, que estem activats. El DJ lo pone, bailamos pegados.
0: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda. En directe a ICAT. Hola!
3: Hola.
4: Ladrón de paz. Campo de mina para mi sensibilidad.
3: Ho fem superbé.
4: Un campeón! Sabe... También lo que no.
3: Molt bé, que encertat que has estat.
5: Wow, fa tant de bo saber cantar.
3: Només tant de bo cantar. Sigui llarg el viatge.
5: I només el viatge.
3: Tant de bo que l'equipatge.
5: Un bon paquet és el que necessito.
3: Albert!
5: És que clar, m'ho poses. Au. M'encanta aquesta sintopètic nova, eh? És ideal.
3: Què farem, va?
5: A veure, Gala Castelltort, com sempre, a final del programa toca sortir a l'hora de l'esbarjo. Agafem el nostre entrepà de coet.
3: Oh, esbarjo! S'ha de dir més aquesta paraula.
5: A partir d'ara, hora d'esbarjo. Agafem el nostre petit entrepà de fuet rescalfat a la calefacció.
3: Oh, que s'ha torrat el pa i tot, ja.
5: S'ha torrat. S'ha encès gairebé.
3: Oh.
5: I agafem el nostre petit telèfon 6-6-7-0-7-6-1-16 i responem a totes les vostres consultes.
3: Vols que llegeixi la primera? Perquè ja veig que ens veig aturades.
5: És...
3: Zurris. Avui és de tatus.
5: Tatu themed.
3: Tatu themed. El primer... Què?
5: Hauríem d'haver posat... Tu... Na, na, na, na, na, na, na, na, tatu.
3: Na.
5: Tatu.
3: Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, tatu.
5: Ai.
3: Ai. Ai. Na, na, no. Boníssima.
5: Una cosa, hem de agafar més cintos de reggaeton, perquè crec que pot ser una gran marca del programa. Per exemple, el que vam dir l'altre dia del noi que va venir a construir la cabanya que ens va regalar els seus ous. Doncs, si tu quieres te lo meto en la cabanya...
3: Hola, Loft! Com a... Albert, tio!
5: Clar, però hauríem de jugar més a això, trobo. Va, consulta número 1.
3: Hola, Loft! Com a tatuadora vinc a explicar la pitjor experiència de la meva vida. En la meva primera feina en un estudi, la primera clienta volia tatuar-se la frase Live your life. Decisió qüestionable, cadascú que faci el que vulgui. Després de fer la plantilla juntes, em poso a tatuar-la i em vaig i en acabar veig que estava escrit al revés. Live your life. Live your life, perdó. I diu que es va voler morir, normal, i al cap de poc va deixar la feina del disgust. Normal.
5: A veure...
3: Normal. I la tia, quan es va fotre l'estensi, o com cony se'n digui... Bueno, quan es va fotre el paper aquest de color blau que tu enxufes, ho hagués pogut llegir, perquè, vamos, jo que em tatuo el dijous ja vigilaré que cada petita part d'aquell tatuatge, que no vull dir què és, perquè què ho he dit, però bueno, me la suda, estigui ben dibuixada.
5: T'he de dir que això per mi és una mica com el crit que se li va colar a la Dulceida l'altre dia al directe del Piro Musical.
3: A veure...
5: Que al final... La vida i la humanitat, no? Tenen aquesta cosa
3: poètica. A veure, la reflexió... Què hables tu de poètica?
5: Pues que són petits errors que si tot fos perfecte seria avorrit. Llavors són petits errors com un crit de la Dulceida en un moment que no toca. A favor! En recorda que estem vives.
3: A mi m'agrada aquest crit que va fer.
5: Perquè si no, ja sabem que la Terra gira i que tots els dies són iguals. Doncs mira tu, almenys hi ha un canvi, no cal... Lo divertit és quan tu vas a fer una cosa i te surt com no t'esperaves.
3: No m'esperava.
5: Si és que... YOLO! Mira...
3: Vale, llegim una altra.
5: Espera, no, tinc una amiga que és tatuadora. Bueno, sóc una pesada. Em podeu fer fora, si voleu. Ai, perdó. I tinc una amiga que està estudiant per ser tatuadora i jo vaig enviar-li una foto, un vídeo a un nòvio meu fent-li creure que m'anava a tatuar la seva cara al braç. Mira, t'encanta.
3: És
5: literalment...
3: Aquest és el... Ah, ja sé quin nòvio és.
5: És fort, eh? Mira.
3: Ai, és molt xulo aquest vídeo.
5: Imagina que el noi que t'agrada també aquest vídeo.
3: Què?
5: Bueno, pues que jo m'enamoraria encara més.
3: Jo m'escaparia corrents.
5: Que avorrida.
3: A tu, perquè a tu t'agradava aquest noi, però potser no li agradaves.
5: sort que jo me tatuo els noms dels nois que m'agraden en llocs que no es veuen mai.
3: Ah, sí? Quants tatus tens al pitu?
5: No, al pitu no, al cul. T'ho juro, eh?
3: A veure, ensenya'm el cul.
5: No puc, ara, perquè hi ha una càmera.
3: No, però i la, que tapi la càmera, que enfoquin una altra cosa. Ensenya'm el cul.
5: No, me fa vergonya.
3: Vols llegir la següent, sisplau? Ah, que mira, anem aquí passant les hores.
5: Hola, Lofties. Jo no tinc cap consulta, però us volia fer una recomanació. Penseu-vos molt i molt bé quins tatuatges us feu i en quina zona. Jo porto 3 tatus, me'ls vaig fer una mica sense pensar i ara, 10 anys més tard, no encaixen gens amb mi.
3: Ai, no.
5: I he començat el procés d'esborrar-los.
3: Vamos, no me jodes.
5: Tots. És una experiència terrible, fa molt mal. És com fer-se la depilació làser, però multiplicat per 10.
3: A veure.
5: Tia. Vale, va, digues tu, jo dic la guacada que em va dir un profe un dia.
3: No, no digues tu la guacada, perquè jo estic cagada, ara m'estic plantejant.
5: A mi un professor me va dir, mira, Albert, tu, jo tinc molts tatus, m'arrepenteixo de tots els meus tatus, gairebé, però també me recorden i me transporten a una època de la meva vida molt concreta, i és aquesta cosa de, jo sóc totes les gales que he viscut, jo sóc totes les Albertes.
3: Això
5: que he viscut.
3: Això sí que és una guacada.
5: Vale, és una guacada, però sí que és cert, llavors... Per molt que un tatu no t'agradi, el pots mirar des d'un altre punt de vista pensant, joder, pues en aquell moment aquest tatu per mi va significar tal, o per mi va ser tal, o per mi...
3: Saps que jo no tinc ni ganes de fer-me'l, el meu?
5: I per què te'l fas?
3: Perquè sóc un màrtir d'oques grasses.
5: Doncs no te'l facis.
3: Sí, sí que me'l faré, perquè em ve molt de gust, però no em fa... En plan, penso...
5: Mira, els tatus... És que...
3: Però el meu serà guai, no serà un puto símbol feminista a la mà. És que no de que tingués un símbol feminista.
5: Què passa? Per la gent que soc aliada. Woke. És una bomba, realment, no és un símbol feminista.
3: És perquè vols que bombardeen a les mujeres.
5: Tia, jo pensava que el tatu, el làser del tatu i el del pèl era el mateix, i li volia dir a la meva perfecta que em tatua tu, fes-me un shot de làser aquí, i no, ningú s'entera. I llavors m'ha dit que no era el mateix.
3: Ah, no?
5: I jo, joder... Pues estic molt trista perquè me la volia treure. A veure...
3: No, acabes de vendre amb la moto de... No, perquè la meu profe em va dir que sé tots els Alberts, que no sé què... Va, I ara te'l vols treure.
5: Perquè això que Albert ha de representar... Jo bueno, agafaria pues un parador
3: un dinàmic,
5: de patates...
3: Un dinàmic, no com el d'ara que se'l vol borrar.
5: Agafaria un parador de patates i faria ra! I me trauria la pell d'aquí, només per treure'm el tatu. Però bueno, va, següent.
3: Següent, em toca a mi llegir.
5: Claro, nena.
3: Joder, macho. Gala i Alberto, una de les coses que més vergonya em fan a la vida és que la gent descobreixi que els meus pares es van tatuar la meva cara quan vaig néixer! Vaya putada! Uala! Una a la cuixa i l'altra darrere el braç. És horrorós perquè faig cara de bebé acabat de néixer i a més se'ls ha anat difuminant. Necessito que s'ho borrin.
5: Que cuqui.
3: Quan te'l borres?
5: Queda la marca.
3: Sí, és la meva pregunta. Queda una mica, oi? No sé si cicatriu, però crec que... No, s'acaba de borrar del tot, que sembli com una pell de bebé que no t'hagi acabat de fer res. Què diu la Jana? A veure, digue'm un palpinga.
5: Tipo això?
3: Creu que sí, que es borra bastant. La meva mare se n'ha borrat un i no es borra tant.
5: Tipo això, que es veu com la marca de la ferida.
3: Ah, jo també en tinc un d'aquests aquí. Però no, no és, és de que em vaig tirar arròs bullint a la cama sense voler, quan era petita.
5: Ah, vale. No, però
3: això què és?
5: Això és de caure en moto.
3: Ah, però això se't passarà.
5: No, no, perquè això és de fa temps, crec.
3: Ah, sí?
5: Crec que aquesta sí, aquesta no.
3: Oh?
5: I és que caic molt en moto.
3: Bueno, queda que no, bueno, que s'ho borrin, d'igual, no?
5: Tia, sudada, has nascut i la seva filla, doncs pues, endavant.
3: S'han tatuat la cara d'un bebè. Els bebès són feus sempre.
5: Vale, però que ara què serà? Una taca negra de tinta esborrada, no se sap ni qui cony ets.
3: És tia, horrible.
5: Tu dius que, dius que és en Gollum, perquè són fans del Juego de los Anillos, aquest com es digui, i a xupar-la. Ala, següent.
3: Et toca tu llegir.
5: Ah, vale. Procureu estar en plenes facultats quan decidiu tatuar-vos. Només tinc un tato i me'l vaig una nit que havíem begut massa amb les amigues i una s'havia comprat una màquina. Ui. Totes ens vam tatuar una flor, cadascuna amb un pètal diferent pintat per representar el grup, bla, bla, bla. Però elles se'l van fer el peu al turmell una mica discret i jo porto una flor enorme al mig del braç. Encara estic enfadada amb elles per deixar-m'ho fer.
3: Normal.
5: No, no. Que la teva amiga es compri una màquina de tatuar és la pitjor decisió que pot fer una amiga. Sobretot pel grup d'amigues.
3: Ho dius com per experiència una mica? Bueno. Sona? La bomba aquesta qui l'ha fet?
5: No, la bomba aquesta la vaig fer jo un dia que havia anat a un esdeveniment de tequila.
3: És conya, no?
5: I hi havia una senyora que tatuava. I jo vaig decidir que era bona idea.
3: Digue'm ara mateix que és broma, Albert.
5: No, no. Això me'l vaig fer en una discoteca.
3: Saps qui es va tatuar a la festa de Detallets, que està per mi al nivell, en Pep Saura?
5: I què es va tatuar?
3: No me'n recordo, hi havia una tatuadora allà i es va tatuar alguna cosa que ara mateix no recordo.
5: És que les tatuadores d'esdeveniments jo les amo, però sí que és veritat que, clar, com que has de fer tants tatus, venen amb unes plantilles que a vegades són molt millennials. I després
3: I
5: acabes...
3: I ningú t'obliga a fer-ho!
5: Després acabes
3: és que ningú
5: amb això. Pots fer un zoom, Roger, sisplau, a la càmera?
3: El nostre realitzador,
5: a veure,
3: en Roger.
5: Tu vas a una festa de tequila i acabes així.
3: Amb una bomba que sembla un símbol feminista.
5: Tatuada.
3: És horrible.
5: Sóc addicte a la tinta.
3: I espera, perquè no només tens una bomba, també tens...
5: Una lluna, que es va fer la meva amiga, que me la va fer la meva amiga Lulu, no diré com, però d'una forma molt problemàtica i molt perillosa per
3: amb
5: la meva integritat.
3: Amb una agulla i tinta, oi?
5: I no
3: eren... oli?
5: Pot ser.
3: No, és que aquesta és la típica. A la meva classe això ho feia molta gent i jo pensava, sou tots lerdos, perquè no hi ha un altre nom per descriure una persona que fa això. De lerda, tia, com agafes una agulla i t'hi punxes tinta de boli, però que ets un carcelario. Això s'ho feia a la presó, Albert. És perillós, tio.
5: Tio, vaig tenir un arrebato i vaig dir, jo sóc rebelde. M'havia fet les arracades de mariconcito perfectes. Volia un tatu, me volia rapar un costat. Volia tornar-me boja perquè tenia 16 anys.
3: Et volies rapar un costat?
5: Tia, jo volia fer-ho tot, volia portar un
3: lesbiana.
5: Cepo. Però sort que la meva mare, bueno, sort no, però la meva mare sí que és veritat que és la policia de la diversió. Llavors, ella mai m'ha deixat fer res del que li he demanat.
3: Molt bé, la teva mare se li ha de fer més cas i nosaltres hem de posar música abans no ens acomiadem del programa. Per tant, us deixem amb una mica de Rosalia.
5: Vinga, va, que soni ben fort.
3: Molts tatus, la Rosalia.
5: La

0: De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda, a Love, amb Alberto Garel i Gala Castelltor. En directe a ICAT.
1: Nosaltres avui estem molt cansadetes.
2: No, no diré res, Albert, estic enfadada.
1: Per què?
2: L'Albert m'ha ballat molt violentament i m'ha apagat totes les llums perquè tingui por. M'agrada estar amb les llums apagades, sento que estic més divertida. I a més, com que veig els perfectos de la peixera...
1: Però sí que és veritat que no se'ns veu una merda.
2: Ve cansant, ve que la Jana...
1: A veure, pots encendre la llum una altra vegada, Jana?
2: A mi no m'agrada.
1: Vinga, va.
2: Bon dia, Catalunya!
1: I queda molt poc per el divendres i per tant necessitem cançons. Ens heu de dir cançons per donar la benvinguda a la tardor al 667-07-61-16, 667-07-61-16. Cançons per donar la benvinguda a la tardor, com
2: que
1: sempre.
2: Sí, busqueu-nos perquè... a eva@someva, allà trobareu el nostre contingut més exclusiu.
1: Si ens voleu, ens podeu trobar en vídeo podcast a l'Spotify, a 3Cat, al YouTube, everywhere, i si no, en directe cada tarda, a 3 de 5 a ICAT.
2: Sí, ara us deixem amb la nota de veu i nosaltres marxem a fer un cafè que la Laia Castel ens està esperant. Va, molt, molt, molt!
1: De love, adéu!

0: vestits de gala, balls de graduació i poders mentals. Enguany a Sitges celebrem les nits que deixen de ser una simple festa per convertir-se en autèntics malsons. Terror, fantasia, ciència-ficció i poders sobrenaturals es troben al millor festival de cinema fantàstic del món del 8 al 18 d'octubre. Més informació a sitgesfilmfestival.com. Recomanat per ICAT.
1: Això és el Love.

0: Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De 5 a 7 a ICAT, les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: Bona tarda, benvinguda a Catalunya, ara i aquí, engegant tots els motors del Nota de veu d'ICAT.
2: Podem garantir altes dosis de Flipamenta, Teteo i Caliu i una connexió amb l'escena musical catalana difícilment igualable.
1: Sortiu d'entre el fum, apugeu el volum de la ràdio que en diposem amb la protagonista del dia.

0: Ja hi som, encetant la setmana, el Nota de Veu Dicat. Avui és dilluns, l'últim dilluns, Aina, per cert, del mes de setembre.
1: Que fort, com pot ser possible?
0: Què et sembla, la dada? La tenia guardada perquè sabia que et cridaria l'atenció.
1: Em sembla increïble, i estem a la tardor, és que és brutal.
0: Tot s'acaba, fins i tot el mes de setembre i fins i tot l'estiu.
1: Doncs sí, sí, sí.
0: Per cert, aquesta que canta m'ha semblat que és la sabadellenca Valèria Saurí, a.k.a. Venus. Però que cantava mig en anglès, podria ser això?
1: És que, de fet, aquesta cançó que sentim es diu It's so hard to be so funny, que vindria a ser en català. És molt complicat o molt dur ser tan divertida.
0: Una mica la història de la teva vida. Sí o no? Veus? És que li surt la diversió pels poros a l'Aina.
1: No. Doncs aquesta és la Venus, que canta amb una italiana que es diu ETT, que fan parella en aquesta cançó i que canten plegades en anglès.
0: Entenc que és una col·laboració temporal.
1: Per ETT, no?
0: LOL.
1: Doncs sí, sí, podria ser. És que, de fet, he fet el tafaner a l'Instagram de la Venus. A.k.a. he fet el periodisme.
0: M'encanta.
1: I he descobert que la Venus té concert el 8 d'octubre a la Sala Nau de Barcelona.
0: I que no hi serà pas sola dalt de l'escenari, vols dir, o què?
1: No, no, no. T'anava a dir que després d'aquest concert a la Sala La Nau,
0: sí,
1: la Venus agafa un avió, o el cotxe, no ho sé, i se'n va cap a la bota, cap al país on mengen molta pasta i molta pizza.
0: Cap a Milano, per exemple.
1: Se'n va concretament el 10 d'octubre a Parma,
0: wow,
1: a Itàlia,
0: wow.
1: L'11 d'octubre a Bolònia, també a Itàlia, el 14 d'octubre a Milà, també a Itàlia.
0: M'encanta com apuges el volum per dir els noms de les ciutats italianes.
1: És que em fa tanta enveja.
0: Bolònia!
1: T'imagines que tu i jo tinguéssim el Nota de Veu la setmana que ve? Mira, dilluns des de les Canàries, dimarts des de, no ho sé, Londres, saps?
0: Molaria molt fer Nota de Veu on tour, eh?
1: Exacte.
0: I a més et diria que jo ho escamparia pel calendari, faria un cada 15 dies.
1: Ah, mira, sí.
0: Perquè cada setmana és massa.
1: És carregós.
0: Però un cop al mes és massa poc.
1: Tens raó.
0: Llavors, cada 15 dies, dos bolos al mes. Què?
1: Per on comencem?
0: I em molaria anar-hi el dilluns. Perquè així ja ens anem cap allà el divendres i fem divendres, dissabte i diumenge, que sé jo, per a dir així a l'atzar a Copenhagen.
1: Oh, mira, m'encanta.
0: I llavors dilluns fas el Nota de Veu a Copenhagen i l'endemà ja des d'aquí.
1: M'encanta.
0: Amb qui s'ha de parlar?
1: No ho sé.
0: Enviem un mail.
1: Vinga, va.
0: info@notadeveu.cat,
1: no?
0: No, info@icat.cat, no?
1: Sí.
0: O icat@icat.cat.
1: icat@icat.cat.
0: Arriben aquests, oi?
1: Sí.
0: Els llegeixes. Tu i jo, no els llegim com a mínim. Ens
1: escrivim
0: a nosaltres mateixos. Doncs aquesta de la Venus col·laborant amb aquesta artista italiana que es diu ETT, que és nova de trinca. It's so hard to be so funny, però no és pas l'única novetat que teníem pendent aquí de compartir amb els i les notetes de l'univers sencer.
1: T'he de dir que la segona novetat d'avui l'he arribat a posar al meu Spotify aquest cap de setmana, que, bueno, ha tret fum.
0: Jo també.
1: És una cançó.
0: Me'n sé alguns fragments ja de memòria.
1: Jo també.
0: Soc molt fan del moment
1: ja sé què diràs.
0: Final en què entra ella.
1: Jo sempre faig d'ella, sempre canto el seu tros perquè m'agrada més.
0: Va, la fem ara, jo canto les parts d'ell i
1: vinga,
0: tu les d'ella. Però per un tema, Dani, tanca els micros, per si de cas.
1: Sí,
0: la cantem
1: per
0: així,
1: si de cas.
0: La segem, com
1: també
0: si
1: perquè
0: diguéssim.
1: Perquè així la podeu sentir en format original, diguéssim, quan la punxem.
0: Que
1: aquesta cançó
0: seria de justícia.
1: Es titula Les coses anaven bé,
0: uau,
1: i la canten en Guillem Gisbert de la Mata.
0: I la Giulieta
1: Vidal, uau, de l'Osa.

0: cada dia a ICAT, les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana. Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
0: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig. I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al cel obert a ICAT, amb Lluís Gavaldà.
0: De 5 a 7 a ICAT, Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. Quina cançó vols que punxem al Nota de veu d'ICAT? Demana'ns-la al 677 50 61 53.
2: I amb en Dani Expósito a l'altra banda del vidre, el control tècnic del Nota de veu que avui xalarà de valent. Xalalalalala, avui en Dani, perquè és molt fan, com jo, com l'Aina, de Renaldo i Clara. I llavors jo ara t'he de fer una pregunta, Aina. Concentració màxima, demano. Va. Tota la teva atenció, sisplau. Així et concentres, eh? No tant...
3: Sí.
2: I més fixar-te en el que et demano.
3: A veure, pregunta'm.
2: Quin dia és avui? Què resa el calendari?
3: 28 de setembre.
2: D'aquí un mes?
3: 28 d'octubre.
2: D'aquí dos mesos?
3: 28 de novembre.
2: Llavors, podria ser que avui faltin dos mesos justos... pel concertàs de tardor de Renaldo i Clara a la sala Apollo de Barcelona?
3: Tens entrades ja?
2: Evidentment. Evidentment, perquè si no, al final, què passa si no tens ara les entrades?
3: Que seran tot plors!
2: Que voldràs anar a sentir joies com aquesta. Som a punt d'entrar a l'univers Renaldo i Clara i ho farem per la porta gran, amigues.

0: increïble. Per fer-te una idea, una de les joies que té la discografia, el cançoner de Reinaldo i Clara, és una cançó que hem d'anar a buscar, per si hi ha alguna persona despistada, el seu tercer disc, L'amor fa calor, que és del 2020, que tot ell és una meravella, va ser disc de l'any underrock, només faltaria que no ho hagués estat. Si et sembla, però, Aina, per seguir endinsant-nos a l'univers Reinaldo i Clara, tenim quatre notes, eh?
1: Ai, que bé!
0: De seguida hi anem, perquè la Clara Vinyals, és a dir, la capitosta de Can Reinaldo i Clara, ens explica com ha anat la gira d'estiu de presentació de l'Encant, que és el seu últim disc. Com pinta la gira de tardor? Ens explicarà de seguida les sorpreses, perquè n'hi haurà, que està ella rumiant ara mateix per aquest concert de l'Apolo. Avui falten dos mesos. I, atenció, perquè reblarem el clau amb Nota Clara, les més aclamades. Quines són les cançons que la gent flipa més en directe, gaudeix més, al·lucina més, i com la Clara percep això des de dalt de l'escenari.
1: M'encanta.
0: Llavors, viatgem en el temps. Jo et proposo ara rebobinar. Soc molt fan de tirar enrere en el temps.
1: Sí, cap on anem?
0: Viatgem a través d'una cançó fins a l'any 2017.

0: I què me'n dieu d'aquesta Rodones de Renaldo i Clara sonant ara mateix en directe i cat camí de 6:15? Avui és dilluns, primer dia de la setmana, però últim dilluns del mes de setembre, i som aquí en directe amb l'Aina, amb en Dani, punxant cançons tan boniques com aquesta, i parlant de la Clara i del seu projecte, perquè d'aquí a 2 mesos serà dalt d'un dels escenaris més emblemàtics de tot el país.
1: On, per exemple, vam fer l'últim desconcert.
0: Exacte.
1: I tots els anteriors.
0: La sala Apollo del Paral·lel, tots són les geminades, de Barcelona, també.
1: Exacte.
0: Tenim una altra nota. Hem dit que en teníem 4, n'hem punxat una. La següent és com pinta la gira de tardor. Perquè, clar, ella va presentar el disc, l'Encant, que guaitarà, et diré quin dia sortia, perquè, sincerament, no ho tinc pas al cap. 6 de maig.
1: Maig, d'acord.
0: 6 de maig, que de les últimes, gairebé, dels últims llançaments.
1: Sí, tens raó.
0: Perquè tothom se'n va molt a febrer-març.
1: Primavera.
0: Sí, exacte. Primavera ja, a tocar de l'estiu. L'ha estat presentant aquestes setmanes, diu que ha anat molt bé, de moment el que han fet. Com pinta la gira de tardor?
2: La tardor, doncs, pinta molt bé, també. El dia 4 estarem a Sant Cugat, a Petits Camaleons, i el dia 10 d'octubre estarem a Farrera, a Saó, i després ja ve el concert de l'Apollo, que és el 28 de novembre.

0: Com m'agrada aquesta cançó de Renaldo i Clara, que es diu Gener. Per mi és del top 5 de les seves millors cançons, eh?
1: És veritat que tu aquesta et funciona
0: molt.
1: Des del primer dia que la vam punxar. Que,
0: 100%.
1: Mira, és la primera que punxem aquesta tarda del disc que, de fet, és el que presentarà a l'Apolo, l'últim, que és L'Encant.
0: T'he de dir que recordo escoltar-me L'Encant per primera vegada i ja fixar-me en aquesta cançó, saps?
1: Que te l'escoltaves abans que no sortís.
0: Sí, sí, exacte.
1: Descàrregues d'aquestes que ens envien a la gent que remenem les cireres per aquí.
0: Tu quan reps un mail i posa disc embargat,
1: uau,
0: és un molt bon mail.
1: Exacte. Tu saps que aquell dia faràs feina a casa.
0: Ah, exacte.
1: Perquè la faràs de forma gustosa,
0: sí,
1: perquè
0: sí,
1: realment et ve molt de gust descobrir què s'amaga al darrere d'aquella descàrrega.
0: Doncs sí, 100%.
1: I a tu ja et va clissar d'entrada gener, eh?
0: Gener, m'agrada molt, sí.
1: Jo estic esperant només de fer alguna cosa al gener per fer un story i col·locar aquesta cançó, pumba!
0: Tot el mes de gener posant-la.
1: També et dic que em funcionaria molt aquesta cançó, el típic story que fas si el dia 1 surts al matí a fer una passejada, una excursió, una volta en bicicleta.
0: Sí, o el primer bany de l'any, que
1: també
0: hi ha molta gent que ho fa.
1: Sí o no? Perquè és com molt lluminosa. I si el dia 1 surt així maco, que habitualment ho és, no?
0: Sí.
1: De cel blau
0: i
1: això.
0: Sí, és veritat que no recordo dies 1 plovent, no? Oi?
1: Jo et diria que de fa 20 o 30 anys, eh? O
0: sí,
1: sigui,
0: de
1: fa molt de temps.
0: I per mi també és una cançó que fa per l'hora de dinar del dia 1,
1: sí,
0: saps?
1: I fa de calçotada, també.
0: És que funciona sempre.
1: Que el gener també se'n fa, no?
0: Sí.
1: Va, anem a la teca. El que teniu ganes de saber, si avui falten 2 mesos pel concert de Renaldo i Clara a la Sala Apolo de Barcelona, suposem que la Clara Vinyals ja hi estarà donant voltes.
0: 100%.
1: Ja haurà tirat fitxa a algú perquè aquell dia l'acompanyi.
0: Col·labos, eh?
1: Rotllo, save the date. Què fas el 28 de novembre? Que, per cert, és dissabte.
0: És planar-ro, planar-ro.
1: És increïble. És a dir, cap allà, de cap, d'aquí a 2 mesos, cap a l'Apolo, a gaudir amb Renaldo i Clara, que, efectivament, ella, la Clara, ja hi pensa.
2: És l'Apolo, que ja que és un concert important, doncs sí, em ve molt de gust fer alguna cosa especial. Estic encara decidint el repertori perquè tocarem més estona que la que toquem normalment. També m'agradaria provar a fer alguns moments del concert amb un format diferent. Llavors, és possible que tinguem alguns convidats especials per aquest dia. I això, recuperar algunes cançons que normalment no estem tocant i variar una mica el format en algun moment és el que em ve més de gust. Al final també, variant el format o això, tocant cançons antigues, és com que vas recordant diferents èpoques del grup. Que a part, justament, a Renaldo passa molt això, perquè hi ha cançons com més tranquil·les, n'hi ha més animades, llavors, en funció una mica del format que hi hagi, doncs s'adapta millor, diguéssim, no? a la cançó. És a dir, hi ha possibilitat d'això, de fer com un format molt més acústic i un format molt més electrònic.

0: Ja ens han tocat 6:15 en directe i cap nota de veu amb Renaldo i Clara, que d'aquí a 2 mesos es plantaran a l'escenari de la Sala Apolo de Barcelona i proclamaran als quatre vents aquesta autèntica certesa que l'amor fa calor.
1: 100%.
0: Si una cosa fa l'amor, és calor.
1: Sí.
0: Perquè si l'amor fa fred...
1: És que no va bé.
0: És que potser no és amor.
1: Exacte.
0: Oi?
1: No,
0: és que potser no corre sang per les teves venes.
1: Exacte, i corre orxata.
0: Estimat, no, si fa fred no és tan amor, eh? Hauria de fer més caloreta. Recordo quan va sortir aquesta cançó, que era com l'avançament del disc que hem dit abans de Renaldo i Clara, que és una autèntica meravella, el del 2020, que ara se m'han anat el nom, eh? El del 2020 era justament l'amor fa calor.
1: Exacte.
0: Té el mateix nom que la cançó. I recordo que és un videoclip en vertical, perquè era aquella cosa de mira-te-la amb el mòbil, ja sabem com consumiu ara les històries. Doncs crida molt l'atenció, i també per la sonoritat, perquè era com la primera vegada que Renaldo i Clara es posaven a flirtejar amb aquests sons més urbans i amb elements que no havien gastat en els seus dos primers discos, que eren un pop així, pop folk, doncs més de tall clàssic, com si diguéssim.
1: Per mi és una cançó d'aquelles que et fa una mica fer la boca aigua de cares al disc, saps? O sigui, que crea molt de hype i moltes
0: Boníssim,
1: expectatives.
0: Perquè la boca aigua és el nom del següent àlbum.
1: De veritat.
0: Clar, tia.
1: És que jo tinc una mica de barreja d'anys, eh?
0: Que bé que l'has tirada, eh?
1: Doncs t'ho prometo que ho deia sincerament. Sí. És que és d'aquestes cançons que et fa dir quines ganes necessito tenir ja a les meves mans el disc sencer.
0: Mira, és que recordo perfectament quan vam rebre de la gent de Primavera Labels l'avançament i ens el vam mirar junts a dalt a la redacció amb els experts i això, i d'estar tots al·lucinant davant de la pantalla.
1: Que guai.
0: Justament. Va, anem a la cosa de... Ja sabem com ho està parint ella. La Clara ens ha donat alguna pista, que hi haurà col·laboracions, que està pensant en algun moment diferent, que m'agrada molt això, canviar la sonoritat d'alguna de les cançons i recuperar-ne d'aquelles que queden habitualment fora del repertori. Per tant, sí a tot.
1: Això és fantàstic.
0: Només bones idees per l'Apolo. Pinta molt bé aquest concert a 2 mesos vista. Anem a això que li hem demanat de les més aclamades.
1: Ai, sí.
0: T'he de dir que pinta molt bé, val? Tu tens aquí l'ordinador ara davant teu, nota clara les més aclamades. I tu dius, posa-me'n.
1: Sí, perquè a més estic segura que són les que farà 100% el concert.
0: Hi ha una mica de...
1: Què dius?
0: Sí, però no. Sí, perquè la Clara no s'acaba de mullar del tot.
1: Perquè no vol dir-ho, perquè estarà sorpresa pel dia 28.
0: Es mulla molt amb la primera,
1: sí,
0: que casualment és la que hem posat nosaltres primera. És una que ens encanta. Però a partir d'aquí, juga més a despistar. Crec que sí que va per el que tu dius. De no vol acabar de destapar les seves cartes.
1: M'agrada.
2: Les cançons que la gent més celebre... Bueno, primer, per fer-te una idea, és com que aquesta sempre funciona molt bé. I en general sempre passa que les que han set single, és a dir, o les que han tingut videoclip o això, o han set single... Es nota que la gent les coneix més. I és com que quan estàs tocant, no?, i arriba aquesta cançó, és com que et relaxes més perquè saps que funcionarà. I les més desconegudes o a vegades del disc nou que no han set single, doncs sempre és com, ai, a veure si la gent se la sabrà o no. Però, no sé, a mi m'agraden molt també les cançons que no han set single. De fet, a vegades fa pena perquè costen un disc triar quina tindrà vídeo, quina... destacar, vull dir que a vegades són decisions una mica, bueno, una mica no, totalment subjectives. I depèn de l'estat d'ànim, inclús del dia que estàs tocant, a vegades disfrutes més les que són molt tranquil·les i altres dies al revés, estàs com amb ganes de les que siguin més rítmiques i animades. Llavors depèn una mica del bolo també, és a dir, a vegades toquem amb cadires, a vegades sense cadires, depèn de l'hora. És a dir, és curiós que funciona a vegades si és més de nit, doncs això, clar, les més animades. Si és un bolo més de vespre, amb un lloc així molt bonic, amb la gent asseguda, les que són més íntimes funcionen molt bé.

0: Aquesta, doncs, que es diu Tan Brillant, va ser single. Per tant, entenem que és una de les que funciona especialment en directe. Deia la Clara que s'adona molt de les cançons que han tingut com més recorregut, perquè han tingut com un petit moment per elles, no?, quan han sortit així en solitari, que no tant les que queden amagades dins del disc, que és veritat que el públic a vegades, doncs, arrosseguem un xic de mandra i ens costa, no?, capbussar-nos més a l'interior de l'àlbum. Hi ha gent, que ho fa, evidentment, encara en quedem d'aquests, però tot sovint, no?, les que han tingut el focus de ser single en solitari, doncs s'emporten un moment de més brillantor, justament.
1: I fins i tot si ets dels que escolta l'àlbum pista per pista, o sigui, al final són cançons, les que surten de single i així, són cançons que et persegueixen una miqueta més, entre cometes, és a dir, surten més a Instagram, surten més a la ràdio, surten més de tot arreu, per tant, és que és inevitable.
0: Amb moltes, moltes, moltes ganes d'aquest 28 de novembre, dissabte, Sala Apolo de Barcelona, dins del Festival Empremta cita, vaja, d'aquelles subratllades amb color fluorescent al calendari. Renaldo i Clara presentant el seu darrer disc a la Sala Apolo de Barcelona. Serà el moment de capbussar-nos a l'encant. I jo, si vols, per tancar el tema, si et sembla a tu bé, que sí, no t'ha quedat res al pap, tiro una idea.
1: Vinga.
0: Com a possible persona que pugui pujar dalt de l'escenari.
1: Ah, qui?
0: Clar, te'n recordes de Nostalgia Airlines?
1: Sí, clar, 100%.
0: Discarro de la Maria Jaume.
1: Brutal.
0: Que també va ser disc de l'any.
1: Sí.
0: Els Premis Enderroc, com li va passar a la Clara amb la Morfa Calor. Hi ha una cançó que es diu Supermala Pinta.
1: Ah! I per què creus que...
0: Perquè és Supermala Pinta i canten la Maria Jaume i la Clara Vinyals.
1: O sigui, tu creus... Que la Maria Jaume...
0: Acabarà sortint d'alguna manera al concert de Renaldo i Clara el 28 de novembre a la Sala Apolo de Barcelona dins del Festival Empremtes. L'única manera de comprovar-ho és ser-hi.
1: Exacte, i si no, després saps què passarà, no?
0: Que seran tot plors. Clar. I a més, si vas i no surt, és un win-win, perquè llavors pots dir-me a mi, Borinot, la vas cagar, ni Maria Jaume ni Maria Jaume.
1: A més, com que seràs allà, t'ho poden dir a la cara.
0: Poden venir i dir-m'ho i llançar-me el veure a la cara, fins
1: exacte,
0: i tot. I dir, em vas enganyar, xaf!
1: Vindré per si de cas.
0: Jo, per si de cas, avui li diria a en Dani que la posés.

0: De 5 a 7 a ICAT, Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.
1: Galatí, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
2: Què vols dir?
1: Mira, escolta'ls.
3: Gala, ets la millor.
2: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
3: Obrim el piset compartit de Catalunya.
1: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
3: Cada tarda, de dilluns a divendres.
2: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
3: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
1: I ara ho pots fer com... sexy.
3: Tinc els meus límits, Alberto.
4: Ui, ui, qui?
5: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, ai, cat.
2: Wow, wow, what the fuck?
6: Podríem tenir son.
7: Mentre Marta Diana i Lara Garcia s'estan traient les lleganyes dels ulls...
8: Mare, literalment.
6: Tinc poques ganes de treballar.
8: És que tinc molta feina.
4: Oh, i jo que et penses que estic aquí creuant de braços?
6: O quedar-nos al llit una mica més.
8: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
4: Quina ràbia.
6: Però per alguna cosa som els matiners.
8: Mary, potser sóc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
4: A mi això també em va passar.
0: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalías.
9: Som pura cafeïna.
0: Cada dia a ICAT, Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.

0: Així se les gasten la gent de Saxeni amb la DJ Trapella. Això és el remix de la faràndula, rebentant-ho a la tarda. La cosa, Aina, és que els nostres estimats amics de Saxeni són actualitat, són portada aquests dies a l'escena musical catalana.
1: Doncs sí, i per males notícies, no? És que estem una mica tristos aquí.
0: Clar, sí, jo estic una mica com tu, que no sé si dir males notícies, perquè en el fons és una decisió seva pròpia i és el que ells volen.
1: Clar, ens n'alegrem per ells, però nosaltres estem una mica tristos.
0: A veure, per la gent que ha estat en una cova, aquest pont de la Mercè, per moltes persones, que hi ha gent que des del dimecres...
1: Sí, no, no.
0: No se l'havia vista, eh?
1: Et diré més, hi ha gent que avui no se l'ha vista.
0: Doncs la cosa és que Saxeni van explicar aquest cap de setmana que tenien bolo aquí, a la ciutat de Barcelona, dins de les festes de la Mercè. Han explicat que s'aturen, que paren, que buiden el calendari, aturada indefinida, se'n van a Guaret, ja veurem per quant de temps. Sí que han anunciat un petit bri de llum a l'horitzó, l'últim concert per ara, així es titula, a la Sala Apolo de Barcelona el 15 de gener del 2027, clar.
1: Creus que diuen per ara perquè trigaran força temps a tornar, però tornaran? O diuen per ara perquè abans d'aquest concert, per exemple, en faran alguna altra Lleida o així?
0: No en tinc ni idea. El que sé segur és que demà els ho demanarem, perquè demà Saxeni protagonistes del Nota de Veu Dicat, però no amb notes, no. Els tindrem aquí, en directe, asseguts a l'estudi. No sé si els sis Saxeni, a 4, a 3 o a 2, a uns quants segur, i parlarem d'aquest anunci, parlarem del concert que dius tu i parlarem de la seva trajectòria.

0: abans de que digui la gent.
1: Jo t'he de reconèixer, Aina, i ells ho saben, que aquesta és una de les meves preferides. La cançó que té el títol més llarg de la història és baixa i la seva evolució en marcarà la disponibilitat, que és allò tan clàssic del tot costa i de la gent que es dedica a això dels esports, que quan hi ha algun jugador o jugadora que estan lesionats, doncs deixen anar tota aquesta mena de rastellera de paraules.
2: M'encanta. De fet, t'hi has fixat que avui hem punxat cançons que posem sovint quan parlem de futbol?
1: És veritat.
2: Perquè hem punxat aquesta, que sempre la posem quan parlem de futbol, i també Rodones, de Renaldo i Clara, perquè les pilotes són rodones.
1: Això, i en Dani Expósito ho sap, ja ve de l'època dels experts,
2: sí, sí.
1: De fa ben bé que 3, 4, 5 anys de la pandèmia, com aquell qui diu, eh?
2: Doncs mira...
1: Val, la cosa és que demà és dia important, dia gros al Nota de Veu. Tindrem a Sexeni aquí donant explicacions. Les explicacions que mereixem. Els ho demanarem absolutament tot.
2: Les explicacions que Catalunya necessita.
1: I llavors tu també pots fer una pregunta a Sexeni. Per tant, hi ha un número de telèfon...
2: Ai, tant!
1: ...que és el 677 50 61 53. 677 50 61 53. Buida el pap. Qualsevol cosa que tu vulguis dir sobre Sexeni o a Sexeni, és el teu moment.

0: De 5 a 7 a ICAT, nota de veu. El telèfon del programa? 677 50 61 53. Envia'ns la teva nota de veu.
1: Soc la Rea Klein, estic treballant en el meu primer EP i avui us porto la meva nova cançó, Catalana, de Lulu, que parla d'estimar amb la innocència de quan érem petits, de romantitzar absolutament tot i també és una declaració d'amor a la llengua catalana. Però sobretot parla de ser de Lulus, de ser feliços i deixar de prendre'ns la vida tan seriosament. Així que res, sigueu de Lulus, estimeu-vos i poseu-vos banda sonora a tot. Jo ja ho faig.

0: Recta final de la primera hora del Nota de Veu d'ICAT, perquè sabeu que en teniu dues cada tarda de 5 a 7. M'ha agradat molt, Aina, el títol d'aquesta cançó, Catalana de Lulu. Ho entes
1: sí,
0: bé, això?
1: Sí, és així, correcte.
0: Molt fan, eh?
1: Saps què vol dir de Lulu, no?
0: Sí, una mica que se t'ha anat la pinça.
1: Ah, exactament.
0: Que se t'ha anat la xaveta. Que has perdut la xaveta.
1: Doncs sí, correcte.
0: O l'oremus, fins
1: també,
0: i tot.
1: Oh, m'agrada molt.
0: És que sóc aquí per fer-te feliç.
1: És que hem de recuperar aquestes expressions. No pot ser que les perdem.
0: Catalana sense oremus, no? De sobte. Catalana amb oremus perdut.
1: M'agrada molt,
0: clar.
1: Però no sé si a nivell de màrqueting funciona tant.
0: I no és tan musical com el que fa la Ria Klein del de lulululu. Queda molt bé, això.
1: Doncs la Ria Klein, que és de Manlleu i està treballant amb un EP experimental, per això de moment en tenim Catalana de Lulu, que és una cançó per recordar-se que res és tan important que per ser feliç s'ha de ser una miqueta de Lulu i procurar no perdre la nostra essència.
0: Molt fan de que en el guió, en el tant, t'hi posis unes quantes as, com per llavors dir, quan arribi el directe, marcarem el tan important.
1: Què et sembla?
0: Molt bé. Els trucs teus
1: són
0: que tens.
1: Són trucs de guió.
0: Sí, a mi m'agrada comentar aquestes interioritats perquè sé que llavors això a la gent li fa gràcia saber-ho.
1: En aquest cas s'ha fet la guionització.
0: Té més cara que esquena, de veritat.
1: I d'altra banda et porto una proposta d'un grup que et sonarà i molt.
0: A veure.
1: Perquè n'hem parlat molt recentment. I et diré més, no n'hem parlat al Nota de Veu, n'hem parlat en un altre ambient.
0: A veure, pistes?
1: En vam parlar dimecres passat.
0: Val, per tant, pot ser que fos a la final del Sona Nou?
1: És un grup a qui vam donar un premi dins de la final del Sona Nou.
0: Beni Dolores?
1: Nope.
0: No, doncs els tercers van ser Orelladors?
1: Tampoc.
0: Ah, doncs llavors han de ser My Hallies?
1: Pensava que anaves a dir Pla Moguda.
0: No, perquè Pla Moguda ja sé que no, perquè
1: clar,
0: ho tindria al cap si hi hagués alguna novetat.
1: Doncs no són...
0: A més, et diria que ja no els consideraria emergents.
1: Clar, no.
0: Després d'haver guanyat el Sona Nou.
1: 100%.
0: My
1: doncs sí,
0: Hallies
1: són My Hallies.
0: Eren del Maresme? No, d'Osona.
1: Són de Vic.
0: És veritat.
1: Sí, sí, sí. Són guanyadors del Premi Verkami del Sona Nou gràcies als vots del públic, que, per cert, amb una xifra rècord de participació. My Hallies construeixen un so que es mou entre l'energia de banda i moments més atmosfèrics, buscant sempre l'equilibri entre intensitat i sensibilitat. Sense and sensibility, pràcticament.
0: Uau! Barres! Barres aquí de l'Aina. Com comences aquesta setmana, eh?
1: Molt forta.
0: Estàs... Avui ho he notat... Hem quedat per fer el cafè
1: sí?
0: a fora... Ho he notat, dic, l'Aina va fortíssima.
1: Ho dius de veritat?
0: Sí. Com acabes el mes de setembre, tia? Amb les piles carregadíssimes.
1: Ai, que guai.
0: Sí.
1: Saps per què? Per aquest cap de setmana...
0: És que se't veu radiant.
1: No he fet res. I això és fantàstic.
0: Doncs se't nota, eh?
1: És el millor que pots fer, no
0: sí,
1: fer res.
0: Sí. Jo he pensat, l'Aina, no sé si no ha fet res aquest cap de setmana o exactament per quins sets ous avui està radiant.
1: Doncs sí, sí, sí.
0: És això, eh? Molta energia concentrada, eh?
1: Tu com estàs?
0: No tan bé com tu.
1: Ja ho veig.
0: Perquè he fet moltes coses aquest cap de setmana.
1: Veus?
0: Masses, potser.
1: Doncs mira, has de descansar. Doncs My Hallies han portat la seva música a escenaris diversos, des dels carrers del Mercat de Música Viva de Vic, evidentment perquè són de Vic, fins a esdeveniments més singulars com, al tanto perquè m'interessa molt aquest tema, l'actuació a la mitja part del partit de Copa del Rei entre la Unió Esportiva Vic i l'Atlètic de Madrid.
0: Uau, recordo que va ser tot una mena de fenomen per la comarca, per Osona, quan van jugar el Vic i l'Atlético de Madrid aquesta eliminatòria de Copa del Rei. Què passa, no? Quan hi ha com un primera
1: sí,
0: que juga contra un equip d'altres categories.
1: Festa grossa.
0: Ostres, però actuació a la mitja part, eh?
1: Home, mola, mola, eh?
0: Home, totalment, això no ho pot dir tothom.
1: No, no.
0: Per cert, que ens va fer molta gràcia, ho hem d'explicar, que a la final del Sona Nou vam comprovar que el bateria de My Hallies és el mateix que el mateix bateria que el de Pla Moguda.
1: Això passa a les millors bandes, eh?
0: Sí, perquè dèiem, aquest paio l'hem vist moltes vegades a l'escenari.
1: O això, o vol agafar molts premis, saps?
0: Repassant fotos, era el mateix. Va, doncs My Hallies, tancant la primera hora del Nota de Veu.
2: Som My Hallies i us presentem el nostre primer senzill, Ballo sense tu. És una cançó que parla de deixar algú, recuperar la pròpia llibertat i celebrar que pots continuar sent tu mateixa sense aquella persona. Esperem que us moli moltíssim. Una abraçada, ens veiem.

0: Bona tarda, són les 6. Seguim a ICAT. Evidentment, no hem pas canviat d'emissora. Estem ready? Tot a punt. A l'altra banda del vidre, en Dani Expósito, el control tècnic, i aquí al meu costat, l'Aina Ostrell, com sabeu, radiant, acabant molt amunt el mes de setembre i amb ganes de fer el seu ja icònic cop d'ull a l'actualitat del dia.
1: El PSOE negocia contrarrellotge al decret d'habitatge que demà portarà al Consell de Ministres sense encara tenir els suports garantits. Pedro Sánchez ha de trobar una fórmula perquè el decret convenci tant a l'Esquerra com Junts i el PNB. Els socis del govern, Sumar, amenacen de plantar el Consell de demà si el decret no inclou la pròrroga dels lloguers que caduquen els pròxims 2 anys. I els Estats Units i l'Iran tenen previst mantenir en les pròximes hores converses per separat amb els mediadors de Qatar, segons fonts diplomàtiques citades per diverses agències internacionals. Les reunions tindran lloc a Nova York i està previst que hi participi el ministre d'Afers Estrangers iranià, Abbas Araghchi. I almenys una dona mort i una vintena de persones més han quedat ferides després d'un nou atac de Rússia al centre de la capital ucraïnesa, Kiev. Un dron ha impactat contra l'edifici històric de l'Acadèmia de Ciències a plena llum del dia. Segons les autoritats locals, un altre atac també ha afectat un centre mèdic al centre de la ciutat. De fet, durant les últimes setmanes, Moscou ha incrementat els atacs contra la capital d'Ucraïna, afectant infraestructures estratègiques com benzineres, magatzems logístics o centres comercials. Segons el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, Rússia ho està fent per intentar paralitzar l'economia del país i compensar la falta d'un gran avenç militar de més de 4 anys i mig després de l'inici de la guerra. I ara les notícies d'àmbit cultural amb en Frank Lluís Giró i jo mateixa.
0: Exacte, ben dit, Aina Ostrell.
1: Doncs sí, Frank Lluís Giró.
0: Per si, ho dic per si, com que has dit jo mateixa, per si algú ara no escatia que aquest jo mateixa eres tu.
1: Clar, però és molt estrany dir les notícies d'àmbit cultural amb en Frank Lluís Giró i l'Aina Ostrell.
0: Raríssim.
1: Oi?
0: Sobretot si tu ets l'Aina Ostrell, oi que
1: exacte.
0: Sí? Vinga, va, anem-hi amb el director britànic Mike Leigh, que guanya la Conxa d'Or de Sant Sebastià per Tender Loving Care.
1: El cineasta ja ha anunciat que Tender Loving Care serà la seva última pel·lícula. El seu estat de salut li impedeix continuar una carrera amb títols com Secrets i Mentides, Naked i Vera Drake. I una filmografia multipremiada als festivals de Cannes, Venècia i els BAFTA al febrer. La producció catalana 5 Minutos també torna de Sant Sebastià amb un guardó, el de millor actuació de repartiment per Javier Cámara. I La bola negra dels Javis suma un nou guardó que és el premi del públic.
0: Vinga, cap dia sense parlar de La bola negra dels Javis, només faltaria, eh? Taylor Swift fa història. És l'artista més premiada dels MTV Video Music Awards.
1: Aquesta matinada la cantant nord-americana ha superat Beyoncé després de rebre el nou guardó a la millor direcció artística que reconeix la seva feina darrere les càmeres. També s'ha emportat el premi més important de la nit, el de millor videoclip per The Fate of Ophelia. Amb aquesta victòria es converteix en la intèrpret amb més premis acumulats en la història dels Video Music Awards. Tot això en una nit en què ha resat Madonna amb 7 premis, entre els quals el d'artista de l'any.
0: Doncs enhorabona i felicitats a la Madonna. I Esparreguera, atenció, perquè avui arrenca la 6ª edició del Festival de Circ Contemporani, que es diu La Palanca.
1: Fins diumenge, la ciutat s'omple amb una desena d'espectacles d'acrobàcies, trapezi, dansa, circ i humor. L'espectacle inaugural serà divendres de les 8 al Teatre La Passió, amb Entre el cel i la terra de la companyia terrassenca Circ Pistolet.
0: I recordeu, per reblar el clau d'aquestes notícies d'àmbit cultural i musical, que Saxeni, el grup de Lleida, ha explicat aquest cap de setmana que farà una aturada, una bona parada llarga, és a dir, que se'n van a hibernar a Guaret, i demà els tindrem aquí asseguts al davant nostre, al Nota de Veu, de forma presencial, en directe, perquè ens donin totes les explicacions que mereixem. Tu també pots fer una pregunta a Saxeni o pots compartir un record de la seva trajectòria amb ells. Ens envies, sisplau, una nota de veu al 677 50 61 53 demà per tu, barra lliure de Saxeni.

0: AICAT, nota de veu. Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: Podríem tenir son.
2: Mentre Marta Oriana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls...
3: Mare, literalment.
1: Tinc poques ganes de treballar.
3: És que tinc molta feina.
2: Oh, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
1: O quedar-nos al llit una mica més.
4: Oh, escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
2: Quina ràbia.
1: Però per alguna cosa som els matiners.
4: Mary, potser sóc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
2: A mi això també em va passar.
0: AICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
5: Som pura cafeïna.
6: Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Tallera. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a AICAT.
0: AICAT, nota de veu.

0: porto un tros d'ahir.
1: Aina Ostrell, ens vols dir alguna cosa amb aquesta cançó que has punxat ara mateix?
2: Doncs primer, que em venia molt de gust posar-la, per sol et posada.
1: A mi em feia il·lusió pensar que ens volies dir que ens estimes.
2: També.
1: Que t'agrada compartir les tardes amb nosaltres.
2: També, també, però saps què passa? Que no soc l'única persona a qui li agrada aquesta cançó.
1: No t'he vist gaire convençuda, eh? Però bé, seguim, va.
2: Bueno, sí que se us estima molt.
1: M'encantarà posar-la aquí entre l'espai i la paret, eh?
2: Que haig de dir. Bé, en qualsevol cas, en Josep Montero...
1: Sí?
2: Ha estat protagonista aquí a Barcelona fa un parell de dies.
1: Però si no n'hem parlat encara.
2: Clar, perquè va fer la banda sonora del Piro Musical de les Festes de la Mercè. I resulta que en aquesta banda sonora que tant i tant n'hem parlat aquí a Nota de Veu hi tenim autèntics tamacles.
1: Clar, és que no fa ni 24 hores, eh?
2: No, per això.
1: Ahir a la nit, eh?
2: Exacte. Mm-hmm. Doncs, d'entrada, va sonar aquesta cançó que sentim, La gent que estimo d'oques grasses.
1: Que aquesta és de les que no podien faltar. Tothom li hagués retret que no hagués punxat el gran hit del seu grup.
2: I jo no m'ho esperava, però hi estic molt a favor. I és que resulta que el grup més punxat en aquest Piro Musical de la Mercè és Oques.
1: És a dir, del grup que va punxar més cançons és del seu.
2: Exacte.
1: Guai.
2: Va punxar 48 cançons, n'hi ha 5 d'Oques, i, per exemple, també hi ha molta tralla.

0: Es nota que en Josep Montero escolta molt el Nota de veu d'ICAT perquè tenim un separador amb aquesta cançó i és de les que punxem tu i jo més d'oques, segur.
1: De fet, n'hi ha una altra d'oques amb la que tenim un separador que també va sonar al Piro Musical, però abans te'n punxo una altra.
0: Quina?
1: D'oques, que també va sortir al Piro Musical. Torno a ser jo. A la fi...

0: Clar, i ara estava pensant, quina pot ser la que dius tu que també és d'un altre separador? Podria ser que fos un separador que va muntar en Pau Roca,
1: sí,
0: quan era tècnic de so amb nosaltres, que és de la cançó Coet?
1: Exacte.

0: Ok, doncs va fer una bona repassada al cançoner d'Oques Grasses, en Josep Montero, però dius que va punxar també d'altres grups.
1: T'he de dir que hi ha moltíssimes cançons en català, per tant, des d'aquí la nota de veu molt a favor.
0: I en veig unes quantes que ja es van avançar aquí al programa, com a mínim pel que fa a l'artista, al grup,
1: Per exemple, n'hi ha un parell de la Trova Kung Fu.

0: clar, és que aquesta era de les innegociables. Ho vam dir, que segurament sonaria en Dosminguet, la Trova Kung Fu, en Joan Garriga, Flor de Primavera. Entra de nassos en un piro musical o on tu vulguis.
1: I també entra de nassos en un piro musical o on tu vulguis una altra cançó de la Trova Kung Fu, que és Volant. Volant!

0: Estem passant comptes del que va punxar en Josep Montero, la veu principal d'Oques Grasses, en el piro musical de la Mercè d'ahir a la nit, i veig que ara venen tres encerts, com tres catedrals, com tres masies, com tres cases de pagès.
1: Confessa, Frank, sé que li vas enviar un mail a en Josep Montero demanant-li, si us plau, que punxés la següent cançó.
0: M'encantaria fer-ho, no ho vaig fer, i m'encantaria tenir la remota possibilitat de que em llegís. Però aquí es va parlar de la Rosalia,
1: sí.
0: Aquí es va parlar de l'Adrià Puntí,
1: correcte,
0: i aquí es va parlar del petit de Calaril. Sí.

0: El petit de Calaril amb partícules de Déu jugant a ser una mena de versió metafísica dels Jethro Tull. Doncs ells també van sonar ahir en el Piromusical de la Mercè, punxats per en Josep Montero i dèiem Adrià Puntí.
1: També.
0: S'està parlant d'ull per ull.

0: Recordo que ens va arribar una nota de veu d'algú de l'audiència que va dir molaria molt que punxés a l'Adrià Puntí.
1: Tota la raó.
0: Devia estar ben cofoia aquesta persona,
1: doncs sí, a més a més, Ull per Ull, que és un dels seus himnes.
0: És un autèntic tamarro, un tros de cançó de les que té l'Adrià Puntí, i no hi podia faltar, cantant en català, ho vam dir aquí també,
1: sí.
0: La Rosalia.
1: La Rosalia.

0: La Rosalía, que no hi podia faltar en aquest piro musical, però també hi ha altres grups internacionals, n'hi ha de més coneguts i de menys coneguts. Mm. Crec que en Josep Montero ha jugat una mica la carta de triar grups molt coneguts però triar una cara bé d'ells, per exemple, però també ha triat autèntics temacles famosíssims, com per exemple With or Without You de U2, per exemple, Don't Start Now de la Dua Lipa, ha posat On Top of the World d'Imagine Dragons, Sky Full of Stars de Coldplay, en fi, hi ha un munt de cançons molt i molt conegudes, Chandelier de la Sia, ha punxat Aitana, Rita Payés també l'ha posada.
1: Aitana, ho vam dir també que ho faria, eh? Que ens sí, ho va sí. dir també algú, ens ho va dir l'Omar.
0: L'Omar, correcte, sí,
1: veus?
0: Sí. Billie Eilish, en fi, una quantitat de grups, tots funcionen moltíssim i crec que li ha quedat una playlist de nassos.
1: Doncs a mi el que em funciona molt també és que els dilluns parlem de menjar, aquí al Nota de Veu i de llibres.
2: De 5 a 7 a ICAT, Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. Cada dia a ICAT, les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
3: Galati, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
4: Què vols dir?
3: Mira, escolta'ls.
5: Gala, ets la millor.
4: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Love soni a felicitat absoluta.
6: Obrim el piset compartit de Catalunya.
3: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
6: Cada tarda, de dilluns a divendres.
4: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
5: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
3: I ara ho pots fer com... sexy.
6: Tinc els meus límits, Alberto.
3: Ui, wiki.
6: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
4: Wow, wow, what the fuck.
6: Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres.

0: programa perquè rebem a dues escriptores.
1: Tal qual.
0: Sí, sí. No són a dues col·laboradores.
1: No.
0: No són creadores de contingut.
1: Res.
0: No són persones molt influents a les xarxes.
1: No només són xefs.
0: Exacte. Sinó que, a més, són escriptores. Endavant, sisplau. Obrim de bat a bat les portes de l'estudi que entren amb la seva música Taula per a dos.

0: A veure, les hem de saludar com cal, com pertoca, Alba Serra i Laura Pernia, escriptores de Taula per Dos. Bona tarda.
1: Bona tarda.
2: Mira,
0: ja tenen al mercat, a les millors llibreries, un volum que edita la gent de Viena. No ets català si això no saps cuinar, les receptes de @taulaperdos. Busqueu-les a TikTok i a Instagram.
2: Sí, més a Instagram que a TikTok.
3: Tenim una cosa
4: que no ens queda taranyina, saps?
0: Ara amb el llibre, potser, no? Ho activem o què?
4: Pues hauríem, ara que ho dius, no ho hem ni pensat.
0: Arribareu a més gent.
2: Sí, no, totalment.
0: I m'encanta el subtítol que té per darrere.
5: Els plats de tota la vida que farien sentir orgullosa qualsevol àvia catalana.
0: Uau.
4: Això esperem, vaja.
5: Que guai.
4: No, sí, sí.
5: T'he de dir que jo divendres vaig anar a la presentació del llibre que feien a la Setmana del Llibre en Català allà a l'Arc de Triomf. I va fer com molta il·lusió. Suposo que fa com una sensació de molt d'orgull de tenir com el teu llibre a les mans, no? Com heu viscut aquest cap de setmana, el primer cap de setmana amb el llibre a les mans?
2: Doncs molt emocionant i res, al final molta alegria poder reunir també tots els familiars, amics, en un moment tan important per nosaltres. I res, molt contentes.
4: Sí, realment va ser molt xulo de compartir. I realment és com, bueno, no sé, jo encara estic com processant el cap de setmana.
2: Sí, ha sigut intens.
4: Sí.
0: Es va celebrar després de la presentació?
4: Sí, es va celebrar. Sí. Una mica, sí. Tampoc
2: no
4: molt.
2: Tot, perquè l'endemà teníem un taller de cuina a la Fira Mos de Lleida. I havíem de ser-hi ahir a les 9:30, per tant, vam haver de matina. I...
4: Sí.
2: Per tant, ho vam celebrar fins a un punt.
0: I va haver també after party a Ponent després, doncs, el dissabte?
2: Va haver-hi after party a Barcelona per les festes de la Mercè.
4: Exacte.
0: Ah, de baixada,
5: clar,
0: no?
5: Millor m'ho poses.
2: És que clar. Sí, sí. Vam anar a Bogatell, no?
4: Sí.
5: Què vau veure?
2: Love of Lesbian i després hi havia Svetlana. No, que ja us dic, jo estava bastant cansada
4: jo
2: i
4: també,
2: vaig fer retirada.
4: Sí, sí, jo també
2: vaig
4: retirar.
2: Ah, tu vas acabar
4: a... Sí, jo també vaig, però també vaig retirar aviat. Mm.
0: I teniu sensació de fita, de no haver completat un procés que, evidentment, us haurà portat, ara ens ho explicareu, mesos i mesos i mesos de feina, de picar pedra, de cabòries, de correus electrònics per respondre de mil històries?
4: Sí, sí, sí. Sí, sí. No, sí, sobretot va ser el dia que van sortir total, o sigui, el dia 15 van sortir a totes les llibreries en físic i l'Alba estava de viatge de dir, però jo vaig a veure'l.
0: On vas
4: va
0: anar?
4: Ser com super estrany, bueno, a una botiga, una llibreria al costat de casa meva, a la Central, sí.
0: Que guai.
4: Al centre i vaig anar cap a la secció de cuina a veure si el trobava. Va ser com super estrany.
0: I el tenien, eh?
4: Sí, sí, el tenien. I vaig passar foto a l'Alba de cop.
0: El vas trobar o vas haver de demanar-lo?
4: No, no, el vaig trobar per sorpresa, faria molt estrany demanar-li algú. Tipo, hola, tens el...
0: Jo gairebé ho hagués fet un rotllo d'exercici. Perdona, tens el de no ets català si això no saps cuinar?
5: Exacte.
0: De Taula per Dos.
5: Molaria molt la Laura, sí. Rotllotet Mosby, saps? Agafant el llibre i com posant-se al costat de la cara.
0: Coneixes a la Laura?
5: Soc jo, saps?

0: guai. I què hi podem trobar en aquest llibre? Expliqueu-nos.
1: Doncs un munt de receptes de cuina catalana i també les seves històries. Sí,
2: sí, vull dir, vam decidir fer una selecció una mica dels plats que considerem claus, no? Per, bueno, és una mica el que diem a la contraportada del llibre, així per fer una mica el joc.
3: Això de fer orgullosa l'àvia.
2: Sí, no, i de ser un bon català, no? Doncs receptes que tothom hauria de saber si realment ens considerem catalans, no? Per dir una forma. I res, podem trobar plats molt coneguts per tots, com un fricandó, uns peus de porc o...
3: Escudella,
2: per exemple, fins a altres receptes, doncs, més, que potser són més conegudes en un territori específic, com, mira, ara que has dit escudella, ja, doncs, l'olla aranesa... Ai, no em surt la paraula.
0: L'olla aranesa.
2: Això, gràcies. Un cimitomba o una clotxa, vull dir, que són més de... Això, de llocs específics.
0: A mi m'agrada molt perquè jo l'he estat fent al Tafaner aquest cap de setmana, el llibre.
3: Sí, sí, he vist fotos de com ha estat voltant ja per moltes mans
0: de la teva
3: família.
0: A casa meva ha triomfat el llibre perquè...
3: Teniu la millor ambaixadora aquí a l'Aina,
1: sí,
3: no?
1: Sí, sí, haurem de contractar.
0: És que m'agrada molt perquè, o sigui, és molt clar. Saps? O sigui, és com que et ve de gust cuinar perquè d'entrada tens la foto, que ja només per la foto dius, m'agradaria menjar-me això ara mateix.
3: Foto a pàgina completa suma molt, perquè ho veus i realment el que diu l'Aina, tens ganes d'agafar-ho, això.
2: Totalment. Sí.
0: I després que també la història fa molta gràcia, o sigui, és com molt divertit veure la història, tot està molt per punts, tot molt clar, no sé.
3: Parlant d'història, anem a la història. Des de l'altra banda del vidre demanem, sisplau, a la senyora Fletcher que traspassi les zones i que faci acte de presència. I avui no és ben bé sintonia d'història, sinó sintonia dintre història, perquè volem saber...
0: Safreig.
3: Clar, què va passar perquè aquest llibre acabés sent una realitat. És a dir, vosaltres estàveu fent la vostra feina, creant tot aquest espai, aquesta aula per dos, sobretot a Instagram, ara també a la ràdio, des de ja fa uns quants mesos, cada dilluns al Nota de Veu d'ICAT. I què us arriba? Un mail? Una trucada? Coneixeu algú? Com va anar?
1: Sí, o sigui, la Laura i jo potser portàvem ja 8 mesos creant contingut a xarxes. Era cap a setembre.
2: Sí, sí.
3: Espera. Corria el mes de setembre de l'any 2025.
2: Sí. Fa un any, bàsicament.
3: 25?
1: Sí.
3: Uau.
1: Ara, o sigui, ara farà un any, just.
2: Sí, sí, sí.
1: I això, la Laura i jo sempre, doncs, ho dèiem, no? Que les xarxes són... És una eina molt potent i molt xula per poder-te comunicar lliurement amb, doncs, i, bueno, arribar a tothom, amb qui vulguis, però a la vegada ens limitava molt a l'hora d'explicar, doncs, les històries que solem explicar als nostres vídeos.
0: O sigui, és tot molt curt, no? Molt picadet.
1: Exacte. I justament vam rebre un mail, com tu dius, Frank, d'una editorial molt potent, que, bueno, molt important, que ens proposava fer un llibre i, òbviament, va ser com, ostres,
2: i tant,
1: 100%.
2: Sí, sí, sí.
1: I, de fet, ja ho havíem plantejat alguna vegada de, mira, algun dia aviam si podem fer un llibre, però era algo que ho comentàvem, però tampoc ho havíem...
2: parlat, vull dir, era més com una il·lusió, saps?
3: Però teníeu el rum-rum aquest,
1: sí,
3: ja.
1: Sí, sí, exacte.
0: Estàveu projectant sense saber.
2: Manifestant, literal.
3: És això, 100%.
0: Clar.
2: I el van de manifestar més coses.
1: Hem de manifestar més coses, exacte. No, ja, aleshores, res, vam començar a parlar amb aquesta editora i a poc a poc vam anar veient que el llibre que igual nosaltres estàvem imaginant-nos no podia ser del tot, ja que el fet de fer-ho en català, doncs per l'editorial això era com una...
2: Bàsicament era més aviat que... Bueno, per nosaltres era molt important que fos visual, tal com dèieu, i doncs a l'haver-hi menys tirada, perquè al final doncs és un llibre en català, doncs no volien...
1: Fer-ho a color.
2: No podien assumir el cost.
3: Que els sortia molt car,
2: sí.
3: Clar, per la fotografia,
2: però, clar,
3: pel color...
2: Però això ens era una mica com... Ens xocava a nosaltres.
0: No era el vostre estil, no?
2: No, exacte. Sí,
3: nosaltres, clar, mira, justament... Heu vist ara l'atzar, la pàgina 46, on hi ha l'arròs del senyoret.
0: Déu meu.
3: I, clar,
0: Déu
3: mira
0: meu.
3: La foto, que sembla que puguis agafar els músculs i les gambes.
2: Les gambes,
3: increïble.
1: Sí.
3: Perdoneu, però que realment vull dir... Era per donar èmfasi en això de la part visual del llibre.
2: No, i per nosaltres era molt important, i al final que és un llibre de receptes, vull dir que si no es veu la foto, doncs quina llàstima, no?
1: Sí, nosaltres que tenim un públic, o sigui, donem tanta importància a la part visual en els nostres vídeos. Mira, aquests calçots són com els de l'Aina.
0: Sí, exacte, com els meus.
3: A la pàgina 102, calçotada.
0: Sí.
3: És que és un llibre que te'l menges pels ulls.
0: És que, de fet, a mi m'agrada perquè és com tant com els plats típics catalans que m'agrada pels catalans, diguéssim, però m'agrada també com per regalar gent que vol com conèixer la gastronomia catalana.
3: Sí,
0: no?
3: Totalment.
1: De fet, ens han escrit inclús per si el podíem fer en castellà i tot.
2: Sí.
1: O sigui, gent que no era d'aquí. I, però bé, no crec que passi.
2: No crec que passi, no ho sé.
1: Però
2: bueno, això.
1: Bueno, això, que simplement nosaltres volíem fer-ho a color i nosaltres al final tenim un públic molt visual que doncs, es menja els nostres vídeos sencers i bé, que no contemplàvem el fet de fer un llibre de cuina
0: en vanidera, sí, no?
1: Exacte. I res, aleshores vam tenir la sort que de sobte va aparèixer, vam rebre un altre correu.
3: Va, és a dir, aquell primer correu d'aquella primera proposta se'n va cap a la paperera. Sí. Perquè no us acabeu de trobar en el projecte.
1: Sí,
3: val? Però apareix un segon correu electrònic.
1: Sí, exacte.
3: Uau,
1: i aquest
3: tia,
1: era...
3: com us persegueix la gent, la penya darrere vostra.
1: I bé, era un correu de l'Enric, que ha sigut el nostre editor. Sí. I...
3: val, per tant, aquest segon correu sí que va fer més
1: sí,
3: Diana.
1: Sí, sembla. Exacte. I res, a partir d'aleshores doncs, ho vam parlar tot i vam estar d'acord amb totes doncs, les característiques del llibre que ens
2: sí,
1: estava parlant.
2: Va ser molt fàcil.
1: Sí, va ser molt fàcil i ja ens vam posar mans a l'obra. Ens van donar com...
2: Això devia ser, es va allargar, tot el tema de mails i tal es va allargar bastant, devia ser ja entrats novembre... Fàcil, eh?
1: Sí.
2: Van passar mesos.
1: Sí, i aleshores sí que ens van posar un deadline no, per sí, entregar tot el llibre, que era a finals de març. I clar, al final vam haver d'estar... Bueno, vam haver d'enfocar totes les nostres energies, per dir una manera, sí, a doncs, fer el llibre i començar a doncs, decidir quines receptes volíem posar el llibre.
0: Sí, hem
1: començat a agafar llibres de cuina antiga com doncs, el Sant Sobí o el Corpus de... Bueno, el
2: de
1: Corpus,
2: cuina catalana,
1: exacte.
2: Sí.
1: I altres llibres i començar a indagar per trobar doncs, això, receptes, històries...
2: Sí.
1: I
2: res, ens vam dividir, per fer més àgil, doncs ens vam dividir una mica les receptes, no? A veure, doncs, tu, Alba, escrius aquestes, jo escriu aquestes, després ja farem una posada en comú.
3: Quantes n'hi ha? Quants plats?
2: Hi ha
1: 60 receptes i 5 pàgines que parlen d'estris tradicionals de la cuina val, catalana, com
3: el morter,
1: la llauna...
2: Sí,
1: estona,
2: que també sí, semblava important doncs, donar-los un espai al porró, també. Mm-hmm.
1: Sí, la cassola de fang.
3: Llavors us vau repartir com 30 receptes
2: sí,
3: per cada
2: exacte,
3: una.
2: Sí, mm-hmm, exacte, i aquests estris també. I res, després ja més endavant cap a... què va ser això?
1: Cap al
2: març, no? Vull dir, anàvem ajustades, vam tancar-nos bàsicament com dues setmanes a cuinar i a fer fotos, bàsicament.
3: Les fotos?
2: Les
3: són,
2: hem fet nosaltres,
3: és a dir, són de plats...
2: Sí.
3: Són vostres?
2: Menys, sí, menys les fotos on sortim nosaltres cuinant, que ens les ha fet en Xevi Güell, que també ens ha ajudat amb la portada.
3: Uau, sí, però per mi això té molt de mèrit. És
0: sí,
3: a dir,
0: sí,
3: que
0: sí, no,
3: tots
0: no,
3: els plats que surten fotografiats els heu cuinat vosaltres.
1: Sí, clar,
3: i les
1: sí,
3: fotos
1: sí,
3: les heu fet vosaltres,
2: tot,
3: també.
2: Tot, sí.
1: Amb l'iPhone, No tenim càmera ni coneixements de... Mira,
2: no,
1: ves a la pàgina, aviam si el trobes. Uns farcellets de col.
3: Farcellets de col.
0: És el que hi ha com unes coses sota el
2: sí,
0: plat. M'agraden molt, és superestètic.
2: Va ser així, estilistes, per
0: sí,
2: un dia,
0: doncs,
2: saps? De penjar.
1: Sí, era com, val, com ho podem fer d'una manera així visual, original.
3: Estàs orgullosa de com ha quedat,
1: aquella,
3: eh?
1: Aquella pàgina sí, m'agrada
2: sí, sí,
1: molt.
2: També hi ha la clotxa que... Bueno, la història
1: sí,
2: de la foto de la clotxa és prou
1: la
2: graciosa.
1: La clotxa està pel principi.
3: A veure, sí, anem a buscar els farcellets de col
2: vale,
3: i
2: vale,
3: ara en parlem.
2: Vale.

0: Ostres, és molt divertit veure les fotos i que ens expliqueu com les heu fet, perquè trobo que és màgia. De fet, fins i tot vaig veure a Instagram que dèieu que havíeu anat a comprar plats.
1: Ah, sí?
0: Per poder fer fotos amb plats diferents, no?
2: Sí, clar, al final a casa nostra només tenim una vaixella i era com...
0: Molt avorrit.
2: No, no pot mica... sortir tot el rato el mateix plat.
1: Exacte, vam fer recol·lecció de vaixelles que teníem per casa nosaltres i després vam dir, bueno, anem a un outlet de plats i vam comprar igual. Ara tenim...
2: Sí, tenim molts plats, ara. Sí.
1: Que no sé què, els tenim allà en una capsa.
3: O a la pop, no?
1: Bueno, per fer algun vídeo potser els utilitzem, sí. Però...
0: I per cert, tinc una pregunta sobre això de les fotos. Vau explicar a la presentació del llibre que em va sorprendre molt, Frank, perquè van dir que les fotos les feien al matí. O sigui, com que feu les fotos al matí?
1: Sí, perquè...
3: Clar, i això vol dir que el plat estava preparat de la nit anterior.
0: Exacte.
1: Exacte. A veure, depèn del plat, però en general...
3: I li tireu oli així de xis-xis o alguna cosa perquè brillés més? O en plat...
2: No, però alguna cosa així fèiem.
1: De... recol·loquem o li posem salsa per sobre un altre cop o no sé
3: tot
1: què.
3: Tot és mentida, al final. És com a la ràdio, que potser penses ara que som en directe i no som en directe, o sí o no, o vés a saber.
1: Mai se sabràs. No, però sí, al final, nosaltres, igual que els vídeos, sempre intentem prioritzar que hi hagi sol, val? Creiem que queda millor el color i tot. Llavors, bueno, doncs pel matí, bàsicament matinàvem per fer fotos de tots els plats que havíem cuinat el dia abans, i llavors a la tarda, perquè clar, això ja et dic, era maig, hem dit, perdó.
2: Era el març.
1: Era març. Llavors, clar, per la tarda ja començava a enfosquir i no anava a fer fotos.
0: Truquillos de fotògrafes.
1: Per tant, això, sí. I com som al final plats que pots deixar preparats el dia anterior i el dia següent estan bé, doncs a excepció de l'empedrat o esqueixada, que sí que els preparàvem en el moment.
2: Sí, o els fregits.
1: Sí, clar, els fregits
2: clar, que s'han d'anar a foto al moment.
1: Però bueno, potser deixem les... Evidentment, deixàvem les croquetes fetes, les congelàvem i el dia següent les fregíem i ja, saps? I li fèiem la foto.
0: Sí. És que si li fas foto al moment se t'entela la càmera, no?
3: Clar, literal, està pujant encara el vapor. Doncs són l'Alba i la Laura, ja les coneixeu. Si sou audiència de Pedra Picada, el Nota de Veu, venen des de la temporada passada, són taula per dos, les trobeu a xarxes, bàsicament a Instagram, una mica a TikTok, amb ganes de reanimar això també. I avui han vingut a parlar del seu llibre, que en tenen un, que acaba de sortir, No ets català si això no saps cuinar, publicat per la gent de Viena Edicions. I hem trobat les pàgines que demanàveu, La Clotxa, que és a la 22, i Els farcellets de col a la 52.
0: Jo no sabia que era La Clotxa, eh?
3: Però, perdona, això sí, sembla un Caravaggio. No, és a dir, és increïble com us ha quedat La Clotxa.
2: Veus al fons?
3: La composició amb l'ampolla, el porró...
0: Un bodegó.
1: Sí, és una mica bodegó,
3: sí.
2: Mira, crec que, bueno, al fons és un llençol blanc de casa meva i està el meu pare, literalment, aguantant el llençol per darrere.
1: Sí, sí.
2: Perquè no sabíem
1: ara
2: com fer-ho.
1: Ara que em fixo, l'hauríem de planxar, perquè hi ha una mica de rugueta,
2: eh?
3: Dona textura.
0: Jo s'ha dit amb el sol.
3: Dona textura, tia, que és guapíssim. I el teu pare al darrere de peu, eh?
1: Tenim una foto, de fet, vam penjar un carrusel a Instagram sobre com l'havíem fet i tenim la foto allà penjada.
3: Et venen unes ganes, oi, Aina, amb això de sortir a fer una volta en bici i esmorzar de forquilla.
1: Home, tu ja
3: estàs farcint. Tenen aquí la cabeça d'alls, els tomàquets, el porró. Mira'l. Ostres, sí. Clar, ostres. Com vesteix en el llibre i llavors que senzill...
0: Veus la realitat.
1: Ja, sí. Veus la realitat i dius que cutre, no? Sí. Ha d'estar molt cutre aquesta
0: foto. No, però us hem quedat tenassos, eh?
3: La Laura com mitja junellada, saps? Sí. Fent la fotografia en una tauleta molt petita. Sí. Aquesta amb el pare de l'Alba.
1: És en la que cuinem sempre els vídeos.
3: Uau.
1: Així de petita és.
0: Ostres. Que fort!
1: Sí, sí.
3: I clar, però és que no sembla el mateix lloc.
1: No.
3: Sembla
1: no,
3: com
1: no.
3: De sobte hem llogat un palau per fer la Clotxa aquesta.
2: No, per sort avui dia tenim mòbils que fan molt bones fotos,
3: Perquè... I el de farcellet de coll, de col. Ah, mira aquí.
0: De coll.
3: Uau, acabo de trobar farcellets de coll.
1: Sí, hola, hola,
3: una rata d'aquestes que hi és a tots els llibres,
1: sí,
3: evidentment.
1: Sí, farcellet de coll.
3: Que fort. Ai, disculpeu, eh? Vull dir que ho he llegit.
1: Que no m'havia quedat gent.
3: Calla.
0: Això sempre passa. Heu de comptar. I per la segona edició, que segur que hi és...
1: Uau, és veritat.
3: És veritat el que diu l'Aina, eh?
0: Per la segona edició, que segur que hi és, us apunteu totes aquestes coses.
1: I cau, és
0: borrit.
3: Aquí vau fer com un llit de cols, guapíssim.
1: De coll.
3: Per cert, quants neu... Quants n'heu tirat, ho sabeu? La primera edició. Ara s'han fugit amb això dels farcellets.
0: És el títol, o sigui, es veu molt gros.
3: Que m'agrada molt el color rosa, eh? Bona elecció,
1: ai,
3: també.
1: Sí. Vai, que bo. Crec que una tirada era en 2.000.
2: 2.000.
0: 2.000 farcellets de coll.
2: 2.000. Era el 2000, sí, i havíem...
1: Sobretot, si teniu el llibre, no compreu colls. Heu de comprar colls?
3: No, clar, aquí posa tots els ingredients i el procediment, i és el que deia l'Aina, és molt visual, perquè és a la part esquerra teniu explicada la recepta, i a la part dreta una fotografia sencera molt de guai, pàgina completa, amb color molt xula, que et faran ganes de cuinar-ho, això. Mira, gall del Penedès en escabeig.
0: Oh, Déu meu.
3: Uau.
1: Sí. Algunes podeu trobar... És que,
3: perdó, ara us heu quedat clavades al coll, eh?
1: Algunes també tenim el vídeo publicat, que bueno, també és una mica encara més visual. Sí. Però no totes, eh? Evidentment hi ha receptes que només trobareu al llibre, que és la gràcia.
0: Sí. Que, per cert, dues últimes preguntes, si tenim temps, Frank.
3: I tant.
0: Que és, la primera, heu descartat alguna recepta perquè no hi havia una història prou xula al darrere?
2: No. Quan, però hi ha algunes receptes del llibre que no tenen una història com a tal i al final acabem parlant de... Potser altres el producte conceptes. Amb el que s'elabora o el concepte, per exemple, els calamars farcits no tenen una història com a tal, però parlem del mar i muntanya, que és una manera de cuinar molt nostra. Aleshores hem intentat doncs, tirar per altres bandes.
0: Exacte. I l'última pregunta és, ara, després d'haver tingut un Instagram exitós, haver publicat un llibre de cuina, o sigui, què més toca? Quin és el futur projecte de Taula per Dos? Què esteu projectant?
3: Mira, he vist l'Alba mirant a la Laura i aquí hi ha alguna cosa. Aquí hi ha alguna cosa.
1: Ara d'entrada, ens hem d'enfocar una mica en doncs, el llibre. Estem
3: mira, si se li escapa el riure.
1: No, se li escapa el riure
3: a la Laura.
1: No, però fer presentacions. El dia 7, per exemple, anem a Lleida al matí a les 12. Estarem presentant també el llibre a la Fira de Sant Miquel de les Lletres.
3: Que guai i que gustós presentar aquest llibre, eh?
1: Sí, no, ens fa molta
3: il·lusió. Us ho passareu molt bé.
1: El dia 8 també tenim... Bueno, farem encara no ho hem anunciat, però farem com una espècie de taller de cuina i donarem a tastar, de fet, receptes per també fer presentació i
0: tal. Aquesta és la presentació bona.
2: Ja, és que no ens van deixar al final.
1: Clar, no ens van deixar portar menjar. I res, fora d'això, també, doncs ara a l'octubre, que m'estàs mirant
2: no
1: sé, així.
2: No, jo t'estic mirant perquè estàs parlant.
3: A veure què dirà, no?
1: No, a l'octubre estic no que tenim jo. Un altre projecte en marxa i és que obrirem un canal de YouTube.
0: Molt bé.
1: Sí.
3: Guapíssim, això.
1: I res, tal com deia abans l'Alba, doncs al final nosaltres també tenim la sensació, doncs això, que Instagram està molt bé i tal, però que a vegades ens queda com
0: curt, no?
1: Curt, sí. I hi ha un altre tema que nosaltres també volíem donar-li com atenció, que és, perquè al final sí que ens agrada donar veu a receptes de cuina catalana, evidentment, però també hi ha la part de productors del sector primari, diguem-ne, que no hem tocat tant a xarxes i que ens sembla molt interessant i que li hem de donar també valor. Llavors, a YouTube volem iniciar com una sèrie de continguts on anem a visitar productors d'arreu de Catalunya per parlar de com produeixen un producte doncs, específic de la nostra terra. Doncs, per exemple, no hem anat encara, però uns pèsols del Maresme. Doncs voldem anar a un productor del Maresme que ens expliqui no? doncs, com, quin és el seu dia a dia, què es troba i com els produeixen. Com també podem anar doncs, a veure com es produeixen potser uns galets o uns carquinyolis...
0: Que guai. Se us pot tirar currículum per venir amb vosaltres?
3: No abandonis el nota de veu, Aina,
0: home,
3: sisplau.
0: Home, és que no està semblant un planarro.
3: Clar, no hi ha color, no?
0: Clar.
2: Evidentment. Hem gravat ja alguns i és bastant divertit.
1: Sí, sí. A l'octubre ja surten dos.
3: Ah, que guai. I els penjareu a YouTube.
2: Sí,
3: i la durada
2: farem
1: entre 10-15 minuts.
2: Sí, és ràpid.
3: Que guai.
1: També farem algun reel per Instagram.
3: A mi m'agrada una pregunta pendent, agafant el fil del que us ha dit l'Aina. Heu descartat la publicació d'alguna recepta perquè la foto era una autèntica xusta?
0: Un nyap.
3: Sí?
1: No, però hem repetit fotos.
2: Com el de la romesca i tal.
1: El romesco va quedar molt malament. La foto, dic, no el romesco.
2: Sí, la foto va quedar molt malament, la primera. Però no, hem repetit... la foto ha quedat com un nyap, hem repetit la recepta i l'hem tornat a fer.
1: Sí.
2: Però no hem descartat cap part que la foto quedés malament.
3: Doncs tornem-ho a dir, no ets català si això no saps cuinar. Les receptes de Taula per Dos, que són l'Alba Serra, la Laura Pernia, que venen cada dilluns aquí al Nota de Veu, que l'acaben de publicar en Viena Edicions i que són els plats de tota la vida que farien sentir orgullosa qualsevol àvia catalana. Que guai, eh? Escriptores, eh? Teniu un llibre, eh?
0: Sí, que fort. És molt fort.
3: A l'avió de xarxes ara hi ha escriptora.
1: No,
3: perquè
1: hi ha
3: no?
1: el nostre llibre i el link.
2: Hi ha el link del llibre.
3: I compra'l, no?
2: Compra.
3: Que volem treure la segona edició amb els farcellets de col. La segona sí.
2: Us ho regirem.
3: Us ha quedat alguna cosa al pub?
2: No.
3: No? Tot bé? Tornareu dilluns que ve o ara hem de parlar ja amb el vostre manager?
1: No. Seguireu aquí cada dilluns.
3: Seguireu sent les mateixes, no?
2: Sí. Sempre.
1: Nosaltres sempre.
3: Què fem dilluns que ve? Ho teniu al cap?
1: Sí.
2: Superet, ja ho gest.
1: Exacte.
0: Molt bé.
1: Idees així... lleugeretes.
0: Que guai.
3: Molt bé, doncs gràcies, Alba i Laura. I enhorabona, i només èxits.
2: Gràcies.
3: Only èxits in this building.
0: Exactament.
3: With this book. Gràcies. Gràcies.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: De 5 a 7 a ICAT, Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Austrell. Vols fer de DJ el Nota de veu d'ICAT? 677 50 61 53.
2: Hola, sóc el Sergi i demano Leo i la Jana de Ginestar.

sóc la Sandra i m'agradaria demanar una cançó que fa molts anys que realment no sona gaire. És Super Fashion, de Macedònia. Espero que us agradi tant com a mi. Una abraçada.

0: Escoltes ICAT. Independent. Amb David Talleda.
1: Hola, hola, què tal? Doncs sí, tornem a estar aquí un dilluns més, a l'hora de sempre, a les 7 de la tarda, a la sintonia d'ICAT. I ho fem per parlar-vos del que més ens apassiona i el que més ens agrada, que és la música. I un cop més, us hem preparat un menú ben farcit i ben generós. Per exemple, avui parlarem amb Ramon Cugat, el músic de Molins de Rei, que després d'un parell d'EPs finalment ha publicat el seu primer llarga durada, que ha titulat Tot allò que no hem plorat. I també passarem per Cerdanyola, perquè aquesta setmana arrenca la 35a edició del Festival de Blues d'aquesta localitat. En parlarem amb alguns dels protagonistes i ho farem amb Omar Barón a la producció i Diego Monroy al control tècnic. Comencem i ho fem amb els U2, els U2, que divendres van donar molt bones notícies als seus fans, coincidint amb el 50è aniversari de la seva formació. Els irlandesos van publicar Silencio, que és un preàmbul del que serà el seu pròxim disc d'estudi, que sabem que es dirà Carnaval de Luz, arribarà a les botigues el 13 de novembre i, de fet, serà el primer material nou de la banda després de 9 anys. L'àlbum estarà format per 12 cançons que exploren temes com l'espiritualitat, l'amistat, la llibertat i la resistència. I entre les col·laboracions, al disc hi haurà un duet entre Bono i Dolly Parton, que va morir a final del mes d'agost amb un tema anomenat Torn, i també la cançó de Mirror Maker, que s'inspira en la música de Rosalia. De moment, ni rastre de gira, tot i que el més probable és que sí, que finalment acaben sortint a la carretera. Això, quan ho sapiguem, ja ho explicarem des d'aquí. Així sona Silencio.

Doncs d'aquesta manera es va obrir la cerimònia dels Video Music Awards que es va celebrar ahir a Los Angeles. Ho va fer amb Madonna, que de fet feia 23 anys que no hi actuava. La reina del pop ho va fer acompanyada de Sabrina Carpenter i de Charlie XCX. I això va ser tot just l'aperitiu del que vindria després, ja que Madonna va ser la gran triomfadora a l'endur-se un total de 7 estatuetes de les 13 que estava nominada. Tot i ser una de les bandes revelació, Geese, que van actuar a l'última edició del Primavera Sound, doncs els Geese van marxar a casa sense cap guardó, mentre que Nirvana van rebre el premi Video Vanguard, que és un reconeixement per l'impacte que la banda va tenir tant dins del món de la música com de la cultura. Qui també va fer història va ser un com més Taylor Swift, que va superar el rècord de Beyoncé després de rebre el nou guardó a la millor direcció artística, que reconeix la seva feina darrere les càmeres. A més, Swift també es va endur el premi més important de la nit, el de millor videoclip per The Fate of Ophelia. Durant la gala, la cantant nord-americana va estrenar el videoclip del seu nou senzill, Passion Zero, que protagonitza al costat dels actors Dakota Johnson i Colin Farrell. I amb aquesta victòria, Taylor Swift es converteix d'aquesta manera en la intèrpret amb més premis acumulats en la història dels Video Music Awards. Curiosament, un dia abans de la cerimònia dels premis, el músic i productor Todd Rundgren va fer unes declaracions molt polèmiques on afirmava que Taylor Swift ha arruïnat la música. Va assegurar que ni és una gran cantant, ni és una gran compositora, ni tampoc una gran ballarina, i que, en resum, és l'apoteosi de la mediocritat.

Doncs finalment s'ha confirmat el que ja estava previst, que les entrades per la gira d'Oasis del 2027 s'hagin exhaurit en només 3 dies. Els tiquets de la gira, que recordem farà parada a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona els dies 10 i 11 de juliol, s'han venut entre el 25 i el 27 de setembre mitjançant un sistema de registre previ dissenyat per reduir el temps d'espera i frenar la revenda organitzada. Els preus no eren baratos, oscil·laven entre els 85 i els 255 euros. La gira portarà els germans Gallagher a oferir 42 concerts a Escòcia, Anglaterra, Alemanya, Catalunya, els Països Baixos, França, Itàlia, els Estats Units i Irlanda. I el tour arrencarà oficialment el 21 de maig a Glasgow i culminarà el 19 de setembre a Nedworth.

Dimecres de la setmana passada, Sexeni van posar en circulació una cançó nova, que és aquesta, una d'Els de Somnis, que segurament serà la seva última cançó en molt de temps, perquè els de Lleida han anunciat una aturada indefinida. Ho va fer públic en el concert que el grup va fer a la platja del Bogatell dins de les festes de la Mercè de Barcelona, i la banda ha deixat clar que s'aturen per baixar el ritme, aturar màquines i recuperar energia, i que tornaran, però sense haver-se fixat de moment cap data. Per acomiadar-se, la banda, això sí, oferirà un darrer concert el 15 de gener a la Sala Apolo de Barcelona, pel qual s'acaben de posar a la venda les entrades al preu de 19,83 euros.

Doncs uns altres que pleguen de manera temporal són Blaumut. La banda capitanejada per Xavi de la Iglesia ha fet públic un comunicat on explica que tancaran gira a la Sala Apolo el 17 d'octubre i que aquesta cita de Barcelona serà l'última oportunitat per veure Blaumut en directe durant una llarga temporada. Qui sí que s'acomiada definitivament dels escenaris, però per una qüestió d'edat, és Rod Stewart. The Final Encore és com ha batejat aquesta gira, que començarà el 23 d'abril a Dublín i que es tancarà el 24 de juliol a la ciutat alemanya de Hannover. En total seran 21 concerts per Europa sense cap parada a Espanya. Acabem amb un parell de noves incorporacions a l'agenda de concerts. La primera fa referència als nord-americans Spanish Love Songs, que debutaran a Catalunya el 25 de febrer a la Sala Bòveda. La segona protagonista és Lizzie McAlpine. La cantant, compositora, productora i actriu es deixarà caure per la Sala Apolo el 6 de març del 2027 dins de la gira de presentació del seu quart treball d'estudi Angel, publicat tot just fa un parell de setmanes i que inclou cançons com aquesta, A Car Wash and a New Pair of Pants.

0: Les tres preguntes.
1: Avui, a les tres preguntes, Ramon Cugat.

El nom de Ramon Cugat va començar a sonar amb força cap allà al novembre del 2013. Tot i que tenia experiència prèvia en altres formacions com Nevera, guanyadors del Premi Joventut del concurs de maqueta Saronau, aquell any es va publicar Deriva, el disc de debut de Balancí. Dos anys més tard, el 2015, arriba l'EP El soroll trenca el silenci, i el silenci definitiu de Balancí va ser Efímer, etern, platònic, un títol pràcticament premonitori del que seria el final de la banda.

Escolta el que diuen les flors, escolta el que et diu el cor, canta Ramon Cugat en aquesta cançó titulada El so de les flors. Doncs, escoltant el cor i les flors, el músic de Molins de Rei va veure clar que el següent pas en la seva carrera artística era engegar una carrera com a solista. I els resultats no van tardar en arribar. El 2021, un primer tastet amb l'EP L'Esquerda i dos anys més tard un segon també en forma d'EP, Via Crucis. No direm que a partir d'aquest moment Ramon Cugat va iniciar el seu Via Crucis, però la realitat és que ha tardat 3 anys en publicar el seu disc llarg de debut, Tot el que no hem plorat. I és en

0: Ara que ja hem fet així per sobre una radiografia de la carrera de Ramon Cugat, el millor és parlar amb ell i saber quin ha estat el camí fins a arribar a tot el que no hem plorat al teu primer llarga durada.
1: Sí que és cert que després del Via Crucis vaig treure Raig, una cançó així, bueno, simplement la cançó perquè em venia de gust, la tenia feta i, bueno, anava acompanyada d'un videoclip i tal. Però sí que és cert que potser, bueno, entre treball i treball sempre m'hi prenc el meu temps, perquè sobretot perquè m'agrada, bueno, estar-ne convençut de les coses que faig, i a l'hora d'editar un treball, bueno, pues donar-li una certa importància, no? I potser en aquest cas també he trigat potser una mica més fins a arribar al disc, primer també pel sol fet de que, bueno, de que és un disc i hi ha més cançons, tampoc és que sigui un gran disc perquè són 8 cançons, però, bueno, perquè també a l'hora de composar em va costar més que altres vegades. Ha sigut un disc com una mica més sentit, per dir-ho d'una manera.
2: Quan la vida és un plany

0: Sovint els títols dels discos expliquen moltes coses sobre el contingut de les cançons i també de l'estat d'ànim del seu creador. En aquest sentit, tot el que no hem plorat és una manera de dir-li a la gent que sempre és millor donar sortida a pensaments, emocions i vivències per alliberar-nos del passat i, per tant, buidar la motxilla?
1: Sí, podria ser, podria ser. El que està clar que el títol és bàsicament perquè és que ho diu el mateix títol, no? Tot el que no vaig plorar són aquestes cançons, perquè en el seu moment no ho vaig poder plorar de com ho havia de plorar, imagino, i la meva manera de treure-ho ha sigut escrivint aquestes cançons, per això aquest títol que defineix totalment

El Collage, aquesta bossa nova que està cantada en castellà, és una cançó de fa molts anys, no et sabria dir exactament, però és una cançó que tocava un grup que jo tenia quan érem més jovenets. La lletra és del Sergi Païssa i la música és meva, i res, era una cançó que jo sempre en aquests anys l'he anat recuperant, l'he anat tocant a casa o a festes d'amics, i no l'havien gravat mai, era una espineta que tenia clavada, i ara em quadrava perfectament a nivell musical amb el disc i tal, i també vaig decidir incloure-la.

0: teatre.
1: Abans hem dit que Ramon Cugat va assaborir el Premi Joventut del concurs Sona Nou. Precisament la setmana passada, dimecres, es va fer la final de la 26a edició i els usonencs Plamoguda es van endur el Premi Gros. Amb el bagatge que portes, com veus l'escena musical actual i quines són les mancances que encara s'arrosseguen?
2: Bé, jo crec que és un bon moment també, com altres vegades, altres èpoques també han sigut molt bons moments musicalment parlant, eh? Després el que passa, bueno, és que com està el tema, doncs no sé, el que penso jo és que hi ha molta gent amb grups o amb solitari o com sigui fent coses i fent coses superinteressants, però que no tenen la visibilitat que es mereixen, no? Que no, els hi costa molt sortir a mitjans, ens costa, vaja, sortir a mitjans, i ens costa tocar perquè també cada cop hi ha menys sales. Bueno, una mica el que ha anat passant els últims anys, però cada cop es veu com més agonitzant, no, el tema.
1: I ara, amb el disc a les botigues, quin és el següent pas? Et podrem veure aviat damunt dels escenaris?
2: Doncs el següent pas és, bueno, que el disc arribi a la gent d'entrada, que la gent, mica en mica, se'l pugui anar fent una mica seu, aquest disc, que és el que m'agradaria. I després, sí, sortir a tocar, que és el que en tenim moltes ganes ja. I, bueno, estic pensant en un concert de presentació, que estem parlant alguna cosa, però encara no ho tenim lligat del tot, ni dates ni quan, però la idea és aquesta.

0: independents. L'actualitat musical d'ICAT. Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A ICAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Sí, sí, alegre el nom, eh?
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
3: Abans d'aquest programa, tot això deixaré caps.
4: De què va el programa?
5: Independents.

0: tot seguit, un clàssic.
1: La culpa de todo la tiene Yoko Ono.
2: La culpa de todo la tiene Yoko Ono. La culpa de todo la tiene Yoko Ono.
3: Y el espíritu de Lennon que le sale por los poros.
4: Doncs, malauradament, un dilluns més ens hem de fer ressò d'unes quantes desaparicions de músics. I comencem amb Peon Kurth, que va ser fundador de Defcon 2, aquesta banda que va deixar el 2016. Kurth va morir divendres d'una aturada cardíaca als 55 anys. I recordem que era germà de Miguel Costas, de Siniestro Total, i de Rosa Costas Peon, component d'Aerolíneas Federales. Que...

I un altre que també ens ha deixat als 81 anys és el guitarrista i fundador del grup Triana, el sevillà Eduardo Rodríguez. De fet, era l'últim dels tres músics que quedava viu, perquè Jesús de la Rosa va morir el 1983 i Juan José Palacios el 2002. I encara unes quantes de funcions més, com la de Chuck Vaga, encarregat del vestuari i l'escenografia dels nord-americans War. Tenia 68 anys i no ha pogut superar el càncer que patia des de feia temps. I més dramàtica, si es pot dir, està la mort de Bruno Kramm, teclista i fundador de la banda de rock fosc Das Itch. Kramm va caure fulminat divendres després d'acabar el concert a Granada.

I aquesta és la veu de Francesc Roca, cantautor nascut a la Vila de Sants, que va tenir una vida artística, podríem dir, efímera, només un parell de discos públics, però que en el seu moment va aconseguir fites impensables per a un artista que cantés en català, com per exemple entrar a la llista dels 40 principals. Francesc Roca va morir divendres a Sant Cugat del Vallès als 66 anys a conseqüència d'un càncer. I un 28 de setembre del 1991, avui fa exactament 35 anys, ens va deixar Miles Davis als 65 anys, indiscutiblement. Va ser un gran explorador, no només del jazz, sinó també de molts altres gèneres musicals. Al llarg de la seva impressionant carrera va passar del bebop al free jazz, passant també pel rock i el jazz de fusió. I si encara anem més enrere, el 28 de setembre del 1976, avui fa 50 anys, es va publicar Songs in the Key of Life, el 18è disc d'estudi de Stevie Wonder, va debutar directament al número 1 de les llistes dels Estats Units, va guanyar un premi Grammy a millor disc de l'any i des de llavors no cal dir que ha venut milions de còpies gràcies a cançons tan rodones com Sir Duke o I Wish. Doncs mira, coincidint amb aquest aniversari, avui s'han publicat 4 cançons inèdites que van quedar fora de l'àlbum i una d'aquestes és I'm Into Living.

50 anys, aquest clàssic de Stevie Wonder, Songs in the Key of Life, indiscutiblement un dels grans discos d'aquest autor i també del món de la música. Doncs mira, cançons inèdites que s'han donat a conèixer 5 dècades després, com aquesta I Am Into Living, firmada per Stevie Wonder i que va quedar fora d'aquest treball. Doncs de cançons que tenen 50 anys a cançons que tenen poques hores. Això és el nostre Escolta en Diagonal.

0: Les escoltes en diagonal de l'Independents.
1: Hi ha artistes que, quan el grup en què militava es dissol, no tenen la capacitat de donar consistència i continuïtat a l'hora d'encarar una carrera com a solista. Aquest no és el cas de Susanna Hoffs, que després de Bangles va continuar gravant bons discos i disfrutant de l'èxit. Recentment, l'artista californiana tret de List, el seu primer treball amb cançons originals en 14 anys, tot i que durant tot aquest temps s'ha involucrat en altres projectes musicals. The List continua demostrant que Susanna Hoffs encara manté intacta la seva creativitat i la seva capacitat de saber envoltar-se de bons convidats. En aquest cas, ha apostat per Rufus Wainwright, Eddie Brickell i el compositor i productor Dan Wilson. Aquest és el resultat.

0: Estem ja a les portes del mes d'octubre i entre les primeres cites imprescindibles hi ha la nova edició del Festival de Blues de Cerdanyola, que aquest any commemora ni més ni menys que 35 anys, que es diu aviat. Un festival que des del 1988 ha dut al municipi del Vallès Occidental grans figures històriques impossible. Òbviament, citar tots els músics, però entre els més destacats hi ha Johnny Copeland, Luciana Red, Joe Louis Walker, Buddy Guy, Johnny Winter, Dr. John, Coco Taylor, Otis Rush o Alvin Lee. Aquest 2026 la cita és entre el 2 i l'11 d'octubre amb tota una sèrie de concerts gratuïts a la Carpa Xarau, tot i que es faran activitats per a tota la ciutat. Abans que no obri portes, li hem volgut demanar al director del Festival de Blues de Cerdanyola, José Antonio Guillem, quin balanç fa d'aquestes 35 edicions, què es trobarà la gent que vagi al festival i quins són els noms estrelles al cartell.
1: El balanç és d'un orgull enorme i una profunda gratitud. Arribar a les 35 edicions en el panorama cultural actual, superant crisis, incerteses, és una autèntica conquesta de la persistència. Els moments difícils hi han sigut, però el festival ha demostrat una capacitat de resistència única gràcies a la passió per la música i l'aposta ferma per tirar-lo endavant. El gran triomf d'aquests 35 anys és que el festival ja no és només una oferta de concerts, sinó part de l'ADN de Cerdanyola. La ciutat ha fet seu el blues i el viu com una festa pròpia. Hem sabut créixer, portar primeres figures internacionals i adaptar-nos als temps, mantenint sempre l'esperit acollidor, pròxim i popular del primer dia. Complir 35 edicions no és una mirada de nostàlgia al passat, sinó la demostració que el festival té unes arrels fortíssimes, un present molt viu i, sobretot, molt de futur per endavant.

Pues el públic que vingui al Festival Internacional Blues de Cerdanyola trobarà una ciutat 100% impregnada de música. No és només anar a un concert, sinó trobar-se en actuacions a la Carpatxarà o a l'Ateneu, les places, els locals, les terrasses de Cerdanyola, amb una varietat de gèneres i formats, des de la potència del blues rock, el rhythm and blues, ballable, fins a recitals més íntims de folk blues o actuacions inclús familiars. Serà una experiència única, un ambient molt acollidor on conviuen els grans concerts de la nit amb la vida del barri i el carrer durant el dia. Estrelles a destacar? Pues podríem destacar l'Anna Popovich, una de les millors i més aclamades guitarristes del blues rock del món, un directe explosiu i virtuosisme pur, el Johnny Rose, la llegenda viva del soul blues nord-americà i l'autèntic so del Mississippi, el D.K. Harrell, la gran sensació jove del blues dels Estats Units, considerat la gran promesa que manté viu l'esperit clàssic de B.B. King. Tindrem també el Andrew Duhan, cantautor de Nova Orleans, nominat als Grammy, per als amants del folk blues i la música d'arrels nord-americana. I després tenim una producció pròpia, unint la força d'una de les millors bandes de blues del país amb el talent simfònic local. Tindrem a Contrablues més la jove orquestra de Cerdanyola. Qui vingui es trobarà un festival vibrant i accessible, on podrà veure des de grans figures mundials de Nova Orleans o Mississippi fins a produccions simfòniques fetes a casa nostra.

0: Doncs ja que ha sortit el nom de Contra Blues, aquí els tenim. Van començar la seva trajectòria artística el 2005 i, per tant, estan en plena celebració del seu 20è aniversari. Recentment, a Contra Blues ha rebut un premi Altaveu. Es podria dir que aquest és el millor reconeixement a dues dècades de picapedra dins de l'escena blues de casa nostra, i el concert que fareu el 4 d'octubre repetireu experiència amb la Jove Orquestra de Cerdanyola. Com casa aquesta experiència i hi haurà alguna sorpresa o carta amagada, ja que coincideix amb el 20è aniversari?
1: Es podria dir que aquest és un molt bon reconeixement, que és fantàstic, que estem molt agraïts i molt contents amb el premi Altaveu que ens han donat, però jo penso que realment el millor premi és seguir tenint treball i mantenir la il·lusió i les ganes de seguir amb el projecte endavant dues dècades després, no?

En referència a la pregunta de com casa la jove orquestra de Cerdanyola dirigida pel Borja Mascaró i a Contrablues, tenim l'evidència de que casa bé, perquè vam fer el vol el 2017 i va ser una molt bona experiència, no? Va ser algo fantàstic. I a la pregunta que em fas de si tenim alguna carta amagada o alguna sorpresa, només et puc dir que convido la gent a que vingui a comprovar-ho, vingui a veure-ho. I penso que és una experiència que musicalment és guai, és excitant i val la pena.

0: Mentre uns, com a contrablues, porten 20 anys, d'altres, com Jan Nieto, s'estan forjant un nom dins de l'escena musical. Fill del pianista de jazz Gerard Nieto, va començar a explorar el món musical als 3 anys amb la bateria. Més tard va incorporar el baix, fins que finalment va trobar la seva identitat a la guitarra i amb referents com Little Feat, John Mayer o Bob Dylan. Ell és precisament l'encarregat de donar el tret de sortida del 35è Festival de Blues de Cerdanyola el dia 2 d'octubre a partir de les 9 del vespre. Jan, dona't bé aquest interès per l'americana i si penses que se't poden obrir més portes fora que aquí, com li passa, per exemple, a Joana Serrat.
1: Doncs el meu amor per la música americana suposo que ve d'haver crescut completament influenciat per la cultura anglosaxona i haver crescut també en una casa on sonava molta música americana, tot i que no era folk o rock com a tal el que sonava principalment, doncs havia sonat molt d'Eric Clapton i llavors jo a partir d'escoltar John Mayer vaig començar a entrar en tots els grups que més m'han marcat i artistes i són el que més m'ha marcat a mi com a músic i al final en el món globalitzat en el que vivim ha donat la coincidència de que gran part de la meva influència musical vingui de l'altra punta del món, pràcticament.

0: Si crec que se'm poden obrir portes a l'estranger, m'agradaria molt poder viure de la meva música tant a Catalunya com a l'estranger. Clar que jo preferiria doncs, viure per aquí, en algun lloc tranquil on decidís i que les visites a altres països fossin anecdòtiques, perquè tampoc em veig vivint molt als Estats Units. Però sí, m'agradaria molt tenir l'oportunitat de poder tocar la meva música en altres països i portar-la pel món.
1: Fins ara, totes les teves cançons són en anglès, tot i que recentment has publicat L'amor no és per tant. Aquesta cançó és una anècdota o aquest és el nou camí a seguir?
0: No crec que L'amor no és per tant sigui la meva última cançó en català i tampoc sé quan serà la propera, però al final el procés compositiu és com és i segur que algun dia faré alguna cançó en català i segur que algun dia en faré alguna en castellà. Depèn del moment, depèn de com em surti i depèn del que estigui passant en aquell moment

Recordeu, 35a edició del Festival de Blues de Cerdanyola, que arrenca aquesta mateixa setmana, però que encara ofereix durant el mes d'octubre cites bastant importants. Avui n'hem sabut bastantes coses i recordeu que, a més, és un festival gratuït. Ara el que fem ja per acabar el programa és obrir el nostre aparador.

0: Aparador.
1: Entre les novetats de divendres hi ha Folk Discòrdia o l'art del fracàs, el segon disc d'estudi dels mallorquins Terra i Sal, en producció de Roger Pistola. Ara ens presenten una de les cançons d'aquest treball.
2: Hola, oients d'ICAT. Nosaltres som Terra i Sal i tenim una pregunta per vosaltres. Què és el Folk Discòrdia? Per nosaltres és família, és amics, és reivindicació, és alçar la veu, però volen saber què significa per vosaltres. Si no en sabeu la resposta, basta que anigueu a totes les plataformes digitals i escolteu el nostre nou àlbum Folk Discòrdia o L'Art del Fracàs. De mentres, aquí us deixam el nostre single L'Art del Fracàs, que esperem que us agradi tant com a nosaltres fer-lo. Una besada.

Quedeu-vos amb aquest nom, Terra i Sal. Acaben de publicar el que és A Fold Discòrdia o L'Art del Fracàs, el seu segon treball d'estudi. Nosaltres ho deixem aquí, tornem demà, i demà ho fem ni més ni menys que parlant de la nova edició, la 24a del Festival Inèdit, que es farà del 29 d'octubre al 8 de novembre. Que tingueu bon dilluns.

0: Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.
1: Escoltes i cares.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: De pell de fusta i d'amor. Així és la missió que acabes de connectar. Aicat a la ràdio inquieta a les 8, de dilluns a dijous. Pum! Així ens ho fem. Així en saps on ens trobes. Miqui Puig als plats és el disjòquei i l'home l'encarregat. Servidor. Un goig i una joia dels Pista de Fusters com a armada. Com a petita secta, com a col·leccionistes d'emocions. Digues com vulguis, a migdia també ja hi som. Pels més avançats, perquè tingueu la parafernàlia electrònica que gasteu, sigui streaming, sigui el podcast, sigui l'aplicació d'ICAP, perquè tot comenci. Sigueu benvinguts a una nova vetllada, a un nou ball de tarda. Middle of nowhere. La mi i Adrian Young.

Senyor, com canta la nit, la britànica, i el productor de Los Angeles, Adrian Young, en regala Middle of Nowhere, d'un disc que es dirà Proud of Me, ple de soul, de violins i trompetes. I ara talent d'aquí, de molt a la vora, és dir ara, ave, ave.

la normalitat és això d'ara. Me mudo a Marte. De mare catalana i pare senegalès, per fer ràbia als intolerants. La realitat, ave, ave. O com tenir 20 anys, té aquell punt de melangia, de la incertesa, que a vegades et fa trist. Seguirem la pista d'ave, ave, perquè diara...

fa servir cada cop que un cunyat digui que la música moderna i el reggaeton és una hook de Susan Vega per un himne de Genere, Benny Blanco i Mike Towers.

0: Everybody wants to be a DJ.
1: Volen ser famosos, volen ser discjòqueis i estalviar-se la feina de treballar. Psycho Love, Undressy Men. Funk de senyors que treballen a l'estudi de dilluns a diumenge.

Simona. L'escolta de Prince, els anys i el llegat de la música afroamericana. En aquest Psycho Love, en aquesta bogeria de funk, arribada des de Los Angeles també. Una mica de disco, rebaixat. My dreams are strange. Així,

la cirereta del pastís és aquest solo de saxo. El projecte es diu Jim, en majúscula. L'àlbum es dirà The Curious Case of Existence i My Dreams Are Strange. És optimista dintre de la foscor de les preguntes diàries. M'encanta, a més amb una portada divertidíssima, en un món on la gent és totalment descuidada i envia merdes fetes a mia. Un clàssic revisitat. L'has ballat, el coneixes, saps qui són els artistes. ZN ZBR.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Tarda rere tarda, la pista de fusta obre, busca novetats. Tot l'estiu les hem estat posant en ordre. I ara, en els primers compassos de la temporada 26-27, aquí les tens. Ves aprenent els noms, perquè sortiran. Jonas Blue, amb la seva Girl. Groove Generation Disco Night Remix. Més clar no pot quedar, si

uns altres que trenquen barreres. Group Generation remesquen aquesta Girl de Jonas Blue. I mare de Déu, tot el grup del món, no et pots pensar que vingui d'un combo basat en a Budapest. Jimmy Jules, Whisper to Me, amb la col·laboració de Mother Tales a les veus. Grups i sintetitzadors, techno i caixes de ritmes assassines.

Ius, jo veig amb l'orella. Whisper to me. M'encanta Jim Jules. M'encanta com domina els tempos. Com juga amb les aturades i parades. Com juga amb les veus. I té la col·laboració. The Mother Tales. Novetats que hem anat compilant, perquè quan arribés el moment de tornar a la pista, tot fos a punt. Jim Jules, Whisper to Me, Mother Tales. Naturvive, Sambo Suki, After Night Glow, Gaudi Remix. Busqueu els noms a Trascat Cultura, la plana de la pista, o feu Shazam.

0: Quina elegància, de veritat. Ja ens hi tenen acostumant, el segell Deep Clicks. Jo no miro d'on venen. Em poso la cançó i després miro la informació, perquè així no m'intoxico de noms, ni d'on venen ni de quins són els productors. Només vull que la cançó flueixi. Nature Vibes amb Blissacu, After Night Glow, amb el remix de Gaudí, amb un segell d'aquí, del costat de casa.
1: Cap ballador sense la seva dosi de pista de fusta. And

Diuen que serà un dels hits de la temporada. És l'Speak de Jamie Rosso. És un remix encaradíssim a la UK Garage. Tant de moda, tant en boga un altre cop. Amb aquest Make a Dance Extended Remix. Apuntem el nom, Jamie Rosso.

senzillament, això se mela en boca. Make a Dance, així ens es diuen aquest duet. Uns productors que ja han remesclat a Barrick and Swim i que ara agafen aquest track speak de Jamie Rosso per donar-li una nova vida. I mare de Déu, quina nova vida queda anotada perquè torni a sonar un dia. Perquè ens ha agradat tant que la pista ho demanarà, i ho sé. Com va tornar, o torna aquest Nirvana. Ja ho saps, Nau, Argan i Sad Moon, però ara amb un remix d'aquells que ens volen el cap i l'entrecuix.

que fan els remixers insuflar motius distints perquè la cançó soni distinta quan la punxes. Les novetats de la temporada 26-27 a la pista de fusta. Ja ho saps, de dilluns

AC Slater, Lock and Load, i aquest Blowing Your Mind, jugant amb els trucos del garage i del house, perquè no falti de res, de res, de res. Escallots i àcid, i a mi em tens més content que un nen petit, amb un bonus per pujar els autos de xoc. Everything starts with tea. Biesman s'ho deixa clar. Tot comença amb l'E, d'èxtasis, d'emoció, d'Europa, de Neida.

0: La productora Biesman dedica aquesta peça a Everything Starts With A, el club on es va fer feliç, el club on va començar a punxar. Ara volta arreu del món, però recorda que el Cuve, un club de Pilsen, una ciutat petita a la vora de Maastricht, va ser on tot va començar. Bonic que us en recordeu dels clubs on vau començar, de la pista de fusta on per primera vegada vau ballar feliços.
1: The question for today, who stole the soul?
2: Qui no balla no és viu.
1: Who stole the soul?
2: Pista de fusta amb Miqui Puig.
1: Who stole the soul?
0: Tot passa per allà mateix, perquè el baix sigui contundent. Bass Blabbing, Jimmy Ryder, la pista...

una de les peces més excitants, perquè la producció és diferent. Caixa de ritmes, baix cribà i un djembé. Allò que feia tanta ràbia dels rastafaris, hippies, de casa bona, posat a tan bon lloc, que funciona Jimmy Ryder, Buzzy's Bobbing, i aquesta veu rara, fort de lloc, fort de toc, però que funciona. La pista de fusta arriba al final. Miqui Puig els Plats et diu gràcies i et demana que demà hi tornis. Facis boca orella, que diguis que ets pista de fusta. De dilluns a dijous, a les 8, a la FM. Sempre que ho desitgis, les aplicacions per mòbil o tauleta. I a l'històric, a 3CAT Cultura. Som a punt d'arrencar la part final amb un clàssic.

clàssic de clàssics, l'Energy Flash, de Joey Beltram, un clàssic del techno, passat ara al house, per Paul Hockenfold. Beltram, Hockenfold, Energy Flash, i la pista...

Club, pista de fusta, amb Miqui Puc. Club, pista de fusta. Si no balla, no diu.

0: El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.
1: Escoltes ICAT. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
2: Déu vos guard, amics i amigues celobertaires, un dia més des d'ICAT, dedicat a la tardor, arriba l'hora del cel obert.

Va, home, és que ja fa uns quants dies que ha arribat oficialment i encara no li havíem donat la benvinguda. I les coses com siguin. És l'estació més bonica de l'any. Ja t'ho dic ara. Ja et regalo l'estiu amb les xafogors i l'hivern amb el far de fred. N'hi ha res més bonic com que aquesta estació on no saps què posar-te. Et fiques la jaqueta i tens calor, te la treus i tens fred. Te compres una carbassa per fer decoració si et podreix a casa. O poses una manta al sofà i la converteixes en residència oficial fins que arribi el mes de març.

Paul Nutini, com m'agrada aquest home, eh? Escocès, encara que es digui com un central del Inter de Milan. Una cançó del These Streets, el primer disc que va treure, el més comercial, abans de decidir apostar per ritmes més tropicals i aventures. I és que avui totes les cançons que hem triat tenen regust de tardor. No únicament perquè en parlin, sinó perquè són també recollides com una flassadeta, m'entens?

Soc un bohemio i aquest conte de tardor del disc Contes de les quatre estacions, que jo crec que va ser com la gran posada de llarg del projecte de l'Artur Vinyes. Jo he de reconèixer que aquesta cançó la trobo perfecta. Perfecta. És la meva cançó preferida fins ara, i mira que en té de bones, eh? Parlàvem de cançons recollides, d'aquestes que tenen com un toc melangiós, molt tardorenc, i un dels que ho sap fer més bé, això, és el Sam Beam i els seus Iron and Wine.

Autumn Town Leaves, aquestes fulles que canvien de color i que omplen les pàgines d'Instagram, perquè sí, perquè a Instagram encara fan falta més fotos de fulles seques de color taronja. I el Albuquerque què? Doncs el Albuquerque, nen, les tardors veu que són espectaculars. Te'n vas allà al costat del desert i fins i tot els cactus canvien de color.

He estat egoista i ple d'orgull, però ella sap, en el fons, que sóc com un nen petit. I també tinc una cara bona, si la busques. Principalment saps quina és, que ella m'estima malgrat com sóc. James Mercer, un dels grans del pop alternatiu americà, amb aquest September del Port of Morro. I ja que parlem de cançons recollides com una tarda davant de l'escalfapanxes, vull reivindicar aquest disc del líder de la iaia, de l'Ernest Crusats, que va treure l'any 2022. Aquesta font gelada, que és com una capseta petita on desar-hi els teus tresors.

vent, flors i camins i un gran bosc més endins que els ocells no tindran temps

cau la pluja d'una tarda que amagues dins aquests ulls. Que els ocells eren tan enllà, però rere un cel gris tens un cel clar.

cens creuen els camps, volen fins les teves mans. Que tens un feix de fulles dins aquests ulls. I els ocells baixen dels cims, que tens un cel

Fulles als ulls, Ernest Crusats, de la Font Gelada, que realment és com una espècie de reinvenció, fins i tot amb la manera de cantar. Realment és reconeixible si ho compares amb la seva aportació amb la iaia. I el Ray Davies, què? Bueno, el Ray Davies, ell quan parla de la tardor, o de la primavera, o del pont de Waterloo, ell el que fa sempre és retratar la vida suburbana de la classe treballadora britànica. Amb aquest calendari que et fiques allà i on pots creuar els dies que et passen cada cop més de pressa i amb menys llum.

Tota'm amb el... Ray Davis, que bo que ets, tio. El dia que marxis tindré un disgust, mare de Déu. Bueno, tothom dirà que era el gran compositor... Ja. Però, nen, se l'ha de reivindicar ara amb aquest home. Que sigues una mica raro, que amb son germà es portava molt malament. Però, a veure, quin grup no té germans que es porten malament? Dire Straits, Oasis, Everly Brothers... Tots, home. Si el millor és muntar una banda amb els teus amics, com fa la Ludwig Band.

El Quim Carandell i companyia parlant-nos del vent com bufa al mes de novembre en què es van conèixer. I és que vulguis o no, una de les coses típiques de la tardor és que ja per fi pots posar-te la flassadeta al llit i no morir-te de fogots. És aquell moment tan agradable en què per fi pots obrir l'armari i recuperar el teu jersei preferit.

Autumn Sweater, una de les cançons més representatives dels Yo La Tengo, aquest grup americà que van agafar aquest nom de Yo La Tengo en homenatge a un jugador de béisbol hispano, que era això el que deia cada cop que li arribava una pilota i volia avisar a la resta dels seus companys que no patissin, que ell ho tenia controlat. Això és de I Can Hear the Heart Beating as One, que és un d'aquests LPs als quals has de tornar cada cert temps perquè sempre, sempre et fa d'aixopluc. Va, i abans d'arribar a una petita pausa, deixeu-me que en Caravent m'expliqui què passa quan arriba la tardor.

mai se sap ben bé on para. Diu que l'Enric li ha descobert uns missatges. Finalment diu que l'Enric s'ha quedat amb el nen.

0: Ai, l'Enric, l'Enric. Aquesta història d'enredos sentimentals i de canvis de rol amb un fons musical de clara influència de la chanson francesa, que és una de les característiques dels Mishima que els fa diferents a tota la resta del grup. Va, posa'm una pausa. Que vaig a menjar-me un parell de castanyes, que hosti com costen de pelar, eh?
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cat. Música amb història, per gent amb geografia.
0: Seguim aquí, al Celobert, repassant cançons amb gust de tardor i agenollant-nos tots, o sigui, genuflexió absoluta davant de l'artista més iconoclasta i original del pop alternatiu americà. És la Fiona Apple.

Pale September. O sigui, una prova més de que ningú s'acosta a la qualitat musical d'aquesta dona que amb 25 anys ha fet 5 discos només, 5, però nen. Cada un d'ells està liofilitzat i concentrat per deixar el seu públic fidel totalment enamorat de la seva música. Qui arriben ara són els U2, i això ja és una mica de notícia, perquè diguem-ne que... A veure, molt fans de U2, aquí al cel obert no ho som. Sobretot a partir de que van decidir ser un grup d'estadis amb cançons ampuloses i lletres no gaire concretes. Però els U2 del principi, quan encara reivindicaven les seves arrels irlandeses de manera inequívoca i desacomplexada, eren capaços, per exemple, de fer aquesta petita obra d'art, aquesta miniatura, que donava títol al seu segon disc. Això es diu October.

U2 i el seu October, la cançó que donava nom al disc que van publicar el 1981 i que presagiava el que va acabar sent, que aquest grup seria un referent del pop ampulós de la dècada dels 80. A veure, se'ls ha de reconèixer que els tios s'han reinventat, eh? Perquè després van fer el pop... No sé, és cosa de feeling. Tu a mi el Bono em feu com una mica de... d'angonieta. Qui tenim aquí? Home, els Gerlain Red. Què diuen? Ah, que es van enamorar l'octubre. Que no és bonic, això.

Fumant cigarros al terrat, estava tan bonica i a mi m'encantava la vista que veia. Ens va enamorar l'octubre i per això és que sempre estaré enamorat de la tardor, mirant les estrelles i veient-les tan lluny. M'agrada aquesta cançó. Oh, bueno, m'agrada molt aquest grup, però aquesta cançó en particular publicada el 2018. M'agrada fins i tot la portada, veus què et dic, tio, que surt ell amb un jersei vermell envoltada de fulles. Jo vull un jersei com aquest. A veure si me'l trobeu, home. Me l'envieu per correu. Bueno, ja ho he dit abans, no? Lo de la tardor i les fulles seques és ja com una espècie de matrimoni indivisible. Jo crec que hi ha més cançons que parlen de les fulles que cauen dels arbres que no pas de les cançons de l'estiu i la piscina. I mira, si vols un exemple, els White Stripes ens parlen de les fulles mortes i també del fangar que hi ha sota d'aquestes fulles, que ningú en parla d'això.

White Stripes i el seu Dead Leaves and the Dirty Ground en un cel obert. Que aquest anava a dir que, mira, amb la tonteria de cançons de tardor se m'està esborronant la pell i tot, eh? Eh? Ah, que no saben el que és esborronar allà fora, no, és veritat. Que se m'està ficant la pell de gallina, eh? Tinc un cal fred. I a més, el cal fred me va de perles per escoltar el Tom Waits i aquestes lletres que té. Quan diu que el novembre l'ha lligat amb un arbre mort i demana, sisplau, que retorni a l'abril per rescatar-lo.

November, el gran Tom Waits, que ara sí que ens porta al final del programa i l'acabarem amb els Manic Street Preachers, el que és el mateix pop endèmic amb denominació d'origen del País de Gales. L'equip del programa, Albert Cons, control i muntatge, Núria Serrana, documentació, Lluís Gavaldà, us desitgen la millor tardor possible i, si pot ser, amb música i amb el cel obert. Que vagi bé. Adéu.

0: Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous de 2 a 3 de la tarda amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Escoltes i CAT.
2: Hola, hola, què tal?
3: Sembla que el setembre va acabant i arriba la tardor. He de dir que a mi em fa bastanta il·lusió començar a veure els paisatges ataronjats, escalfar-me el cafetó i agafar una jaqueta primeta per anar al teatre, tu no, Sara?
2: Sí, totalment, perquè...
3: Aquest feeling, eh?
2: A més, ja sabeu que aquí mai en tenim prou de teatre, sigui primavera, estiu, tardor o hivern.

0: Rèplica, la teva cita teatral dels dilluns al vespre.
1: Aprofitant que per aquestes dates se celebren els Premis de Teatre Barcelona, avui parlarem d'alguns d'aquests 87 muntatges que opten a premi en alguna de les 19 categories. De fet, hem de dir que la proposta amb més nominacions d'aquesta edició és El Barquer, del Teatre Lliure.
2: Resulta que fa 3 dies uns jardiners estaven tallant la gespa i es troben un cos al pantà.
3: En Simus era de Lira. En aquell moment va córrer el rumor de que era un informal.
4: Et vaig dir que ho volia deixar, et vaig explicar el perquè, et vaig dir que ja tenia massa sang a les mans. 4 setmanes després, el Simus havia desaparegut.
1: I, per tant, El Barquer acumula 5 candidatures. Millor espectacle, millor direcció per a Julio Manrique, millor interpretació per Roger Casamajor i 2 mencions en la categoria d'interpretació de repartiment per la Imma Colomer i l'Anna Güell. Ara bé, ja fa 13 anys que va néixer el que m'atreviria a dir que és la revista i cartellera digital d'arts escèniques de referència a la nostra ciutat. Un projecte com aquest es va crear el 2013 per iniciativa d'un grup d'espectadors que trobaven a faltar una revista i una cartellera unificada, exhaustiva i també recomanada de la programació d'arts escèniques de Barcelona. Per això avui hem convidat a 3 figures importants d'aquests premis de Teatre Barcelona. Per una banda tenim la Marília Samper, directora d'una de les obres més nominades d'aquesta edició, que és Com vaig aprendre a conduir. Benvinguda, Marília. Què tal, com estàs?
5: Molt bé.
1: Al teu costat tenim l'Andreu Rami, que a banda de ser autor i intèrpret, també formes part de Teatre Barcelona, oi?
6: Bon dia, sí, sí. Membre de Teatre Barcelona, vam començar el projecte fa 13 anys.
1: Exacte.
6: I aquí seguim, al pie del canyón.
1: I finalment també comptem amb la mirada d'un fantàstic recomanador teatral, com és en Carles Armengol. Encantada també de tenir-te per aquí, Carles.
7: Gràcies, igualment.
1: Doncs un plaer, estem ben acompanyades, ara sí que podem començar. Tenim 87 muntatges nominats en unes 19 categories, no? Dit així ràpid.
6: Sí, és que hi ha moltes propostes molt interessants a la temporada teatral de Barcelona i el problema realment és fer les nominacions. Perquè és quan hi ha tant de talent i hi ha tants bons espectacles i artistes que fan propostes tan xules, com tries? Els premis sempre són una cosa feixuga de fer, perquè d'alguna manera has de seleccionar el que sí i el que no, i tots tenim gustos que són molt diferents, i tants culs, tants gustos, i tants espectadors, tants gustos.
1: Exacte.
6: Però al final s'ha de fer un rànquing, d'alguna manera.
1: Sí, hi ha molt de talent a Catalunya, també. Jo d'entrada començo amb una pregunta així general, us la llenço. Què creieu que diu aquesta edició dels Premis Teatre Barcelona sobre el moment que viu el teatre a la ciutat ara mateix?
6: Crec que hi ha molt de talent local, molta autoria catalana, molts autors que han crescut a l'ecosistema teatral de Barcelona, a la Sala Beckett, a la Flyhard, als teatres públics de la ciutat, i que han elevat la qualitat dels textos i de les propostes a un nivell que no tenim res a envejar a d'altres capitals mundials.
1: Totalment, sí, sí. La resta, penseu el mateix?
7: Sí, sí, sí. Bueno, jo crec que mires les nominacions i et fa i es reflecteix una mica això, tot això que deia l'Andreu. És cert que potser haguessin pogut ser unes altres nominacions o alguns altres noms i també ho hauríem vist igualment, perquè, com deia ell, a l'hora de votar, suposo que després ho explicaràs, el sistema de votació de Teatre Barcelona per
1: Exacte.
7: Crear les nominacions és també una mica complex i no són unes poques persones, sinó que són bastantes, i llavors això és un resum de tot el que s'ha decidit entre aquelles persones. Hagués pogut sortir un altre mapa, però vaja.
1: Per aquí.
7: Sí, sí, sí, sí.
1: Clar, de fet tenim aquesta combinació dels vots del públic i aquest jurat més professional. Què creieu que aporta aquestes dues mirades?
6: Els Premis Teatre Barcelona van néixer en origen com uns premis que volien reflectir el gust dels espectadors teatrals en el seu sentit més ampli. O sigui, sí que veiem en origen que hi havia uns quants premis teatrals, en aquell moment hi havia menys que ara tenim la sort que com l'ecosistema també s'està enfortint i s'està consolidant en molts sentits. Doncs ara tenim els Butaca, els Premis de la Crítica, els Premis Núvol, que també donen reconeixement a les arts escèniques. Bueno, hi ha molts premis d'arts escèniques i això està molt bé. Però nosaltres què veiem? Teatre Barcelona era un portal que havíem creat espectadors de teatre. de teatre. Gent que érem públic, raso, i que volíem crear una web d'espectadors per espectadors, on, si no teníem la sort de tenir un amic teatrero que ens deia vés a veure això, vés a veure l'altre, poguéssim trobar un lloc on ens recomanés gent.
1: Clar, aquesta prescripció cultural...
6: Sí.
1: Que ara potser també la podem trobar a xarxes o depèn de com.
6: Mira, és curiós, perquè el internet s'ha trencat ara. És com que estem en un moment en què va haver l'auge de les xarxes socials i ara han entrat les IAs a arrasar-ho tot i ha tornat a canviar una altra vegada com ens relacionem amb les xarxes socials. I allò que nosaltres vam pensar que era una bona idea el 2012, ara... se segueix reafirmant el 2026, perquè realment doncs mira, el teatre, no sé si ho recordeu, vosaltres éreu també tuitaires, Marília i Carles.
5: No,
6: no?
5: Eva, jo estic molt fora
6: però,
5: de tot això.
6: Però el dels postfunció, el hashtag aquell postfunció que va articular un seguit d'opinions a xarxes socials, allò va ser...
7: Sí, ho recordo, no el seguia gaire jo tampoc, però sí, sé que hi era, sí.
6: Doncs allò va ser com un auge d'una manera de recomanar-se teatre a xarxes socials, i això ha desaparegut ja. Sempre necessitem un fòrum, un àgora on recomanar-nos teatre més enllà d'això, de tenir la sort de que tens un amic teatre o no. Llavors, els premis va ser una mica de dir, ostres, ho porto molt a l'extrem, però Los Morancos és un dels espectacles que quan ve a Barcelona té més públic i mai estarà nominat als Premis de la Crítica, o la comèdia, l'humor, l'estand-up, la comèdia, són categories que solen quedar fora d'uns premis més convencionals, uns Premis de la Crítica. Doncs està bé fer una mirada a la cartellera des d'un punt de vista més ampli, més desacomplexat, més de com espectadors de teatre, que avui anem a veure Los Morancos i demà anem a veure l'Emma Vilarasau fent Beckett al lliure. I som així, tenim uns gustos molt, molt, molt variats com a espectadors.
1: Exacte, sí, sí, i seran tenim de la riquesa també que ofereix tot tipus d'espectacles perquè nosaltres els puguem gaudir. De fet, el muntatge de Com vaig aprendre a conduir, Marília, competeix com a millor espectacle teatral i suma candidatures per la direcció justament teva i la interpretació també de Mireia Xalà i el treball de repartiment d'Ivan Benet, i si voleu escoltem una mica el tràiler perquè trobo que també n'hem de parlar.
8: Així que et vam treure els bolquers, vam separar les teves cametes rebessudes i al vell mig de les teves cames hi havia només una coseta.
9: Em vaig adonar que pedofília no volia dir que tinguessis molts gasos. Un típic dinar pedofil.
8: Miri, iaia!
10: Ai, si a la coseta li creixen encara una mica més, li haurem de comprar un carretó!
11: Hola, partit del diumenge, Big Papa, eh?
9: Un sopar de celebració. Tinc 16 anys.
1: Molt bé, aquestes cançons que també van sonant. Com definiries aquesta peça per les persones que potser no van tenir el plaer de gaudir-la? Perquè ens fem una idea així ràpida.
12: És una peça que juga molt amb la teatralitat, amb la pròpia idea del teatre, no? que és un contenidor per explicar coses, però servint-nos de la pròpia ficció i evidenciant-la, no? O sigui que d'alguna manera podem utilitzar llenguatges com pot ser cançons, com pot ser l'humor, no? Per explicar qualsevol cosa, no? En aquest cas és una funció que tracta sobre la pedofília, no?
1: Exacte, sí, sí, tracta temes potents. No sé com ho vas abordar tu a l'inici, si t'esperaves que això acabés amb tantes nominacions i que tingués l'èxit que ha tingut.
12: La veritat és que no, és una sorpresa i va estar molt sorprenent la reacció del públic a les funcions, a l'estrena, no? L'impacte que va tenir amb el públic, i això és una cosa que m'ha agradat molt i que això és el que persegueixo amb el teatre, no? Que pugui provocar reaccions en el públic, no? Però la veritat és que no les tenia totes amb mi, o sigui, és una funció del 97, no? És antiga, en realitat. Tot i que el tema és molt vigent, o sigui, ara veus la funció i no et sembla que sigui una funció de fa tants anys, però, bueno, és una funció que tracta sobre la pedofília, escrita per una dona, o sigui, no era gens apetecible per cap productor i director de teatre, o sigui, jo la vaig portar a diferents llocs i fins que la Beckett es van atrevir a fer-la, no? Però era una funció que ningú no volia.
6: Uau, no sabia això, és superinteressant.
1: Sí, quant de temps feia que la teníeu, que la tenies a la butxaca?
12: Va ser una mica ràpid, en realitat. Va ser com... la vaig tenir un parell d'anys. Fins i tot és una funció que em va arribar a través d'un amic que viatjava a Nova York i li vaig dir, porta'm teatre, escrit per dones, no? I em va portar molts textos i aquest era un d'ells. I fins i tot a mi... en un text que em feia por, parlava de coses que jo ja he parlat en el teatre, no? Aquestes violències sexuals, violències contra les dones, però clar, la forma de la funció em feia una mica de respecte, no era gens fàcil per tot aquest joc teatral, no? que dius, ostres, això com s'ha de fer perquè no sembli una funció
1: banal,
12: saps? Com es pot preservar la gravetat del tema, no? Però bueno, sabia que la volia fer i això, i vaig anar buscant qui la volgués fer.
1: O sigui, aquesta història està explicada des del record de la protagonista, sí. Per tant també juga amb això de la memòria, de si ben bé el que tu recordes és tal qual com ho recordes, sí. o també la teva memòria va com canviant, potser, aquestes escenes.
12: Sí.
1: Vosaltres, que potser ho veu veure des de la vessant dels espectadors, com ho vau viure?
6: Mira, jo t'ensenyo el meu braç, que pots veure ara, els pèls de punta. O sigui, per mi va ser molt impactant, vaig anar al dia de l'estrena i em vaig quedar molt, molt impactat. Tu quan la vas veure, Carles?
7: No sé si era l'estrena, em sembla que no, però bueno, dels primers dies. I sí, bueno, tot això que deies, de clar, de que passa el temps i les coses van canviant, o també com et van manipulant, com la van manipulant a ella perquè ho vagi veient d'una altra manera, no? Que això també era un joc molt interessant. I jo vaig quedar molt atrapat amb el personatge, sobretot la interpretació de l'Ivan Benet. A mi em va, és el que em va, em va copsar molt.
12: Sí,
7: per la naturalitat amb la que ho fa i d'una forma, doncs, no d'una forma, no d'allò norcatípic, sinó que, bueno, d'una forma que de mica en mica, fins i tot ell, el personatge et posa en dubte de que allò pugui ser, no sé si ell s'ho està inventant, i al final veus el que veus, no?
6: Clar, com, sí. I com vas reconeixent el mecanisme de la manipulació,
7: sí.
6: I n'ets conscient de com va funcionar, no? I ho pots reconèixer en la vida, que és una de les coses boniques perquè serveix al teatre, no?
7: Sí, i això de relacionar-ho amb el teatre, doncs, clar, no deixa de ser un teatre tot el que ell construeix a la seva vida perquè allò no se sàpiguen.
1: Què diríeu que ha de tenir un espectacle perquè més enllà de les nominacions deixi petjada en el públic?
6: Que tingui aquesta capacitat d'emocionar cridant el que et ressona per dins. No sé, hi ha molts temes que ens toquen en el nostre dia a dia, i és que hi ha tants espectacles com el que dèiem abans, hi ha tants espectacles com espectador, realment. Cada persona té els seus motius i cada persona trobarà a la cartellera de Barcelona els seus motius perquè li ressoni un espectacle.
7: Un bon text també a vegades hi fa molt,
12: tot exacte.
7: I que també defenso teatre que no tingui gaire text, eh? Vull dir, no m'agrada
1: sí,
7: tot.
1: Sí, estem a favor del mim, també.
7: Sí, m'agraden moltes coses, però vull dir que en aquest cas, a vegades quan hi ha un bon text tens com a mínim una base en la que et pots agafar i que surti alguna cosa molt bona. A vegades no, eh?
12: Però, sí. Jo crec que la clau és que el teatre pugui dialogar amb el món, no? Amb la societat, no? Amb el públic. Que el que veiem sigui alguna cosa que ens estigui passant, no? Que parli de nosaltres. Cadascú busca el que necessita el teatre, no? O sigui, per mi jo necessito que les històries tinguin una transcendència més social, més allà d'allò íntim, no? De la història íntima, individual, no? Ara mateix, que ja en d'altres moments em va interessar molt. Ara crec que necessito que apel·li alguna cosa més enllà, no?, de l'individu. I m'agrada molt, o sigui, el text, m'agrada l'emoció, però també m'agrada molt la dansa. O sigui, que a vegades m'emociona molt més veure alguna cosa, un espectacle molt visual, amb un altre llenguatge que el que jo faig.
6: A mi m'encanta una cosa del teatre, que és algo que no tenen altres disciplines de ficció, mira, audiovisuals amb una plataforma a casa teva, això no ho té, que és el fet de la comunitat, d'estar veient una història amb gent alhora que s'està emocionant alhora pel mateix, quan hi ha una reacció del públic total, una respiració del públic, passava com vaig aprendre a conduir, que hi havia moments que tot el públic es quedava glaçat alhora i hi havia reaccions que eren conjuntes, i això és un poder que en moments d'aquests amb els que estem ara de molta individualitat, d'això, que estem molt alienats fins i tot en en el consum de la música. Cadascú escolta les músiques que li recomana l'algoritme, el que se suposa que t'ha d'agradar, i ho fas com sol, no compartint en el mateix lloc, en el mateix moment. I això és una de les màgies que té el teatre i que la fa tan poderosa.
1: Totalment. I no sé si havíeu pensat, que ara m'ho ha fet recordar la Marília, que cada vegada més jo em trobo amb obres que barregen moltes disciplines. Mm-hmm. Que tenim l'audiovisual, de sobte una mica de físic...
6: Teníem una categoria als premis, que és l'escena híbrida.
1: Sí. Clar, és que amb categories us deveu tornar bojos analitzant.
6: O categories que tenien sentit fa 5 anys i de cop dius, és que el teatre és que ha canviat en poc temps, i el que abans escena híbrida es podia considerar que utilitzaven noves tecnologies o sí, que feien hibridació de llenguatges, ara tot està allà. Tots estem en un llenguatge absolutament...
7: Sí, però escena híbrida hi ha uns espectacles molt concrets que potser els pots catalogar així, que estan nominats aquest any, però després hi ha obres de text, recordo un muntatge que s'ha fet aquest any de Little Women, de Mujercitas, aquesta adaptació que es va fer per la Lucía del Greco, que barrejava tot,
6: sí.
7: I era un espectacle eminentment teatral, però hi havia dansa, hi havia una composició estètica determinada, una aposta per fins i tot per l'adaptació, perquè agafa el llibre i li va donar la volta. També era una proposta teatral, però que utilitzava moltes eines no típicament teatrals.
1: Mm-hmm. Clar, no tan clàssiques.
7: Il·luminació, recordo una il·luminació molt espectacular, també, molt concreta, molt...
1: Sí, què diríeu que ha canviat més respecte a l'inici, potser, de quan van començar aquests premis? No sé si el 2013, quan es va crear Teatre Barcelona, ja també es van iniciar els premis, o va ser més tard?
6: Va ser un pèl més tard, i no m'equivoco, el 16 o el 17,
1: val.
6: No?
1: Tu, Carles, uns anys més tard.
6: Carles té més bona memòria que jo.
7: Bueno, és la novena edició, aquesta és la novena edició.
1: Doncs caldrà fer una mica de restes i ja ho tindríem.
7: I a més, les tres primeres edicions, si no recordo malament, no hi va haver gala.
6: Sí, era digital, perquè vam dir, nosaltres som un projecte digital, fem-ho digital.
1: Ah,
6: i llavors ens van començar a dir, no, si s'han de celebrar coses, fem-ho. Igual que el teatre és presencial, fem-ho presencial, i també vam voler agrupar la gent, que això és una cosa que ens passa molt, i l'any passat l'Anna Rosa Sisquella de Goll de Gom, a la gala, quan va pujar a recollir un premi, és el que va agrair, i em va semblar una cosa molt, molt intel·ligent i molt encertada d'apuntar, que és que han desaparegut espais de trobada també pels propis professionals. O sigui, ella deia, quan vam començar, sortíem de funció i tots ens trobàvem en el mateix bar. El que venia del Poliorama, el que venia del Llantiol, el que venia d'una sala alternativa i de la sala gran, i tots ens trobàvem per fer les canyes al mateix lloc. I ara, doncs, moltes vegades ja no hi ha ni canya, o ens enviem un WhatsApp. I doncs els espais de trobada són importants, mantenir-los i llocs on ens puguem trobar els que estem en la gestió de les coses, no? La gent de comunicació, la gent de taquilla, dels tècnics, els recomanadors de teatre, els espectadors de teatre i els actors, el director, les directores, les autores, que estigui tothom junt i fent una cervesa compartint espai.
1: Sí, que entenc que abans això passava més que no pas ara, aquestes trobades.
6: Hi ha pocs espais, de trobada. Sí, sempre està bé una mica de merder, no?
1: Exacte, totalment.
7: També la cartellera s'ha amplificat molt.
6: Sí.
12: Clar, hi ha molta més cosa, no? Abans érem quatre gatets, no?, que feien coses...
1: Que us coneixíeu, que ja us veieu tota
12: l'estona. O sigui, jo no ho vaig viure aquí a Barcelona, perquè jo no vivia aquí, però jo vivia a Sevilla, i hi havia aquest context, no? Jo sé que aquí era el Barrabal, crec, que era on anaven tothom, no?
1: El Barrabal, no ho sabia.
12: Sí.
6: Sí, i mira, fins i tot l'altre dia estava un col·loqui de la sèrie Rabalejar.
1: Sí.
6: I explicaven que el Can Lluís era un lloc on sovint anaven a dinar actors, sí, i on es feien les cerveses després de funcions.
1: Que
6: també.
1: Que fort.
6: Sí, bon espais que era com... Clar, no hi havia mòbil. Yeah. Llavors...
12: És això, no? O sigui, tota la tecnologia ens ha distanciat, en realitat,
1: sí,
12: no?
1: Sí, això sí que sap greu. Bueno, ho hem d'anar recuperant, a poc a poc.
6: De provocar espais de trobada.
1: Sí,
6: i de diàleg, de conversa, perquè això també fa que molta gent o bé es conegui o surtin projectes interessants també de conèixer, de desvirtualitzar-te. És bonic.
1: I també el tema musicals és una cosa que sembla que està tornant a créixer, perquè perquè aquesta vegada tenim L'amor venia en taxi, Germans de sang, mm-hmm. que els tenim també nominats, i el musical, per tant, continua tenint un públic diferenciat, o creieu que cada vegada forma més part d'aquest circuit teatral?
7: Fa temporades, també, això, perquè de cop i volta ara aquesta, semblava que sí, però ara aquest any hi haurà bastants musicals, però tots són reposicions,
1: mm-hmm. o gairebé tot. Sí, això tot, sí que passa. Mm-hmm.
7: Aquest any moltíssimes reposicions.
6: Sí que és veritat que hem tingut anys de cop era una temporada molt anòmala, això, quan vam tenir el Germans de sang, L'amor venia en taxi, però veníem també de la Marmota, o sigui, del sí. Maricel, molt musical, Ànima, molt musical en català, de gran format, i ara aquesta temporada ja no repeteix.
7: Sí, sí, són molts que ja s'han fet, que venen de fora, molts d'ells,
6: sí.
7: Bueno, Germans de sang repetirà. Ah, llavors, a vegades, hi ha temporades...
12: Que també està molt bé, perquè a mi em fa pena que les coses morin tan aviat,
7: sí.
12: no?
7: Sí, sí, sí.
12: Que no, mai no propiciem que es facin
1: segueixi.
12: Temporades, no? Que pugui venir tothom, no? I al final, jo crec, hi ha una cosa que jo em queixo molt, que el teatre, al final... l'acabem fent per una poqueta gent, no?
6: Mm-hmm.
12: I llavors tot bueno, acaba tenint tot una mica un tint, no, una miqueta snob, no, o sigui, el teatre no s'obre a la totalitat de la població, no? I jo crec que si apostéssim per tenir els espectacles més temps en cartellera o tornar-los a fer, no?
1: Clar.
12: Això animaria la gent que vingués, perquè el teatre al cap i a la fi és i ha de ser popular.
6: Mm-hmm.
12: I ja tothom hauria de poder venir, no?
1: Exacte.
12: Tenir l'oportunitat de trobar-se amb l'experiència.
6: És superencertat això, i de fet és que passen anomalies de la cartellera com una bufeta de temps, que és un dels espectacles que està nominat a millor autoria original, un text de la Marta Butxaca, una comèdia amb el Ramon Madaula, la, bueno, ha estat al Teatre Goya i a la Villarroel, ha fet dues temporades exaurint totes les localitats i no té teatre per tornar. Una comèdia que està funcionant com un tiro.
1: Clar, això clar, no pot ser.
6: A Madrid, quan una cosa funciona, la tens tres temporades seguides omplint cada nit el teatre. I aquí és com que no... per les dinàmiques que tenim de programació no aconseguim que això passi, i és el que al final convida més gent a venir al teatre.
1: Sí. Exacte, és estrany, no?
7: A veure, ja és que aquí es parteix de la idea, pel tema de programacions, que les obres han de durar 3 setmanes, 4.
1: Ja.
7: I ja està. Sigui el que sigui. I a no ser que sigui un musical o una comèdia que esperen que tingui i tal. Però després un drama o una obra

0: diners públics.
1: Però jo crec que aquesta idea, i això és una opinió meva que ha anat canviant amb el temps, però aquesta cosa de generar cosa nova, cosa nova, cosa nova, cosa nova, per poquet temps, jo crec que està donant una informació també errònia de la professió, del teatre, no? O sigui, no... és tot molt, molt efímer, no?
0: Uh-huh.
1: I crec que això no ajuda a que el teatre sigui el que ha de ser, no?
2: Sí, de vegades busquem aquesta quantitat de produccions per sobre de la qualitat. Sí.
3: A Teatre Barcelona, nosaltres cada setmana, amb l'equip, els dijous ens reunim i a l'oficina agafem tota la cartellera de Barcelona, de dalt a baix, i la pentinem. I anem mirant, a veure, què posarem a la newsletter del dilluns, què posarem al butlletí del dijous, què posarem a què es destacarà a la web... Hi ha vegades que estem mirant 500 espectacles, 500 en un moment. O sigui, 500 en una setmana. És que és impossible, és inabastable.
2: Sí, i això també es traspassa una mica a les plataformes de streaming i una mica a la funcionalitat del món en el que vivim, on sembla que hi ha de tot per sobre de les nostres possibilitats del temps que tenim.
4: I això també crea una roda, perquè, clar, llavors, si un actor està fent una obra 3-4 setmanes, per quan acaba allò ja està compromès amb un altre. I ja no només no l'actor, el director i tots, llavors clar, tornar a fer aquella obra amb aquell repartiment, o que jo el director hi pugui ser, i doncs potser vol dir que ja has d'esperar un any, o has d'esperar...
1: Sí, o has de fer substitucions,
4: sí,
1: no?
4: Sí. Ara tornarà l'herència.
3: Sí.
4: No sé, dos anys després, o un any i mig.
3: Un espectacle que es va convertir en un fenomen popular, no? Que en aquell moment les entrades van volar, tothom volia anar-hi, i ara ves i torna-ho a explicar. Te'n recordes allò que fa 3 anys va ser un fenomen?
2: Ara torna. Sí, bé, més val tard que mai, però a veure si mica en mica anem arribant menys tard. Però ara, abans que marxeu, us posaré unes cançons perquè el que fem amb les entrevistes és una cadena de recomanacions musicals. Aleshores, escoltareu la cançó que va recomanar l'Albert Pérez de la companyia A Tres Bandres i la Marion Batriu, directora del Festival TNT, i després haureu de vosaltres recomanar una cançó. Pot ser del vostre gust, la que vulgueu. Escolteu a veure com us sona això.

0: Com us sona això? Dos estils totalment diferents. Quins sembla més als vostres gustos?
1: Aquest segon, probablement.
2: A mi m'agrada tot. Jo sí, jugo a alterar l'algoritme, que no sàpiga qui sóc.
0: Exacte, s'ha de fer. Sí, molt bé, doncs vosaltres en els vostres auriculars què sona normalment? Que ho farem sonar als següents convidats i convidades.
1: Jo sóc molt retro, cada vegada més. O sigui, escolto molta música dels 80, dels 90, de la meva adolescència.
0: Sí, és molt bona època.
1: No sé, mira, jo recomanaria, i és una canció que de vegades em poso perquè em posa, que és el Under Pressure de David Bowie.
0: Un hit.
2: Tamacla,
0: sí,
2: brutal.
0: Sí, sí. Molt bé. Sí, sí. Molt bé, doncs ens l'apuntem. I vosaltres voleu recomanar alguna cosa?
2: Sí, jo estic absolutament obsessionat ara amb Comare, del Gerai Cortés.
0: Sí.
2: L'última cançó que ha tret el Gerai Cortés, l'últim disc del Gerai Cortés és increïble, el disc popular. Em sembla un artista increïble. I Comare, o sigui, ara mateix és... estic parlant amb vosaltres, però per dintre estic cantant aquesta cançó.
0: Això
3: doncs
0: passa.
3: No et sabria dir ara un tema concret, però bueno, quan deies d'artistes o tal, doncs sí, m'agrada, no sé, m'agrada Maite Martín, m'agrada Rosalén, m'agrada molta gent.
0: Molt bé.
3: Algo de Maite Martín. Sí.
2: Increïble.
0: Mira, doncs segur que ens alegra l'entrevista següent totes aquestes grans cançons. I moltíssimes gràcies, Marília, Andreu i Carles, ha estat un plaer.
2: Gràcies.
3: Igualment.
2: Gràcies. Gràcies. I visca el teatre.
1: Visca.

I ara passem a una altra cosa, perquè aquests dies al Tantarantana tenim una obra amb el títol de No Gender, que parla sobre el gènere no binari i que té un únic personatge, que és l'actor, cantant i ballarí Odin Maldonado, que va iniciar aquest procés creatiu quan paral·lelament ell mateix també estava transicionant. Quanta violència pot arribar a haver en la mirada dels altres o en l'acte de disgregar, com passa amb el gènere? Com es viu en primera persona? Quines estructures o normes socials fan que un fet com aquest pugui generar una segregació tan ferotge?

0: Per entrar una mica més en l'univers d'aquesta peça, tenim al telèfon el Salvador S. Sánchez, que s'ha encarregat d'articular la dramatúrgia de l'obra i ara podrem xerrar uns minutets. Hola, Salva, benvingut. Com estàs?
1: Hola, bona tarda. Pues encantat de xerrar amb vosaltres.
0: A mi, primer de tot, m'agrada saber quina és la conjunció d'elements que fa que la gent acabi fent una feina concreta, no? Com en el teu cas, m'interessa saber per què has anat a parar a fer la dramatúrgia d'aquesta peça al costat de l'Odín Maldonado i el Ferran Carvajal, el director.
1: Doncs, mira, és una bona pregunta per a aquest projecte, perquè realment, bueno, són d'aquestes feines que t'arriben de sobte, no? Va ser com un autèntic regal que va ser inesperat i va ser arrel d'una recomanació. O sigui, una companya meva que vam estudiar junts a l'Institut del Teatre i que són companys de professió des d'aleshores, la Judit Pujol, que és directora de teatre, bueno, va recomanar el Ferran Carvajal, el director de la peça, que estava buscant dramaturga pel projecte, i per les característiques del projecte, tant a nivell formal com a nivell de temàtica, li va dir, ostres, doncs per què no truques al Salva, no? Que a nivell de temes de gènere doncs està molt interessat i ha treballat molt, i aquest tipus d'acompanyaments també de processos artístics vinculats a processos personals, doncs també hi té experiència. I així va ser, vaig rebre la trucada del Ferran amb el dubte que era un projecte que en principi doncs estrenava a Madrid, però sí, va coincidir que jo just començava també a fer una altra cosa a Madrid i mira, es van alinear els astres i vam quedar, ens vam començar a treballar per provar i la cosa va funcionar i fins aleshores.
0: Acabé, doncs una mica la Judit va ser aquesta Celestina, no? Aquesta gent és interessant, sí, mantenir-la, no? La gent que connecta a talents i ens va créixer, sí, sí. I heu treballat conjuntament i simultàniament tu amb el Ferran i l'Odín?
1: Sí, de fet va ser un procés molt interessant a nivell creatiu, perquè no va ser una dramatúrgia a l'ús, una dramatúrgia tradicional de a partir d'uns inputs un encàrrec estar tancat a casa escrivint, sinó que va ser una dramatúrgia que es va crear a partir de moltes trobades que vam anar fent al llarg de, jo diria que un any i mig, més o menys, de manera intermitent. Vam anar a fer com petites trobades intensives, tant d'improvisacions, com de converses, com de compartir materials que ja l'Odín, que és el creador principal de l'espectacle, tenia.
0: Val.
1: I també un procés, evidentment, molt llarg de documentació.
0: Per part
1: teva.
0: Fins
1: i tot també, per part de tot l'equip.
0: Mm-hmm.
1: Sí, per part de tot l'equip. Fins i tot, abans que jo entrés al projecte, de fet, el projecte va tenir una connexió inicial a Barcelona, perquè van fer com unes jornades a la sala Beckett on van convidar a gent del col·lectiu trans a compartir les seves experiències. Això va ser també com una primera primer punt de partida, i després ja vam entrar en procés de documentació i de també com de buidatge de tots els materials que ja tenia l'Odín o que ja havien començat a treballar amb el Ferran Carvajal. Sí.
0: Clar, m'imagino que aquí tu aguantaves un pes bastant important, no?, en aquesta hora d'endreçar, triar, destriar, no?
1: Clar, imagina't, no?, a més un procés que està tan vinculat a un procés personal, que a més va evolucionar al llarg de la peça.
0: Això
1: perquè al principi
0: dir,
1: volíem,
0: sí,
1: parlar molt del no binarisme, i al final l'Odín va decidir començar la transició, no?, i llavors també doncs parlem de les transmasculinitats. Clar, aquest tipus de procés té una complexitat i de vegades també et fa perdre, en certa manera, la perspectiva, no? Ostres, al final és un producte artístic, quina finalitat, no? Quina funció volem que tingui, en funció d'això pues, hem de construir una dramatúrgia o una altra, perquè clar, arriba un moment que teníem tant de material que realment teníem com uns quants espectacles i vam dir, quin espectacle volem fer amb tot això? Perquè en podem fer uns quants.
0: Clar. I què ens fa plantejar-nos aquesta peça?
1: Doncs és una peça que planteja moltes preguntes i que jo crec que és una peça que ens posa un mirall. Bueno, d'una banda, primer, no? ens mostra un procés de transició de l'Odín, es mostra com la seva experiència personal, però el focus està molt posat en la resta, en l'altre.
0: Val.
1: No? En el qüestionament de l'altre, en l'acompanyament dels altres, en el qüestionament del sistema, en el procés burocràtic, mèdic, i amb tot el que s'ha de trobar aquesta persona, no, amb tots els obstacles i tota la confrontació contínua i el qüestionament continu que ha de viure una persona que pren aquesta decisió de fer el trànsit de gènere. Aleshores, jo crec que, bueno, m'agrada com explicar-ho com un mirall, perquè ens fa com mirar-nos a nosaltres mateixos.
0: Clar, és molt interessant això, em lliga molt, em fa pensar amb aquesta tensió, no?, que crec que de vegades existeix entre el sistema binari de gènere i les identitats no binàries, no? Crec que és delicat.
1: Sí, i a més, clar, ens pensem que això és un tema que només es planteja la gent no binària o la gent que decideix transitar de gènere, sí. Però clar, el gènere ens afecta a tots i a totes.
0: Total.
1: No? I tots formem part de la performance de gènere, tots decidim per formar un gènere, l'assignat o el no assignat.
0: Sí.
1: No? Aleshores, clar, al final, quan t'hi endinses i comences a fer-te preguntes, te n'adones que tots ens ho hem de revisar, no només cap a l'altre, sinó cap a nosaltres mateixos.
0: Clar. I també em preguntava que amb una història tan personal, no?, d'un procés creatiu també tan introspectiu, per dir-ho d'alguna manera, i potser en algun punt també dolorós, com es desdibuixa la línia entre estem fent una peça artística o estic fent aquesta peça per guarir-me, no? Jo, que sempre sóc del parer que no fem teatre per fer teràpia, no sé com ho heu tractat això.
1: Doncs, jo crec que el que l'Odín Maldonado, jo crec que va tenir l'encert de configurar un equip que l'acompanyés. Evidentment, també l'hem acompanyat a nivell personal, perquè vam viure molt de temps, no?, i plegats en un moment molt, molt específic del seu procés i molt important, però a nivell artístic, no?, l'hem acompanyat també, i jo crec que tota aquesta gent que l'hem envoltat, el Ferran Carvajal a la direcció, jo a la dramatúrgia, el Samuel Silva, que signa la il·luminació, però que també va compartir tot el procés creatiu, vestuari, el Bastian Iglesias amb el so, vull dir que ha tingut com tota una xarxa de companys i de creadors que jo crec que l'hem ajudat a donar-li aquesta perspectiva de tu vols explicar això, ok, t'ajudarem a que ho expliquis, no?, però li donarem també aquest punt de perspectiva i de distància. Tot i que l'Odín, malgrat la dificultat de tenir un procés, de fer un espectacle amb una història personal que estava vivint en viu i en directe, tenia les coses bastant clares i tot i que després hi va haver molt de dubte a l'últim moment de què volem dir, s'entendrà, arribarà, però amb el tipus d'espectacle que es volia fer, com que les coses estaven clares, jo crec que va ser fàcil de mantenir la perspectiva. Després la vida passa per sobre i hi ha decisions com quan l'Odín va decidir començar a prendre testosterona 6 mesos abans d'estrenar l'espectacle. Pues això va impactar, evidentment, en la dramatúrgia de l'obra. Val? I es va haver d'incloure i vam haver de revisar certes coses per parlar també d'això.
0: I tu, com a creador, com et relaciones amb l'autoficció?
1: Doncs jo em relaciono de dos maneres. Jo com a dramaturg, quan escric els meus textos, treballo molt a partir de... ara podem dir autoficció. Sí. Treballo molt a partir de material personal i faig un tipus de procés dramatúrgic que sí que es podria, no, catalogar com a autoficció, en el sentit de que jo parteixo d'una vivència personal per després transformar-la, no?, i elevar-la, delirar-la o modificar-la per explicar i perquè esdevingui en una història de ficció. Aleshores,
0: clar,
1: d'una banda jo tinc aquest vincle perquè realment jo hi treballo molt, quan treballo jo sol a casa amb els meus textos, treballo molt des d'aquesta perspectiva. I després l'altre vincle que tinc és aquest acompanyament, no?, de processos de creadors i creadores externs, no?, que ho he fet amb l'Odín Maldonado, ho he fet també amb molts artistes també de l'àmbit de la dansa que han treballat espectacles a partir de material personal, no? Aleshores, sí. També és un procés que gaudeixo molt, no?, d'ajudar algú a explicar la seva història.
2: Interrompo la respiración. Me detengo y paro. Paro de verdad. por un momento. Si el aire no entra ni sale, el mundo no me afecta y mi cuerpo no trabaja, no funciona. Dejo de respirar y dejo de ahogarme.
0: I creus que encara costa portar a l'escenari aquestes temàtiques o potser programar-les més aviat, programar espectacles que tractin això?
1: Doncs malauradament costa més programar-los. Sí, yeah. Jo crec que ja fa uns anys que hi ha molts creadors, creadores, creadoris que formen part del col·lectiu i que són artistes professionals, que, no, que per mi això també és un valor d'aquests espectacles i en concret de Nou Gender. O sigui, Odin és un artista professional, és cantant professional, és actor, porta molts anys... es dedica a això. De fet, una de les qüestions que tractem a l'obra i que parlem a l'obra és que, bueno, es va qüestionar durant molt de temps la transició per motius professionals.
0: Ostres!
1: No? Per com podia afectar la seva carrera. Aquest és un dels temes de la peça.
0: Clar, clar.
1: I això per dir-vos que per posar en valor també la factura i la qualitat d'aquests espectacles, que de vegades quan parlem de... d'aquestes temàtiques ens pensem que ens trobarem obres amb una factura menys acurada, no? Perquè potser no són artistes professionals. Jo crec que encara hi ha aquest prejudici també,
0: yeah.
1: I per sort fa molt de temps que ja hi ha molts artistes del col·lectiu que s'hi dediquen, que són professionals i que ens expliquen històries molt potents, però també amb una factura de molta qualitat. Això, no. A nivell de programació, crec que és una cosa que ens hauríem de revisar, perquè són espectacles, no? Amb Nou Gender van guanyar un premi a Sevilla, mejor sí. espectacle en el Festival Zenit, o si agafes també l'espectacle d'unes companyes que és Hermafrodites a cavall o La rebel·lió del desig, que és un espectacle que ha guanyat premis també de la crítica i que els grans teatres no han decidit apostar per programar, no? I dius, ostres, això és una llàstima i ens ho hauríem de revisar també, sí. des dels teatres públics.
0: Sí, sí, no? Totalment. Relacionat amb això, si realment col·labora en aquesta tasca de visibilització fer una peça així des del teatre, des de la pràctica escènica, estem contribuint
1: jo,
0: a aquesta...
1: Jo crec que sí, perquè el teatre, les arts en viu en general, tenen un potencial transformador molt gran perquè connecten directament amb l'emoció, perquè estàs veient un espectacle en viu en música, dansa, text, i algú que t'està compartint la seva experiència, que s'està obrint en canal, i llavors aquí s'obre un canal d'emoció i d'empatia que jo crec que altres mitjans no tenen aquesta capacitat, o almenys amb aquesta intensitat, no?
0: Sí.
1: Llavors jo crec que des d'aquest potencial transformador que té el directe i el compartir un espai i una estona directament amb la persona implicada, no? I amb els artistes que t'estan explicant la història, jo crec que potser és una visibilització que es fa més a comptagotes, no? Sobretot si són peces de petit format, però que la gent que ve i que connecta amb l'espectacle es transforma i realment li canvia la mirada.
0: Doncs, Salva, moltes gràcies per apropar-nos una mica més a aquesta història, a aquesta creació, i des de Rèplica us convidem a passar a veure Nou Gender des de dins, des del Teatre Tantarantana, que teniu temps fins al 4 d'octubre.
3: Estàs escoltant Rèplica. Tota l'actualitat de les arts escèniques amb Ben Molina i Sara Vinyals.
0: I ara és moment de fer-vos una mica un mapa d'algunes de les propostes d'espectacles que tenim en cartellera aquesta setmana, i començarem fent recordatori d'aquell cicle de Tardor en dansa que ja va començar a principis de setembre, on cada setmana s'exhibeixen diferents peces de dansa, la majoria breus, per diferents localitats de Catalunya.
4: I diria que aquesta setmana és el torn de Montgat, oi? Què hi tenim?
0: Doncs sí, podrem trobar un total de 4 espectacles, entre ells el darrer treball de la companyia LLA, que du el títol de Pelvis Loca, del qual ja podem intuir quina és la part del cos que, sí, que vehicula, no? La partitura física d'aquesta peça, la pelvis, esclar. I mouen aquesta part per connectar amb una ràbia que és fruit de preguntar-se quina és la nostra identitat com a individus. I el que veurem serà una mena de viatge cap a una recerca interior. Dura 12 minutets, la peça.
4: Breu. Mira, assequible.
0: Sí, perquè a més fan aquest format que primer hi ha una peça que està 12 minuts, després una de 10, vull dir que ho pots veure tot en una mateixa franja horària. I es podrà veure allà a la plaça Mallorquines de Montgat, aquest a les 12 del migdia. Em sembla a partir de les 12 és quan hi ha tots els espectacles. Mira, que
4: després
0: que
4: anem a fer el vermutet, estupendo.
0: Totalment. I a part d'aquesta peça de pelvis loca, també hi ha altres espectacles dels que ja vam parlar prèviament, com el de Jarana, de la Laia Santanach, Dosis, de la companyia Una i Una, o Le Passants, de la Patricia Hastaway i el Noé Ferell.
4: I un altre dels esdeveniments importantíssims que té lloc aquests dies és el Festival Temporada Alta, que trobem allà a Girona, i aquest mateix cap de setmana sembla que ja hi ha els primers espectacles programats.
0: Així és, per exemple, el 4 i 5 d'octubre es podrà veure Has Been, de Martin Zimmermann, creador suec, i Sibi Larvi Cherkawi, un ballarí i coreògraf belga, i junts van crear aquesta peça, que és una tragicomèdia amb dos personatges, que són ells mateixos, els interpreten ells dos, amb música en directe i sense text, tot plegat per parlar del pas del temps, les esquerdes, el deteriorament, i com us deia, el títol és Has Been, que és aquesta conjugació verbal que fa referència a una cosa que ja està en el passat. I tot això es podrà veure al Teatre Municipal de Girona.
4: Déu-n'hi-do, pinta bé. A veure, més propostes del Temporada Alta.
5: Alejandra, por favor, por favor. Yo te considero una chica inteligente, muy inteligente. Pero ¿qué vas a decir ahora que por qué haces unos vídeos en YouTube? Mira, Alex.
0: Una segona proposta és la que ha dirigit la Maria Goirizelaia amb l'actriu Gemma Matarranz com a únic personatge, i és un monòleg que parla sobre la maternitat, la identitat, els drets trans, la fragilitat, els prejudicis, unes temàtiques que s'exploren a través de la situació d'una mare que es troba amb la voluntat del seu fill d'iniciar un procés de transició. I ho podrem veure el 3 d'octubre al Teatre de Salt.

0: M'encanta aquesta cançó, és xula.
1: És molt bonica, aquest musical m'agrada molt.
0: Exacte, ara per les fans del musical, què tenim?
1: Sí, sí, hi ha coses, hi ha coses. Tenim una opció que segur que us crida l'atenció, que és Tu, jo i vosaltres i les cançons del Daniel Anglès i la Pilar Capellades.
0: Mira, uns grans. Només hi seran ells a l'escenari?
1: No, perquè també hi haurà el Sergi Cuenca al piano i llavors les tres s'encarregaran de fer viatjar a les espectadores al cor del teatre musical a base de recuperar doncs, cançons mítiques d'aquest gènere. I si us agrada el teatre musical, de veritat, és que us la sabreu segur.
2: L'Adriana es prepara una petita maleta i se'n va. Clarissa, que te'n vagis. Fins que jo no decideixi què fer amb la meva vida. Quan surti per la porta.
0: I ara no marxem de Girona perquè a la sala La Planeta i fora de la programació del Temporada Alta també passen més coses.
1: Sí, sí, el que hi ha aquí és un monòleg amb el nom de Clarissa com a títol i la seva directora, la Lali Álvarez, ho descriu com una comèdia sobre el retrobament amb les ganes de viure.
0: Una comèdia, eh? Sí. Sonava tens, això que sentíem ara, eh?
1: Sí, perquè el que volen és posar en valor i fer-nos veure que tot i que la vida tingui les seves parts tràgiques, doncs està plena de moments hilarants. Així que si això us sona bé, podeu passar per la sala La Planeta de Girona el dissabte 3 d'octubre.

0: I atenció, perquè a Barcelona toca estrena aquesta setmana al TNC. El Josep Maria Miró, dramaturg i director que ha passat per Rèplica, ha dirigit un nou text propi.
1: I com es diu?
0: Mira, el text es diu, aquesta peça, El Cadell, i tracta sobre una masia que ha estat a les mans de moltes generacions, però on hi ha un hereu que sosté doncs tot el pes d'aquest mas i de tot el que ha viscut. Aquest hereu és el que l'anomenen El Cadell, i haurem d'anar-ho a veure per saber qui l'interpreta, però de moment sabem que al repartiment hi ha intèrprets com la Mercè Aranaga, l'Alba Pujol, la Màrcia Cisteró, el Marc Terrida, que jo apunto que serà ell, aquest hereu. També hi ha el Roberto G. Alonso, entre altres intèrprets.
1: Clar, ha de ser algú una mica jove, no?
0: Sí.
1: Per ser El Cadell.
0: Sí, suposo que sí, així que el Marc té tots els punts.
1: Sí.
0: Però també hi ha altres intèrprets que estic segura que coneixereu.
2: Preciado va veure aquell pis despullat com el seu propi cos, com nosaltres en aquest escenari. Per això una taula i una cadira en un espai buit.
3: Explotat. Clar, estic molt cruel amb mi, m'estàs deixant en un lloc.
2: Que no et mereixes.
3: Què?
2: Que no et mereixes.
3: Que no
0: et mereixes. I d'estrena anem a una reestrena, perquè la Judit Colomer i el Pau Vinyals són al Teatre Acadèmia de Barcelona amb la peça Tendrament, que han creat conjuntament i que ja van estrenar la temporada passada a la Beckett. Ells dos són parella i aquest muntatge parla d'ells i de la seva relació, i la destilen fins a veure totes les fissures per on s'escola el dolor, però també la llum.
1: Home, és fantàstic. A mi em va encantar Tendrament. Jo crec que hem de... Els que no l'hagiu vist, ho heu d'aprofitar. També van passar per Rèplica, i si encara no us heu decidit d'anar-la a veure, us convidem a recuperar el programa on el vam parlar més a fons amb el Pau i la Judit, que, com comentava la Sara, seran a l'Acadèmia fins al 9 d'octubre.
4: Rèplica, les arts escèniques a ICAT.

0: Jo cada dia sóc més fan de la Meritxell Neddermann, sí. T'he de dir. Bet.
1: Jo no l'escolto molt i quan sento cançons així penso ho he de fer, m'encanta. És nova aquesta.
0: Sí, aquest tema l'ha tret fa res. Val. I el videoclip també recomano que el mireu perquè és una delícia.
1: Sí, els videoclips estan molt infravalorats i normalment són molt xulos. Doncs amb aquesta última recomanació tanquem el programa perquè, com ja sabeu, cada setmana la Sara Vinyals, jo, la Bet Molina i el Pol Regàs al control tècnic tornem amb més funcions, entrevistes, curiositat, recomanacions, tot això cada dilluns aquí a iCat.
0: I si no sempre que vulgueu ens podeu recuperar qualsevol dia, qualsevol hora a la plataforma 3Cat. Que vagi molt bé la setmana.
1: Adeu.

0: Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.
1: Escoltes ICAT.

Què tal, com esteu? Benvinguts, benvingudes al Delicatessen, sintonia d'ICAT FM. Avui amb un programa que girarà al voltant de dones que fan coses espectaculars. Ja sé que és un titular així com no massa treballat, però en definitiva és explícit i explica el que jo vull fer avui en aquest programa. Moltes vegades, un cop ja he triat el disc del dia, doncs pivoto al voltant del disc del dia i avui l'argument era aquest, perquè Aldous Harding serà la protagonista del nostre disc de l'aparador i per tant doncs buscava tota una sèrie d'artistes, dones, femenines, que fessin coses realment espectaculars i diferents, que és el que ens agrada. Com és el cas de la Hannah Francis, amb qui hem començat avui el programa, aquest Surviving You, la Hannah Francis, que serà una de les nostres convidades als concerts Delicatessen, els dos que ens queden, per si són nous amb això. Concerts Delicatessen són els que fem a l'antiga fàbrica Estrella d'Am, intentant aproximar-vos de manera gratuïta, perquè ens regalem invitacions per unes 250 persones aproximadament, en un lloc meravellós, tauletes, cadires, tots assegudets allà amb espalmetes, cervesa, vaja, una ganga. El que us regalem és una ganga, i amb artistes de primer ordre. I Hannah Francis al mes d'octubre la tindrem, i al marge d'això també tindrem un altre concert super especial, però aquest ja us en parlaré, perquè aquest està vinculat també al concert del als concerts del Festival de Feroe que fem al Poble Espanyol. Dit això, coses interessants, amb segell de dona, l'últim àlbum, per exemple, de Courtney Barnett, que em sembla una brutalitat.

Creature of Habit es diu l'últim treball de la Courtney Barnett, sempre amb cruesa, però en aquest últim àlbum també amb melodies que jo crec que són com molt agradables i que entren amb facilitat, però dient les coses clares, estem parlant de dones guerrilleres com la Beth Orton. L'altre dia li vam dedicar programa, us ho vaig recordar, que la tindrem el dia 13 de novembre al Poble Espanyol, al Festival Feroe. Jo crec que serà un dels concerts de la temporada. El disc, com a mínim, aquest The Ground Above, és un dels discos de la temporada.

sembla una bogeria. De debò que és de les coses que més estic gaudint darrerament. Em sembla increïble tot l'àlbum, em sembla increïble que la puguem veure en directe, i és que és una d'aquelles cançons, i tot el disc, senceret, que t'atrapa d'una manera espectacular. The Ground Above, Beth Orton. Feia temps que no publicava coses noves, i des del 2023 que no venia per terres catalanes, o sigui que una oportunitat de luxe per poder-la veure en directe. I us deia que l'excusa avui d'anar posant música protagonitzada per dones és que a l'aparador del programa hi posem una dona que també ha fet un disc sensacional. És Aldous Harding. El seu últim àlbum es diu Train on the Island, i la veritat és que la cruesa també hi és present, però d'una manera tan amable. Es pot ser cru i amable a la vegada. Aquí tenim l'exemple.

Train on the Island. La veritat és que és un d'aquells àlbums que tota la crítica s'ha posat de manera unànima doncs, a dir-ne meravelles, el mateix que amb el de la Beth Orton que escoltàvem l'altre dia. Hi han coses increïbles de...

introduint algunes paraules en castellà, cosa que no ha de ser fàcil per algú que és de Nova Zelanda. Tampoc no sé quina és la vinculació. Això es deia Worms, d'aquest últim treball d'Aldous Harding. Insisteixo en la gran quantitat d'àlbums interessantíssims. Després, que triomfin uns més o menys, perquè és una d'aquelles coses que a mi se m'escapa sempre. El per què alguns artistes aconsegueixen després omplir bons recintes, ja no diré enormes, però sí bons recintes, i d'altres que fan coses iguals o millors, a vegades passen més desapercebudes. Però, en fi, jo sempre us engresco i us incito a que aneu a petites sales. Per exemple, l'Upload a Barcelona té programació extraordinària amb moltes coses boníssimes, i moltes més sales, no només de Barcelona, a la Mirona, a Sal, vull dir que sempre es fan coses molt interessants arreu i val la pena començar a explorar nous territoris. Això es diu I've Let It Does It, última cançó del disc del dia, Aldous Harding, la protagonista.

Jo no sé si mai hi ha hagut tant de talent junt a la història de la música del nostre país. Anna Andreu i la Mar Pujol juntes fent una cançó de l'Anna Andreu del seu últim àlbum. Això es deia Turons. Avui estem escoltant música feta per dones i, com deia al principi, són propostes diferents. No estem amb les coses més habituals o les que són més tòpiques. Aquesta noia que ara escoltareu la vam tenir també en els nostres concerts Delicatessen aquest en 2026. Ella és Tessa Rose Jackson i aquesta cançó es diu Fear Bangs the Drum.

Sempre que puc aprofito, ara que sentíem a la Tessa Rose Jackson, que havia estat en els nostres concerts de Delicatessen, sempre que puc aprofito per agrair a tota la gent que els fa possible. Realment, començant, evidentment, per la gent d'Estrella Damm, que ens cedeix l'espai i que ens ajuda a muntar aquests concerts, i la gent de la casa, i en definitiva, tots els que fan possible que tinguem aquests artistes. És com un petit miracle, la veritat, crear aquesta comunitat en la que podem gaudir de la música d'una manera diferent. Hi ha un bon article publicat al diari Ara, del Xavi Cervantes, en el que s'analitza molt, està publicat aquests dies, crec que el van publicar ahir, en el que s'analitza molt la manera en la que estem escoltant la música, i tot plegat amb coincidència aquests dies, ara que es posa a la venda les entrades d'aquests dos concerts que faran els Oasis a Barcelona, i aquesta bogeria de que t'has de registrar, poc menys que et catxegen per saber qui ets, i a partir d'aquí, un cop t'has registrat, tens la sort d'entrar en un sorteig per poder accedir a comprar l'entrada. I un cop accedeixes a comprar l'entrada, entraràs en una cua virtual de no sé quantíssima gent, no sé quantíssimes hores, que hauràs d'estar pendent deixant la feina i hauràs d'estar pendent de l'ordinador per veure si aconsegueixes una entrada de pista per la que acabaràs pagant 250 euros amb unes despeses de gestió descomunals. És una bogeria. A mi, de debò, jo ho dic així de clar, i sóc molt fan dels Oasis, els he escoltat durant tota la vida, m'han encantat sempre els Oasis, però a mi concerts com aquests se'ls poden fotre pel cul.

Flying with Angels, així es diu aquesta cançó i així es diu l'últim disc que va presentar l'any passat, la Susan Vega. Tota una històrica també de l'escena que s'ha sabut reformar, renovar, que continua fent discos meravellosos més enllà del Luca, que va ser un one hit wonder, però ella ha continuat fent discos que jo crec que valen molt la pena. De fet, va venir, va estar a la sala La Paloma, no va aixecar molta polseguera, però ja sabem que aquestes coses passen. Els bons artistes no aixequen polseguera, aixeca polseguera la gent. No vaig a dir-ho, no vaig a dir-ho perquè hi ha gent que aixeca polseguera i que me l'estimo molt, però que sí que és veritat que amb això sí que hem d'anar canviant i hem d'anar fixant els ulls també cap a altres coses. No dic que no només anem a l'Estadi Olímpic o no només anem al Palau Sant Jordi, però que de tant en tant s'ha de fixar la mirada cap a altres llocs on realment l'experiència també pot ser molt, molt gratificant, o fins i tot més. Parlo d'artistes com, per exemple, la Maria Haim, que s'han d'anar a veure en directe.

Doncs deixeu-me que faci una miqueta d'apologia de la bona música, que no és dolent. Amb les apologies que es fan avui en dia, el fet de predicar perquè la gent vagi a veure coses diferents o que canviï una mica els hàbits a l'hora de consumir música, no ens tornem tots bojos ara per entrar a comprar entrades d'aquestes que valen un dineral. He parlat de les de pista, 250 euros, que van ser les més barates. A partir d'aquí, si voleu passe preferencial i totes aquestes coses tan molones, doncs potser acabeu pagant, què sé jo, 1.000 o 2.000 euros. Al final arribarà el punt en què acabarem pagant això per anar a veure un concert, i el que passarà i el que és el més greu és que els fans de debò, aquests, no podran anar als concerts, perquè evidentment no tothom es pot permetre aquest luxe, i la música en principi és una cosa que hauria de ser democràtica per a tothom i accessible per a tothom, però ja que no podem anar a determinats llocs, doncs a partir d'aquí les alternatives són infinites. I doncs aquests dies el Mercat de Música Viva de Vic, o la proposta que us fem nosaltres de Feroe, o qualsevol altra proposta que es pugui fer a sales, o qualsevol festival alternatiu, diguéssim, o en el que les coses es fan de manera coherent, tampoc no cal ser alternatiu ni diferent, sinó fer les coses amb coherència. Avui m'heu enganxat així, eh? Però vaja, ja em comenceu a conèixer, suposo, i amb l'edat cada dia és una mica pitjor. Per cert, parlant de l'edat, avui és el meu aniversari, així que em regalo jo a mi mateix el programa del dia d'avui. Arribarem quasi al final amb música de Ramer.

Doncs igual de bonic que hem començat, acabem avui aquest Delicatessen. Gràcies per ser-hi, com sempre, gràcies per fer-nos costat, gràcies per entendre la música d'una altra manera i per ser exigents amb la bona música. Demà hi tornem, a la mateixa hora, amb més coses i més música per compartir aquí el Delicatessen.

0: Sí.
1: Embolica't.
2: Sí. Implica't.
3: Sí. Comunica't.
4: Identifica't.
5: Beautiful addiction.
4: ICAT, la ràdio inquieta.

0: escoltes ICAT.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, què et dec? Ells volen beef, bistec. Jo només vull

0: Podríem tenir son.
1: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
2: Mare, literalment.
0: O poques ganes de treballar.
3: És que tinc molta feina.
1: Oh, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
2: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
1: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
2: Mary, potser sóc bisexual i ella es veu que de seguida va contestar no, ets gay.
1: A mi això també em va passar.
4: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
5: Som pura cafeïna.

0: tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-te portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.

0: són al·lèrgiques al pol·len? Què contesta?
1: Som sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies no tenim clar si els agrada massa. I la de grup joves sí, perquè són joves. Això ho tenen.
3: Vas de mi que sembleu més joves del que
4: sí,
3: sou.
4: Sí, jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
1: Sis noies, eh?
5: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
6: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No teniu pas la llengua, que això segurament us ho dic més d'una vegada.
7: Teniu la bandera de Girl Band?
0: Deies Maria, oi?
8: Quedeu com una de Girl Band?
9: Que moles.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
10: Hi ha un no, no i no.
9: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es passin la idea de què vol dir estem fins al cony?
9: Hi ha moltes boibans, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
10: Han venit a escoltar el discursito.
11: A Catalunya tenim la sort que tenim una boiband i també tenim una girlband, que en aquest cas són les al·lèrgiques al foc.